0: el vehicle.
1: Avançar les eleccions no són bones notícies.
2: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
3: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
4: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Simplement la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: Aquest programa és una repetició.
3: El calaix,
4: el calaix, sobre li trobaràs cultura.
5: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
6: Obrim programa amb una recomanació que ens arriba des de la llibreria Zara de Tarragona. I les entrevistes les comencem amb Pep Aguard. Després de l'èxit del Que em queda de tu, torna amb Un grapat de silencis, publicada per Edicions 62. Sensibilitat i un llenguatge impecable ens mostren vides entrellaçades on els silencis en són protagonistes.
7: En principi jo em plantejava escriure una novel·la des del punt de vista d'un home i poder escriure des del que pensava i sentia un home, però no. El que em sortia i el que m'ha sortit ha estat un grapat de silencis i un grapat de dones per explicar, no sé si per explicar, sinó per apropar-nos a un home.
6: Continuarem amb Un canvi de registre. Aida Sunyol ens presenta Mar Cromina, novel·la guardonada amb el Premi BBVA Sant Joan, publicada per Edicions 62. Una mirada directa a les noves generacions i al seu dia a dia.
8: Els personatges de Mar Cromina ben bé que formen un collage caòtic, però a la vegada crec que forma una foto conjunta, no?, d'un cert moment vital, d'un cert ambient, que seria molt d'una de les Barcelones contemporànies de les que podríem parlar.
6: I la música de la Neus Planaturo clourà el programa d'avui.
9: Vaig començar a l'Escola de Música de Tarragona. I per què? Doncs, bueno, perquè em va captivar aquest instrument, vaig voler començar a jugar amb la flauta i mira, ja sóc adulta i encara segueixo. La flauta em permet expressar-me. Sempre ho dic que és com una part més del meu cos i doncs, bueno, amb les melodies puc explicar-vos moltes coses.
5: El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El Calaix.
2: El Calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Obrim El Calaix de la llibreria Atzarà amb la recomanació de la seva llibretera, Gertri.
3: Hola, soc la Gertri de la llibreria Atzarà de Tarragona i us voldria recomanar un llibre que ha sortit ara nou en català. Es diu Amanida barrejada, de la Nora Ephron, en l'editorial Altra. En castellà havia sortit fa un temps en l'editorial Anagrama, i és una autora que m'agrada molt perquè fa uns articles curtets amb un humor molt especial, amb una ironia molt divertida, i que parla sempre dels conflictes de la dona, de feminisme, de bellesa, de tot el que fa referència a la dona, i és una crítica que està molt ben feta. Els articles són curts, es llegeixen molt bé, es poden llegir independentment, i penso que totes les dones ens l'haurien de llegir.
0: El Calaix de la llibreria Atzarà, amb la recomanació de la seva llibretera, Gertri.
1: El Calaix.
2: El Calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Obrim El Calaix de les entrevistes amb Mònica Socies. Pepa Aguar estudià Ciències de la Informació, Ciències Polítiques i es doctorà en Ciència Política en la Universitat Autònoma de Barcelona. És professora d'Habilitats Comunicatives i coordinadora d'un màster a la UAB. Ha combinat la seva passió per la literatura amb col·laboracions periodístiques i d'assessoria en comunicació per a entitats públiques i privades. Amb la seva novel·la El que em queda de tu, va guanyar el Premi Joanot Martorell l'any 2020. Us presentem ara la sinopsi de la seva nova proposta literària, una història emotiva i sensual sobre l'amor i la pèrdua. Llorenç és xef en un restaurant prop de València i semblaria un home qualsevol, si no fos que és tan reservat, com si els seus silencis amaguessin una pena fonda. I certament l'amaguen. D'adolescent va viure un amor absolut amb l'Alfonsina, la seva estimada, però va morir en circumstàncies tràgiques. Des d'aleshores ha estat incapaç de tornar a estimar com llavors, fins ara. Un vespre, fa uns mesos, va conèixer la Llúcia i ja no ha pogut treure-se-la del cap. És amor com aquell que va sentir fa anys?
4: Doncs avui és un molt bon dia, perquè tornem a tenir la Pepa Aguar amb un grapat de silencis estrena. És novetat, novetat editorial, i a més l'esperàvem no amb ganes, amb moltes, moltíssimes ganes. Benvinguda, Pepa.
5: Moltíssimes gràcies.
4: Bé, segona novel·la, la primera en premi, i hem escoltat aquesta prèvia, no? Què tal la segona experiència?
5: La segona experiència ha estat un premi personal. Poder-la escriure, poder estar vivint amb aquests personatges que estan a la novel·la. Estic, no sé, estic emocionada, estic contenta, molt agraïda de poder haver-la escrit i haver gaudit, haver patit, com en tot procés d'escriptura, que es gaudeix i que es pateix. Però molt emocionada d'estar aquí amb tu, de que m'hagis convidat i de poder estar explicant aquí aquesta història, aquesta novel·la.
4: A vegades no és la història en si, que en aquest cas té molt de pes, sinó també, ja penso que és molt important, com s'explica aquesta història. I si hi ha una cosa que m'ha agradat moltíssim és que tots aquests capítols porten nom de dona, però curiosament aquestes dones expliquen els homes que han passat per la seva vida. La Pepa respira, És que hi ha molta intensitat a la novel·la, perquè es titula Un grapat de silencis, però, mare meva, tot el que poden arribar a dir els silencis.
5: Tal qual, Mònica, i com ets una gran, gran lectora, doncs, en principi, jo em plantejava escriure una novel·la des del punt de vista d'un home i poder escriure des del que pensava i sentia un home, però no. El que em sortia i el que m'ha sortit ha estat un grapat de silencis i un grapat de dones per explicar, no sé si per explicar, sinó per apropar-nos a un home.
4: Jo penso que és una novel·la molt real. Moltes vegades caiem en una gran errada, jo penso que és una errada que he après al llarg d'aquests anys de practicar i viure el periodisme, que és preguntar als autors i a les autores, escolta'm, això quin punt de biografia té, no? Jo penso que tots els personatges tenen un punt dels autors i autores, però també molt de ficció i molt de les coses que heu escoltat. Però sí que és molt real la teva novel·la, perquè jo penso que moltes persones s'hi poden sentir identificades, és a dir, jo he passat una etapa de la meva vida i l'he passada així.
5: És cert, en aquesta novel·la jo d'alguna manera m'havia de, no sé si de demostrar, però volia pensar que podia ficcionar a partir de la realitat, perquè la primera novel·la és molt basada en les meves experiències i aquesta novel·la també parteix d'un fet, però sí que he pogut crear i recrear el que jo volia a partir d'experiències que m'han passat a mi, però que també he sentit, he viscut a través d'altres persones i que m'han servit per bastir el que és cada personatge d'aquesta novel·la. La veritat és que ha estat un procés preciós i m'estimo, m'he estimat i m'estimo encara a cada personatge, i és clar que hi ha una part de nosaltres, però també hi ha una part de totes les persones que han format part de les nostres vides, que ens han explicat, que hem llegit, que hem viscut i que hem compartit.
4: La Llucia, la Marga, la Remei, la Joana, les mares, les filles, les dones, les cunyades, les tietes, aquí hi cap tot el nucli familiar. Per tant, parlem de relacions que poden tenir un punt, no, a nivell de parella, però realment al final acaba afectant a tota la família, no? Perquè les relacions ens acaben unint d'una manera o d'una altra, políticament o carnalment.
5: Tal qual. I a més, cada persona aporta, i quan manca també afecta a les altres persones i té un efecte en la vida de les altres persones, i a més les altres persones també tenen una repercussió. I en aquest cas, pues, aquest gruix, aquesta xarxa de dones acaben tenint, pues, una repercussió en la vida de les altres, en la vida del personatge principal, podríem dir, no sé si és el personatge principal, però a més, diguéssim, conforma tot un món. I jo crec que cada dona d'aquesta novel·la és un món en si mateixa.
4: Bé, tenim la Marga, potser que sí que seria aquest nucli, no?, com a personatge principal, però realment després et vas apropant a tots, diríem, que hi ha la Terra i tots aquests satèl·lits, no?
5: Tal qual.
4: La Lluna, la resta de planetes, però al final tot queda unit. Al final la vida és un món molt petit. Molt petit. I les emocions. I és com, jo sempre ho he dit, és com s'expliquen, és el que deia a l'inici, no? I és com les expliques tu. Ets conscient de la poesia per endolcir una mica les sensacions del lèxic, que està molt cuidat, el llenguatge està molt cuidat aquí. Tu penso que estimes molt la llengua.
5: Molt. Estimo molt la llengua, estimo molt la literatura, estimo molt que les emocions siguin, poder descriure de tal manera que la gent s'hi pugui sentir allà on m'he sentit jo quan estava escrivint. La literatura, si serveix per alguna cosa, és per fer-nos pensar, sentir que estem allà amb les altres persones i que el que ens està passant, pues, li passa a d'altres persones, i que compartim emocions que són, diguéssim, la base de tot, no? La tristesa, el dolor, la resignació, el pensar que no hem actuat bé en determinats moments,
4: la culpabilitat,
5: i de vegades, pues, arrosseguem una culpabilitat que en algun moment hem de dir ja n'hi ha prou.
4: No cal pagar una factura eternament, no? Però fins que no arriba aquell dia. Jo recordo una de les moltes pel·lícules que he vist, però n'hi havia una en concret que parlava d'escriptura i de literatura, i entre dos escriptors ells deien: com vols escriure sobre una cosa que realment no has viscut. Jo no dic que no sigui possible, no? Però hi ha algunes escenes en aquesta novel·la que és de joia absoluta i de calma i de tranquil·litat i de pau, però també de trencar-se per dins. És fàcil d'escriure en paraules poèticament, no? Poèticament, perquè això és que no sé com ho fas, però ho fas, d'escriure quan algú es trenca per dins. I qui vulgui negar-ho no pot. Enganyar-se a un mateix és impossible. Qui no s'ha trencat per dins alguna vegada? Llegiu la Pepa. Llegiu la Pepa. És meravellós. Com és escriure sobre això? Com flueixen les paraules? És que no sé si és fàcil o difícil.
5: Més que fàcil o difícil, és un moment en el que t'hi trobes davant d'aquesta tristesa, d'aquest trencament, de quan t'ha ocorregut, i llavors intentes encarar-ho i dir: aquí estic. I de vegades pues, estàs plorant mentre estàs escrivint, estàs pensant: formava part del que m'ha passat i ara vull que ho comparteixin altres persones i que se sentin tan a prop del que a mi m'està passant com quan a mi.
4: És un llibre que no us penseu que tots són tristes, eh? També és una mica aquest fil de resistència, de resiliència i un cant a la vida, a la superació, de dir: ei, jo he plorat, però estic aquí.
5: Ah, sí, per favor. Jo crec que sense voler-ho, sense proposar-ho, les dones són dones que tiren endavant, que miren la vida amb ulls d'il·lusió, d'esperança, i de que endavant, sempre endavant, perquè són això, dones que han patit però que alhora diuen: però podem continuar endavant i som alegres i tenim esperança de vida i de llum.
4: Bé, parlem ara una miqueta del títol, perquè és un grapat de silencis, i a l'inici de tot de la novel·la, no faig spoilers perquè ja hi és a la... Mira, concretament, si ho voleu saber, la pàgina 13, perquè tinc aquí tot anotat. Diu: tots callem alguna cosa per no buidar-nos del tot, per no ferir, per vergonya, per por o per recança. Perquè, evidentment, tots tenim la nostra vida secreta.
5: És així.
4: Tots tenim aquests espais que no compartim.
5: I jo crec que cal que sigui així, perquè per ser qui som hem de ser el que donem als altres i hem de ser també el que guardem per nosaltres.
4: Aquesta frase és per en Marca. Ho saps, no?
5: No.
4: Això ho retallaré jo i m'ho posaré... Sí, ja t'ho dic ara, perquè aquesta noia és a la novel·la, però l'acabes de dir tu, i he pensat: a la saca, aquells pòsits que tingui penjats per tot arreu de la casa, aquesta hi va. Sí. Però ara ve la segona part. O sigui, parlem d'això, no? Que és necessari tenir aquest espai, però alhora callar és morir-nos una mica. Això també ho dius a la pàgina 13,
5: sí.
4: Que ho sàpigues.
5: Sí.
4: Per tant, té aquesta dualitat, aquest silenci, no? El silenci és dual.
5: És dual en la mesura que hi ha coses que callem perquè ens les guardem, i és necessari que ho fem d'aquesta manera, i hi ha d'altres perquè sabem que les hem de guardar per por, per recança, per vergonya. Aquí és on morim una mica.
4: Morim una mica perquè no podem compartir, perquè ens fa feliços, però alhora ens protegim, Pepa, i protegim el nostre entorn.
5: Tal qual.
4: Sí. Si no ha tingut en algun moment donat una doble vida, i que fascinant.
5: Deixa-ho aquí.
4: Ja ho descobrireu a la lectura. No ho posarem a l'àmbit personal, però no. Sí que ho descobrireu a la lectura, i cadascú que interpreti el que cregui que d'interpreta. O sigui que no només hi ha silencis i algunes tristeses, també hi ha parts fascinants.
5: I algunes alegries.
4: Moltes. Més d'una. I que bé que senten, que jo a vegades pensava: mira, jo les altres parts no me les quedo, però aquesta, sisplau, que em passi.
5: Sí.
4: Jo vull que em passi. Sí.
5: Sí.
4: Hi ha cosetes boniques que dius...
5: I que cal...
4: Que les necessitem, sí. I que també són reals, també.
5: Tal qual, clar. De la mateixa manera que és real quan estem trencats per dintre, també és real quan estem gojosos absolutament.
4: Creixem, anem prenent decisions, anem vivint experiències, algunes millors, les altres pitjors. Algunes persones evolucionen i es transformen, Pepa, d'altres no. Hi ha gent que viu en una línia absoluta des de l'inici fins al final. És una cuirassa? Penses que realment protegir-se dels sentiments, no? És, no deixa de ser una cuirassa.
5: Sí.
4: És
5: sí.
4: A dir, jo no sento, no siento ni padezco i ja m'està bé.
5: Sí. A veure, no siento ni padezco perquè potser he sentit i he patit tant que ara necessito protegir-me. Perquè qui no digui que ha sentit i ha patit, no és veritat, no és veritat. Però potser quan hem sentit i hem patit tant que ens ha portat a un punt de dir fins aquí, necessito revestir-me d'aquesta cuirassa que és de vegades, no sé, no, invisible, no es veu, no, però es nota, i fins aquí. A partir d'aquí les coses no és que no t'afectin, però sí que intentes expulsar-les perquè no t'afectin.
4: Penso que també és una novel·la que crida a tenir empatia, a deixar de jutjar, a saber mirar què hi ha al darrere de cada una de les coses, no? o de les decisions que prenen les persones que ens envolten. Sí?
5: Que bé que bé que ho diguis, perquè és tal qual, és tal qual. Crec que de vegades fem una associació molt ràpida del que veiem i de, home, això a mi no m'hagués passat, jo això no ho hagués fet. No, potser que pensis o que miris a la persona i que t'endinsis en el que és i en el que ha viscut aquesta persona per saber per on ha passat.

0: plorar i abandonar-te al teu dol sense que t'angoleixi, però sí abandonar-te quan ho necessites.
1: I ara me'n torno a anar als silencis. És que hi ha una frase que no la puc, que no la puc no dir. Diu, la meva vida, ja no parlarem de qui la diu, ni com la diu, ni d'on... Ja la trobareu al llarg de la lectura. Diu, la meva vida ha transcorregut sobre un grapat de silencis perquè se m'ha podrit una part del cor, no? Llavors tenim aquests silencis que protegeixen i aquests silencis que se'ns mengen.
0: Sí, sí, i aquests són els que, d'alguna manera, hauríem de... No sé si saber discernir, però sí pensar, aquest silenci fins a quin punt m'està guarint o m'està podrint. I en aquest cas, el personatge de la novel·la el va podrir i el va fer malbé. I el va deixar, d'alguna manera, exànime per gaudir del tot.
1: Però, a més, la Pepa ha sigut molt llestra. Perquè aquí tenim un misteri que jo pensava, serà capaç? A mesura que anava llegint el llibre, pensava, no l'explica. I quina és la història de l'Alfonsina? I quina és la història de l'Alfonsina? I t'has esperat fins al final, final, final, final? Realment. Clar, no es pot explicar, però... que sapigueu que us heu de llegir tot el llibre i si us llegiu al final us perdreu tot. Al final no té sentit sense la lectura del llibre. Però també hi ha misteri, també hi ha sabut posar, no? aquell fil que fa que no deixem les pàgines.
0: Aquest formava part de, des de l'inici, d'una mica el, no sé si vols ser això, el misteri o un altre dels silencis del llibre, i que d'alguna manera conformava el que li passava al personatge, a l'home
1: que sigui, però a l'home. Jo t'haig de dir com a lectora en aquest sentit que ha estat com un joc, perquè com que no saps què passa, no, no saps quina és la història fins al final, la creativitat del lector entra en joc.
0: Que bé,
1: perquè vas pensant quantes opcions i vas traient opcions a mesura que va avançant la lectura i penses, no, aquesta no és. Per tant, també és un joc, no?, entre l'autor i el lector. Ets conscient d'això?
0: Jo no sé, més que conscient és que penso que bé que les persones que dediquin temps a llegir-me entren en aquest joc i em retornin. De veritat, és magnífic quan em retornen la seva visió, la seva lectura, les seves sensacions. Això és de veritat. Has començat parlant de premis, doncs aquest és el premi, un dels premis d'escriure, la mirada de les persones que llegeixen.
1: Bueno, ara començaràs perquè és absoluta novetat. Jo he estat una privilegiada perquè he tingut temps suficient per llegir-lo abans d'hora. I ara també et farem un examen nosaltres aquí. Sí, no em miris així. No. Això, tu no saps res, nosaltres et farem un petit test. A veure si... Sí. I
0: soc molt dolenta jo amb els testos.
1: Vols dir? No, a veure, és una coseta ràpida, jo et diré una paraula i tu has de dir el primer que et neixi. Mira, la primera, comencem? Sí? Estàs preparada?
0: Sí, venga. No vaig estar preparada, però
1: no
0: sí.
1: No vaig estar preparada, però ara, com que ho haurà de fer perquè està a l'estudi, no té més remei.
2: El calaix breu. Qüestionari ràpid, respostes curtes.
1: Pepa, identitat.
0: Qui perd els orígens per la identitat.
1: Estimar.
0: Uf, donar-se. I adonar-se.
1: Donar-se i adonar-se. Fidelitat versus lleialtat.
0: Ai, lleialtat per sobre de tot.
1: Arrels.
0: El que et dona la família des de la infantesa i que et serveix per seguir caminant durant tota la vida.
1: Un plaer.
0: Riure.
1: Un luxe.
0: Mirar el mar i prendre una copa de cava.
1: Uau, m'apunto. Un àpat.
0: Uf, un àpat. Ous ferrats amb patates.
1: Uau, senzill, però boníssim. Un espai de nostàlgia.
0: Ui, un espai de nostàlgia. La casa de la meva iaia.
1: Unes vacances que no oblidaràs mai.
0: Doncs Mèxic i el meu viatge de noces.
1: Cultura?
0: Cultura, llibres.
1: Molt bé. Un museu que voldries tornar a visitar?
0: Un museu que torni... Sí, a Grècia. El de les Cíclades.
1: Un llibre important per tu?
0: Tots és de la

0: Jane Austen.
1: Quin llibre estàs llegint ara? O és l'últim llibre que hagis llegit, Pepa?
0: Aquest estiu, Middlemarch, de la George Eliot. He tingut el plaer i el temps per poder fer-ho i ha sigut un gran, gran plaer.
1: Escriure?
0: Escriure un goig, una joia, un patir i una emoció que no es pot descriure.
1: Doncs coneixem una miqueta més d'aquesta autora i hem fet un tastet d'aquest Un grapat de silencis publicat per Edicions 62. Pepa Guard, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Mònica, per fer-me sentir tan contenta, tan acomboiada i tan còmoda en aquesta entrevista. Gràcies. No tanquis encara el calaix.

0: Tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura.
1: El calaix.
2: El calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies. Aida Sunyol Sánchez és docent i escriptora llicenciada en biotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat en l'àmbit de la regulació de productes de consum a Brussel·les i a Barcelona. Actualment imparteix biologia i geologia a secundària. Ha publicat relats en els reculls d'eròtica feminista, sexe fora de norma i el digital de cultura Núvol. També ha col·laborat en el quart número de la revista Ventall Oracle 3000, crònica d'un futur. Marc Romina, guanyadora del 45è Premi BBVA Sant Joan de la Literatura Catalana, és la seva primera novel·la. Fem ara una sinopsi ràpida de Marc Romina, una comèdia irreverent sobre la vida quotidiana urbana de les generacions crescudes a l'ombra del tombant del segle que viuen instal·lades en l'hedonisme i la inestabilitat permanent. En Fernando ha acabat de tornar de Los Angeles fa massa anys que està enamorat de l'Alfie, el seu millor amic de l'institut, casat amb el Silvio. La seva vida, la d'en Karim, l'Alicia, l'Eugènia i els seus ecosistemes personals poblen un univers coral i cacofònic de ruptures, soledats i retrobaments inesperats de joves i no tan joves instal·lats en l'hedonisme i la inestabilitat afectiva permanent. Potser necessiten encara més hores amb la psicòloga, o potser és que les ferides que pretesament cal cicatritzar tan sols són rascades a la pell. Amb una mica de mercromina n'hi haurà prou per esborrar-les.
3: La mercromina, el principi actiu de la qual és la merbromina, és un antic antisèptic de color vermell intens que es fa servir per desinfectar ferides superficials com petits talls, rascades o cremades lleus, prevenint així infeccions. Funciona creant una pel·lícula protectora sobre la pell i combatent el creixement de bacteris i fongs. Per això s'ha d'aplicar sobre la pell neta i seca. Però la nostra mercromina, la d'avui, la de l'Aida Sunyol, no sé jo si fa una pel·lícula suficientment forta amb tot aquest reguitzell de personatges, Aida, benvinguda, que ens has deixat anar i que són, jo penso que, si més no, atípics i fascinants.
4: I tant, moltes gràcies. Sí, els personatges de Mercromina ben bé que formen un collage caòtic, però a la vegada crec que forma una foto conjunta, no? D'un cert moment vital, d'un cert ambient, que seria molt d'una de les Barcelones contemporànies de les que podríem parlar.
3: Contemporànies, perquè clar, jo comentava amb l'Aida, no? És Premi BBVA Sant Joan, és un dels premis que normalment tenim cada any perquè ens agrada moltíssim. Mm-hmm. Clar, veníem del Abans de les 5 som a casa, vam passar per La profunditat de la Marta Marín Domine, l'any passat ja van canviar una mica de registre, però aquest any ja ha sigut trenquem motllos del tot. Aida, i tu n'ets absolutament conscient d'això.
4: Sí, això també m'ho han dit molt, que és una novel·la doncs trencadora, el jurat crec que va dir iconoclasta. Però és una mica també la voluntat de com he plantejat jo a l'escriptura, el llenguatge, el tipus d'històries i fins i tot l'estructura de la novel·la, no? Aquest fet de que sigui tan coral i tan d'històries que s'entrellacen.
3: És molt coral. Jo va arribar un moment que vaig pensar, jo em faig una llisteta per saber, però al final tot acaba arrodonit, vull dir, la vida és un cercle.
4: Exacte, i al final tot acaba allà mateix i la meva idea també és que les històries ressonessin entre si, és a dir, els personatges, hi ha personatges que passen per processos, aquests processos de fugida interior o exterior i retorn, no? Que és una mica el tema subjacent de la novel·la, hi ha personatges que passen per processos similars, però lleugerament diferents, que fan com un eco entre si. I llavors jo crec que al veure les històries en paral·lel s'acaba construint com una profunditat sobre aquests processos en si mateixos.
3: Jo penso que és una mirada, pels que venim d'altres generacions, importantíssima. Hi haurà qui es quedarà amb una primera lectura molt lleugera, però penso que ajuda a entendre. Comentàvem, no, Aida? O sigui, teníem aquella generació d'una feina per sempre, un marit per sempre, una casa per sempre, una hipoteca, pagaves i la vida feta. Els que estem al mig hem viscut una mica aquest trencament, però encara venim de tota aquesta herència. I clar, el fet de, o de separar-nos o de canviar de casa o tenir 4 o 5 feines ja era com un estigma de dir, però què esteu fent? Però clar, ara estem en un moment que els joves realment no ho teniu fàcil, teniu moltes etiquetes posades i teniu també molta complicació a l'hora de lluitar-ho.
4: Sí, sí, sí, crec que el que dèiem abans, no? Cada generació té les seves batalles i la nostra potser és que la fluïdesa i la inestabilitat és la norma, és permanent, no? Sigui inestabilitat més aviat vital, emocional, a nivell de relacions o a nivell de lloc on viure, de lloc al món. Llavors jo trobo que està bé també retratar aquests temes que igual no s'exploren tant en literatura d'altres generacions, on aquesta inestabilitat es veia més com una excepció, no? com un tema en si mateix i no com la vida normal dels personatges, que són tots els personatges que estan en aquesta inestabilitat, perquè això és una cosa que a la nostra generació ens hi trobem, que la inestabilitat és de tothom per una banda o una altra.
3: I després el canvi en acarar les relacions. Vull dir, quan parlàvem de Marc Romina, jo penso que el títol és molt, molt escaient, no? Perquè sí que està unit a la literatura, perquè parlem d'un llibre, no?, que també s'escriu al llarg d'aquesta novel·la.
4: Sí, sí, exacte. Marc Romina és un llibre dintre d'un llibre, diguéssim. Sí, perdona, deies?
3: Sí, sí. Llavors, a partir d'aquest llibre passen una sèrie d'escenes divertidíssimes, que al final hi arriba un moment que, bueno, quan arribeu a la presentació de l'últim llibre ja del Silvio, és el millor moment. Però clar, és el final, és aquelles coses que no pots explicar. Però clar, parlem de relacions, que si teníem l'extrem de és per sempre, si t'agrada bé, i si no també, i si te pega també i t'aguantes, a una societat que potser els de la meva generació, que estem entremig, veiem tota aquesta llibertat sexual, que els més grans diuen que és un llibertinatge, però jo ara que t'he llegit penso, ostres, no hi ha una confiança, no? I hi ha sempre aquesta por, i la por al fracàs, i tot és tan canviant.
4: Totalment,
3: sí. Pots confiar? És que és genial aquesta mirada.
4: Totalment, totalment. O sigui, crec que és la creu, diguéssim, d'aquestes relacions, no? La cara potser seria, doncs, més facilitat per explorar sexualitats dissidents, per relacionar-se d'una manera més lliure, per això de no haver-te de quedar, diguéssim, en relacions que no t'aporten o que són perjudicials. Però la creu és precisament que tot és tan volàtil que de vegades no saps on agafar-te. Llavors, aquesta diguéssim, busca d'algun tipus d'estabilitat, d'alguna cosa a on agafar-se, és realment el motor per relacionar-se aquests personatges, no? Perquè al final és com, vale, sí, podem viure d'aquesta manera i fer totes aquestes coses, però a on anem a parar al final del dia? Amb qui podem confiar? Amb qui ens podem asseure al sofà i mirar una pel·lícula estúpida i simplement existir, no? I és veritat que darrere, diguéssim, el to de paròdia, el to còmic, el to, diguéssim, una certa ironia, i aquest tema de fons.
3: Realment és així. A veure, hi ha molta comèdia i rius moltíssim, hi ha ironia, hi ha escenes que són molt bones, però després hi ha aquest punt màxim de reflexió, no? I és també, a mi m'ha resultat molt curiós, i és real, aquesta llibertat per tenir relacions sexuals, que no sembla que no costi tant, i en canvi els sentiments costen molt.
4: Exacte, exacte. Sí, això també és una cosa que apareix recurrentment, que a vegades és més fàcil, doncs, anar-se'n al llit amb algú que no expressar el que realment un pensa, i és una cosa que molts dels personatges fan servir com a escut, i crec que també és una cosa que ens trobem a la nostra generació, segurament també d'altres, però a la nostra generació crec que és una cosa que veiem en moltes persones, no? De fer servir aquesta aparent facilitat per tenir relacions, per distreure's constantment i no arribar mai a una connexió profunda.
5: Després, clar, està aquesta part que tu vas explorant, no? Cada un dels personatges dona una cara al carrer, però nosaltres com a lectors també podem veure aquesta cara interna, el que pensa, i aquest joc és fascinant, perquè estàs veient en una barra d'un bar els dos taburets amb les dues persones i saps el que estan pensant per dintre, i tu mateix els agafaries i diries: però què punyetes esteu fent? Feu el favor ja de fer el que toca.
4: Exactament. El monòleg interior, clar, tot està narrat des del monòleg interior dels personatges. Cada capítol està narrat des d'un o dos, de vegades, personatges. Llavors, és aquesta, diguéssim, diferència entre la façana i el que hi ha darrere. Hi ha personatges només molt aparent, no? El cas del Karim, és el mestre de posar una façana i després està pensant una altra cosa completament diferent, però sí que és una cosa també això que és interessant explorar.
5: Bé, ella reia quan parlava del Karim perquè jo estava aquí gesticulant imaginant-me totes les escenes i tot el que arriba a fer, perquè clar, evidentment el tema de xarxes socials, d'influencers, sí, de crítics, evidentment hi és present.
4: Clar, sí, és una cosa també molt, bueno, molt generacional també, de fet.
5: Sí.
4: I la manera de relacionar-s'hi, no, de dir, ostres, hi ha aquest personatge que és hem vist molts personatges així, no? Crític, influencer, etc, que precisament ha de posar una façana i que té una vida pública i després una vida privada o diverses vides privades fins i tot.
5: No, tia, quan jo us he dit que tenia moltes capes, se'n té moltes, i ara he triat un petit fragment. N'he triat molts, però no, com que no els podem llegir tots, dic, sembla que no, oi? La gent ja no resa ni va a l'església, però en realitat sí, de maneres menys evidents, però encara hi és. Els arquetips simbòlics pels quals ens regim per entendre'ns i per entendre el món són d'origen religiós, el que és correcte i el que no, el que és sagrat i el que és profà. El valor de l'esforç, et guanyaràs el pa amb la suor del teu front i tota la pesca. La superioritat moral del sacrifici. Aleshores, també hi és tot. És que hi cap tot aquí dins. Jo no sé si t'has deixat alguna cosa.
4: Hi ha moltes coses. Ara, una altra cosa que, bueno, aquest imaginari catòlic que també està molt present al llarg de la novel·la, no? És una mica aquesta confrontació amb diguéssim unes jerarquies rígides que podrien estar obsoletes però no ho estan, però llavors estan presents potser ja no d'una manera explícita però sí d'una manera simbòlica o fins i tot d'una manera metareferencial, no? Com en el cas del Toni, que és aquest personatge que fa servir el símbol de vestir-se de capellà per expressar, doncs, el que li està passant per dins i la seva repressió sexual i els seus problemes de comunicació, no? Llavors, crec que aquest imaginari hi és, en certa manera, la consciència col·lectiva, i encara que vulguem, diguéssim, siguem una generació que ja no, majoritàriament no ha anat a missa, no ha anat a, jo què sé, a escoles d'aquestes superestrictes, l'imaginari el seguim tenint i segueix formant part d'aquestes imatges que ens venen al cap.
5: Sí, això m'agrada molt bé. Ja no parlem del tema del simbolisme, perquè ja ho viureu, en viure en directe. El que jo sí que preguntaré, per deixar anar una mica aquesta coseta, és, sense citar res de la novel·la, quan l'estaves escrivint, pensaves que t'excomulgarien una mica de l'església o del tot?
4: Clar, jo no soc gaire, no he sigut mai gaire de missa, però sí, si ho fos m'haguessin excomulgat directament.
5: Bé, sempre queda l'anonimat, Aïda, però, sí. Però penso que sí, que has anat, potser és una novel·la que explora fins al màxim, no? Explora els límits.
4: Sí, en molts sentits sí. i en molts sentits explora el límit, crec que d'una manera bastant crua, no crua en el sentit de dura, sinó en el sentit de despullada, de el moment, aquest pas entre la transgressió i la no transgressió, vist com un punt simplement neutre, on es pot trobar un personatge i que hi camina però sense saber que està en aquest límit, no? I nosaltres com a lector sí que en som conscients, i és on veiem aquesta, diguéssim, aquesta cosa com una mica tabú.
5: No. Tabú és que tu trenques tots els tabús. Ho haig de dir, vull dir, aquí ja no queda res. Jo penso que vas trencant, o sigui, si hi havia alguna porta ja no en queda cap.
4: Sí, sí, sobretot en això, amb això del, doncs de les relacions, de la sexualitat, dels valors també, perquè els valors també són un tema que, tot i que no és explícit, està present en la novel·la, quins valors tenen els personatges, o quina falta de valors, o quina recerca de valors, o quins valors explícits i quins valors implícits, no?
5: Jo penso que és una novel·la que recomanaria als joves, perquè s'hi trobaran, serà com, jo penso que és com un mirall, però sí a les altres generacions, perquè ens obre una porta a saber una mica com estan vivint actualment els nostres joves, no? Aquesta nova etapa, i veure-ho des de la seva mirada, que això és molt important, no?
4: Sí, totalment. Clar, amb això que de les generacions més grans, m'he trobat tant gent que ho rep amb sorpresa i que realment es pensa que estic exagerant molt més del que estic exagerant, sincerament, perquè hi ha moltes coses que, no, evidentment hi ha coses com molt diguéssim, molt paròdiques, però no tantes com un podria pensar, sinó que hi ha moltes coses que estan basades, doncs, si no en fet reals, en extrapolacions de vivències de persones que conec o de persones del meu entorn. I d'altra banda, hi ha gent d'altres generacions que un podria pensar que tindrien uns modes de vida més tradicionals, diguem-ne, i que realment no és així, i que realment aprecien també aquest mirall, doncs una mica des de la distància de l'edat, però reconeixent-s'hi també en els modes de relacionar-se.
5: Jo penso que és una lectura molt interessant, ja us ho dic, i que perquè es posi les mans al cap, només recordar-li que la realitat supera la ficció. Nosaltres, em sap greu perquè jo continuaria parlant amb tu molta estona, però ho podem fer fora de micro, explicant-nos coses que els oients no poden escoltar perquè s'han de llegir la novel·la. Aquí tenim, bueno, avui hem parlat de Marc Romina, de grup 62, edicions 62, amb l'Aida Sunyol, Premi BBVA Sant Joan, un any més al nostre programa, perquè sempre ens encanta i aquest any ens ha sorprès, però meravellosament. Aida, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fem un respir. No tanquis el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Tenim encara

0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
2: El calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies. Neus Planaturo és intèrpret de la flauta travessera per l'Escola Superior de Música de Catalunya, formada en l'àmbit nacional i internacional com percussionista corporal. Ha cursat el postgrau de la formació del professorat de la metodologia IEM al Conservatori Superior de Música de Liceu amb el professor. S'ha apropat a les músiques carnàtiques, al jazz, fent formació al taller de músics de Barcelona, i ha cursat els estudis de màster flamenc a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Rovira i Virgili, creu en la música en l'àmbit holístic, on la interpretació, pedagogia i teràpia formen un tot. Mònica Socies conversa ara amb Neus Planaturo aquí, al Calaix.
3: I és ben curta la biografia que hem presentat, perquè creieu-me que la Neus Planaturo és, no sé com ho diríem, un espinguet que no para quiet i amb moltíssims projectes. Que bé, Neus, ara ens presentaràs, benvinguda.
4: Hola, què tal?
3: Era una biografia curta perquè jo pensava, jo no sé com ho puc resumir tot això.
4: El més important, no? Així resumit, doncs ja està, per saber qui sóc.
3: Neus, la flauta travessera, per què? Des de quan?
4: Des de ben petita vaig començar a l'Escola de Música de Tarragona. I per què? Doncs bueno, perquè em va captivar aquest instrument, vaig voler començar a jugar amb la flauta i mira, ja sóc adulta i encara segueixo. La flauta em permet expressar-me, sempre ho dic que és com una part més del meu cos i doncs bueno, amb les melodies puc explicar-vos moltes coses.
3: O sigui, que ho vas tenir clar des del principi, no vas haver de triar massa.
4: Ho vaig tenir clar, sí que és veritat que, bueno, com una nena curiosa, no? Doncs tenia ganes també de provar altres instruments, però també està bé que el músic no es quedi només amb un instrument, eh? És a dir, recordo que el piano sempre ha sigut un instrument que m'ha encantat, però també està molt bé com a músic doncs, tenir coneixements en piano. Però la flauta és la protagonista i aquí una miqueta la meva família, una família molt musical, encapçalada pel meu avi matern, que era músic, i que ell sempre em va estar allí doncs, acompanyant, perquè de vegades els nens i nenes doncs, també s'ha d'ajudar, no? que estudiïn, que s'hi posin, i així te vas enganxant fins ara.
3: Són diversos, com deia, té molts projectes. Entre ells tenim el Confusion Project i el Nice Duo, que dirien que potser són els més estàndards en el sentit musical, perquè són grups i toqueu. Parla'ns una miqueta d'aquests dos projectes.
4: D'acord, mira, començaré amb Nice Duo, que és un duo amb el que vam treballar juntes amb la guitarrista i compositora Maria Camaort. I amb aquest duo jo crec que l'estrella que tenia, la part bonica que tenia i diferent, era que la Maria i jo portàvem a escena no només dos instruments, sinó tres instruments, perquè la percussió corporal també la posava en directe, no? Aleshores, era molt novedós veure com la flauta i la guitarra, i de sobte, doncs la guitarra i la percussió corporal, bueno, es fusionaven, es barrejaven. I, bueno, vam rodar-ho per tot Catalunya, vam fer molts concerts, i doncs va ser un projecte molt bonic. Dic va ser perquè actualment doncs estic molt més centrada en aquest Confusion Project, aquest quartet de flamenc fusió, però sí que m'agrada molt doncs, parlar de Nice, perquè és un projecte amb el que m'he nutrit moltíssim i he après molt i molt i molt, no? Actualment, però, doncs, això, amb Confusion Project estic presentant aquest disc 12.12 i amb un format que m'agrada molt, amb un estil que descobreixo dia a dia, com és el flamenc, barrejat amb el jazz i també amb pinzellades de clàssica, perquè sempre dic que tot el que tenim a l'esquena com a músics, musicalment i personalment, no?, ho acabes portant a l'escenari.
3: M'agrada molt tot el que has explicat, tota aquesta fusió, a més ja ho marca, no?, el títol és el nom, no?, Confusion, i és aquesta barreja d'estils, perquè els que no són tan doctes en música, escoltes flauta travessera i el primer que imaginem sempre és marxar cap a la part més clàssica, però no, hi ha una part de modernitat, d'experimentar, de descobrir i com molt bé tu has dit, no? De fusionar.
4: Exacte. Clar, la flauta, segurament les referències que més tindrem serà o dins del món clàssic, no?, en les orquestres, o també dins del món del jazz, no?, perquè no, la flauta, potser hi ha gent que tindrà aquestes referències. Dins del món del flamenc, molta gent me diu, però fas flamenc amb la flauta? Però això què és, no? Clar, el flamenc, flamenc pur, estaríem parlant del guitarrista, de la bailaora o el bailaor, del cante, no? Clar, nosaltres ens inspirem en el flamenc, però no fem flamenc pur. Ja fa molts i molts anys que el meu referent flautístic és en Jorge Pardo, que és un saxofonista i flautista del món del jazz, però que va ser un dels primers en posar a la flauta dins del món del flamenc, no? Per tant, una miqueta m'admirallo en ell i, bueno, i l'agafo com a model a seguir.
3: Jo ara me'n vaig, però tiro una miqueta enrere, perquè has dit una paraula que això és el que més m'ha fascinat quan t'he descobert, i és la percussió corporal. Escolta'm, jo m'he estat mirant tots els vídeos, jo us aconsello que us n'aneu a la pàgina web de la Neus Planaturo, que neusplana.com, i allí xafardegeu tot el que vulgueu, però lo de la percussió corporal m'ha encantat.
4: M'ha agradat, que bé.
3: Sí, mira, m'agrada molt això.
4: Doncs ho has de provar, perquè la percussió corporal, tal com el seu nom indica, és aquesta disciplina artística, doncs, que fa ús del cos com a instrument, no? I la música, doncs, està a l'abast de tothom. No cal que només ho practiquem els i les músics, sinó que la portem a petits, a grans, a persones, doncs, que vulguin practicar-la des de la part més lúdica, per passar-s'ho bé, fins i tot a persones que s'estiguin rehabilitant, doncs, de processos, de problemàtiques, de malalties, del que sigui, i que vulguin millorar, doncs, aspectes en la seva psicomotricitat, en la seva memòria, perquè la percussió corporal és això, és aquesta unió del cos físic, mental i emocional. És ballar, però fent sons. El que passa que, bueno, el ritme podríem dir que és aquesta part més primitiva que tots i totes portem dins, no? El batec del cor, que és la pulsació, i a partir d'aquí ja podríem començar-ho tot. Percussió corporal, a mi em va enamorar ja fa molts anys i també us ho recomano que ho proveu.
3: Tu, vull dir, que nosaltres, si volguéssim provar-ho, podem contactar amb tu perquè tu fas això, vull dir, exerceixes.
4: Exacte, jo, doncs, a part del que dèiem d'aquests projectes interpretatius, doncs també faig tallers de percussió corporal, normalment és escoles, no?, escoles de primària, instituts de secundària, acostuma a ser una activitat que es fa anualment, no?, i que cada cop als docents i les docents els agrada, però també, doncs, per adults, també en empreses, perquè hi ha un punt també de cohesió, no?, cohesió grupal, social. Amb la percussió corporal, ja et dic, treballes aspectes musicals, com és obvi, però treballes molts aspectes personals, no?, com l'empatia, com el respecte en el grup, com aspectes molt, molt interns, com la introspecció, com l'escolta en un mateix o en els altres. Bueno, és aquest treball en grup, no?, on el teu cos és so, però estàs fent ritmes acompanyada d'altres companys i companyes. Per tant, va molt més enllà. Jo la vaig descobrir fa molts anys de la mà del Santi Serratosa, que potser el coneixeu, és un dels grans referents que hi ha en aquest país de percussió corporal, i després ja em vaig formar amb altra gent també, no? Però bueno, us ho recomano 100%.
3: Jo penso que sí que en faré un tastet, ja en parlarem després. De moment, jo penso, Neus, que podríem anar recordant una miqueta també, tenen la teva pàgina web, però després et poden veure en viu i en directe, perquè properament tens dates que ens queden molt a prop i festivals que estan molt bonics.
4: Doncs sí, mira, ara d'aquí 15 dies marxem a Formentera, que, bueno, si algú li agafa per allí i vol venir, doncs ja ho sap, el 27 i el 28 tocarem al festival Formentera Sona. Després toquem a Tarragona el 8 d'octubre al Festival de Flamenc, que podem presentar, doncs, aquest disc 12.12 al Teatre El Magatzem el dia 8 d'octubre a les 8 del vespre. I també aquest disc 12.12, que va ser Premi Enderroc aquest any, i a mi m'agrada molt compartir-ho.
3: Això no ho hem dit.
4: Per mi és molt important, no?, doncs aquest reconeixement. L'acabarem presentant per acabar l'any al Festival Terrer, el 5 de desembre, a la Vilella Baixa, a les 10 de la nit.
3: Ens hem deixat aquest Premi Enderroc, que suposo que després de treballar tant, quan arriba, deu ser una sensació apoteòsica.
4: Vaig estar molt, molt contenta. I el que sempre dic, és un disc co-creat, és un disc fet amb un equip que tinc al costat, que sense ells, doncs, seria impossible haver-lo fet. Aquí hi ha un treball en equip, on jo recordo de fa, doncs, 2-3 anys que tenia idees, però no sabia com acabar-les d'organitzar, i gràcies a en Carles Fontoron, que és el pianista, en Pablo Donaire, el baixista en aquell moment, a l'Antonio Parraguet Rodríguez, el bateria, el percussionista, no? Amb ells ens trobàvem i començàvem a posar fil a l'agulla en aquestes idees musicals que tenia, no? Actualment estem tocant amb el baix amb en Tomàs Pujol Pérez. M'agrada molt nombrar-los a tots perquè ja et dic que és un treball en equip i estic molt orgullosa de treballar amb tots ells.
3: Doncs ja sabeu, qui digui que la música no té futur, perdoneu-me, eh? Poseu-vos i xafardegeu a la pàgina web de la Neus Plana perquè té una immensitat tremenda de sortides i ens fa la vida molt més bonica, això és que no cal dir-ho, eh? La veritat. Què faríem sense la música?
4: Què faríem, eh? Tothom hi anem a la música, eh? Tothom, quan estem contents, quan estem tristos, no? Allí està la música per ajudar-nos.
3: Doncs amb aquest tastet de la Neus Plana, nosaltres ens quedaríem més estona sense acabar el temps. Neus, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, per aquesta estoneta i per tot el que fas. Recordeu, neusplana.com i xafardegeu i viviu la música i feu-ho amb ella, amb la Neus. Moltes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Merci.
1: El calaix.
2: El calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: És hora de tancar El calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: No busquis fora el que pots aconseguir.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Emancipar-se és cada vegada més difícil per als joves. Les ganes de tenir un espai propi hi són, però sovint la realitat econòmica obliga a ajornar aquest moment. I al Maresme, trobar un habitatge assequible tampoc és fàcil. El preu del lloguer, especialment en alguns municipis de la comarca, els sous, la precarietat laboral o la dificultat per estalviar fan que emancipar-se sigui tot un repte. Alguns joves es queden més temps a casa dels pares i d'altres han de buscar alternatives fora del municipi on han crescut. Avui posem el focus en els joves al Maresme i ens preguntem a quina edat marxem de casa i, sobretot, marxem quan volem o quan podem. Avui parlem d'emancipació juvenil i d'habitatge.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
1: I precisament quan l'habitatge i el cost de la vida ens obliguen a buscar alternatives, també apareixen noves maneres d'estalviar, per exemple, quan marxem de vacances. És el cas de la Diana Moya i la seva família quan viatgen, intercanvien casa amb una altra família. Ells poden allotjar-se al seu destí sense pagar un hotel o un apartament i, a canvi, deixen casa seva una família que vol passar uns dies a Canet de Mar.
3: Bé, Gemma, estem amb Diana Noya, una canetenca que li agrada anar molt de vacances. Jo conec a tota la família i es mouen bastant per tot arreu i no tenen cap, diguéssim, mirament a mirar el mapa i a dir anem aquí i van, perquè comparteixen habitatge en vacances, és a dir, quan ells van de vacances tenen una casa gratuïta perquè estan dintre d'una plataforma i ells també deixen la seva casa quan marxen de Canet de vacances. Diana Noya, bona tarda, què tal?
4: Hola, bona tarda, què tal?
3: És així, no? És això?
4: Sí, és així, totalment així.
3: Com vau optar per aquesta modalitat? No sé si dir-li modalitat.
4: Mira, realment nosaltres vam començar com tenir el Teque fa aproximadament uns 7 anys per experimentar una nova manera de viatjar. Vale, teníem ganes de viatjar, però bueno, l'economia també és més petita quan tens un peque i també la logística que necessites. I ens era molt pràctic anar a un lloc que tinguéssim una casa com d'una família, com si fos casa nostra, perquè tens moltes coses ja preestablertes, no? Al final en una casa doncs, tens cuina, però també pots buscar una casa que tingui coses per un nen que tingui l'edat que té el teu fill, no? Per exemple, coses com trona o coses com cuna, coses d'aquestes que en viatges amb nens es fa més farragós, per dir-ho d'alguna manera, o que has de carregar moltes coses, ens va donar aquesta oportunitat. I la veritat que molt bé, totes les experiències superbé.
3: I sobretot, també, diguéssim això, com a contrapartida, vol dir que també una persona, una parella, de una família de fora, sí, d'on sigui, també pot utilitzar casa vostra mentre vosaltres esteu de vacances, és això?
4: Exactament, ho fem així. Al final tens un calendari que tu alliberes les dates que estàs fora, no? Que la teva casa està lliure. Nosaltres s'ha de dir que deixem la nostra primera residència, o sigui, és l'única que tenim, i nosaltres alliberem el calendari quan nosaltres marxem. I sempre intentem primer fer intercanvis recíprocs, que es diu, no? Que la mateixa família que tu vas sigui la que ve aquí, però això és molt difícil de quadrar en quant a dates, en quant a destinació, en quant a tipus de família, perquè no tota família cap a casa meva o jo cap a qualsevol casa, no?
3: O ell vol anar a Roma. Exacte. I no vol anar a Canet.
4: Exacte. I aquestes plataformes t'ajuden doncs, a fer com una xarxa d'intercanvi i tu vas a la destinació i al tipus de casa que necessites per al tipus de família i la família que necessita venir a Canet perquè vol més la platja o doncs, d'aquest tipus i cap a casa teva, per dir-ho d'alguna manera, estarà còmoda, doncs, també pot venir.
3: En aquest sentit, Diana, també, que vosaltres sou gent de pau i tal, i sou gent d'ordre, però sí. què passa si, diguéssim, doncs la família que ve aquí, us fot una destrossa, jo què sé, per entendre.
4: Sí, podria ser, i és una de les coses...
3: Com ho solucionem, això?
4: En principi, les plataformes tens una assegurança, vale? L'intercanvi en si és una cosa gratuïta, però la plataforma en si fas un pagament com per una assegurança, no? També perquè et siguin en contacte i tot això, però també com una assegurança. Realment s'ha de dir que nosaltres portem 7 anys fent això, i cada estiu hem fet... Després hem fet temes de Nadal i coses d'aquestes, però a l'estiu segur fem les vacances llargues, per dir-ho d'alguna manera, i mai hem tingut cap problema. O sigui, el màxim que pot passar és el mateix que et pot passar tu quan vas a un lloc.
3: Se li pot trencar un plat, una tonteria, qualsevol.
4: La gent, hem tingut sort o no, també et dic, de les experiències que jo conec, no conec ningú que hagi tingut mala sort, però sí que et pot passar, i aquesta assegurança que et cobreix aquestes coses. Però bàsicament a mi el màxim que ens ha passat és que ens han trencat un got, que ens han trencat un plat, un dia va caure un quadre, però són coses normals que et poden passar tu també quan viatges, tot i que intentis fer tot el possible perquè no passi res, no? Al final vas, en el nostre cas vas amb nens, no? pues són coses que passen. I la veritat, molta gent també em preguntava, i no et fa cosa deixar, perquè clar, nosaltres marxem,
3: i és casa nostra. I és l'única vivenda, sí, clar.
4: Clar, no amago tot, no amago tota la roba, jo deixo un espai, no?, a l'armari al lloc, i no. I molta gent em pregunta, diu, no tens por que t'agafin alguna cosa? I jo penso, però què m'han d'agafar? Una samarreta? Sí, clar.
3: Acabo, Diana, que et demano brevetat, sí? En aquest sentit de dir, i això permet tenir una casa vostra al destí, i, diguéssim, ser amos del vostre temps, és a dir, no depeneu d'un hotel que va amb uns horaris tal i qual, és a dir, feu el que, és a dir, sou amos del vostre temps, em podíem dir.
4: Sí, et permet estar en una casa, estar en un poble també, o sigui, estar no... viure una mica l'experiència més, o sigui, has d'anar al supermercat a buscar coses, has de conèixer els veïns, has de moure't en el poble, i això fa molt com... l'experiència del viatge és molt més propera, és...
3: Enriquidora.
4: Ho vivim molt més.
3: Doncs molt bé, Diana, gràcies, i
4: moltíssimes gràcies.
3: I continua, perquè evidentment ja veig que us ha resultat bastant bé, o molt bé.
4: De moment continuarem, molt bé, de moment.
3: Gràcies, abraçada forta, Diana, adéu.
1: Gràcies, Dani. Seguim parlant de la problemàtica de l'habitatge. Com diem, cada vegada la gent triga més a independitzar-se per culpa dels preus del lloguer i compra que hi ha arreu del país. Així que, Marc, explica'ns una mica les opinions que has pogut recollir.
5: Bona, Gemma, se m'ha colat el tallador que tinc preparat ja.
1: No passa res, tranquil. Doncs això, parlem amb joves, no?, que els hi costa molt independitzar-se.
5: Sí, bona tarda, Gemma. Sí, és una opinió que ara ho estàvem parlant, no?, també una mica, i tu has fet ja la petita introducció d'aquesta famosa emancipació de la gent jove, i escoltarem testimonis que a peu de carrer els hem llançat, Gemma, una pregunta molt clara, que és que si compartir pis als 30 és un fracàs o és la nova normalitat? Tu i jo, per exemple, estem justament a aquesta franja d'edat. Jo encara no he arribat als 30, bé, em falta un anyet, però ja m'hi considero dins d'aquest pack. Per tu, és la nova normalitat o és un fracàs personal?
1: Mira, jo crec que res és un fracàs, tot és un aprenentatge, però sí que pel context social en el que vivim ara és la nova normalitat, que no m'agrada tampoc dir-li normalitat, perquè crec que no hauria de ser normal, però sí que és la nova realitat a la que ens afrontem.
5: Molt bé, doncs sí, jo penso exactament el mateix. Òbviament, ja depèn de cada cas particular, dels recursos que tingui econòmics o oportunitats laborals, perquè això cadascú també és molt individual de cadascú, subjectiu. Anem a veure què ens diuen les persones, que ja veuràs, Gemma, però que arribarem a les mateixes conclusions. Comencem a escoltar el primer tall.
6: Doncs jo penso que és una nova normalitat, entre cometes, perquè lo normal seria que et poguessis permetre pagar un lloguer i poder-te independitzar sense cap problema. Però conforme està la vida avui en dia, doncs no t'ho pots permetre. I si t'has d'independitzar ja perquè vulguis o segons la teva situació, doncs no et queda altra que compartir pis amb altres persones.
5: no et queda altra compartir pis, i en aquest cas ella ens ho va dir fora de micròfons, són quatre al pis, i clar, pots tenir sort, Gemma, que aquí hi entra un altre factor. No només has de pagar lloguers elevats, en el cas que no t'ho puguis comprar o pagar tu sol, sinó alhora trobar bons i bones companyes de pis.
1: Clar, tot es complica, tot s'acaba complicant. Un tema, per exemple, quan estàs estudiant, no? Quan marxes a estudiar fora, és supernormal compartir pis, no estàs treballant, estàs estudiant, però clar, quan ja tens la teva feina, tens una certa edat, no? Impacta, no?, que ens haguem de trobar en aquesta situació.
5: Sí, perquè al final comences a recordar també que els teus pares, quan t'expliquen, o la majoria d'ells, a quina edat es van poder emancipar, i ells, o sigui, jo no recordo en cap moment que per ells fos, a veure, no dic que fos fàcil i que ho poguessin pagar tot ràpidament, però, ostres, ho tenien, jo crec, més senzill, i no era una preocupació, que és un tema que, en canvi, amb la gent de la nostra edat, és constant.
1: Totalment.
5: En posem doncs, un altre detall?
1: Sí, som-hi.
7: Per mi, compartir pis o viure amb els pares s'ha convertit en la normalitat. Ja no existeix el típic pis de solter d'on vivien els nostres pares. Els lloguers són tan alts que si no tens parella, viure sola és gairebé impossible. I sincerament, el fracàs no l'haurien de sentir els joves, sinó el propi sistema que permet que empreses i grans tenidors especulin amb l'habitatge.
5: Bé, una mica com va passar aquesta setmana amb aquella senyora de Madrid.
1: Sí, la Mari Carmen, que han desnonat amb 87 anys, que vaja... Veurem, segurament, per tota la polèmica que hi ha al darrere, que li buscaran algun lloc perquè pugui anar, però el problema és que, com ella, milers de persones es troben en la mateixa situació, casos que potser no s'han arribat a fer doncs, virals com el seu, però és una petita part del que està passant. M'ha agradat molt aquesta noia que diu el pis de solter, no?, que abans els nostres pares vivien en un pis de solter i començaven doncs, allà a crear la seva vida en parella, a crear una família i tal. Clar, ara la societat, o sigui, més que mai està pensada per tenir parella, per poder compartir gastos, bàsicament.
5: Correcte, així, i no només el tema de la... Bueno, sí, ja ho acabes de resumir tu, ja només habitatge, sinó en general, no?, per compartir.
1: Totalment.
5: Llavors, òbviament, el que hem dit, no?, amb el tema de la Mari Carmen, que al final li van pujar un pis de lloguer, quan, ostres, que té 87 anys, que ja saps la seva situació, tingues una mica de mà esquerra. Jo crec que aquí s'hauria de controlar força. I d'aquí, altra vegada, Gemma, ve un dels altres talls que hem aconseguit recol·lectar pel carrer.
8: A veure, per mi és un fracàs, però no un fracàs com a per l'individu, sinó un fracàs com a societat, que hem arribat a aquest punt que les persones no puguem assolir una independència individual a certa edat. Crec que és un fracàs com a societat, i ara és una nova normalitat que tampoc és estranya, sí que és una mica subjectiva depenent de la persona, però jo em centro una mica en aquest fracàs com a societat de l'haver arribat fins a aquest punt.
5: Clar, i això és fotut perquè, i fa ràbia, perquè no és culpa nostra, és a dir, en aquest cas, ara que estem tu i jo parlant, no?, i els oients, potser algun s'hi pot sentir identificat, però no és culpa de nosaltres, vull dir, ens ho hem trobat així, el sistema.
1: Totalment, molt encertat, també, aquest tall, pel tema de no culpabilitzar, com bé tu comentes, Marc, a la persona en si, no?, per no poder independitzar-se, sinó per la situació, pel moment que li ha tocat viure de la història, que malauradament és aquest, que no es pot accedir a un habitatge assequible, que costa moltíssim, i que fins i tot habitatges que ja s'entenen que són assequibles, fins i tot així tampoc es pot.
5: Clar, i jo, tot i que no és culpa meva, m'hi sento una mica així, no? No culpable, però sí que sento una mica d'angoixeta pel fet de, jo personalment, ostres, em podria independitzar sol ara mateix? Ara mateix sí, però clar, però és que els estalvis m'anirien baixant, i al final és guanyar un sou per destinar-lo bàsicament a aquell lloc on vius, no? Que ja sabem que la majoria de gent i la majoria de cases funcionen una mica així o similar. Jo almenys sóc estalviador, però clar, és fotut perquè em sento, entre cometes, obligat a dir, ostres, se m'acosten els 30, què faig encara a casa dels pares? Jo almenys m'he sentit així alguna vegada.
1: Sí, però mira, saps, al final hi ha persones que als 40 estan a casa dels pares i als 45 i més enllà,
5: Sempre trobaràs algú que
1: pitjor.
5: Està pitjor, bueno, sí, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, en alguna situació que dius encara és més crítica, no? Però al final tot el tema, jo sóc molt també de pensar molt amb l'edat, clar, els 30, què s'espera d'una persona als 30, no?
5: Ja, què s'espera? Però realment no s'espera res, no?
1: No.
5: Vull dir, és una pressió autoimposada que crec que ens hem anat posant tots al cap, no? Perquè ens comparem amb temps enrere.
1: Totalment. Marc, doncs tenim més talls?
5: Sí, en podem posar un més.
1: Va, som-hi.
9: Jo crec que compartir pis als 30 és la nova normalitat, però alhora és un fracàs com a societat. I que la majoria de gent no es pugui independitzar a aquesta edat vol dir que s'haurien de revisar moltes coses a nivell de l'Estat i de govern.
5: Mira, ja he deixat anar una indirecta, bueno, una indirecta molt directa per als qui creu que tenen la possible solució, perquè nosaltres de ben segur que no la tenim. A més, perdó, Gemma, i amb això acabo, aquesta noia, fora de micros, em va dir que ella justament fa molts anys, té 31 anys, i en fa molts que viu amb els seus amics i amigues, que també és algú volgut per ella, però alhora diu, ostres, també si tingués la possibilitat de comprar algun piset ni que sigui per mi, doncs també em faré il·lusió, esclar.
1: Mm-hmm. Marc, moltes gràcies, seguim avançant i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
5: Molt bé, fins ara.

0: independitzar-se i des de Palafolls ens fan un petit experiment amb la perspectiva del temps, en concret de fa 20 anys. Volen doncs veure com ha canviat el procés d'independitzar-se. Jordi Prats de Valls, tot teu.
1: Doncs sí, Gemma, avui nosaltres el que volem fer és apropar una secció diferent. Tenim amb nosaltres una convidada, ara us la presentaré, però el que volem és contraposar una miqueta el procés d'independització de dues persones. És a dir, la d'aquest mateix locutor, que ja fa 20 anys que es va independitzar, i també de la nostra convidada, que tot just doncs, s'ha independitzat aquests últims mesos. És la Mafalda Hansen, la saludem. Mafalda, molt bona tarda, benvinguda a l'Hora Maresma.
2: Hola, Jordi.
1: Per començar, donar-te les gràcies per intentar participar d'aquest experiment d'entrevista, però també per assolir aquest procés d'independització que tampoc és fàcil, eh? Mira, vull entrar directament a destacar diferents temes, com per exemple, com va reaccionar el vostre entorn al dir que us independitzàveu. Jo començo, t'explico la meva experiència i després tu m'expliques. Jo la veritat és que molta gent el que em va dir és que millor hipotecar-se que no un lloguer. Fa 20 anys es veia de millor manera el fet d'independitzar-se pagant hipoteca que no pas el fet de llogar un pis. Vosaltres com us heu trobat davant d'aquest aspecte?
2: Bueno, nosaltres teníem molt clar que volíem que fos lloguer, perquè al final és l'inici d'aprendre a viure en una convivència. Llavors, la reacció dels més propers, en el meu cas va ser com molt més senzill, perquè ja porto 3 anys independitzada amb la meva germana, i en cas de la meva parella doncs va sobtar una mica, i sí que és veritat que va ser una mica us costarà molt trobar un lloc com estan les coses avui en dia per poder marxar.
1: Seguint amb això, et volia proposar també tractar el tema de quin tipus de vivenda buscàveu. Jo sí que és veritat que buscava una cosa petita perquè feia front jo sol a la hipoteca i tampoc em podria permetre gaire cosa. Amb els 20 anys de perspectiva, en el vostre cas ha canviat? Quin tipus de vivenda buscàveu, Mafalda?
2: Nosaltres volíem un pis que realment tingués 2 habitacions, una per nosaltres i hi hagués una altra que fos com volíem un estudi, perquè al final passem moltes hores també treballant a casa, i que fos més còmode per tots. I finalment vam trobar un pis que està molt bé, de 3 habitacions. Llavors ens hem pogut donar com un marge de cadascú tenia el nostre propi espai dins de casa.
1: I com us vau plantejar el tema del finançament? Algú us ho va poder ajudar? Torno a començar jo, per exemple, en el meu cas sí que és veritat que vaig necessitar l'aval dels meus pares, però va ser relativament fàcil, cosa que és difícil de pensar amb la perspectiva dels 20 anys. En el vostre cas, com heu portat el tema del finançament?
2: Nosaltres ens vam mentalitzar molt en el sentit de que teníem com el repte de, val, si volem marxar com entre cometes el més ràpid possible, però en un lloc que ens sentíssim a gust. Llavors va ser com tenir molt de cap i estalviar cada mes el màxim de diners possible. En temes de lloguer i tot no ens han ajudat ni a donar les entrades, però per exemple, i amb els temes dels mobles tampoc, però sí que és veritat que hem tingut regals. Per exemple, els pares de la meva parella ens van voler regalar la tele, les meves amigues, per exemple, ens van regalar coses a la cuina, els meus pares igual.
1: Per tant, en aquí la perspectiva, tot i que estem parlant d'una hipoteca en el meu cas i un lloguer al vostre cas, sí que és veritat que us ha resultat entre moltes cometes, eh? Fàcil el tema del finançament, tot i que jo crec que us ho heu programat des de fa molt de temps i porteu molt de temps estalviant, és el que em vols dir, no, Mafalda?
2: Sí, també és veritat que haig de fer un apunt que hi ha moltes coses del meu antic pis que les tenim en el nostre pis actual, llavors són molts diners que també ens hem estalviat perquè són mobles que, per exemple, ja teníem.
1: Seguint amb això que m'estàs comentant ara mateix, et volia parlar també del mobiliari que posem en el nostre pis o en una casa que acabem d'estrenar, no? Jo sí que és veritat que vaig començar dient, vaja, doncs amb un sofà, amb un llit, una tele, faig prou i mica en mica ja aniré posant els mobles, tot i que després et vas animant i sembla que mica en mica vas omplint aquesta casa més ràpid del que t'esperaves. No sé si us ha passat el mateix, em deies que ja teníeu moltes coses que portàveu de casa.
2: Sí, clar, al final sí que, crec que el més potser ens va costar és com trobar el punt del que ens agradava, perquè en aquest sentit som som tot el contrari, però vam trobar com una harmonia molt, molt fàcil de saber què és el que volíem. I al final, bueno, el pis venia completament sense mobles, llavors ho vam fer tot de zero, però tenir aquesta facilitat d'haver tingut ja coses de casa meva ens ha facilitat molt. Sí que és veritat que nosaltres hem tingut la sort de que ens ho podíem permetre i el pis el vam tenir gairebé en dues setmanes tal com el tenim ara actualment.
1: Aquí hi ha la diferència del que dèiem, d'independitzar-se sol, en el meu cas, o independitzar-se en parella, com vosaltres, Mafalda. I ja per tancar l'entrevista, un titular ben curt, és el que estàveu buscant? És a dir, quan us vau plantejar independitzar-vos, pensàveu en el que realment ara teniu? Bé, si això, jo t'haig de dir que sí, que no aspirava molt més del pis que ara mateix tinc. En el vostre cas, amb la perspectiva dels 20 anys, és el que esperàveu?
2: Crec que és molt més del que ens esperàvem. Hem tingut molta sort amb tot el que és el pis, amb les habitacions, també vam poder aconseguir que tinguéssim pati, el pàrquing, llavors realment

0: Continuem avançant, seguim parlant dels grans reptes dels joves a poder independitzar-se i accedir a un habitatge, i ara parlem amb l'Òscar Anguera, que amb 27 anys explica la seva experiència i les dificultats que afronta la seva generació. Endavant, Martí.
1: Doncs sí, Gemma, independitzar-se, marxar de casa dels pares i començar una vida pel teu compte. Una passa que, durant anys, s'ha considerat gairebé natural quan arribes a l'edat adulta, però que cada vegada, per desgràcia, costa més de fer realitat. El preu dels lloguers, el cost de vida i uns salaris que no sempre creixen al mateix ritme fan que l'habitatge s'hagi convertit en un dels principals obstacles pels més joves. Avui volem posar-hi cara i ulls i parlar des de l'experiència d'un jove. És l'Òscar Anguera, que té 27 anys i fa 2 anys que viu pel seu propi compte amb la seva parella. Però ell mateix reconeix que poder independitzar-se de jove no és una situació habitual.
2: Com comentes, jo sóc un dels joves privilegiats que s'ha pogut independitzar en una edat correcta. Actualment tinc 27 anys i em vaig independitzar quan en tenia 25. Ara ja fa un parell d'anys que va ser el dia clau, però perquè tinguem una mica més de context, el meu cas és una mica atípic, però alhora una de les vies més fàcils i sense, o sigui, evitant tota la guerra aquesta que hi ha per tenir el lloguer i tot. I vaig tenir la sort que una amiga de la família posava a llogar el seu pis. Se li anaven els inquilins que tenia en aquell moment i posava a llogar el seu pis, i ens vam enterar per una tercera persona. Llavors va ser com ràpidament i a correcuita escrivint-la per WhatsApp dient: ei, què et sembla si que ens hem enterat d'això, què et sembla si podem fer una visita al pis i veure si tot està bé, a nosaltres ens està bé i tot. I va ser dit i fet, la veritat. Vam anar a veure el pis, hi havia una persona que també havia anat a veure el pis just abans que nosaltres. Per sort o per mala sort, aquella persona no li va acabar de fer el pes al pis, i a dia d'avui, doncs com he comentat, no? ja fa un parell d'anys. Però comento que és una mica atípic perquè... Per això, perquè recau en un contacte de la família, recau en un tercer, no sempre.
1: I el seu cas serveix també per entendre una de les claus del problema, i és que no sempre n'hi ha prou amb tenir la intenció d'independitzar-se. En un mercat on hi ha molta demanda i els preus són elevats, trobar un pis que puguis assumir econòmicament pot acabar depenent, en part, de les oportunitats que apareguin. I això ens porta a una pregunta una mica més general, i és que fins a quin punt els joves poden realment decidir quan volen marxar de casa, perquè una cosa és voler i l'altra és poder.
2: I sí, crec que estem davant d'una de les problemàtiques més greus actuals dels joves, perquè si utilitzem dades oficials de la pròpia Generalitat, podem veure que el 18,6% dels joves entre 16 i 29 anys no tenen, si no s'han emancipat. Estem parlant de que ni 2 de cada 10 persones joves s'han emancipat en aquestes edats. És a dir, són números bastant, bastant greus. Quines són les raons? Pues, òbvies. És a dir, l'augment del preu del lloguer és desorbitat, i l'augment o l'estancament del preu del valor dels salaris, estem parlant de que això dificulta moltíssim aquesta emancipació, no? És a dir, si això són dades genèriques, és a dir, estem parlant de que són molt a nivell general, sí, però si ho baixem a la realitat, realment, en el meu cas, 27 anys i amb un entorn que, si li posem 2-3 anys cap a dalt, 2-3 anys cap a baix, només jo i un parell de persones més ens hem pogut independitzar. És a dir, són molts pocs els joves que hem tingut aquesta sort de poder-se independitzar.
1: I aquí apareix una qüestió important: què hi ha darrere d'aquest retard en l'emancipació? L'Òscar assenyala 2 causes molt concretes: d'una banda, l'augment del preu dels lloguers, i de l'altra, uns salaris que no han crescut al mateix ritme. Però això té conseqüències que van més enllà de simplement poder pagar un pis. Pot condicionar on vius, amb qui comparteixes casa, quan pots començar un projecte de vida en parella, o fins i tot plantejar-te tenir fills. I sobretot, genera una situació una mica paradoxal. Pots tenir feina i ingressos, però continuar sense

0: tenir prou capacitat econòmica per fer el pas? Escoltem-lo.
1: Jo formo part d'un col·lectiu en el que socioeconòmicament podríem dir que hauria d'estar en altres èpoques independitzat i en una fase socialment acceptada més adelantada, que estiguem més o menys en contra de les fases que marca la vida per estàndard ja és una altra cosa, no? Però que puguem tenir aquesta capacitat d'independitzar-nos els joves que nosaltres puguem escollir és el què. Llavors, el problema aquí radica en els salaris i en la pujada dels preus. Llavors, bueno, és un problema real. Quina és la solució? La veritat és que no la sé. No sóc jo la persona que ho hauria, però els polítics haurien de posar fil a l'agulla. Ara bé, sí que és cert que últimament tenim la possibilitat d'optar ajudes i això, des d'una perspectiva social, és de Déu, no? Però bueno, és suficient o no és suficient? Aquí ja la meva opinió és queda en banda. Però sí, és un dels grans problemes que tenim socialment, els joves.
0: El seu és un cas de joventut que ha pogut fer el pas als 25 anys, però també és el testimoni d'una generació que en molts casos ha de retardar aquesta decisió. I mentre els preus de l'habitatge i els ingressos continuïn evolucionant a ritmes diferents, independitzar-se continuarà sent un dels grans reptes pels més joves.
2: Molt bé, doncs ara fem una petita pausa per fixar-nos en el cel i en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
3: Es manté la situació meteorològica com en aquestes últimes setmanes, és a dir, amb sol i amb calor, pel que és l'època de l'any. Si aquestes temperatures les tinguéssim a principis d'agost, diríem que són temperatures raonables, fins i tot fresquetes, però ja entrada la tardor són temperatures molt altes. Avui tornem a tenir, ara mateix de fet, valors que freguen els 30 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i per tant, doncs, temperatures molt superiors al que tocaria. Aquesta tarda s'ha de mantenir la bonança, el domini del sol amb alguns núvols prims, els vents fluixos de mar cap a terra i la situació marítima amb una mica de mar de fons. Aquest cap de setmana esperem que de mica en mica la temperatura comenci a baixar una mica, tampoc no molt, però sí que tindrem temperatures una mica més baixes, sobretot de cara a diumenge, coincidint amb núvols que seran una mica més compactes, no deixant de ser núvols alts i mitjans, però estones podran arribar a tapar el cel amb menys insolació, per tant, baixant les temperatures. Dilluns, petit canvi de temps, amb núvols compactes, amb núvols abundants i amb la possibilitat d'algunes precipitacions de caràcter feble i dispers. També baixaran les temperatures.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: I ara repassem què és notícia a les xarxes socials amb la Laura Espanyol des de Malgrat. Laura, bona tarda. Laura?
5: Hola, perdona, no t'escoltava.
2: No, tranquil·la, cap problema. Laura, comencem com sempre, destacant alguna cosa al Maresme.
5: Mira, al Maresme tenim que la Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana el del 3 i 4 d'octubre a Cabrera de Mar, una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals de 2027, però també per oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i interacció i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme.
2: Molt bé, en clau internacional, en què ens fixem?
5: Avui en clau internacional un dels hashtags tendència en música és la paraula Taylor, ja que la Taylor Swift ha llançat la versió deluxe del seu últim disc, The Life of a Showgirl. Aquesta versió inclou quatre cançons noves que són Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding i Babylon. El hashtag ha arribat a tendències perquè tant fans com haters estan expressant que els han semblat aquestes cançons noves. En general, les opinions que he vist no són bones, però el disc en si ja no va tenir molt bona rebuda entre els fans, que van declarar que es tractava de cançons massa senzilles i mal escrites.
2: Vaja, doncs hi ha opinions per tot, eh? I el tema curiós del dia.
5: Com a curiositat, també parlem de celebrities avui i també de Taylors, perquè l'actor Taylor Lautner, altrament conegut com el Llop de Crepuscle, ja és pare. A priori no hi trobem el fet curiós, però com que la seva dona també es diu Taylor de nom, al casar-se amb ell van canviar el seu cognom per dir-se també Taylor Lautner, igual que el seu marit. Internet havia especulat molt amb el nom de la filla que estaven esperant, i aquí és quan parlem de la curiositat. Al final, la filla de Taylor Lautner i Taylor Lautner es diu Lennon Taylor Lautner, és a dir, li han posat Taylor però com a segon nom.
2: Molt bé, Laura, perfecte. Doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Tu diràs que estem preguntant.
5: Doncs en relació amb aquest últim fet curiós, el que estem preguntant als nostres oients és quin nom els hi posarien els seus fills.
2: Molt bé, tu, per curiositat, si tinguessis fills algun dia, saps el nom ja?
5: No m'ho he plantejat molt. M'agrada molt Àlex perquè pot ser tant per noia com per noi.
2: Ah, molt bé.
5: Però no tinc altres opcions.
2: Vaja, però ja és una.
5: Ai, perdó.
2: No, no, sí, sí. Jo, mira, tinc diverses opcions. M'agrada Eric.
5: És molt bonic.
2: Eric és molt xulo. M'agrada molt Meritxell, també, per noia, perquè la meva millor amiga es diu Meritxell i m'agrada molt el Meritxell. I segur que n'hi ha més opcions, però ara no les recordo.
5: Sí, ara que ho has dit... Ai, perdona.
2: Digues, digues.
5: Res, un petit apunt, que ara que ho has dit, Gerard també m'agrada molt com a nom.
2: Ah, també, també, també està xulo. Molt bé, Laura, gràcies, fins ara. Bé,
5: merci.
2: Doncs bé, ara toca parlar de cinema, perquè cada divendres és el que fem. Parlem de cinema, de sèries, d'estrenes de la setmana amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
6: Hola.
2: Hola, t'escoltàvem molt lluny, com si estiguessis...
6: Hola, Gemma, ara sí.
2: Ara sí, ara sí, t'escoltàvem.
6: Ara sí. Aquí, tinc una discoteca aquí i no sé quin piu toco ja. Ja està, no? Que és divendres, ja, tu.
2: És divendres. Molt bé, Dani, aviam.
6: No, m'has llegit els pensaments, perquè en el guió tu has posat una cosa que jo pretenia posar, però he acabat... Sí, no, parlem d'aquest tema, parlem de la pel·lícula aquesta, d'aquesta noia tan bonica i maca que, diguéssim, utilitza d'estrals i tot això.
2: L'Lizzie Borden, eh?
6: Sí, l'Lizzie Borden. A veure, això forma part, m'he estat informant, d'una sèrie de sèries, n'hem fet quatre, que es diu Monstruo, que és aquesta de l'Lizzie Borden, que és l'última, però també forma part de Monstruo, la Ed Bain i la de... Jeffrey Dahmer, i no sé, i la quarta no recordo quina pot ser.
2: Els germans aquells que van matar els pares, aquells germans...
6: Això se m'escapa.
2: Monsters, vale. Es deien, també.
6: Monsters es deien, doncs bueno, van dedicant sèries a monstres d'aquests, no? A psicòpates, bàsicament, no? Vale? Però bé, aquesta noia, podem dir que presumptament mata els pares, perquè només començar la sèrie ja li fot dues destralades en el seu pare i la seva madrastra, no? I és tot el desenvolupament de no he començat quasi la sèrie, però de tota la vida d'aquesta noia, sota la mirada i estretot de la seva madrastra, que li fa passar magre i que la controla molt, i es veu que la noia, interpretem que fins als pobres de la madrastra i de tot, i acaba agafant una destral i parlen els pares. El que passa és que en el judici, això va passar en veritat, en realitat, el 1892, en el judici, aquesta noia surt absolta. Per tant, sí.
2: Ostres, els fets històrics, per tant, la història real és que sortir absolta.
6: Jo no sé com acabarà Netflix, la sèrie aquesta, però ja. He llegit el cas i surt absolta. Per tant, és assassina o no, o sí, o què passa, m'entens? Vull dir, o a vegades, clar, vull dir, depèn de com, a veure, matar, no estic incitant a que ningú mati ningú, però, clar, també es pot entendre, no?, certa bel·licositat en aquesta noia, depèn clar. De com sigui la madrastra dels pebrots, no?
2: L'has vist, Dani? L'has començat?
6: L'he començat. Bueno, porto 10 minuts, vale? L'has vist tu? L'has vist o no l'has vist tu?
2: Jo ja porto 4 capítols.
6: Vale. No, jo he vist els cops de destral i que ja li enjufa un marit i un nòvio, vale?
2: Sí, sí.
6: I tal i qual. Estic aquí.
2: Ja t'aviso, Dani, que hi haurà moments que t'hauràs... Bueno, no ho sé, perquè no sé quina sensibilitat tens a la sang
6: no,
2: i...
6: Alta. Vull dir, no em fa res.
2: No t'impressiona.
6: No m'impressiona gaire cosa.
2: Doncs a mi m'impressiona bastant. Hi ha moments que em tapo els ulls i miro saps com... Vale. Una mica entreoberts.
6: He acabat el grup gastronòmico, que m'ha sorprès al final. Val? No has acabat tu el grup gastronòmico?
2: No, l'he deixat a mitges justament per començar aquesta, que val, estàs
6: doncs,
2: dient.
6: Doncs no diré qui és l'assassino o assassina, però a mi m'ha sorprès, de veritat. Però bé. Sí, he començat aquesta, l'Alicia Bowden, és un cas real, i està dedicat a aquesta sèrie de psicòpates, de moment 4 psicòpates, dos germans que diu la Gemma, que no recordo qui són, Ed Bain i el Dahmer, i aquesta noia que es diu Lizzie Borden, que, bueno, que a la realitat surt absolta, no sé com acabarà la sèrie. Després, en cinema, cal destacar que ho està patant molt Cronos, que és la pel·lícula dels fets de 2017 de l'atemptat de jihadista a la Rambla de Barcelona. Ho estava tant molt als cinemes, ho estava tant molt. Aquesta setmana s'ha recuperat La Bola Negra, que és la que anirà dels Javis, la que anirà als Oscars, la pel·lícula que anirà als Oscars, i també ho està patant fort, a veure, ho tinc aquí, El ser querido, la última pel·lícula de Javier Bardem, Raúl Arévalo, Victoria Luengo i Melina Matthews, dirigida per Rodrigo Sorogoyen, que és un dels directors que a mi m'agrada més a mi, per passar de violència a excessos, per al seu nou projecte, li ofereix un paper a la seva filla, això és la pel·lícula El ser querido, Emilia, amb el pretext d'ajudar-la en la seva estancada carrera d'actriu. La convivència del rodatge donarà lloc a una intimitat que no tenien des de fa anys, però també revifa vells dolors que mai es van curar. Per tant, un drama i una tensió brutal a la pel·lícula que pot acabar, diguéssim, sense acabar la pel·lícula, podríem dir, a la pel·lícula. I ho està passant molt Cronos, que és la història aquesta de bueno, hi ha també un documental a Netflix, 800 metres o 800 metres, que doncs és la història documental de l'atemptat del 2017 jihadista a les Rambles, que també va haver-hi l'atemptat a Cambrils, i per tant, doncs, Cronos és la peli i tothom diu que està molt i molt bé. I també recomano, Gemma, la sèrie que es va estrenar dilluns sobre Ferran Adrià i la Bulli, que no recordo com es diu ara.
2: Genesis,
6: exacte.
2: Sí, em Genesis, sonava.
6: La recomano. Hi ha els dos primers capítols penjats a 3CAT.
2: Molt bé, Dani. Vale. Doncs aquestes són les recomanacions,
6: Doncs exacte.
2: Molt bé.
6: Ja veurem com acaba la nena aquesta, vale?
2: La Lizzy, molt bé.
6: La Lizzy aquesta, vinga. Adéu.
2: Perfecte. Adéu, Dani, gràcies. Adéu. I ara donem pas a en Jordi Prats de Valls amb l'agenda teatral i les propostes que ens recomana també cada setmana per anar al teatre. Jordi, bona tarda.
7: Molt bona tarda, Gemma, com estàs?
2: Molt bé, doncs amb ganes d'escoltar què ens proposes avui.
7: Nosaltres contribuïm des del programa i des de totes les emissores locals a allò, animar que la gent vagi al teatre, com diu el lema Cap butaca buida, i avui em permetràs que per fer així una miqueta d'agenda et parli de musicals. Fins i tot, crec que tens en Marsala Controls, si no m'equivoco.
2: Sí, està a control.
7: Un repte, si vol. Escolta, parlem de musicals, per tant, qualsevol melodia així de fons per aquesta secció que ens pugui posar, doncs que ens recordi els musicals, jo per mi, perfecte, ja li agrairia 100% i marxaria content de cap de setmana. Gemma, tu alguna vegada m'havies dit que el tema musicals no t'agraden gaire, crec recordar, no? O què?
2: No, mira, de fet explicaré una anècdota. Vinga. Una parella que vaig tenir, va ser el meu aniversari, i el tio vai em regala per anar a veure Bailando bajo la lluvia, sabent que a mi no em fascinen els musicals, i li agradaven a ell. Per tant, vam anar a veure el musical, que... va ser, doncs, per mi va ser complicat i va ser dur.
7: Jo t'haig de dir que abans que
2: com a fet... Homer Simpson, saps? Sí. Que li regala a la seva dona una bola de bolos per jugar a bolos quan li va bé a ella i ella no?
7: Sí,
2: no és el mateix.
7: Exacte. Doncs mira, jo sóc la part contraposada, a mi m'encanten els musicals, de fet, m'encanta veure'ls i m'encanta protagonitzar-los també, perquè no? A mi m'agrada fer teatre i algun cop o altre, doncs, he intentat cantar amb millor o pitjor rendiment, eh? Això ja és discutible. Però vaja, l'opció d'avui és parlar-te dels musicals que aquests dies es poden veure als teatres de Barcelona. Per exemple, comencem un clàssic, què et sembla? Mamma Mia, al Teatre Tívoli de Barcelona, aquests dies fins al 20 de desembre. Un d'aquells musicals on hi han passat moltes actrius, tots recordem a la Nina cantant Va todo al ganador, ara ja no hi és, però hi ha altres tres actrius protagonitzant aquest musical amb cançons d'Ava. Aquest sí que hi aniries, no, Gemma, o què?
2: Sí, podria. Per què no?
7: Va.
2: Si em conviden...
7: Home, va, convidada al teatre. Algun dia voldràs venir amb mi a veure un musical, per exemple, Mamma Mia?
2: Però, sí, mira, Mamma Mia sí que l'aniria a veure, perquè me n'han parlat molt bé.
7: Doncs mira, és una de les bones propostes. També n'hi ha una altra que s'està fent aquests dies i que es va estrenar el 17 de setembre al Teatre Apolo, en aquest cas de Barcelona. Parlem de Sonrises i Làgrimes, la versió en castellà, eh? En aquest cas, la mítica pel·lícula dels anys 70, si no m'equivoco, ara portada dalt dels escenaris del Teatre de Barcelona fins al 27 de setembre. De moment hi ha entrades que es poden comprar a partir d'uns 37 euros aproximadament. Tu recordes aquesta pel·lícula, Gemma?
2: No.
7: Aquesta cançó, mira, en Marçal apunta perfecte aquesta cançó del Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Poder ens ajuda a refrescar aquesta memòria. Doncs es tracta d'una jove monja que el que fa és sortir del convent on és i li dona la tasca de criar a uns 5-6 nens una miqueta malcriats i que van sempre amb toc de pitu a càrrec del seu pare. A partir d'aquí es fa amb els nens, es fa amb el pare i per si de cas, jo al final no us l'explico, l'haureu d'anar a veure al Teatre Apolo, que ja podeu comprar entrades. Si seguim fent agenda i anem una miqueta més endavant, això sí, haurem d'esperar fins al 12 de febrer del 2027, perquè Daniel Anglès dirigeix Germans de Sang, un musical que, si no m'equivoco, fa uns mesos es feia a Calella, si no m'equivoco, com a musical també, i que amb dos grans protagonistes, dos actors que, escolta, que ens agraden molt, que de ben segur recordaràs, Gemma, estem parlant d'Albert Salazar i també de Roc Bernardí, pujaran dalt de l'escenari per mostrar-nos, doncs, aquest musical, en aquest cas amb la seva versió catalana, al Teatre Condal de Barcelona. Et vaig convencent una miqueta més? Et porto cap al meu terreny, Gemma, o encara no?
2: Sí, una mica, Jordi, sí. Doncs, per cert, ai, 50, hem de començar la següent secció, disculpa, perquè saps que el temps el tenim picadet, però vaja, t'aviso perquè ho tinguem en compte.
7: Ho tinc controlat, cap problema.
2: Perfecte,
7: doncs,
2: molt bé.
7: Deixa'm fer-te un parell de propostes més, una de molt clàssica i una altra on de ben segur ens hi trobarem, Gemma. Los Chicos del Coro, el musical, el 26 de novembre, es torna a estrenar al Teatre Apolo, nova temporada, fins al 31 de gener del 2027. Les entrades encara estan disponibles a partir d'uns 34 euros. I una proposta així divertida, que sí, és musical perquè canten cançons, però que de ben segur t'agradarà, Gemma, és No me toques el cuento. De fet, no sé si l'has vist algun cop o et sona, són aquestes protagonistes femenines, en aquest cas de conte, la Blancaneus, la Ventafocs, la Bella o la Bella Dorment, que expliquen, doncs, l'altra versió del conte que no és tan idíl·lica. Aquesta proposta la podreu veure des del 18 de gener del 2025, s'està fent ja al Teatre Poliorama del municipi de Barcelona, de la ciutat de Barcelona. I acabem molt ràpid, Gemma, sé que vaig fora de temps, per comentar una bona notícia amb els companys de Pere Cot, del teatre que es fa a Tordera, l'entitat torderenca, que ja han fet públic el nom del seu proper projecte teatral. Bàsicament és el nom i es podrà veure el pròxim 10 i 11 d'octubre al Teatre Clavé.
2: Molt bé, Jordi, de fet, les últimes opcions que ens has proposat m'han interessat molt,
7: Millor,
2: Los Chicos del Coro i també No me toques el cuento,
7: Sí, mira, fora de micros, el que farem és quedar i anem a Teatre Barcelona.
2: Perfecte, molt bé, Jordi, gràcies, fins ara. I va, acabem amb l'última secció del dia, la nostra secció de tecnologia des de Malgrat amb la Laura Espanyol. Endavant.
8: Doncs avui tornem a parlar amb el gerent de Cat Mataró Maresme, Carles Fradera, sobre intel·ligència artificial i discapacitat. Bona tarda, Carles.
9: Bona tarda.
8: Carles, avui parlem d'intel·ligència artificial i discapacitat. Com s'entrellacen o s'uneixen aquests dos conceptes?
9: La intel·ligència artificial serveix una tecnologia que serveix per potenciar-ho tot, potenciar en tots els aspectes. I nosaltres estem treballant amb la Fundació Maresme amb l'aplicació per lo que és la intel·ligència artificial a l'àmbit de la discapacitat intel·lectual, que és un col·lectiu que té unes necessitats específiques, tant les pròpies persones amb discapacitat intel·lectual com les persones que les atenen i els seus entorns familiar i social, i considerem que cal utilitzar una eina tan potent com és l'intel·ligència artificial per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.
8: De fet, la setmana que ve se celebra el Congrés la discapacitat intel·lectual a l'era de la intel·ligència artificial i entenc que aquests conceptes s'aprofundiran al Congrés.
9: Aprofundirem aquests conceptes de la forma que entenem que és més més pràctica, que és posant els exemples reals de com s'està utilitzant. Efectivament, el dijous que ve estan convidats totes les persones que ens escolten, s'han d'inscriure, això sí, a la web de Fundació Maresme. La Fundació Maresme, que treballa pel col·lectiu de discapacitats intel·lectuals, i la Fundació Brecat, que treballem en la tecnologia, hem unificat esforços i fem el congrés més important que es fa a Catalunya en aquest àmbit. Un congrés en el que es veurà què s'està fent i, sobretot, què és el que s'ha de fer, cap on s'ha d'anar. Per tant, celebrarem els 60 anys de la Fundació Maresme, mirem on estem en aquest moment i treballem perquè quan en faci 100, d'aquí 40 anys, continuem siguent l'exemple al Maresme d'un dels llocs on més es té cura de les persones, totes, i especialment de les persones amb discapacitat intel·lectual. Ens hi ajuda l'Ajuntament de Mataró perquè forma part d'aquest congrés de la capitalitat espanyola de l'economia social. L'economia social en la nostra comarca és molt rellevant, ho ha estat històricament, i és un exemple més de que cal treballar de forma conjunta, en col·laboració amb l'ecosistema, per aconseguir resultats. Orgullós de poder muntar aquest congrés, que és el més rellevant en aquest àmbit, dijous de dia 1, i remarcar que és obert a totes les persones, tenint en compte que moltes de les solucions aplica a les persones amb discapacitat intel·lectual, però apliquen també a moltes altres persones que, sigui per l'edat, sigui per alguna patologia, sigui pel que sigui, tenen algun tipus de, diguem, discapacitat o, podríem dir, diferència respecte al que seria l'estàndard. Les solucions també els apliquen.
8: Clar, perquè amb exemples concrets, com pot la intel·ligència artificial millorar el dia a dia de les persones amb discapacitat intel·lectual sense deixar ningú enrere?
9: La intel·ligència artificial permet que les eines, els serveis, les solucions s'adaptin a cada persona individual. Estem acostumats a que és fàcil que serveixin per traduir d'un idioma a l'altre. Però, per exemple, les persones amb discapacitat intel·lectual admeten els seus, però algunes d'elles s'expressen de la seva pròpia forma que no és intel·ligible per moltes de les altres persones. Aquesta traducció, per exemple, o aquesta atenció permanent als seus rictus a la cara per poder prendre determinades accions. Això que un terapeuta doncs ho veu, el que no pot tenir és un terapeuta 24 hores, 7 dies a la setmana, i la intel·ligència artificial permet reforçar aquests serveis a la vegada que permet que el col·lectiu que els dona suport tingui eines també que els facilitin la feina.
8: I les persones amb discapacitat intel·lectual s'enfronten a una nova bretxa digital amb l'arribada de la intel·ligència artificial o realment serà una eina que facilitarà l'accessibilitat cognitiva?
9: Si no fem una labor proactiva de treball en comú, és cert que es separa encara més el que és el target, el segment principal per a les grans empreses, que serà el gros de la població, i el que seria les necessitats de tota la població. Per això cal treballar plegats perquè no s'aprofundeixi, sinó que és al revés, que hi ha solucions específiques que el que fem és aprofitar, que tot el contrari, que gràcies a la intel·ligència els serveis tecnològics, la innovació tecnològica sigui palanca per tota la societat. Els que treballem per innovar en el bé comú, que és molt agraït treballar en aquest àmbit, ens interessa molt que no s'aprofundeixi a la bretxa, però que a més tot el contrari, que serveixi per corregir i perquè tingui una societat millor, perquè les persones viuen millor durant tota la seva vida, en què la qualitat de vida durant tota la vida també és important i aquestes eines ens ajuden.
8: I ja ho has comentat una mica abans, però quan parlem de la intel·ligència artificial aplicada a la discapacitat, els projectes desenvolupats o proposats no només poden servir per a aquest col·lectiu, sinó que també per persones grans o el que comentaves abans, veritat?
9: Poden servir per tots i qualsevol de nosaltres. Les comparem amb que és una... La intel·ligència artificial són com una eina que... És com una capa que et posessis tipus Superman, que et permet fer millor el que ja feies. Moltes vegades es reforça, que et permet treballar més i ser més productiu, és cert, però també et permet comunicar-te millor, et permet entendre millor, et permet transmetre millor els teus sentiments amb el teu entorn. I aquesta és la nostra aposta.
8: D'acord, i ja per acabar, quin és el missatge principal que voleu transmetre a la societat i al sector tecnològic des d'aquest congrés que serà, com dèiem, l'1 d'octubre?
9: El missatge principal és l'absoluta necessitat de treballar plegats per aprofitar l'enorme potencial d'aquestes eines, que darrerament moltes d'elles s'ha destacat la part negativa, la part més fosca, tenen, per suposat que suposen amenaces, però que tenen una part molt positiva que aporta molt de valor. L'objectiu és que sapiguem que hem de treballar plegats, però a més què és el que toca fer cadascú. Per això convidem administracions, empreses tecnològiques, els propis usuaris, parlar amb les pròpies persones amb discapacitat per alinear vectors i que d'aquí 40 anys, quan tinguem una altra presència aquí a Ona Malgrat, doncs podem dir que hem fet un pas de gegant en aquest sentit.
8: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos a aquest congrés a la ràdio, Carles.
9: Gràcies i, com sempre, per marcar que estem convidats a tots els nostres actes.
2: I gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos un dia més a l'Hora Maresma. Nosaltres ho deixem aquí i tornem la setmana que ve, dilluns, amb un nou programa. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu.
4: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: 2, 1, 1, 2, 1, 1.
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls.

0: Aquest programa és una repetició.
1: 欢迎收听 Ramble 54，一档聚焦行动派人士的广播节目。今天的嘉宾是来自 Radio Ruby 电台的 Mariona Jerez， 他将向我们讲述自己为何开始学习中文，并点评我们的学习方法是否得当。
2: Mariona Jerez de Radio Ruby, ben tornada al Rambla.
3: Hola, gràcies Anna, bona tarda.
2: Bona tarda, escolta, no sé si l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau ho ha fet bé presentant el programa o no. Tu com ho has escoltat?
3: A veure, ho he escoltat prou bé, sí que et dic que potser Rambla 54, Mariona Jerez o Radio Rubí, en realitat ho haguessin dit d'una altra forma. A Xina a vegades ho tradueixen, ho fan la traducció fonètica amb els seus caràcters, però bueno, dins del que cap, bastant decent.
2: Doncs no sé si tu, oient, recordaràs que la Mariona ja ha passat pel Rambla 54 per explicar la història de la nissaga dansaire dels Rubio de Rubí, i que aleshores vam descobrir doncs, que a banda de redactora és estudiant de xinès. Mariona, com va anar això? Per què xinès?
3: Doncs mira, és una raó una mica estúpida, no m'enganyaré. Jo tenia una llista de coses que volia fer i dins d'aquesta llista hi havia com una llista d'idiomes que si tenia l'oportunitat volia estudiar. Hi havia rus, xinès, japonès, coreà, francès, bueno, el que vulguis, o sigui...
2: Fàcil no t'ho poses, eh?
3: No, però la realitat és que estava a la universitat i vaig deixar el conservatori i estava avorrida i vaig aprendre un idioma. I vaig decidir que el xinès era el més important de començar a aprendre, primer de tot perquè deia, encara sóc jove i encara, pues, si és tan difícil com diuen, tindré l'oportunitat, i a més perquè tenim molts parlants al món i especialment a Barcelona, som la comunitat autònoma, bueno, Catalunya és la comunitat autònoma amb més col·lectiu xinès o comunitat xinesa de tot Espanya, fins i tot més que a Madrid.
2: I tu estudies xinès mandarí, o vaig
3: sí.
2: Errada?
3: No, sí, exactament. Jo estudio el xinès mandarí, hi ha després altres variants, però jo estudio el que diuen putonghua o la llengua comú, que és la que parlen a tota la Xina.
2: És amb la que s'entenen tots, després cadascú té la seva cosa. I a més d'estudiar xinès, també estàs involucrada amb la cultura xinesa de forma activa. Aquesta Mercè, la ciutat convidada de Barcelona és Xangai, i allà al mig hi ha la Mariona. Explica'ns-ho això, si us plau.
3: Sí, doncs, bueno, la Mercè, la veritat és que ja porta temps col·laborant amb col·lectius de la comunitat xinesa, és curiós, i jo és que sóc part d'una associació, que és l'Associació de Dansa del Lleó Guanghui, que ja l'any passat vaig estar fent la Mercè, però aquest any, com que a més el tema era la ciutat de Xangai, no la ciutat convidada, hem fet un espectacle en col·laboració amb un grup de dansa que es diu Kernel, que combina també un lleó català que és de Sant Boi, i que junts fem un espectacle que combina, pues, des de la cultura catalana a la cultura xinesa, com es troben, i després una dansa contemporània que barreja des de sardanes, a dansa de lleó, a tambors. La veritat és que és un espectacle molt xulo i bueno, pues jo estic allà al mig. Aquest any tocant el tambor, l'any passat sí que feia dansa de lleó, però aquest any toco el tambor per acompanyar el nostre lleó xinès, i bueno, si algú es vol passar, jo ho recomano moltíssim. Estem a l'estació del Parc del Nord, o sigui, allà i bueno, a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge, jo faig la publicitat, però ja em parareu.
2: Escolta'm, això del lleó xinès és això que veiem, que és com una mena de cucafera amb cap de lleó, o vaig equivocada?
3: Bueno, no sé exactament com descriuries, és... Bueno, són dos persones dins d'una mena de disfressa de lleó, que no sembla lleó, i la gent sempre li diu que és un drac, és un lleó. I és bàsicament, li diuen dansa, però és bàsicament acrobàcia. I bueno, és això, es fa sobretot en inauguracions, també ho fem en bodes, i la veritat és que ho hem fet també, pues, això, per l'any nou xinès també el fem nosaltres a la meva associació, el Guanghui. Llavors a l'escenari, per exemple, vam fer acrobàcies al lleó i tot això, i bueno, és un lleó, per dir-ho així, però no sembla un lleó. I és això, la diferència és el drac, són persones al descobert amb un pal i a dalt un drac molt llarg, i són moltes persones, i el lleó són dues persones sota una disfressa, normalment molt peludeta i molt mona, que a més mou la cua i les orelles i és molt, molt adorable.
2: Veus, doncs, jo és el drac el que tenia al cap.
3: Mariona... També fem drac, eh? També fem drac.
2: Si hi ha algú que vol seguir els teus passos amb l'estudi del xinès, què li recomanaries fer? Hi ha algun mètode que funcioni més que un altre?
3: els mètodes sempre depenen de les persones, però per mi jo crec que el més essencial és submergir-te. Justament el xinès, per exemple, és un idioma que el que és la Xina continental ha volgut enfocar molt cap a tota la població que té fora de la Xina, no? I per tant té molts continguts multimèdia, sèries, pel·lícules, animacions que estan disponibles amb subtítols en anglès normalment, i estan disponibles pues, a YouTube, estan disponibles a Netflix, i la veritat és que han invertit molt en aquest soft power, sobretot perquè tenen pues, aquesta diàspora. I aprofitar-te d'això, si el teu idioma, l'idioma que vols parlar, en aquest cas el xinès, té tot això de sèries que et poden enganxar, que et poden ajudar a submergir-te, és sobretot això, i la música també, i bueno, si pots parlar amb gent de que parli l'idioma també, però això sempre és més difícil, i per tant jo sempre recomano sèries a tope.
2: I escriure-ho ha de ser francament complicat, perquè clar, estem parlant d'un alfabet diferent del nostre.
3: Sí i no. Vull dir, escriure per mi és complicat, per exemple, el francès. Jo, el francès, sóc un desastre, aquestes vocals que no sonen. En canvi, el xinès té un sentit dins de cada caràcter. És a dir, que hi ha caràcters que es repeteixen i que tenen diferents pronunciacions o diferents significats, però, en general, els caràcters pues, es construeixen d'una forma que, pues, per exemple, el que m'agrada a mi molt és el d'oblidar, perquè el d'oblidar té una part que és el caràcter de la mort, de morir, i a sota té el de cor. I llavors, la mort del cor és oblidar. Llavors, tots els caràcters com estan construïts d'una forma que té sentit.
2: És com molt poètic, no?
3: Molt, molt. El xinès és un idioma molt poètic i de tant en tant, no tant, però també és molt curiós, la veritat, és que és fascinant.
2: Mariona, abans de marxar, ens podries dir alguna cosa en xinès per acomiadar-nos?
3: Bueno, va, ho intento, eh? 感谢大家收听Rambla54电台 希望大家和我们一起度过了一段愉快的时光。我们下个星期一下午4点再见。
2: Estic al·lucinada, Mariona? T'ho traduït al català? Què vol dir?
3: Significa gràcies per escoltar el programa Rambla 54. Espero que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i ens veiem el pròxim dilluns a les 4 de la tarda.
2: Doncs definitivament m'agrades molt més tu i la teva veu que l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau. Gràcies, Mariona, i com dèiem, fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: Anem a la Rambla. Anem a la Rambla. La Rambla 54.
1: Tornem a començar i fas una parada perquè no quedin enganxades.
0: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
0: Sí.
1: Vinga, ja està.
2: Su. Su.

0: com aquests, doncs, són indestriables del nostre paisatge sonor de cada dia, tant a casa com a la feina, com en el trajecte de casa a la feina i de la feina a casa. Vivim rodejats de pantalles, del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, i els més fans, fins i tot, hi ha pantalles per pujar i baixar les persianes de casa. Però tot això és molt d'ara, i avui volem tirar enrere i situar-nos als anys 70, quan el món començava a veure, doncs, aquells primers ordinadors, aquelles primers bèsties immenses, lentíssimes. Llavors semblaven llebres, però anaven molt lent, i inaccessibles per a una butxaca. Sergi Anson, benvingut al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna, bona tarda.
0: Sergi, hem fet aquest salt enrere per entendre un museu que teniu a Vilafranca del Penedès i on podem resseguir una mica aquesta història que dèiem, la història d'aquests primers ordinadors, oi?
1: Doncs sí, com bé comentes, us volem parlar del Museu Commodore i de microordenadors. És una iniciativa d'en Joan Boada. Ell és professor jubilat que, de fet, ha impartit classes de ciència i de tecnologia en diversos centres de Vilafranca del Penedès. Però a banda de la seva passió per l'electrònica, que l'ha identificat també, com dèiem, ja des de ben jove, juntament amb la seva dona van obrir una botiga al segle passat, en aquells llunyans...
0: En el nostre
1: 70,
0: segle.
1: En el nostre... Això mateix. Van obrir una botiga d'informàtica a Vilafranca, centrada precisament en vendre aparells de la marca Commodore. I d'aquí una mica, estirant el fil de la història, és d'on ve el nom d'aquest museu. Quan van tancar l'establiment, i aprofitant que tenien tot de material que els quedava, van decidir endreçar-lo i mostrar-lo a persones que hi tinguessin interès, i d'aquesta manera també, doncs, ensenyaven els inicis d'aquella primera informàtica a casa nostra. De fet, hem anat a veure el Joan Boada i efectivament ens explicava que aquests aparells han canviat moltíssim des del que va ser el seu primer ordinador.
2: Doncs et diré que ve de l'any 77. En 77 vaig tenir el primer ordinador, que era un ordinador que era un Commodore, precisament. I aquest ordinador anava bé perquè altres coses havia provat abans, però eren més complexes, també més a nivell d'enginyeria. I llavors aquest, doncs, era molt pràctic perquè portava tot complet. Portava el teclat, portava unitat central a dintre, portava la pantalla també incorporada i el casset per poder gravar la informació.
0: Quina nostàlgia de museu, no, Sergi?
1: Doncs sí, sí, efectivament, i sobretot per aquells que ja som una miqueta més grandets i que potser en el seu moment ens vam iniciar precisament amb un Commodore, i que, deixant de banda el que ens ofereixen avui els ordinadors, el fèiem servir bàsicament per jugar. Però al final també aquest museu pot ser interessant per a qualsevol persona que tingui curiositat per la tecnologia, com també ens apuntava el Joan Boada.
2: Jo trobo gent, com havia comentat al principi, que són de Commodore, i aquells, doncs, s'hi troben totalment identificats, i després també joves que ja tenen una certa edat que havien agafat amb molt Amiga, un ordinador Commodore que havia tret, l'Atari també havia tret un altre model d'aquests Amiga, perquè en aquell moment els gràfics, el so, tot estava a nivell superior del que era en aquell moment el PC. Però esclar, el PC va sortir per cosa més comercial, més de botiga o d'empresa, petita empresa i tal.
1: Com dèiem, de fet, en aquells primers moments molta gent fèiem servir aquests ordinadors per jugar a casa, i potser sí que quedaven els PCs aquests personals que tots tenim ara a la feina per aquesta tasca més de feina. Però a banda dels ordinadors també hi ha molt de material d'electrònica. Per exemple, visitant el museu ens podem fer una idea de com podia ser i funcionar un dels primers ordinadors. Boada insisteix en que no tot el que mostren, doncs, són Commodores.
2: Quan donava classes d'electrònica, estic parlant del principi dels 70, doncs ja tenia equipaments d'aquella època i altres que havia comprat de segona mà, que eren interiors l'any 70. Són equips que, bueno, diràs, són antics o no són antics, és igual, però tenen una època. I llavors, com que d'això en tinc, i repetits, doncs allà estan ben posadets dintre de l'espai que tenim. També posarets en altre aquest material i peces també. O sigui, tu avui dia no podràs veure un ordinador d'aquella època que anava en revés per la senzilla raó primera que ja no hi cabria, perquè a més pesaven tonelades, sí, sí. I, bueno, en fi. Però sí podràs veure al revés.
1: De fet, un altre dels al·licients precisament de visitar aquest museu són les explicacions sobre l'evolució de la tecnologia i el món de les comunicacions lligades a l'electrònica que ofereix també en Joan Boada. La cosa arriba, però, fins a aquests actuals PCs i telèfons mòbils, infinitament més lleugers i accessibles.
2: Ha imposat diferents models d'ordinadors, doncs sí, d'Spectrum, que no pateixin els que tenen Spectrum, que tenim allà molts més models d'Spectrum, i ens n'han d'arribar dos models més, que són els dos primers models que es van fer, el ZX80 i el ZX81, que no van arribar aquí a Espanya, que també estan a punt d'arribar, que avui dia ja, quan estem parlant d'això, doncs el més petit que et ve ja és el mòbil, no?
1: Sí.
2: Una tablet, un portàtil d'aquells fins i tal. Però bé, en altra època hi havia altres històries. Llavors, un portàtil pesava 10-15 quilos, amb pantalla i tot, però la pantalleta més petita que la que porten els mòbils d'avui dia.
0: Ai, Sergi, els Spectrums. Jo, el meu primer ordinador va ser un Spectrum connectat a una tele en blanc i negre, que encara conservo. Funcionaria si no hagués entrat en funcionament la TDT. I amb unes cintes de caset. Quins sí, records.
1: Jo vaig començar amb un Astra amb les pantalles verdes, d'aquelles que,
0: sí,
1: que també servien a vegades per jugar amb segons quins jocs molt senzillets dels que veuríem ara.
0: Que programàvem nosaltres, no sé si era el teu cas, però aquella boleta que anava amunt i avall,
1: sí,
0: com si fos una partida de ping-pong,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, que tenies... Sí, passaves hores, Déu-n'hi-do. Ara ens queixem també. De fet, però Anna, si el que vols posar, doncs, o passar aquesta nostàlgia, i entendre també una mica com anava en aquells ordinadors que feies anar, ja ho saps, et pots acostar a Vilafranca i visitar-lo. Els pots comparar amb això que tots ara portem, de fet, a la butxaca o a la bossa, i que ens permet estar hiperconnectats, que a vegades també és una mica complicat.
0: I una mica excessiu. Doncs,
1: sí, sí.
0: Sergi, si us plau, agraeix-li la feina de divulgació al Joan Boada, des del Rambla 54, a ell i a tu. Per cert, abans no marxis, com que has estat, aquesta ha estat, de fet, la nostra primera connexió.
1: Sí, sí,
0: i
1: sí.
0: I estem demanant a tothom que passeja per primera vegada pel Rambla, doncs que ens faci 5 cèntims de qui és i qui és la seva emissora. Qui sou, Ràdio Vilafranca i tu?
1: Doncs mira, jo sóc el Sergi, sóc periodista, tenim ja un cert bagatge, de fet, amb mitjans de comunicació a nivell local i comarcal, i pel que fa a la ràdio, Ràdio Vilafranca és una emissora que va començar el 1982, per tant, doncs ja fa també força anys, i que ens centrem en intentar acostar a nivell de Vilafranca i comarca, doncs tot allò que va passant també a casa nostra, mirant de ser el màxim de propers possibles.
0: Doncs au, ja ets un rambler amb tots els ets i uts. Gràcies, Sergi, i parlem aviat. Una abraçada.
1: Perfecte, fins la propera, Anna.

0: Plana Ràdio, també escoltem Rambla 54.
1: Víctor Montecino Valls, benvingut al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Aclarim, igualment. Aclarim, Víctor, per la música, que no estàs a l'estat de Nova York amb els Mohicans, sinó al Montsià, a la Galera. Allà encara hi queda un representant d'un ofici que durant segles va formar part de la vida quotidiana d'aquell poble. De fet, és l'últim d'aquí que ens ha vingut la inspiració d'aquesta cançó.
2: Sí, parlem d'últims, o almenys de ara l'únic vigent, no sé, a vegades se'n val dir l'últim, i concretament vull parlar-te d'un ofici amb molta història a la Galera, com deies, que és el dels terrissers o canterers, com se'ls coneix sempre, o se'ls ha conegut sempre aquí. Tenim, o hi ha documents des del segle XVIII, i va haver, que hi va haver una època en què hi havia diversos obradors funcionants, però d'això ja fa temps, i ara mateix només en queda un en actiu, és Joan Cortilla García, que continua una tradició familiar, i des del 2011, a més, és, va ser nominat en aquell moment mestre artesà terrisser, i el tenim aquí. Joan, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
2: Joan, tu has crescut pràcticament entre fang, no sé si seria la forma de dir-ho, entre torns, entre peces de terrissa. Quan vas tindre clar que volies continuar aquest ofici que havies vist a la família des de sempre?
3: Pues bueno, mira, jo sí, vaig nàixer, i pràcticament vaig nàixer, com aquell que diu, allí a l'obrador, i bueno, evidentment, pues quan després, una vegada ja vam tindre la edat per anar a escola, pues vam fer els estudis reglamentaris, l'EGB, després vaig ficar-me a fer el batxillerat, i quan va ser el moment de decidir entre anar a estudiar i fer una carrera o ficar-me a fer una faena, ja em vaig ficar a treballar al fang. També he de dir que, a part del treball al fang, també compaginant-ho bastant de temps en les oliveres, en el camp.
1: Joan, i abans de continuar, potser hauríem d'aclarir una cosa per parlar en propietat. Parlem de terrissers, de ceramistes, de treballar al fang. Quina diferència hi ha entre això? Quina diferència hi ha entre un terrisser i un ceramista, si és que n'hi ha?
3: Jo crec que sí que la hi ha, Anna, perquè tots treballem en fang, però el que és l'ofici de terrisser és un ofici que costa molt d'aprendre, i llavors és treball de torn, bàsicament, m'entens? Uh-huh. És tot sempre treballar al torn, fer no una peça, sinó fer sèries de peces, quantitats de peces, de diversos tamanys, sempre peces utilitàries, i fer-ne quantitat per a que pugui sortir uns preus raonables per a que la gent ho pugui comprar, perquè no oblidéssim que la terrissa antigament era una cosa necessària, imprescindible per a la vida quotidiana, Llavors, són peces així una mica rústiques, el que fem aquí a la Galera, les peces tradicionals. N'hi haven algunes que anaven esmaltades, perquè necessàriament s'havia de tapar el poro del fang per a poder-les utilitzar perquè fossin higièniques per a la cuina, però sempre un estil així rústic. El ceramista també treballa en fang, pot treballar en torn o sense, potser no té tanta habilitat al torn com un terrisser, però també hi ha que dir que decorant les peces toquen el tema dels esmalts molt bé, vull dir, fan a lo millor esmalts d'alta temperatura, cosa que els terrissers, tot això ho tenim a part. I també la ceràmica, llavors està el que és la ceràmica artística, que hi ha gent que es dedica a fer pues, unes peces per a fer exposicions, vull dir, m'agrada diferenciar-ho en aquest sentit.
2: I esta diferència també explica que avui, el que diem al principi, no?, se't considera l'únic terrisser en actiu del Montsià, tot i que hi ha altres persones del territori que es dediquen, que treballen el fang i fan ceràmica.
3: Sí, gent que treballi paregut a la manera que treballem, que treballo jo, per dir alguna cosa, ja no en queda, ja, vull dir, jo encara tenim tot el taller que tenia del meu avi, tenim el forn antic, evidentment ara no funciona, però la faena meua és treballar al torn, fer sèries de peces, i per aquí a la comarca, i quasi que et vaig a dir que si no me'n anem a Miravet ja no trobem a ningú tampoc, ja, que es dediquen a aquest ofici.
1: Ara ens ho deies, a la Galera hi havia hagut, no?, diversos terrissers, i avui en actiu doncs només quedes tu. Com ha anat això, Joan?
3: Pues bueno, jo la primera crisi molt forta de l'ofici no la vaig viure, perquè potser no havia nascut, que va ser quan se va inventar el plàstic. El plàstic i l'electricitat van ser les dues coses que van pegar un cop molt fort a l'ofici. A la Galera hi ha 26 tallers, i degut a això només va quedar el taller del meu avi, perquè ell tenia ja finques d'oliveres i va dir, bueno, pues provem de compaginar-ho fent les dues coses, en vez de llogar gent per anar al camp, mos farem nosaltres la faena i l'altra temporada treballarem a la terrissa. I bueno, ho van aguantant, se va tornar a reinventar l'ofici, si no es feien cadups per dir algo, pues se van fer miniatures per a batejos i es van fer altres coses i es va anar aguantant l'ofici així. Cada vegada ha sigut més complicat, sobretot ara estos últims anys que ja mos porten tants de productes d'estos països a uns preus que aquí és impossible competir. Llavors sí que és diferent la cosa, però molta gent a l'hora de comprar una cosa o una quantitat de peces, el que mira és el preu. Llavors una peça que està artesanalment, o sigui feta a mà, que és tot treball de mà, pues,

0: iguales, però no ho són, eh? Una serà més ampleta, l'altra serà més alteta,
1: que és part de la gràcia també.
0: És molt bé, de lo fet a mà, que parella igual però que no ho sigui. Si és una cosa industrial és tot igualet. Llavors, quines peces sortien? Se feien peces bàsicament aquí al territori, aquí a la galera, peces que eren per a aigua, cantes per portar aigua, cantes per a beure, de diversos tipus, la marraixa, que era el cante que es bevia a casa, la cantimplora, que era el cante que portaven penjat als carros. Llavors se feien molts abeuradors per animals, perquè la gent evidentment criava animals i en algun lloc o altre s'havia de ficar l'aigua per abeurar-los, plats, cassoles per a menjar. Llavors se feien unes peces per a la construcció, que quan se va inventar el plàstic van perdre tot l'interès, vull dir, no se'n va parlar més, fins ara fa uns anys se va tornar a posar de moda, però vull dir, a vegades hi ha gent que ho busca i si ho troba ho fica, que són les tortugades de les cases, la part frontal de la teulada, que és el que arroplega l'aigua, i el baixant, la tuberia també feta de fang. Això antigament, tots els baixants i tot era de fang, quan se va inventar el plàstic va desaparèixer el fang. Se feien molts de cadups, potser és la peça que es fabricava més a la galera. El cadup és una peça estreta i allargada, molt difícil de fer, però bueno, com se'n feien tanta quantitat, el que treballava en això tenia una pràctica ja, i no hi havia cap problema per a fer-los, que eren unes peces que s'utilitzaven per a regar en el sistema este que hi havia antic, que era de les sènies, les nòries en castellà, que voltava el cavall i voltava la roda, baixaven els cadups baix a l'aigua i la pujaven i te la traien fora. Aquestes peces a la galera potser és la peça que s'havia fabricat més. Jo sento contar que jo ja no ho vaig viure això, però que les feien a milers. I quan venia la primavera se desapareixien els milers de peces que havien fet al taller concret de casa nostra, el meu avi, el meu besavi, després mon pare. Quan venia la primavera, que es posava en funcionament els recs als horts, vull dir, se desapareixien els cadups perquè se trencaven, s'havien de tornar a canviar, i bueno, era una cosa que funcionava. Una vegada es va inventar l'electricitat, se va posar la bombeta i el cadup, bueno, ja va deixar de tindre interès també, però és una de les peces també tradicional que es feia. Testos per a plantes i alguns estris per a la cuina, esmaltats també, vidriats, i el vidriat que llavors funcionava era el plom,
1: No sé si que s'hem acabat preguntant què no fèieu.
2: Exacte, se feia
0: quasi de tot perquè era necessari per a la vida del dia a dia, vull dir, no hi havia res més.
2: Clar, i malauradament ara estem parlant aquí d'un ofici que va a menys, però Joan, t'he de dir que a Barcelona, com a mínim a Gràcia, et dono testimoni de que estan proliferant com a bolets els tallers, en aquest cas de ceràmica, i els locals per viure l'experiència de fer-te-la tu mateix, de pintar-la. No sé si la gent més jove torna a interessar-se en el fang, la ceràmica, encara que sigui d'una altra manera. No sé si aquest interès us arriba o és només postureig de la ciutat, això.
0: Bueno, jo no crec que sigui postureig. Jo a vegades havia pensat que era com una moda, però ara ja també tinc el meu dubte.
2: N'hi ha molts,
0: que...
2: Tinc constància.
0: I llocs on hi ha un taller, com ara, per exemple, Argentona, cito el nom perquè hi tinc relació allà al Museu d'Argentona, tenen una llista d'espera per muntar, si convenia, una altra escola al costat, vull dir, la tindrien plena de seguida, saps? O sigui, és veritat això. Però... penso que a part de que hi ha gent que li agrada i que li agrada tocar el fang i això, potser també és una mica una necessitat que, de la societat, no? Perquè estem tot el dia, moltes faenes són pantalla i tecles, i arriba un moment que necessites potser fer alguna cosa més, i això, pues, no ho sé, fas treballar el cap, fas treballar les mans, t'embrutes, vull dir, és diferent, no sé, ja dic, pensava que sí era una moda, però no sé, potser és que tenim una necessitat de fer això. Ara, d'aquí a que ho convertiguéssim en ofici, hi ha molta diferència, ja. Perquè molta gent que fa això és que treballa a un altre lloc i després va en plan una mica de hobby a fer això.
2: A desconnectar, no?
0: A desconnectar.
1: Sí, una forma d'escapar de nosaltres, precisament, Anna, que treballem molt en ordinador i tot això, mos pot anar molt bé.
2: Exacte, exacte. Joan, no puc acabar aquesta conversa sense preguntar-te, en clau d'aquesta música que hem escollit de Moïcà, com et sents a sent per ara? Esperem, no sé, igual donem alguna bona notícia ben aviat, l'últim terrisser de la Galera i del Montsià.
0: Pues, bueno, jo me sento una mica en l'obligació de continuar-ho.

0: pare. Llavors, per l'altre costat, me fa com a llàstima o pena, com vulguis dir-ho, no? De que, vull dir que no hi pugui haver detrás ningú que ho continue. La situació és molt complicada, vull dir, perquè vull dir, un per aprendre l'ofici ha de destinar-hi moltes hores, i si després no ha de poder viure dignament de l'ofici, no hi haurà ningú que s'hi dedique. Llavors, jo penso i no sé, ho dic moltes vegades, que potser hauria d'haver un canvi aquí des de les administracions. Estos oficis tan artesans que continuem conservant aquestes formes i aquestes peces que es feien antigament, potser haurien de pertenèixer a cultura, tot això, ja. Llavors, evidentment que no han de tornar a haver 5 o 6 tallers a la Galera, ni 2 a Santa Bàrbara i un a Amposta, no. N'ha d'haver un a la comarca en sigue, però que estés una mica ajudat, i simplement perquè no es pergui este saber fer, estes peces, perquè formen part de la història del nostre territori.
1: I de la
0: jo sempre
1: cultura,
0: dic que clar. Un arbre, quan li comences a tallar tot moltes arrels, al final s'acaba secant. Vull dir, no sé què pugui passar, però perdem moltes coses.
1: Doncs queda dit, queda recollit aquest clam. Joan, Víctor, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres, amb aquest ofici tan bonic, el de terrisser. Una abraçada ben grossa i fins aviat.
2: Gràcies, Anna. Fins la propera.
0: Moltes gràcies.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54. Estàs escoltant Rambla 54. App, la nova ràdio de Reus.
1: Ei, ja saps que estem immersos en una tournée gegantera per tot Catalunya, coneixent totes les figures que ballen per les festes majors. Ja hem parlat del Florenci i l'Agneta de Santa Maria d'Oló, del cavaller Narcís i de l'Arna, els gegants de l'Eduard, d'Ivars d'Urgell, o la gegantona Joana la Negra de Sallent, que és un homenatge a una remeiera del Lluçanès del segle XVII, assassinada per bruixa. Seguirem fent camí, però avui ens volem aturar per parlar del manteniment de totes aquestes peces. Què passa quan necessiten una reparació? Doncs l'Aleix Pérez té la resposta. Aleix, benvingut al Rambla 54.
4: Hola, Anna, molt bona tarda. Encantat d'estar aquí des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Doncs sí, ens n'anem també en aquell aspecte, no?, que sovint no veiem també de tot aquest patrimoni cultural que tenim a casa nostra.
1: Doncs, Aleix, de seguida ens presentes el convidat que t'acompanya, però abans, com fem sempre, avui és un dia de primeres connexions, n'hi ha moltes, i tu rambleges amb nosaltres per primera vegada. Volem que ens expliquis, que ens facis una petita pinzellada. Qui és la nova ràdio de Reus i qui ets tu, si us plau?
4: Doncs mira, la nova ràdio de Reus és hereva del Ràdio Music Club, una emissora pionera aquí a la ciutat de Reus amb més de 44 anys d'història, i bé, ara mateix s'ha convertit en la nova ràdio de Reus, aquesta emissora local també que emet de manera digital. I jo bé, sóc l'Aleix Pérez, sóc un noi nascut a Puigcerdà ara fa 25 anys i que ben aviat vaig arribar aquí a Reus, em vaig enamorar de la seva gent, dels seus costums i sobretot de la ràdio, i al final doncs m'he quedat aquí vivint, descobrint, intentant explicar una miqueta casa meva a tot aquell que ens vulgui escoltar.
1: Doncs ara que ja ens hem situat amb la nova ràdio de Reus i amb tu per parlar d'aquestes reparacions que dèiem, reparacions de gegants, qui tens al costat? Amb qui estàs?
4: Doncs Anna, estic amb l'Aleix Álvarez, que és el gerent del taller Vall, que és un taller de referència del tema que ens ocupa. Són també destacar el Premi Restaura de la Generalitat de Catalunya l'any 2024, i al qual saludem. Aleix Álvarez, benvingut a Rambla 54.
5: Molt bona tarda.
1: Aleix, benvingut. Bueno, benvinguts tots dos, eh? És Aleix i Aleix. Ho tindré complicat avui, perquè... Abans de res, un matís, perquè jo he parlat de reparar gegants i potser ho hauria hagut de dir restaurar. Espero que no t'hagi ofès. O és indiferent, o fas servir les dues coses?
5: Bueno, no, per nosaltres no és indiferent, són dos conceptes. Reparar seria el que faria la gent, doncs, que no té estudis, doncs, oficials, i conservar o restaurar és el que faríem, doncs, tots aquells restauradors oficials titulats, no? Però bé, avui en dia el terme sempre així, doncs, com es pot.
6: A mi m'agradaria començar preguntant-te pels teus inicis. Com acabes descobrint aquesta feina? Quina formació vas necessitar?
5: Doncs bé, nosaltres l'any 2013 obríem l'empresa, prèviament, doncs, el que vam fer va ser, en aquest cas, jo vaig estudiar també amb la meva companya, que vam obrir l'empresa tots dos, vam estudiar conservació i restauració, en aquest cas d'escultura i arqueologia, i el que vam fer va ser endinsar-nos una mica en aquest món, doncs, quan es van començar a demanar, doncs, tot tema de figures, doncs, de reproduccions i peces vinculades, doncs, a lo que és la festa, la imatgeria popular, no? Nosaltres, els nostres orígens i començament, que encara mantenim avui en dia, és treballant, doncs, amb l'Església i amb el manteniment de sants i patrimoni eclesiàstic, però és cert que, bueno, tot això ha anat derivant i ens va cridar l'atenció, no?, de dir, amb els encàrrecs que teníem, doncs, de començar a fer bestiari, gegants i elements festius, ens vam endinsar, vam començar a estudiar més en profunditat, vam seguir treballant-ho, fins a dia d'avui, doncs, que hem derivat ja en que actualment ja som una SL, ja no som aquella empresa que vam començar al principi, i ara, doncs bé, en vez de dos treballadors en som tres, i amb un gran volum de feina, doncs, per tot Catalunya i per fora de l'Estat.
1: I quina mena de perfil teniu aquests tres treballadors del vostre taller, el taller Avall?
5: Nosaltres, el nostre perfil és un perfil tècnic, doncs, en aquest cas oficial, titulat i professional, però també treballem amb molts col·laboradors externs, com per exemple, doncs, sastres, ebenistes, doncs, en aquest cas també orfebres, joiers, inclús perruquers, per tema de que, clar, totes aquestes figures, no només hi ha la vessant més científico-tècnica de la intervenció, sinó que també treballaríem, doncs, amb professionals externs per acabar de complimentar que les obres quedessin, doncs, el més verídiques o més fidedignes possible en el seu origen, no?
6: Perquè, Aleix, normalment, què us demana la gent que arriba al taller a ballar els gegants? Què els cal per tornar a estar del millor aspecte possible?
5: Bé, nosaltres al taller, doncs, ve molt tipus de gent, vol dir, tenim un ampli ventall de clients, n'hi ha de més específics que saben perfectament allò que volen, de dir, volem, doncs, fer una figura de nou, des de zero, volem així, amb aquestes característiques, no? I n'hi ha d'altres que directament no, és de dir, doncs, assessoreu-nos vosaltres, a veure què creieu, o recuperar sobretot el que estem treballant molt últimament, doncs, el tema de la memòria històrica, totes aquelles peces moltes vegades que s'han perdut, doncs, en conflictes bèl·lics, doncs, i s'han d'anar restituint o recuperant. Altres peces, doncs, també, doncs, que en el seu transcurs històric, doncs, han quedat abandonades, oblidades, o ja estem parlant també de peces que serien de primera divisió, com peces centenàries o bicentenàries, en el qual el nostre taller, doncs, bé, ara aviat farà 15 anys, doncs, de història, i que portem molt de temps ja especialitzats en aquesta vessant, que és amb el que més treballem, no?
1: I en aquestes actuacions ens hem d'imaginar unes eines de molta precisió o unes eines més grans?
5: Bé, en el nostre taller tenim dues metodologies, són eines de precisió, es podria dir quirúrgica o cirúrgica, no? I per altra banda, doncs, també tenim moltes eines que són artesanals, o sigui, el que més ens caracteritza això, el que més ens caracteritza és aquesta doble vessant, no? La part més artística, la part més científica, doncs, quan conjuguem aquestes dues meitats, el resultat, vull dir, és excel·lent, perquè tenim la part científico-tècnica i després també tenim la vessant artesana, que és d'on procediria, doncs, en aquest cas, la restauració, no?, en origen. Per tant, és molt interessant utilitzar i emprar les dues vessants o tècniques, no?, que es diu. Així que, bé, en el nostre taller utilitzem aquestes dos característiques, doncs, que conformen el que seria la nostra professió. Li dona més valor, evidentment, clar, aquesta vessant artesana, doncs, que és aquesta vessant històrica més antiga, però, clar, avui en dia, amb totes les tecnologies que tenim al nostre abast, que són excel·lents, doncs, evidentment, les hem d'emprar i utilitzar, com, per exemple, un escàner 3D, no?, importantíssim, vital per a poder conservar una peça patrimonial, o vull dir, o altres tipus de mecanismes, no?, que ens està oferint la tecnologia. Antigament els informes es feien a mà i avui en dia ja es fan, clar, amb ordinador, doncs, amb tècniques molt més ràpides, no?
1: Aleix, una cosa, tu has dit, treballeu amb peces centenàries, peces que tenen un gran valor patrimonial, no sé si això, ostres, a mi, per mi seria una gran pressió per la feina, no? Ho noteu, això?
5: Bueno, nosaltres, més que pressió, és, ja hi estem acostumats, perquè són grans caixes o capses de sorpreses, no? Vull dir, un element singular, patrimonial, en aquest cas centenari, bicentenari, dins seu alberga i comporta tota la història en la seva esquena, no?, de tota la gent que en aquest llegat patrimonial que es diu ha anat cuidant i vetllant, doncs, per aquestes figures. Per tant, que avui en dia encara les tinguem, el que ens dona és una emoció molt forta, en el sentit de dir, han perdurat, han perllongat el pas del temps i avui en dia són tangibles, no les podem tocar. Hi ha altres peces, doncs, que bé han existit, que en tenim constància, doncs el 1600, el 1500, però per efectes de guerres bèl·liques o conflictes o diverses vicissituds han desaparegut al llarg de la història, llavors no les podem veure. Per tant, que les puguem restaurar, a part de ser una gran responsabilitat i un gran honor, és molt important, perquè vol dir que la nostra generació perllongarà, perquè la generació següent i els nostres hereus, vull dir tota la gent, doncs, que vindrà al darrere nostre, podrà gaudir d'aquelles festes i seguir tenint aquells elements, no? I això, clar, no té preu. És meravellós.
1: Exacte, em sembla una història fantàstica i ha de ser molt reconfortant. Doncs Aleix i Aleix, els tots dos, moltíssimes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54 aquesta història, aquest ofici, aquesta artesania que no s'ha de perdre de cap de les maneres. Gràcies al Pérez per la connexió i a l'Álvarez per obrir-nos la porta del seu taller. Una abraçada molt gran a tots dos i fins aviat.
5: Doncs moltes gràcies.
6: Igualment.
7: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
8: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
7: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Què? Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Baix Camp Ràdio.
1: El dia que John Williams va seure's al piano per ensenyar-li a Steven Spielberg les dues notes amb les que va composar aquesta banda sonora de Jaws, de Tauró, el director va pensar que el seu amic li estava fent broma o s'havia tornat boig. He de confessar que quan l'Adrià Duc em va dir que els dofins poden ser dolents, em vaig sentir una mica Spielberg, jo i tot l'equip. Però és clar, algú pot discutir avui que aquell mi fa de Williams no la va clavar? Adrià, benvingut al Rambla 54.
9: Hola, bona tarda, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
1: Adrià, no saps les grans estones que hem passat parlant dels teus dofins amb l'Arnau, la Laia, la Gisela, l'Ivan i el Francesc Ávila, que ara que ho penso no us he dit que aquests dies el Francesc està suant la cansalada amb la taula de so i les connexions. Els dofins són uns animals indestriables de l'iconografia infantil, que creiem que sempre són bons, simpàtics i intel·ligents, però resulta que no, que també tenen la seva part fosca. O això diuen els pescadors de Cambrils, oi?
9: Doncs sí, Anna, és que els dofins s'han convertit en un problema cada vegada més important per als pescadors artesanals de Cambrils. I no perquè els pescadors tinguin res contra els dofins, evidentment, sinó perquè els animals estan atacant les xarxes de pesca per alimentar-se.
1: I és clar, les xarxes es deuen fer malbé.
9: Ahí està una de les claus principals del problema, Anna. Perquè no és només que el dofí es menja el peix que hi ha atrapat a la xarxa. L'animal també acaba trencant i malmetent les xarxes. Per tant, el pescador perd la captura i, a més, ha de pagar per reparar o substituir l'eina amb què treballa. I això, segons m'ha explicat la gerent de la Confraria de Pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu, no és una problemàtica nova, però sí que s'ha anat agreujant amb el temps.
10: Doncs des del 2019... Els atacs dels dofins, els arts de pesca de les embarcacions d'arts menors han augmentat any rere any, En el seu moment es va posar pues, en alerta tant el sector i es va informar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sí que és cert que van activar actuacions des del departament des d'un primer moment, es van realitzar estudis de quina era aquesta afectació, de quin eren els resultats d'aquests atacs i de quina era l'afectació que acabaven tenint els pescadors artesanals pels atacs dels dofins.
9: Anna, per a que entenguem una mica la dimensió del problema, has de pensar que les xarxes haurien de durar més d'una temporada, però els atacs poden arribar a ser tan freqüents que una xarxa pot quedar inutilitzada en qüestió de dies.
10: Aquests arts, a més, doncs, són arts que han de durar més d'una campanya i que no arriben ni a acabar una campanya. Vull dir, estem parlant d'arts que en una mateixa setmana que han pogut tenir atacs de manera diària o en dies alterns, en una setmana doncs, aquesta xarxa ja no es pot utilitzar. Tot el temps que la utilitzes, que allargues el seu ús, és temps que també estàs perdent captures, perquè si l'aprofites fins que no s'acaba de fer malbé, tots aquells forats que s'han anat deixant en els atacs anteriors deixen de treballar i, per tant, deixen de capturar peix.
9: I això obliga alguns pescadors no només a reparar o comprar xarxes noves, sinó fins i tot a modificar la seva manera de treballar, perquè determinada zona o una determinada espècie concentra molts atacs i continuar treballant i pot acabar sent fins i tot econòmicament inviable.
1: I després hi ha una altra dificultat afegida. No estem parlant d'un animal que es pugui simplement espantar o apartar de qualsevol manera.
9: Exacte, i aquí és on la situació es complica, perquè els dofins són una espècie protegida.
10: És una problemàtica complicada, perquè al final estem parlant d'una espècie protegida, i que, tot i que tots, evidentment, tots estem d'acord en aquesta protecció, hi ha un efecte col·lateral que són aquests atacs, perquè evidentment és un animal que troba allà el seu aliment, a més de manera fàcil, sense haver-lo de lluitar o de perseguir, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs és una comoditat, no?, tenir-lo servit.
1: Sí, és ben bé allò del plat a taula, eh? I llavors què, Adrià, què han de fer els pescadors?
9: Doncs mira, ells són mirat i remirat i els darrers anys han anat provant diferents mesures. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha concedit ajuts per reparar les xarxes i també han aparegut els famosos pingers.
1: Pingers, què és això?
9: Doncs són uns dispositius que s'instal·len a les embarcacions i que emeten un so quan els dofins s'apropen a les xarxes. La idea és que aquest so els molesti i els faci marxar, però pel que sembla els dofins també s'han anat acostumant a aquesta mesura.
1: Confirmem que són intel·ligents, doncs, i adaptats al soroll dels humans.
9: Sí, efectivament, i aquest és precisament un dels problemes. Les mesures poden reduir els atacs durant un temps concret, però els pescadors continuen buscant una solució efectiva a llarg termini.
1: Doncs, Adrià, és un senyor problema aquest i una gran història la que ens has portat. Crec que no em tornaré a mirar mai més el Flipper de la mateixa manera. Per cert, tu avui has debutat al Rambla 54 i abans no marxis, volem que ens facis 5 cèntims sobre Baix Camp Ràdio i sobre tu mateix. Què hem de saber?
9: Doncs mira, jo sóc un noi de Castelló que va arribar a Tarragona per amor al bàsquet, algo ben diferent al que faig ara, i que gairebé sense adonar-me doncs em vaig acabar quedant. I ja fa més de 10 anys que Tarragona és casa meva, i després juntament amb Ràdio Ciutat de Tarragona i amb Baix Camp Ràdio, que també són casa meva ara, casa nostra, i des d'aquí us portem tota l'actualitat i tota la informació local que podem, i ho fem de la millor manera possible.
1: Doncs tens una casa nova al Rambla 54, moltes gràcies i fins aviat.
9: Gràcies a vosaltres, fins aviat.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
1: La realitat sovint supera la ficció. Ja fa anys que lluny de la gran pantalla els humans convivim amb uns éssers ben peculiars, no fan soroll, tenen una pell forta, metàl·lica, també una energia que no s'esgota i els fa incansables. Fins i tot tenen, o sembla que tinguin, sentiments que els permeten entendre'ns. Són els robots. Avui dia, tant els pots trobar en un restaurant servint plats com al dentista. Oriol Leo, benvingut al Rambla 54.
11: Moltes gràcies, Anna. Encantats d'estar aquí ramblejant.
1: Oh, Oriol, abans d'avançar res sobre dentistes robòtics, deixa'm donar-te la benvinguda al programa i demanar-te, avui és una estrena darrere una altra, si us plau, que et presentis. Què n'hem de saber de tu i de Ràdio Arenys?
11: Doncs mira, jo sóc l'Oriol, 44 anys, casat, pare d'una nena de 6 anys. Sóc nascut a Arenys de Munt, visc a Calella, treballo aquí a Ràdio Arenys, Arenys de Mar, sempre m'he dedicat al periodisme local i bé, de la ràdio, que anem de dir, no? És la degana de les emissores locals de Catalunya, tenim molta història, crec que ara estem en un moment dolç, de ressorgiment, amb força per explicar tot el que passa a Arenys i també als voltants.
1: Doncs fetes aquestes presentacions, ara sí, anem al gra. Ens portes un robot dentista.
11: Doncs sí, mira, concretament és el robot de la clínica dental de Marina Ostrell, d'Arenys de Mar, que han incorporat la darrera tecnologia.
1: I quin aspecte té i què fa ben bé aquest robot?
11: Doncs mira, és alt, és un robot alt i el seu cap és una pantalla grossa i també té braços, uns bracets més aviat petitons i te'l trobes just a l'entrada. La seva funció és rebre els pacients, guiar-los dins les instal·lacions i això ho explica la dentista i propietària de la clínica, Marina Ostrell.
12: El robot ara és la nostra última incorporació que hem fet. La veritat és que el tenim una mica encara a proves perquè està bastant verd i estem treballant molt amb tot el que és el tema dels tècnics i tot perquè ens acabi d'ajudar, però sobretot ens ajuda amb tot el que és la tarea administrativa. Rep el pacient, els acompanya al box, firma consentiments informats, llavors si li fas alguna pregunta també te la contesta, si t'ha acompanyat al lavabo també t'acompanya, llavors són tasques més administratives simples que estem treballant perquè sigui un palet més, però bueno, és una miqueta limitat encara la situació.
1: Bé, els primers dies d'una nova feina tots anem perduts, és normal. Si vull trucar per demanar hora, ho faré amb ell?
11: No, a mi això ho fa la seva companya, l'Elisa, que s'encarrega de l'administració i mira, no pateixis, evitem malentesos, l'Elisa és humana, el robot t'acompanya dins la consulta on tampoc hi falten eines avançades.
12: Començant per tot el que és avui en dia la planificació 3D amb tota la imatge, fem escàner facial, fem escàner oral, anem introduint molta d'aquesta tecnologia dintre perquè al final volem apostar i són eines que a nosaltres ens ajuden moltíssim a poder diagnosticar i ens ajuda molt a simplificar i sobretot per tot el que és pel pacient també els hi facilita moltíssim moltes situacions que la tecnologia doncs, ens ajuda a planificar prèviament i no potser amb el pacient allà s'han data clínica.
1: I tot això, Oriol, sense sortir d'Arenys de Mar, oi? Ho dic perquè sovint pensem que aquestes grans coses robòtiques són cosa de la capital de Barcelona, i no, vull dir, també hi ha clíniques importants que estan super al dia fora de Barcelona.
11: Sí, exacte, jo us parlo d'aquí Arenys, d'aquesta clínica en concret, que és qui ens ha obert les portes i ens ho ha explicat, però segur que a molts municipis hi ha clíniques dentals que utilitzen tecnologia avançada per fer cirurgies. És un dels punts amb què ha volgut fer incidència Marina Ostrell.
12: Molta gent ens diu, sembla mentida que tenint-ho aquí al costat, no?, i pensant que potser tinc que anar a Barcelona a fer-ho, llavors sí, és algo que m'agradaria que la gent sapigués que doncs, no sempre s'ha d'anar a ciutat per trobar aquest tipus de tecnologia o aquest tipus de cirurgies que són una miqueta més planificades i més detallades. No s'ha de tenir por perquè realment avui en dia ha canviat moltíssim, el postoperatori és molt més, hi ha casos específics, però és molt més fàcil, no hi ha tant dolor, també hi ha molta més medicació, el ser més planificat és molt més fàcil l'adaptació a tant les dents com a la cirurgia.
1: Doncs ja té raó, Oriol, avui hem vist alguns exemples de com la tecnologia doncs, ha afectat els oficis de tota la vida, però hem de dir, no volem ser allò tecnopessimistes, que a vegades la tecnologia doncs, també ens permet avançar.
11: I tant, sens dubte, i ho hem vist també doncs, en un àmbit diferent, com és la consulta d'una clínica odontològica, d'un dentista.
1: Doncs així és. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cas al Rambla 54, que ja és casa teva, una abraçada, benvingut, i tornem a parlar aviat.
11: Moltes gràcies, fins ara.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
1: La xarxa de comunicació local.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
10: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
14: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
15: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.

Hitler i els seus seguidors van utilitzar la força per tal d'imposar el seu model de societat. En el seu deliri totalitari, l'origen racial marcava des del naixement el que podies fer en la teva vida. Els jueus, per exemple, van ser perseguits a tot arreu on van arribar els nazis. A més, no només els jueus van ser perseguits, sinó que altres grups, com gitanos o testimonis de Jehovà, també van patir la violència del supremacisme alemany. Dins d'Alemanya, molts van haver d'amagar-se, exiliar-se o patir les brutalitats a mans dels nazis. Però un cop Hitler inicia la Segona Guerra Mundial al 1939, ni tan sols els exiliats estaven protegits. Aquest és el cas de la família Frank, jueus d'origen alemany que s'exilien a la veïna i democràtica Holanda per tal de poder viure dignament. En un inici tot va anar bé, però un cop els Països Baixos cauen en mans dels nazis, la família Frank va haver de recórrer a l'amagatall per tal de sobreviure. I en aquest amagatall és on la més petita de la família, l'Anna, escriurà un dels diaris personals més llegits i publicats de la història, el diari d'Anna Frank. Avui ens apropem a Amsterdam per tal de conèixer la curta vida d'una escriptora que podia haver arribat excepcional. Benvinguts a les Portes de Troia.

0: I benvinguts una setmana més a les portes de Troia. Avui ens apropem de nou a Holanda per conèixer més concretament el cas del diari d'Anna Frank, de la família Frank, com avui relatarem. Ho fem com sempre amb els nostres historiadors de capçalera. Benvingut, Oliver Vergés.
1: Moltes gràcies.
0: Abans dels nazis hi ha exemples històrics de matances i violència indiscriminada dirigida cap a altres grups en particular?
1: Sí, la veritat és que malauradament n'hi ha molts abans i després dels nazis, eh? No és el moment que canviï tot, no? La veritat és que al llarg de la història trobem molts moments. Potser un dels casos més recurrents als que acostumem a comentar és el cas dels jueus, que tradicionalment han estat perseguits a molts indrets i en moltes situacions històriques diferents. Crec que també tindrem ocasió aquesta temporada de comentar el cas concret de l'expulsió dels jueus a Espanya el 1492, però a part d'aquest fet, també és veritat que hi ha altres moments en què altres persones han estat perseguides per altres qüestions ideològiques, més enllà de la religió, com pot ser durant la Guerra Civil Espanyola, per qüestions relacionades amb ideologia política, amb afinitat sexual, etc, etc.
0: Benvingut, Alberto Reche.
2: Bones.
0: Què és el que diferencia els nazis d'altres episodis anteriors de matances racials?
2: Bé, en una paraula, la industrialització. No, és no només la matança o la violència com un esclat esporàdic o incontrolable de violència, sinó el fet de plantejar no una violència racial o una violència ètnica, sinó directament un extermini des del punt de vista de la lògica industrial, no? Els nazis maten a través del ferrocarril, a través de les fàbriques, a través dels llibres de contes on recompten quants presoners entren, com es diuen, com moren. Al final és la unió d'aquests esclats de violència incontrolada que havien passat sempre al llarg de la història, però passats per la lògica de l'extermini en clau industrial, no? Potser aquesta, i és potser el que ho fa més esfereïdor, no? Perquè no estem parlant d'esclats de violència, sinó realment d'una planificació de la mort i de l'extermini. I potser per això també és un tema que ens remou tant, no? Perquè és en tot la cara més fosca del món en el que vivim.
0: Molt bé, i avui de nou, per parlar de l'Holanda en el règim nazi, tenim l'Albert Sánchez Carmona, periodista especialista en relacions internacionals, que avui doncs ens vol explicar més concretament el cas de la família Frank. Benvingut de nou a casa teva, Albert.
3: Benvingut i gràcies a vosaltres.
0: Avui ens centrem en una de les víctimes de l'Holocaust, Anna Frank. Per què és tan rellevant el seu diari?
3: Home, hi ha molts motius i crec que durant el programa els anirem deixant veure, no? Però primer m'agradaria donar algunes dades per veure quin impacte ha tingut aquest diari arreu del món. Per exemple, el diari d'Anna Frank ha estat publicat en 73 idiomes, incloent-hi, per exemple, el català o el castellà, però també l'anglès, el xinès, el francès, és a dir, ha arribat a pràcticament arreu del món. I ha estat publicat també a més de 60 països i en total s'han venut més de 30 milions d'exemplars arreu del món. És a dir, després veurem què tenia d'excepcional l'Anna i per què ha passat a la història d'aquesta manera, però els números, encara que ens quedem només amb la vessant quantitativa, jo crec que és un llibre i una persona de la qual val la pena parlar-ne.
4: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
5: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
4: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
0: Molt bé, doncs per començar a centrar el tema, què us sembla si comencem a conèixer la protagonista d'avui, l'Anna Frank? Albert, quan va néixer Anna Frank?
3: Doncs mira, Anna Frank va néixer el 12 de juny de 1929 a Frankfurt, encara a la República de Weimar, encara no havia arribat Hitler al poder, i el seu nom complet és Annelie Marie Frank.
0: i de la seva família, de la resta de la seva família, què en sabem, què en coneixem?
3: Doncs mira, en sabem de la seva família, si alguna cosa tenim és que gràcies als estudis que s'han fet després i del Museu Anna Frank, és que en sabem moltes coses. I algunes de les coses que en sabem és que els seus pares eren Otto i Edith Frank, tots dos eren els que es consideren jueus liberals, és a dir, són jueus perquè venen de famílies jueves, però no segueixen els preceptes de la fe, no ens els hem d'imaginar a la sinagoga anant de forma habitual ni res d'això. I pel que sabem, Edith, la mare, era una persona molt dedicada als seus fills, mentre que Otto estava més interessat en aspectes acadèmics. Raó per la qual ens diuen que tenia una llibreria molt extensa a casa seva, i va ser una de les raons també per la qual Anna i la seva germana Margot van introduir-se en el món de la lectura d'una forma força tempranera i d'una forma que se'ls notava que eren persones llegides, fins i tot sent molt petitetes.
0: Quan la família decideix marxar de Frankfurt?
3: Doncs la raó és força fàcil i ens ho podem imaginar tots. Després que Hitler guanyés les eleccions federals el 1933, la mare i les dues filles marxen a Aquisgrà, que és una ciutat alemanya que està a la frontera amb Bèlgica i Holanda, a casa de l'àvia materna, perquè el pare, la família, ja comencen a veure que això de Hitler no els hi portarà res de bo a ells i que millor està com més lluny millor. I mentrestant, mentre la mare i les filles estan a Aquisgrà, Otto, el pare, es queda a Frankfurt i està buscant feina. Busca feina per marxar del país i precisament troba feina per marxar cap a Amsterdam. Allà a Amsterdam li han ofert muntar una empresa i ho prepara tot perquè la família pogués reunir-se amb ell a Holanda. Ell marxa primer, com molts casos d'emigrants, que marxa primer el pare, s'estableix, troba la feina, munta una empresa, i després, al febrer de 1934, tota la família Frank arriba a Amsterdam.
1: Per tant, no ens hem d'imaginar potser unes d'aquestes imatges d'exili de persones que van una mica a l'aventura, aviam què troben, sinó unes persones que ja tenen una mica clar el seu destí, com són els primers anys a Holanda un cop exiliats.
3: Sí, de fet, com tu deies, és una família que, com que és una família que podem considerar culta, liberal, és el primer moment que Hitler ha arribat al poder, encara no s'ha aplicat la persecució de forma industrialitzada, així que arriben allà a Holanda i mentre el país encara era lliure, plàcid, no? Doncs la seva vida era bona. La petita Anna va començar a anar a una escola Montessori, que no sé si pels que esteu ficats en temes d'educació, és un tipus d'escola que ara s'està començant a implantar aquí, però que està superestès allà a Amsterdam, en el qual es potencia la creativitat i la iniciativa del nen. Doncs l'Anna va cap a aquesta escola i ella ens diu que era molt feliç quan anava a aquesta escola, i d'allà ens ha arribat per boca de la seva amiga Anneli Hosler que Anna ja escrivia freqüentment quan era petita. Estem parlant d'una Anna Frank que tindria 5, 6, 7, 8 anys, ja escrivia, tot i que la seva amiga també ens diu que amagava els seus escrits i no els havia deixat veure ningú, així que tampoc sabem si escrivia gran poesia o gran literatura o eren només escrits de nena petita.
2: Bé, sigui com sigui, suposo que serien escrits que seria molt interessant que sortissin a la llum. Formen part de tots aquells escrits de la història que s'han perdut i que realment serien interessants, no? Veure aquests escrits inicials de la petita Anna quan anava a l'escola. Però bueno, sigui com sigui, que aquest primer o aquesta arribada a Holanda molt, molt més plàcida, no?, del que, com dèiem, seria si quan pensem amb els exiliats alemanys. Però bé, com ja ens vas explicar fa unes setmanes, Holanda no triga en ser conquerida pels nazis al maig del 1940. Com canvia la situació?
3: Clar, la situació canvia força dràsticament, no? I un cop Holanda és envaïda, els jueus va començar a veure restringides moltes de les seves llibertats. Otto, el pare, va intentar tornar a emigrar i aquest cop va intentar emigrar als Estats Units perquè veia que l'extensió del règim nazi dins d'Europa, per molt que anessin marxant d'un país a un altre, al final els acabarien enxampant. Però què va passar? Els nord-americans

0: ja no podien anar a l'escola on anaven abans, i a l'abril del 1941, un any després de la invasió dels nazis, Otto Frank va haver de fer equilibris legals per tal de no perdre les seves dues empreses. Ja havia, l'home ja havia muntat una segona empresa mentre estava allà. Com que no podia haver-hi empreses en capital jueu, va haver de transferir totes les seves accions al seu amic Johannes Kleiman i va dimitir de tot càrrec de la companyia. Diguem-ne, podem entendre això com un home de palla, d'aquests que es posen...
1: Testaferro.
0: Sí. Sí,
2: està de moda, va, aquesta paraula.
0: Sí, però diguem-ne que aquí era més per supervivència i no per, per intentar evitar pagar impostos i coses d'aquestes, però la cosa és que va buscar-se aquest amic seu, que va continuar amb les companyies, i gràcies a això les empreses van continuar operant amb relativa continuïtat i els francs continuaven tenint ingressos per sobreviure, tot i que dins d'aquesta repressió que anava avançant.
2: I és en aquest marc familiar, en aquesta situació familiar, en el que Anna comença a escriure el seu llibre?
0: Sí, perfectament. És el dia 12 de juny de 1942, que és l'aniversari d'Anna Frank, quan ella fa 13 anys. Anna rep el regal, que és una llibreta de tapes blanques i vermelles, que havia demanat al seu pare dies abans, quan anava caminant pel carrer, i veu en una papereria aquesta llibreta i li diu: "Ai, jo vull aquesta llibreta." Llavors el seu pare li regala. I des del primer moment va decidir que utilitzaria aquesta llibreta com a diari, com el seu diari personal. Amb 13 anys va començar a anotar moltes de les seves vivències, però potser el que més sobta no és que anotés les seves vivències, perquè al cap i a la fi és escriure fets, no et deixa entreveure tot el pensaments que hi havia al darrere, sinó que Anna ens demostra des del primer moment una gran maduresa i ens ensenya tots els seus pensaments, tots els seus sentiments, tot el que interpreta del que està passant i del que està sent privada. I llavors des de pràcticament el primer moment, en un dels primers escrits, ja podem veure tota aquesta Anna tan madura que ens trobarem al diari.
2: L'escoltem.
3: Dissabte 20 de juny de 1942. No he escrit res durant un parell de dies, ja que vaig voler reflexionar sobre el significat i la finalitat d'un diari de vida. Em causa una sensació estranya el fet de començar a portar un diari, i no només pel fet que mai havia escrit. Suposo que més endavant ni jo ni ningú tindrà cap interès en els exabruptes emocionals d'una nena de 13 anys. Però en realitat, poc importa. Tinc desitjos d'escriure i, abans de tot, vull treure'm algun pes del cor. Ara ha arribat el punt al voltant del qual gira tot aquest assumpte del meu diari de vida. En realitat no tinc cap amiga. Vull explicar això amb més detall, ja que ningú comprèn que una noia de només 13 anys se senti tan sola i, per cert, crida l'atenció. Amb cap dels meus coneguts puc fer altres coses que fer bromes o cometre disbarats. M'és impossible expressar-me de debò i em sento interiorment abotonada. Potser aquesta falta de confiança sigui un problema meu, però les coses són així lamentablement i no puc superar la meva condició. Per això, aquest diari, amb l'objectiu d'accessar-me encara més amb mi la idea d'una amiga absent, no apuntaré només fets en el meu diari, com acostuma a fer la majoria de la gent, sinó que aquest mateix diari serà la meva amiga. I aquesta amiga haurà d'anomenar-se Kitty.
2: Aquest mateix diari serà la meva amiga, Albert.
0: Sí, de fet, totes les entrades a partir d'aquest 20 de juny de 1942 aniran destinades a Kitty, seran com cartes que escriu Anna Frank a la seva amiga absent Kitty. A mi m'agradaria destacar, per exemple, quan... A mi em frapa, no?, quan llegeixo d'una nena de 13 anys que diu: "Suposo que més endavant ja ni jo ni ningú tindrà cap interès en els exabruptes emocionals d'una nena de 13 anys." Ella és conscient que és una nena petita, però en el que escriu, per mi almenys, deixa veure una maduresa que no trobem en altres persones.
2: Molt bé, tornem a la història de la família Frank. Quan van decidir trobar un amagatall, amagar-se?
0: Sí, de fet, és pràcticament el diari el comença a escriure Anna el dia del seu aniversari del 1942, i no arriba ni un mes després que la família ja s'ha d'amagar. Són tres...

0: Setmanes després, el 6 de juliol de 1942, la família Frank va decidir instal·lar-se en el seu amagatall. I per què va ser aquest dia? Bàsicament perquè va ser el dia després que la germana gran, Margot, rebés una notificació ordenant-li la marxa cap a un camp de treball. I com que Otto i Edith ja estaven veient que això podia passar, ja havien estat planejant què podien fer si arribava aquest dia, l'únic que van fer va ser avançar-se als esdeveniments i marxar cap al seu amagatall.
1: I explica'ns quin era aquest amagatall.
0: Doncs l'amagatall, que és on encara avui dia està el museu de la casa d'Anna Frank, que s'hi pot anar a visitar allà a Amsterdam, és una visita molt recomanable, va ser a una de les oficines de l'empresa d'una de les dues empreses d'Otto Frank. Es tracta d'una de les vivendes del Prinzengracht, que és un dels canals principals de la ciutat, un dels que està a prop del centre, i en aquesta casa van habilitar la part de darrere, la part del magatzem, per tal de poder-hi viure. L'entrada, és a dir, tu entres a la casa i es veia l'oficina normal, la casa, i l'entrada, aquest amagatall, estava ocultada darrere d'una llibreria, per tal que semblés que allà no hi havia cap porta i que no hi havia cap habitació ni res darrere. Evidentment, totes les finestres estaven tapades per tal que no es pogués veure res des de fora. I a més, els Frank, que ja ho tenien pensat tot això, van deixar el seu apartament perquè ells no vivien allà, allò era la seu de l'empresa d'Otto Frank, vivien en una altra zona de la ciutat, i van marxar del seu apartament i el van deixar tot cap per avall com si haguessin marxat de forma sobrevinguda. I a més, Otto Frank, que ho tenia tot pensat, s'havia pres la molèstia de deixar una nota escrita que fes intuir als nazis que entressin a regir a la casa que havien marxat cap a Suïssa. Tot estava pensat, de fet, la família ja havia estat treballant en el pla de què farem, i tots aquests fets ens donen la sensació que ho tenien tot pensat i van marxar en aquell amagatall, i bé, van estar el temps que van poder.
2: Bé, i la pregunta que potser ens estem fent tots és si planifiquen aquest amagatall, o almenys el pare, amb tanta meticulositat, i ells decideixen amagar-se, deuen comptar amb algú d'algú de fora perquè els subministri aliments, els cobreixin. Si ens pots explicar una mica com va anar.
0: Sí, clar, perquè com tu deies, un cop van a l'amagatall ja no tornen a sortir d'allà. Llavors comptaven amb l'ajuda, evidentment, d'amics seus i de coneguts. Només hi havia 6 persones que sabessin que la família Frank estava allà amagada. 4 eren treballadors de l'empresa d'Otto Frank, que són Víctor Kuchler, Johannes Kleiman, Mip Hiss i Beb Foskerl, que també els van ajudar el marit de Mip Hiss, o sigui, és a dir, van ser aquests 4 treballadors més el marit d'una de les treballadores i el pare d'un dels treballadors. I aquestes 6 persones van ser els que els van proporcionar menjar i la cobertura necessària durant el temps que va durar l'amagatall. Però a més, no van ajudar només a la família Frank, perquè no només hi havia la família Frank a Amsterdam, que era jueva i havia d'amagar-se. També tenien amics, també tenien coneguts que estaven patint exactament la mateixa repressió. I més tard, només una setmana més tard, se'ls hi va unir la família Van Pels, els quals estava formada per pare, mare i fill, i un dentista amic de la família anomenat Fritz Pfeffer. Llavors, ja tenim aquí els 4 de la família Frank, els 3 de la família Van Pels i el dentista Fritz Pfeffer, i ja tenim el grup que començarà a donar vida a les històries del diari d'Anna Frank, que són més conegudes encara quan estan dins de l'amagatall.
3: Estimada Kitty, és possible que sigui la nostàlgia de l'aire lliure després d'estar privada d'ell durant tant de temps, però trobo a faltar més que mai la natura. Encara recordo molt bé que mai abans m'havia sentit tan fascinada per un cel blau enlluernador, pel cant dels ocells, per la claror de la lluna, per les plantes i les flors. Aquí he canviat. Mirar el cel, els núvols i la lluna i les estrelles m'apaivaga i em restitueix l'esperança. No es tracta en realitat d'imaginació. És un remei molt millor que la valeriana i el bromur. La natura em fa humil i em prepara a suportar tots els cops amb valor. Excepte en rares ocasions, m'ha tocat la desgràcia de mirar a través dels vidres bruts i les cortines carregades de pols, El meu goig s'esvaeix, ja que la natura és l'única cosa que no tolera ser deformada. Teva, Anna.
0: Aquí sentim una Anna que ja porta 2 anys amagada i que fa una reflexió sobre la natura, com troba a faltar la llum del dia i el color dels arbres i tot això. Ja té 15 anys, però estem parlant d'una nena que es porta amagada, sense sortir de casa, fa 2 anys, i que va entrar amb 13. Crec que realment diu molt de l'escriptora que hem perdut, que podríem haver tingut si no hagués passat el que al final va acabar passant.
4: Com deies, bé, tot el grup estarà amagat durant 2 anys i un mes, del juliol del 42 a l'agost del 44, i com s'acabarà aquesta història?
0: Doncs la història s'acaba tràgicament, com pràcticament tots suposo que hem intuït des del principi o sabem, i el dia 4 d'agost de 1944 la policia nazi rep una trucada que delata tot el grup. Llavors el mateix dia són detinguts i deportats al camp de concentració de Westerbork, que està situat a Holanda i que era utilitzat per a jueus, gitanos i dissidents holandesos. Posteriorment el grup serà enviat a Auschwitz, però com que estem parlant de l'agost del 44, la guerra ja està començant a entrar a la seva fase definitiva, quan les tropes soviètiques estan avançant cap a Alemanya i Auschwitz, crec recordar que era Polònia, si no vaig errat, tot el grup és mogut cap a l'interior d'Alemanya, al camp de Bergen-Belsen, i allà tant la mare com la germana d'Anna moriran de tifus i ella serà l'última que mor del seu nucli familiar, però també acabarà morint de tifus, i no directament a mans dels nazis, sinó per les condicions en les quals es trobava en aquell camp.
4: Molt bé, i tota aquesta vivència, aquest relat, com ha arribat fins als nostres dies?
0: Doncs és una història força emocionant, perquè de tot el grup dels que estaven amagats a l'amagatall de la casa de Prinsenhag, només Otto Frank és l'únic que sobreviu als camps de concentració i als camps d'extermini. Llavors, Otto, un cop acabada la guerra, un cop és alliberat, torna a Amsterdam, a casa del seu amic, d'un dels que els havia estat ajudant, amb la intenció de a veure si torna algú més. No torna ningú més, es queda ell sol. Però la gràcia, la cosa que per la qual ara tenim la història, és perquè aquesta persona, Mip His, havia guardat tots els papers de la casa, incloent els diaris de la petita Anna. Llavors, Otto ens explica, com a mínim ens ha explicat, que ell no havia llegit mai els diaris de la seva filla, perquè eren els diaris personals de l'Anna, i li havia fet la promesa que són els teus diaris personals, jo no tinc per què llegir res. Però un cop es troba sol, que no queda ningú, decideix començar a llegir els diaris de la petita Anna. Els llegeix, també Otto ens explica que s'emociona, evidentment, suposo que a part de la situació, llegir això que havia escrit la teva filla, encara que no fos literatura excelsa, jo crec...
4: No pot ser d'una altra forma.
0: Sí, no pot ser d'una altra forma. S'emociona enormement i decideix que aquells diaris no poden quedar enterrats o no poden quedar guardats a casa seva, sinó que s'han de publicar i la humanitat, qui sigui, ha de conèixer tot allò que havia escrit la seva filla. Llavors es publiquen amb el nom de Het Achterhaus, que significa l'amagatall, que és el nom que primer li posa Anna Frank dins del seu diari, però després el coneixerem arreu del món com el diari d'Anna Frank.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
5: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
4: Hem conegut la història de la família Frank, d'Anna Frank, però avui també volem parlar de més perseguits pel nazisme. He parlat de jueus, però hi va haver molts més grups que van patir la persecució i la violència del règim del Tercer Reich. Albert.
0: Sí, de fet, m'agradava començar amb la història d'Anna Frank perquè simbolitza el que més coneixem tots, però també m'agradava poder utilitzar aquest programa per parlar d'altres grups que també van ser igualment perseguits però que a vegades potser no tenen el ressò que tenen altres grups. I per exemple, els que estem parlant de grups que els nazis consideraven subhumans o Untermenschen en el seu terme alemany, i serien els jueus, evidentment, però també els gitanos van ser totalment perseguits pel règim nazi, els eslaus, que entrarien aquí, per exemple, persones de nacionalitat polonesa, sèrbia i russos, els consideraven inferiors, els negres, els discapacitats físics i mentals i els comunistes. Però tot això era el que al principi, quan la ideologia nazi, si li podem dir ideologia d'alguna manera, estava creixent, era el que consideraven inferiors. Però, com també sabem, a mesura que el règim nazi es va avançant i va guanyant guerres i es va expandint, va aconseguint, va anomenant més grups en contra seu i va perseguint a més gent. I en aquests altres grups, és una llista llarga, però intentaré dir-lo ràpidament, trobem homosexuals, bisexuals i transexuals, trobem presoners de guerra soviètics, trobem catòlics, en depèn quins països, també estaran totalment oposats al règim nazi, trobem testimonis de Jehovà, trobem republicans espanyols, que també van ser perseguits, trobem francmaçons, trobem gent de color, trobem sords, trobem gent d'esquerres, trobem comunistes, sindicalistes, socialdemòcrates, socialistes, anarquistes i qualsevol altra minoria dissident que no fos considerada ària.
2: Això ens porta a pensar que si la guerra no hagués acabat quan, no, quan va acabar, haurien acabat exterminant-se a ells mateixos, no? Perquè se'ls haguessin acabat gairebé la gent a la que considerar diferent o perseguir, no?
0: Sí, sí.
2: I aquesta llarga llista parla molt, bueno, molt bé, parla molt bé de lo malament del cap que estava que estaven els nazis, no? El que dèiem abans, no? Aquesta persecució sistemàtica de gairebé esquizofrènica, no?
0: Sí, i de fet, per donar-te un exemple de la bogeria que va ser el nazisme, hi havia el pla per tal de controlar l'Europa de l'Est, era que la població havia de ser reduïda en 50 milions d'habitants i s'havia de fer a través de tres mitjans: assassinats massius, tal qual, expulsions massives cap a l'Àsia, és a dir, els empenyem cap allà, cap a l'Àsia, i que marxin d'aquí, que aquest és el nostre terreny, i treballs forçats pel Tercer Reich. Només podien quedar, segons ells, a l'Europa de l'Est, aquells que fossin aptes per a la germanització, aquells que poguessin germanitzar.
4: Tenim xifres, em sembla que podem conèixer una mica en què va moure aquesta barbària nazi, no?
0: Sí, tenim xifres, com tot, són relatives, hi ha forquilles més grans i més petites, però podem parlar ràpidament del que va suposar. Sabem que van morir gairebé 6 milions de jueus a mans dels nazis, sabem que van morir entre 2 i 3 milions de presoners de guerra soviètics, també sabem que van morir pràcticament 2 milions de polonesos, entre 300.000 i mig milió de serbis, 270.000 persones amb discapacitats, només pel fet de ser discapacitats, entre 90.000 i 220.000 gitanos, entre 80.000 i 200.000 també francmaçons, uns 25.000 eslovens, entre 5.000 i 15.000 homosexuals, testimonis de Jehovà també entre 2.500 i 5.000, i també republicans espanyols, aproximadament la xifra ronda els 100.000.

0: Què sona, Albert?
1: Doncs sona I Will Survive, una versió acústica, òbviament. Ara no estem per escoltar la versió festivalera. Uh-huh. I per recordar que el 1933, quan ja Hitler i el partit nazi estan al poder a Alemanya, van prohibir les organitzacions al voltant de les minories sexuals. Van llançar una purga sobre els clubs d'ambient gay a Berlín, i els nazis també es van dedicar a cremar els llibres sobre homosexualitat i sexualitat en general. Això de cremar llibres els apassionava, com destruir més pensament millor. I la Gestapo va començar a fer llistes d'homosexuals, i els homosexuals de dins del partit nazi també van ser assassinats.
2: Bé, sabem que els nazis, si tenien una cosa en comú, era que perseguien moltes vegades allò que eren ells mateixos eren, no? Perquè sabem que fa poc va sortir que el pare de la dona de Goebbels era jueu, i... Aquest no comptava, no? O que el propi Hitler tenia abans passats jueus. En el cas dels homosexuals, hi havia casos declarats dins del partit nazi, o era tabú, o fins a quin punt podem saber-ho?
1: Sí, ara no podem saber números de hi havia tants homosexuals, o hi havia moltíssims, o hi havia pocs, però el que sí que sabem que hi havia casos d'especial rellevància, i és més, jo diria cas d'especial rellevància, i es tracta d'Ernest Röhm, el qual era el líder de la CCA, que és la primera milícia que té el partit nazi, no?, per lluitar contra tots els que ha de lluitar i ha d'actes violents. Doncs bé, Röhm era una persona en contacte directe amb Hitler, era un dels que tenia més poder i tenia una influència directa sobre el Führer. De fet, això ja a tall d'anècdota, ens ha arribat que era una de les poques persones que podia tractar el dictador de tu en comptes de vostè. A més, era l'únic líder nazi que podia referir-se amb el seu nom, Adolf, o fins i tot pel seu àlies, Adi, en comptes del Mein Führer. I el que sabem de Röhm és que Röhm era... potser no obertament pel gran públic, però tothom dins de l'elit nazi i Hitler segur que sabia que era homosexual. I, de fet, diuen, això ja no està tan provat, que molts dels comandaments de la CCA també ho eren. Però Röhm era homosexual, i a més s'han descobert unes cartes en les quals parlava amb un amic seu sobre els seus afers amb altres homes. I bé... aquest home era obertament, o com a mínim tothom sabia que era homosexual, i el trobàvem dins del partit nazi.
0: Molts dels membres de la CCA, com hem dit, seran assassinats a una sola nit que es coneixerà com la nit dels ganivets llargs. Röhm forma part d'un dels assassinats.
1: Sí, aquí és on alguns historiadors han volgut veure un canvi de tendència en la persecució dels homosexuals, altres no. No està clar, jo no seré qui posi punt i final al debat, però la cosa és que el 1934, del 30 de juny al 2 de juliol del 34, succeeix el que coneixem com la nit dels ganivets llargs, que és quan les SS, que són les seccions de defensa personal del Führer, assassinen a pràcticament tots els membres de la CSA. Aquest és un assassinat polític, és un assassinat que també té a veure la qüestió sexual. Jo m'inclino a pensar, sincerament, que és un assassinat polític, perquè la CSA estaven agafant poder, i es veu que Röhm podria estar començant a discrepar del que deia Hitler, però s'utilitzarà després la qüestió de que Röhm era homosexual. De fet, es diu, però tampoc està contrastat, que la mateixa nit dels ganivets llargs, quan assassinen a Röhm, està al llit amb un altre home, amb un home més jove, i però el que sí que comença es veu força clarament és que, a veure, els nazis des del primer moment van menysprear els homosexuals, a les lesbianes, a les persones bisexuals, d'això no hi ha cap dubte. Però el que sí que es veu és que a partir d'aquest assassinat de tothom de la CCA i d'un líder nazi gay com és Röhm, el discurs públic contra els homosexuals es torna més dur, i la persecució es torna encara més dura, perquè diguem-ne que ja no hem de fer veure que perseguim els nostres mateixos o alguna cosa així.
3: Sí, bé, jo també estic amb tu, potser que és més una qüestió política que no pas per una qüestió d'afinitat sexual, però que, evidentment, una cosa pot anar lligada amb l'altra. Si podem matar dos ocells d'un tret, doncs sí. Millor que millor. Parlant d'aquesta repressió, tenim alguna dada sobre la repressió de la homosexualitat sota el règim nazi?
1: Sí, tenim algunes dades. Es calcula que al voltant d'uns 100.000 homosexuals van ser arrestats dins d'Alemanya. Estem parlant bàsicament d'homes homosexuals, perquè les dones no van ser tan perseguides. Sabem que en tema de l'homosexualitat sovint es fa la distinció entre homes i dones, fins i tot avui dia, depèn de determinats països del món. La majoria van ser empresonats a presons normals i corrents, presons a l'ús, però entre uns 5.000 i uns 15.000 van ser empresonats en camp de concentració, dels que hem parlat abans, dels quals la gran majoria van morir en aquell moment. Segons els historiadors, a més, els homes homosexuals eren dels pitjors tractats en els camps de concentració, i l'índex de mortalitat és el més alt de tots els grups de perseguits. És a dir, pràcticament tots els que van anar al camp de concentració van acabar morint. I allà es distingien dels altres presoners perquè portaven el famós triangle rosa cosit a la camisa. I a més, molts dels detinguts van ser castrats químicament, altres van ser internats en centres psiquiàtrics per tal d'exterminar la seva homosexualitat.
2: I bé, un cop acaba la barbària nazi, arriba aquesta, i es descobreixen tota la repressió, tots els assassinats, totes les persecucions a minories. De fet, els homosexuals, de fet, són un cas molt, molt especial, suposo, dins d'aquest, perquè, així com altres grups, per exemple, els jueus o els gitanos, sí que hi ha com una onada de reivindicació positiva en el fet de, Déu meu, què s'ha fet amb els pobres jueus, no? En canvi, l'homosexualitat, com bé sabem, trigarà encara molt més a ser reconeguda o ja no acceptada, sinó mínimament tolerada socialment, no? Sí. Llavors, fins a quin punt o com queda la situació d'aquests homes i dones represaliats pels nazis, fins a quin punt aconsegueixen reintegrar-se a la societat, continuen sent mals vistos, com funciona, no, la rehabilitació d'aquests perseguits?
1: Podríem dir que aquestes persones van ser doblement castigats. Un cop s'acaba la Segona Guerra Mundial, molts països van tornar a utilitzar les proves que havia acumulat el règim nazi contra els homosexuals per tal de encausar i portar a la presó aquestes mateixes persones pel fet de ser homosexuals. És molt dur, però és així. Hem de pensar, per exemple, també sortint del règim nazi, però una de les persones que va lluitar i va aconseguir acabar amb el règim nazi, no?, que seria el qui va lluitar contra la màquina Enigma al Regne Unit, ara mateix acaba de marxar-me el nom del
0: cap. La pel·lícula està molt bé.
1: Alan Turing, mateix, doncs ell també va patir les conseqüències de ser homosexual. Doncs imagineu-vos, els que havien estat perseguits pels nazis va ser exactament igual. Hem de dir, no sé si de forma positiva o negativa, jo ho deixo i que cadascú jutgi, que dins d'Alemanya els que van ser condemnats per la seva orientació sexual utilitzant les proves nazis, com a mínim se'ls va descomptar el temps que havien passat sota als camps de concentració o a les presons nazis. No sé si és bo o dolent, perquè no em considero adequat per jutjar-ho, sincerament, però fins al 2002 el govern alemany no va demanar perdó a la comunitat gay per tota la repressió que van patir durant el règim nazi i després del règim nazi.

0: Un altre poble perseguit, en aquest cas parlem d'una branca del cristianisme, també prohibida pels nazis, els testimonis de Jehovà. Per què va començar una persecució contra els testimonis de Jehovà, Albert?
1: Doncs a partir de la presa de poder de Hitler el 33, aquest any maleït, que tothom comença a ser perseguit, els testimonis de Jehovà, que són, destaquen per ser políticament neutrals, no van jurar lleialtat al règim nazi, però perquè no juraven lleialtat al règim nazi i no juraven a qualsevol altre règim, perquè un dels seus principis era la neutralitat política. Al principi, la indiferència d'aquests testimonis es manifestava en una sèrie d'accions que ells no feien, com per exemple no feien la salutació nazi, o no s'apuntaven al sindicat nazi, o no participaven en actes i organitzacions nazis. No estaven fent res en contra del règim nazi, sinó que simplement no seguien aquesta onada cap a, que tothom havia d'integrar-se al règim nazi.
2: Clar, i precisament el règim nazi es caracteritza, o tots els fascismes es caracteritzen per alguna cosa, és per aquest populisme exacerbat i aquesta manera de ser, d'intentar anar més enllà de lo polític i convertir-se en un motor social, no? Llavors, clar, per això aquest, a ulls dels jerarques nazis, la postura dels testimonis del Jehovà era doblement subversiva, no? Perquè ells en cap moment estaven creant una construcció política, sinó que estaven creant un poble, o estaven donant o canalitzant els desitjos d'un poble, no? Llavors, aquests testimonis de Jehovà eren doblement mal vistos per això, no? I com, jo voldria que ens expliquis una mica com comencen, no? O com quines són aquestes les primeres accions que els nazis comencen a engegar contra els testimonis de Jehovà per tal de marginalitzar-los i crear la necessitat de perseguir-los, no? Perquè és, potser són un dels grups més difícilment perseguibles, en tant que com no fan res, no? Tu pots, un gitano o un homosexual, pots entendre que perverteixen algo que tu creus que és natural o que és diferent, però quan tens un grup que fa de la neutralitat la seva raó de ser, suposo que cal un mecanisme més de culpabilitzar, no? Que...
1: Sí, ara podem mirar les accions que va engegar el règim nazi contra els testimonis de Jehovà, el plebiscit del 1933 sobre la retirada d'Alemanya de la gloriosa Societat de Nacions. Els membres de la CCA encara van entrar a casa dels testimonis de Jehovà, que no anaven a votar, perquè la gran majoria no anaven a votar. Molts van ser colpejats i forçats a portar uns cartells que els anomenava traïdors a la pàtria. Ja comencem aquí a culpabilitzar-los. No vas a votar en contra de la Societat de Nacions, ets un traïdor a la pàtria. També va haver-hi aldarulls al voltant de les cases dels testimonis de Jehovà, amb gent que els llançava pedres, per exemple. I llavors la maquinària nazi va començar a connectar l'imaginari col·lectiu, els testimonis de Jehovà amb els jueus. Perquè com que tots dos presten atenció de forma especial a l'Antic Testament, doncs fem una connexió ràpida i barata i diem que són pràcticament el mateix. Llavors, si encara que siguis testimoni de Jehovà, si et diuen que en realitat ets jueu, doncs ja tens aquí, ja sobre ets un traïdor a la pàtria, doncs ja ho tens pràcticament tot. El 34, després de moltes prohibicions a nivell regional, els testimonis de Jehovà van ser prohibits a nivell de tot el Reich, és a dir, un any després de l'arribada de Hitler al poder, i a més els líders van ser condemnats a més de 2 anys de presó per desobeir les prohibicions. Aquí encara veiem que no és 2 anys de presó, sí, però no és una persecució tan bèstia. I a més, molts d'ells van anar sent expulsats de les seves feines progressivament, ja que es negaven a fer la salutació nazi o a renunciar a la seva fe, que era l'altra opció que els hi deixaven.
0: Però encara havia d'arribar un moment de màxima confrontació entre els nazis i els testimonis de Jehovà.
1: Sí, i aquest moment arriba a l'any 35, quan es va introduir el servei militar universal i obligatori, i els testimonis de Jehovà van rebutjar enrolar-se a l'exèrcit. Ho feien bàsicament perquè rebutjaven portar armes per defensar un poder polític, fos qui fos, però clar, en aquest cas eren els nazis. A partir d'aquí, els nazis van expropiar les propietats dels testimonis de Jehovà, i a partir del 36 els nazis van començar a emportar-se les criatures lluny dels seus pares per sotmetre'ls a reeducació, i ja podem dir que a partir del 35-36 era un grup totalment perseguit.
0: Molt bé, i quines xifres coneixem de les conseqüències d'aquesta persecució del Tercer Reich als testimonis de Jehovà?
1: Doncs sabem que que unes 10.000 persones van ser empresonades per causa de la seva fe, incloent uns 2.000 uns 2.000 que van ser enviats a camps de concentració també. Es calcula que van morir així, al voltant de 1.200 1.500 i uns 250 van ser directament executats, a més dels càstigs brutals dirigits contra ells, les tortures, les jornades senceres en què eren colpejats i altres barbàries que ens podem imaginar.
2: Sí, i el cas dels testimonis de Jehovà també ens ha de portar una reflexió que hem de fer respecte a l'extermini de les minories o l'extermini dels dissidents a l'Alemanya nazi, perquè escoltant, és tan gran la barbàrie i són tan grans les xifres de gent assassinada, de gent desplaçada del lloc on vivia, que van ser exiliats, morts, assassinats, executats, morts per malaltia, que clar, tu quan penses en els testimonis de Jehovà i veus que al final van morir uns 1.200 empresonats, uns 250 executats, hi ha la tentació de dir, bueno, pues no fue para tanto, no? Al final van ser 200 persones. Què fem parlant, no? Gairebé un quart de programa sobre una cosa, moltes cometes, tan minoritària, no? Però al final no es tracta de números, no? Tot i que moltes vegades els 6 milions de jueus assassinats, és que encara que hagués estat un o dos, que és potser el que no entenen moltes vegades aquests negacionistes de l'Holocaust, no? L'important no són les xifres, sinó és el fet, i és el fet en si. Encara que hi hagués estat un homosexual o un testimoni de jove o un jueu tret de casa seva, marcat com a traïdor i assassinat per ser subhumà, per ser impur, aquesta és la barbàrie, no? Per molt que moltes vegades el primer impuls o el primer espant de la matança dels nazis és les xifres o la gran eficiència en la mort, al final lo realment bàrbar és el fet en si, independentment de les xifres, no? I per això coses que potser des del nostre punt de vista peninsular, en el qual els testimonis de Jehovà són una cosa a nivell social marginal, a nivell de són aquella gent rara, no? que et truca a la porta i no els obres
3: i són tossuts.
2: Són tossuts, sí, però això és indiferent, i l'important és això, no? És els mecanismes que com a societat van ser capaços de crear els nazis per demonitzar grans sectors de la població, que l'única culpa que tenien era no encaixar en el que aquests monstres, tot i que ara sembli que hi havia quatre nazis a Alemanya i que tothom era bo, que aquests monstres, aquesta gran quantitat de monstres van crear uns mecanismes amb la qual hi havia la legitimació de perseguir el dissident només per ser-ho, no?
1: És que és espectacular la llista de gent que era dissident, que era en una societat com la d'avui dia, no sé com podríem encaixar una cosa així, perquè qui no està en un d'aquests grups que perseguien els nazis.
2: Sí, bueno, és que arriba un moment, això a vegades es fent la reflexió amb el franquisme, no? Bueno, és que el franquisme tampoc perseguia tanta gent o tampoc estigmatitzava tants sectors de la població, i la gent que defensa ara que, per exemple, que Franco, bueno, no va fer tanta cosa, en el moment de repressió franquista o nazi hagués mort simplement per portar el cabell mig llarg. Jo crec que de la gent que ens creuem al carrer, el 80% dels joves, fins i tot els joves de dretes d'avui dia, que ens creuem al carrer, haguessin estat morts o represaliats simplement per portar barba o per portar grenyes i ser un parecer un maricón de mierda per no portar el cabell massa curt, no? Llavors, clar, des del moment en què es generen aquestes dinàmiques de repressió social amb la connivència de bona part de la societat, les xifres són lo de menys, no? Sinó és l'enfermetat, perquè al final el feixisme no és una altra cosa que una enfermetat social. L'enfermetat que permet que es demonitzin, es persegueixin sectors de la població sense cap motiu, més enllà de voler fer-ho.
0: Sí. Jo crec que aquesta reflexió que fas, Alberto, de que una ideologia tan malèvola com la que va implantar políticament el nazisme no havia de tornar mai, va estar molt present a l'Europa després de la Segona Guerra Mundial, lamentablement...
2: A part d'Europa.
0: a part d'Europa, lamentablement jo crec que segurament estaríem molt d'acord en que aquelles creences que van forjar l'Europa a sortir de la Segona Guerra Mundial es van perdent i no recordant suficientment la barbàrie que va significar Auschwitz, per exemple, per posar un símbol de que pot reunir la barbàrie de tot allò, no?
1: Ara sembla que dins d'Europa, per exemple, dir que els musulmans no mereixen estar dins de la nostra societat o que els hem d'expulsar surt gratuït o fins i tot guanyes vots. I ens hem d'en recordar de coses sí, com aquestes, perquè comences pels musulmans, després comences els testimonis de Jehovà, els homosexuals, vas tirant tot el que vulguis allà i al final acabem tots...
2: Sí, de fet, en països com el nostre, no?, que mai hem tingut un... que l'antifeixisme espanyol mai ha estat res més que una tribu urbana, no? No, com a societat mai hem, així com altres països europeus, no hem fet mai la reflexió d'apurar totes les tasses de feixisme de la nostra societat fins al punt que actualment tenim un partit fundat per ministres feixistes. Que hauria de ser que només per això, independentment de que no haguessin robat milers de milions, hauria de ser legalitzat.
0: Sí.
2: Llavors, clar, fins a quin punt com a societat som lo suficientment madurs per no deixar-nos entabanar per aquests cants de sirena, no? El perill musulmà, el perill homosexual, el perill antisistema, no? Llavors, potser és aquesta la reflexió que hem de fer, o que crec, perquè al final cadascú pot creure el que vulgui, que hem de fer com a societat de la barbària nazi, no? Que és anar en compte precisament amb aquestes coses, perquè és tan fàcil crear una psicosi social que porti a la discriminació i a l'extermini del que és diferent, que aquesta hauria de ser la prioritat. És a dir, si s'hagués d'ensenyar alguna cosa a les escoles, potser s'hauria d'ensenyar menys religió, s'hauria d'ensenyar fins i tot menys matemàtiques i més cultura política.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter @portesdetroia.

0: Fins aquí el programa d'avui de Les Portes de Troia. Ens hem apropat a la família Frank, a la persecució dels homosexuals i també dels testimonis de Jehovà. Moltíssimes gràcies a Albert Sánchez Cremona per tornar a venir aquí a explicar-nos aquesta història.
1: Gràcies a vosaltres i ens retrobarem en algun moment.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies, Oriol Vergés.
2: Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
3: Moltes gràcies.
0: Al Salva Soler, al control tècnic, i us ha parlat Sergio Rodríguez, i us esperem la propera setmana amb un nou Portes de Troia. We'll be right back.

0: Presentador:
1: Sergio Rodríguez.
0: Historiadors:
1: Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: Col·laboradors:
1: Albert Sánchez Carmona.
0: Tècnic de so:
1: Salva Soler.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: Ara mateix són les 10 del matí, us parla Jordi Bratsavalls. La Biblioteca Enric Miralles cerca voluntaris per al projecte Lèxic. Es tracta d'un projecte de caràcter educatiu que té per objectiu la millora de la comprensió lectora dels infants, estimular la seva imaginació, potenciar el seu pensament crític i crear un vincle emocional positiu amb la lectura i el que contribueix al seu èxit educatiu. En concret, es busquen voluntaris que vulguin acompanyar i que puguin acompanyar a un alumne de primària a una hora a la setmana per millorar la seva comprensió lectora. En parla l'Anna Miralles, que és directora de la Biblioteca Palafollenca.
1: La idea és molt senzilla. Una persona voluntària acompanya un infant una hora a la setmana per compartir lectures, conversar, descobrir llibres i, sobretot, gaudir de la lectura. No cal ser especialista ni tenir experiència com a docent, el més important és tenir ganes d'acompanyar, d'escoltar i de compartir una estona amb un infant. L'any passat vam començar aquesta aventura a la biblioteca i l'experiència ha estat molt positiva, per això aquest curs hi tornem, amb ganes de continuar fent créixer el projecte i d'arribar a més infants.
0: Aquest és el segon any que l'àrea d'educació i la Biblioteca Enric Miralles uneixen esforços després de l'èxit de l'any anterior. Tots els voluntaris interessats en participar d'aquesta iniciativa es poden posar en contacte amb la Biblioteca de Palafolls per correu electrònic bealta.palafolls.em@diva.cat o al telèfon 93 765 7908. L'equipament els informarà de les possibilitats que tenen les formacions que s'han de fer abans de poder-hi participar i de tot el relacionat amb aquest nou projecte. I Blanes acollirà la 42a trobada de bandes de música de Catalunya. Blanes, de fet, serà el pròxim dissabte 3 d'octubre l'escenari de la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, que se celebrarà per primera vegada a les comarques gironines. La jornada, que reunirà 17 bandes d'arreu de Catalunya i més de 750 músics, està organitzada per la Federació Catalana de Societats Musicals amb la banda i cobla Santa Maria de Blanes com a formació anfitriona i compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament. Els actes començaran a les 11 del matí amb concerts, un vermut i diverses cercaviles que sortiran de diferents punts de la ciutat i acabaran confluint davant de l'Ajuntament. Des d'allà, les bandes es desplaçaran fins al Passeig de Mar, on interpretaran conjuntament el pas doble Ad Càrrega. La programació continuarà a la tarda amb havaneres, música llatina i també jazz, i es tancarà amb una actuació de la Cobla Santa Maria de Blanes, que oferirà un repertori de sardanes. En total, la trobada mobilitzarà més d'un miler de persones d'entre músics i acompanyants i coincidirà amb la commemoració del 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. De moment és tot. Més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Ax. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: Qui diu que la tardor és trista és que no escolta Ràdio Palafolls.

Ara mateix, les 11 del matí, la Regidoria d'Igualtat presenta el nou cicle Dones i Esport. Conjuntament amb l'àrea d'esports, des de l'Ajuntament, es vol posar consciència en el cos i en el benestar

0: I últims dies per participar al primer concurs de fotografies de la Festa Major. Un cop viscuts els dies de celebració als carrers, el termini de presentació de fotografies de Festa Major encara la seva recta final. Demà passat, dimecres, és l'últim dia per poder entregar les fotos. La iniciativa organitzada per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració de l'Ajuntament de Palafolls, sota el lema "Captura l'essència de la nostra festa", convida tant a veïns com a visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions dels dies de Festa Major. En parla Joan Manvibres, membre de FIC Blanes.
1: El concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls, Captura la nostra essència, entra a la recta final. Encara teniu 2 dies per participar. Recordeu, el dia 30, dimecres, tancarem les inscripcions. Per participar és molt fàcil. Us recomanem entrar a la web de FIC i allà trobareu una informació que us portarà i us facilitarà el procés de participació. Important, hi ha 2 categories, la categoria infantil fins a 15 anys i la categoria adult, on ja tenim forces fotografies recollides, però encara en volem més.
0: Recordem que, tal com es detalla a les bases, un mateix autor no podrà obtenir més d'un premi en el certamen. En cas de coincidir, es concedirà el guardó de quantia més alta. El lliurament de les fotografies es farà exclusivament de manera digital a través del web Pixar, on cal fer un registre gratuït. Els arxius s'han de presentar format JPG amb una mida màxima de 3.000 píxels al costat llarg i un pes de l'arxiu que no superi els 3 megabytes. A diferència del concurs tradicional, el veredicte serà públic, obert i en directe. La cita és el pròxim diumenge 4 d'octubre a partir de les 10 del matí a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls, que acollirà la deliberació del jurat i el lliurament de premis, que es farà de forma immediata en acabar les puntuacions. Això és tot. Més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. A Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
3: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: No t'ho perdis.
1: Avui som dilluns 28 de setembre. Repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. Començarem amb Palafolls. Després dels dos concerts del cicle Clàssica a Sant Genís, organitzat per la Puput, la Parròquia i l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar, arriba el moment del tercer i últim concert. Aquest tercer serà un homenatge a Pau Casals amb el violoncel·lista Biel Garriga. Serà a les 9 del vespre a l'església de Sant Genís i les entrades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt o el mateix dia del concert si queden localitats.
0: No t'ho perdis.
1: A Malgrat de Mar arriba el Dia Internacional de la Gent Gran, el proper dijous 1 d'octubre. L'Ajuntament organitza una caminada urbana des de la plaça de l'Església fins al parc de Can Campassol, on a les 5 de la tarda començarà una festa amb música i berenar. També a Malgrat, l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina organitza la revetlla del 52è Aplec de la Sardana dissabte 3 d'octubre a partir de les 6 de la tarda al parc de Can Campassol amb la cobla Ciutat de Granollers. El dia següent, diumenge 4 d'octubre, serà l'Aplec de la Sardana a partir de les 11 del matí, amb la cobla Ciutat de Girona i a partir de les 4 de la tarda, al Parc Francesc Macià, les cobles Ciutat de Girona, la principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell.
0: No t'ho perdis.
1: Del 28 de setembre al 4 d'octubre, Pineda de Mar celebra també la Setmana de la Gent Gran. Una setmana plena d'activitats per compartir i divertir-se i mantenir-se actius. Jocs de taula, dòmino, bingo musical, origami, tallers de cuina i manualitats. Activitats intergeneracionals, música, playback, sessions de ball i molt més. I com a grans cites, la lectura del manifest de la gent gran, actuacions musicals, una ruta pels tres esglaons i una sessió de DJ. Entrada lliure al complex esportiu Can Chauvet pels majors de 65 anys, en horari de 9 a 15 hores.
0: No t'ho perdis.
1: Diumenge arriba al Teatre Claver de Tordera Per fi me'n vaig, el comiat dels escenaris de l'ex-tricicle Carles Sanz, dirigit per José Corbacho. Una comèdia on es parla de què pot fer en Carles Sanz quan baixi dels escenaris. Serà a les 6

0: de la tarda amb una entrada anticipada de 20 euros.
1: No t'ho perdis.
0: L'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tordera organitza dimarts 6 d'octubre a 11:15 del matí la xerrada La intel·ligència artificial valdrà la pena pel meu negoci? Una sessió per descobrir com la intel·ligència artificial pot ser una eina útil pel teu negoci i en el teu dia a dia professional.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
2: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
2: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
4: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
2: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
6: Avançar les eleccions no són bones notícies.
7: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
8: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Ara mateix són les 12 del migdia. La palafollenca Sandra Sardina és campiona d'Espanya Màster 50 en cronorrellotge de ciclisme. Es tracta d'una prova curta de 13 quilòmetres, molt plana i molt ràpida, que es va celebrar a Talavera de la Reina aquest passat cap de setmana. La palafollenca, que va fer un temps de 19 minuts 51 segons, admet que aconseguir aquesta fita ha permès a la palafollenca agafar confiança per poder participar en campionats europeus o inclús als mundials, tot i que la mateixa esportista ha comentat a Ràdio Palafolls que s'ho pren més com un hobby.
1: Doncs per aquest any ja està. Jo la veritat és que m'ho prenc molt com un hobby, no tant com tan en sèrio com el meu home, que sí, si ho prenc molt en sèrio. Jo no, però sí que m'agrada anar proposant-me reptes a mig llarg plaç i vaig fent com puntes de qualitat de forma per poder anar aquests reptes amb els deures fets. Ja aquest any ja acabem i suposo que l'any que ve doncs, també en els campionats de Catalunya i d'Espanya, però potser em plantejo també fer el de ruta, no només el de contrarrellotge.
0: La casualitat i l'esforç ha fet també que fa un parell de setmanes la seva parella i ella mateixa participessin al campionat classificatori de gravel de 109 quilòmetres amb 1.500 de desnivell. Antoni Mateos quedava campió de la seva categoria i Sandra Sardina quedava segona. La fita per al campionat del món és Austràlia, tot i que no tenen molt clar si podran anar. I la Biblioteca Enric Miralles cerca voluntaris per al projecte Lèxic. Es tracta d'un projecte de caràcter educatiu que té per objectiu la millora de la comprensió lectora dels infants, estimular la seva imaginació, potenciar el seu pensament crític, crear un vincle emocional positiu amb la lectura i contribueix també al seu èxit educatiu. En concret, es busquen voluntaris que puguin acompanyar a un alumne de primària una hora a la setmana per millorar la seva comprensió lectora. Aquest és el segon any que l'Àrea d'Educació i la Biblioteca que Enric Miralles uneixen esforços després de l'èxit de l'any anterior. Tots els voluntaris interessats en participar d'aquesta iniciativa es poden posar en contacte amb la Biblioteca de Palafolls per correu electrònic o al telèfon de l'equipament. De moment això és tot. Més informació en una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
4: Qui diu que la tardor és trista és que no escolta Ràdio Palafolls.

Amb la voluntat de promoure el benestar físic i la consciència corporal, la iniciativa inclou dues activitats principals, la marxa nòrdica i l'estretching, que s'aniran alternant durant els caps de setmana d'octubre i novembre. Les sessions estan adreçades especialment a dones, però obertes també a tota la ciutadania sense necessitat de fer cap mena d'inscripció prèvia. Avui és 28 de setembre. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Aquest és el que hem volgut que avui sigui el titular principal de la jornada, però n'hi ha d'altres. Us els expliquem ara en aquesta primera part. La Biblioteca Enric Miralles i l'Àrea d'Educació de Palafolls cerquen persones voluntàries per impulsar per segon any consecutiu el projecte educatiu L'Èxit. La proposta té com objectiu principal millorar la comprensió lectora, estimular la imaginació i fomentar el pensament crític dels infants de primària mitjançant un acompanyament d'una hora a la setmana. Després de l'èxit aconseguit en l'edició anterior, les persones interessades a participar-hi doncs poden contactar amb l'equip per correu electrònic o també per telèfon per rebre la informació i la formació prèvia necessària. Recta final del primer concurs de fotografia de festa major organitzat per la FIC i l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres a mitjanit acaba el termini per presentar les instantànies a l'enllaç que trobareu al web de l'entitat i el pròxim 4 d'octubre al MIT s'entregaran els premis. També anirem fins a Blanes perquè el municipi acollirà el pròxim dissabte 3 d'octubre la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, una cita que se celebrarà per primera vegada a les comarques gironines. L'esdeveniment organitzat per la Federació Catalana de Societats Musicals i la Banda i Copla del Col·legi Santa Maria de Blanes reunirà 17 formacions i més de 750 músics. La jornada s'iniciarà al matí amb cercaviles i la interpretació conjunta del Pas Doble Azcàrrega al Passeig de Mar i continuarà la tarda amb actuacions de jazz, música llatina, havaneres i sardana. I avui també haurem de parlar d'esports perquè la ciclista palafollenca Sandra Sardina s'ha proclamat campiona d'Espanya Màster 50 en la modalitat de cronorellotge durant la prova disputada a Talavera de la Reina. L'esportista va completar el recorregut pla de 13 quilòmetres amb un temps de 19 minuts i 51 segons, un resultat que li permet agafar confiança de cara a futures cites europees o mundials. Aquest èxit se suma a la segona posició aconseguida fa poques setmanes al campionat classificatori de gravel de 109 quilòmetres, on la seva parella també, Toni Mateos, va assolir el títol de la segona de la seva categoria. I pel que fa a la previsió meteorològica, la setmana comença amb cel força nuvolat a tota la comarca. Uns núvols que es faran més abundants entre mig matí i el migdia. Cap al final del matí no es descarta alguna gotellada puntual, poca cosa a la comarca. Vents fluixos, força de 0 a 2 i molt variables. Mar arrissada amb àrees de marejol cap al migdia. Les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 17 als 22 graus. Aquests eren els principals titulars de la jornada. Moment ara d'ampliar informació. Som-hi, comencem. La Regidoria d'Igualtat presenta el nou cicle Dones i Esport. Conjuntament amb l'àrea d'esports des de l'Ajuntament es vol posar consciència en el cos i en el benestar mitjançant activitats setmanals dedicades a dones, però també al públic en general. En concret, es programen dues activitats, la marxa nòrdica i l'estretching, que es faran tots els caps de setmana d'octubre i novembre de manera alternativa, els dissabtes i els diumenges, una activitat cada cap de setmana. Per realitzar les activitats no fa falta inscripció prèvia, sols s'ha de ser el dia i l'hora en el lloc programat per iniciar aquesta activitat. Des de l'àrea d'igualtat recalquen que tot i ser propostes enfocades a dones hi pot participar tothom. Escoltem a Marta Martí.
1: Va dedicat a tothom, repetim, potser el títol és Esports i dones. Som conscients que la càrrega mental, no?, actualment de les coses de la llar i aquest sentit encara recau molt sobre les dones i per això es dedica a aquest espai més a elles, però si un home vol venir endavant, està superconvidat, és superenriquidor que aquests espais siguin espais compartits per absolutament tothom. Llavors, obert a tota la població de Palafolls.
0: Aquest cicle se suma a totes les activitats que l'àrea treballa per crear espais i propostes segures per compartir el nostre municipi. El cicle comença aquest dissabte amb la sessió de marxa nòrdica. El punt de trobada serà a les 10 del matí des de la plaça de l'Ajuntament. Anem ara fins a la Biblioteca Enric Miralles, perquè l'edifici municipal busca voluntaris per al projecte Lèxic. Es tracta d'un projecte de caràcter educatiu que té per objectiu la millora de la comprensió lectora dels infants, estimular la seva imaginació, potenciar el seu pensament crític, crear un vincle emocional positiu amb la lectura i contribuir al seu èxit educatiu. En concret, es busquen voluntaris que puguin acompanyar a un alumne de primària una hora a la setmana per millorar la seva comprensió lectora. En parla Anna Miralles, que és directora de la Biblioteca Municipal.
2: La idea és molt senzilla. Una persona voluntària acompanya un infant una hora a la setmana per compartir lectures, conversar, descobrir llibres i, sobretot, gaudir de la lectura. No cal ser especialista ni tenir experiència com a docent. El més important és tenir ganes d'acompanyar, d'escoltar i de compartir una estona amb un infant. L'any passat vam començar aquesta aventura a la biblioteca i l'experiència ha estat molt positiva. Per això aquest curs hi tornem, amb ganes de continuar fent créixer el projecte i d'arribar a més infants.
0: Aquest és el segon any que l'àrea d'educació i la Biblioteca Enric Miralles uneixen esforços després de l'èxit de l'any anterior. Tots els voluntaris interessats en participar d'aquesta iniciativa es poden posar en contacte amb la Biblioteca Palafollenca per correu electrònic. El recordem, bealta.palafolls.em@diva.cat o al telèfon 93 765 7908. L'equipament els informarà de les possibilitats que tenen, les formacions que s'han de fer abans de poder-hi participar i de tot el relacionat amb aquest nou projecte. Seguim a Palafolls i recordem les activitats de Festa Major. Últims dies per participar al primer concurs de fotografia de la Festa Major. Un cop viscuts els dies de celebració als carrers, el termini de presentació de fotografies de Festa Major encara la seva recta final. Demà passat, dimecres, és l'últim dia per poder entregar aquestes fotos. La iniciativa organitzada per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls, sota el lema Captura l'escena de la nostra festa, convida tant els veïns com a visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquells dies de Festa Major. En parla Joan Membrives, membre de FIC Blanes.
3: El concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls Captura la nostra essència entra a la recta final. Encara teniu dos dies per participar. Recordeu, el dia 30, dimecres, tancarem les inscripcions. Per participar és molt fàcil. Us recomanem entrar a la web de FIC i allà trobareu una informació que us portarà i us facilitarà el procés de participació. Important, hi ha dues categories, la categoria infantil fins a 15 anys i la categoria adult, on ja tenim forces fotografies recollides, però encara en volem més.
0: Recordem que, tal com es detalla les bases, un mateix autor no podrà obtenir més d'un premi en el certamen. En cas de coincidir, es concedirà el guardó de quantia més alta. El lliurament de les fotografies és exclusivament de manera digital a través del web Pixar i aquestes inscripcions, recordem, encara són obertes fins dimecres, on cal fer un registre gratuït. Els arxius s'han de presentar en format JPG, amb una mida màxima de 3.000 píxels al costat llarg i un pes de l'arxiu que no superi els 3 megabytes. A diferència dels concursos tradicionals, el veredicte serà públic, obert i en directe. El diumenge 4 d'octubre del 2026, a partir de les 10 del matí, a l'Escola de Música i Dansa, s'acollirà aquesta deliberació del jurat i el lliurament de premis es farà de forma immediata en acabar aquestes puntuacions i deliberacions. Canviem de municipi. Anem ara fins a Blanes, que acollirà la 42a trobada de bandes de música de Catalunya. Blanes serà el pròxim dissabte 3 d'octubre l'escenari de la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, que se celebrarà per primera vegada a les comarques gironines. La jornada, que reunirà 17 bandes d'arreu de Catalunya i més de 750 músics, està organitzada per la Federació Catalana de Societats Musicals, amb la banda i cobla Santa Maria de Blanes, com com a formació anfitriona i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament Blanenc. Els actes començaran a les 11 del matí amb concerts, un vermut i diverses cercaviles que sortiran de diferents punts de la ciutat i acabaran confluint davant de l'Ajuntament. Des d'allà les bandes es desplaçaran fins al Passeig de Mar, on interpretaran conjuntament el pas doble Azcàrrega. De fet, és una de les activitats que tenen més importància d'aquesta trobada de bandes. La programació continuarà a la tarda amb habaneres, música llatina i jazz i es tancarà amb una actuació de la Cobla Santa Maria de Blanes que oferirà un repertori de sardanes. En total, la trobada mobilitzarà més d'un miler de persones entre músics i acompanyants i coincidirà amb la commemoració del 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. I tornem a Palafolls, però ho fem per canviar de categoria. Parlem d'esports. La palafollenca Sandra Sardina, campiona d'Espanya Màster en d'Espanya Màster 50 en cronorrellotge de ciclisme. Es tracta d'una prova curta de 13 quilòmetres, molt plana i molt ràpida, que es va celebrar a Talavera de la Reina aquest passat cap de setmana. La palafollenca, que va fer un temps de 19 minuts 51 segons, admet que aconseguir aquesta fita ha permès doncs a la palafollenca agafar confiança per poder participar en campionats europeus o inclús els mundials, tot i que doncs la mateixa esportista ha comentat a Ràdio Palafolls que s'ho pren més com un hobby. Escoltem-la.
4: Doncs per aquest any ja està. Jo la veritat és que m'ho prenc molt com un hobby, no tan, com, tan en sèrio com el meu home, que sí, si ho prenc molt en sèrio. Jo no, però sí que m'agrada anar proposant-me reptes a mig llarg plaç i vaig fent com puntes de qualitat de forma per poder anar aquests reptes amb els deures fets. Ja aquest any ja acabem i suposo que l'any que ve doncs, que, també en els campionats de Catalunya i d'Espanya, però potser em plantejo també fer el de ruta, no només el de contrarrellotge.
0: La casualitat i l'esforç ha fet també que fa un parell de setmanes la seva parella i ella mateixa participessin al campionat classificatori de gravel de 109 quilòmetres amb 1.500 de desnivell. Antoni Mateos, com dèiem, la seva parella, quedava campió de la seva categoria i Sandra Sardina quedava segona. La fita per la campiona del món és Austràlia, tot i que no tenen molt clar si hi podran anar.

Doncs ara sí, el que hem de fer és donar una ullada enrere i consultar què destacava Ràdio Palafolls tal dia com avui, però d'altres anys. Anem un any enrere, al 2025. Destacàvem que en Edmont creava una bassa a Can Givert per afavorir la creació de punts d'aigua al delta de la Tordera. L'Associació de Naturalistes del Mont Negre i la Tordera estava creant aquells dies una bassa a la finca de Can Givert, i és que un dels requisits que van posar els seus propietaris abans de donar la finca a l'Ajuntament de Palafolls, abans de morir, va ser la conservació d'aquesta finca. La intenció, a banda de la conservació d'aquest espai, era la recuperació d'espais per afavorir la creació de punts d'aigua al delta de la Tordera. Aquesta bassa s'estava creant en el marc del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafolls i Edmont. En aquest conveni s'incloien actuacions per donar a conèixer i restaurar la biodiversitat al nostre municipi. Entre d'altres, també s'estava treballant al molí d'en Puigverd. I anem un pèl més enrere, al 2021. Aquesta casa destacava que prop de 600 persones visitaven a l'arxiu de Malgrat de Mar l'exposició sobre la Guerra Civil. Tot i que la mostra es podria veure a l'arxiu malgratenc fins a finalitzar aquell mes, l'Ajuntament de Malgrat havia fet un recompte provisional dels visitants que, fins aquell dilluns, havien passat per l'exposició Enemic a la vista, la defensa de la costa al Maresme, 1936-1936. 39. Fins llavors, doncs, prop de 600 persones ja havien passat a veure aquesta mostra cedida pel Museu d'Arenys de Mar i que s'havia instal·lat a la sala d'actes Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal del municipi des d'aquell 30 de maig. Segons informava el consistori, a l'exposició també s'hi podien veure documents relacionats amb el vaixell Ciudad de Barcelona, enfonsat davant la costa de Malgrat l'any 1937 i amb el projecte Solidarity Park. I 10 anys enrere, aquesta emissora us explicava l'expedient per un policia local de Lloret que anava a treballar després de consumir drogues. Van ser els propis companys del policia qui, en detectar una conducta anormal, van decidir fer-li el test de drogues i d'alcohol. Va ser llavors quan l'agent de servei va donar positiu en drogues. Segons explicava el Diari de Girona, els fets es remuntaven aquella mateixa setmana, feia uns dies, i un cop es va determinar el positiu, se li va retirar l'arma i se'l va apartar del servei a peu de carrer, encara que, de moment, aquells dies encara estava destinat a oficines, ja que els terminis de l'expedient disciplinari que se li va obrir doncs impedien fer-lo fora del cos d'un dia per l'altre. Ara sí, enviada la mostra del drogotest a un laboratori que confirmés el resultat de forma més adequada, cosa que donaria pes jurídic a l'exposició de la gent del cos de policia local. Segons el diari, fa 10 anys explicava que, amb els resultats del laboratori a la mà, la gent seria convocat davant d'una comissió perquè presentés les seves al·legacions i pogués ser interrogat en relació amb aquesta falta. Fetes, doncs, les explicacions i viatjant en el temps a la nostra hemeroteca, què tal si ara el que fem és parlar de cultura a Ràdio Palafolls?

0: Com cada dia més o menys a aquesta hora, el que ens toca ara és donar una ullada a les diferents activitats culturals de Palafolls i Rodalies. De fet, qui en té tota la informació d'aquestes primeres activitats de la setmana és el nostre company Albert Quiruga. De fet, avui ens porta una nova proposta. Molt bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Doncs just avui hem entrat a la setmana de la gent gran i tenim un munt d'activitats relacionades i anirem a parar a Malgrat de Mar, on aquest dijous 1 d'octubre, que és ja no la setmana, sinó que és el Dia Internacional de la Gent Gran, l'Ajuntament organitza una celebració que començarà amb una caminada urbana amb el suport del grup excursionista malgratenc, que sortirà de la plaça de l'Església i acabarà al parc de Can Campassol. I al mateix parc, a les 5 de la tarda, començarà una festa a càrrec de Maria Muñó i un berenar popular.
0: Gràcies, Albert. De fet, setmana de la gent gran que nosaltres encara estem celebrant a Palafolls. Aquesta tarda encara hi ha diferents actes amb l'activista Brigitte Lamour, però també el pròxim 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, també hi haurà la lectura del manifest, la caminada tradicional al Molí d'en Puigverd i l'homenatge a les parelles que fan, doncs, 50 anys de casats. A la tarda hi haurà també concert amb la Coral Palatiolo. Per tant, activitats per tothom en aquesta setmana de la gent gran que hem repassat. Gràcies, Albert. Ens retrobem en una estoneta dins el programa Palafolls en Xarxa. Nosaltres ara ja canviem de tema i parlem de la previsió meteorològica.

0: Doncs vinga, va, que és l'hora de mirar al cel. Sembla que aquesta setmana sí que esperem pluges a la comarca. Com a mínim, les temperatures s'han notat que han baixat i tenim núvols al cel. Ampliem tota aquesta informació des del Consell Comarcal del Maresme, des de l'àrea de meteorologia, amb el nostre company Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Aquest migdia la nuvolositat abundant fa que tinguem avui temperatures més baixes, unes màximes que, en relació a les d'ahir, baixaran entre 4 i 5 graus. Per tant, de mica en mica les temperatures es van normalitzant. Sembla que aquesta seria una mica la tònica dominant pels pròxims dies i fins i tot els mapes ens indiquen que començarem el mes d'octubre amb un temps més propi de la tardor que no pas de l'estiu, que és el que hem tingut fins ara. De moment, mentre això no arriba, avui el temps, com dèiem, ennuvolador, no es descarta algun xàfec puntual, molt puntual, poca cosa. Bàsicament, cap aquest migdia, després a la tarda, continuaríem amb núvols força abundants, però d'entrada sense precipitacions. Els vents bufaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima s'ha de mantenir, com fins ara, força tranquil·la, a marees de marejol aquesta tarda. De cara a demà, el temps es complica. Demà tindrem el cel força més tapat i amb precipitacions en forma de xàfecs que de forma irregular podran afectar a qualsevol punt de la comarca, amb unes temperatures que, evidentment, demà podran baixar una miqueta més, sobretot les màximes. El vent s'ha de mantenir fluix de mar cap a terra i la situació marítima dominada pel marejol. De cara a dimecres, el temps millora, tindrem moltes més estones amb sol, això farà que puguin pujar una mica les temperatures màximes. Dijous, sembla que cap a la tarda podríem tornar a tenir algun xàfecs, encara no és segur. Ho haurem d'anar confirmant, però, al llarg dels pròxims dies i entre divendres i dissabte, el temps es podria tornar a complicar.
0: Gràcies, Quim. Ho haurem d'anar veient, doncs, sobre la previsió meteorològica. De moment, avui, poques gotetes, això sí, veurem què pot passar demà. Seguirem connectant amb el Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme.

0: Per part d'aquesta redacció anem tancant la proposta. Això sí, repassem doncs en format titular les informacions que us hem explicat avui dins l'informatiu. Comença un nou cicle d'activitats a Palafolls que porta per títol Dones i Esport, amb la voluntat de promoure el benestar físic i la consciència corporal. La iniciativa inclou dues activitats principals, la marxa nòrdica i l'estretching, que s'aniran alternant durant els caps de setmana d'octubre i de novembre. Les sessions estan adreçades especialment a dones, però obertes a tota la ciutadania sense necessitat de fer cap inscripció prèvia. La Biblioteca Enric Miralles i l'Àrea d'Educació de Palafolls cerquen persones voluntàries per impulsar per segon any consecutiu el projecte educatiu L'Èxit. La proposta té com a objectiu principal millorar la comprensió lectora, estimular la imaginació i fomentar el pensament crític dels infants de primària mitjançant un acompanyament d'una hora a la setmana. Després de l'èxit aconseguit en l'edició anterior, les persones interessades a participar-hi poden contactar amb l'equipament per correu electrònic o telèfon per rebre la informació i la formació prèvia necessària. Avui que també hem destacat la recta final del primer concurs de fotografia de Festa Major organitzat per la FIC i per l'Ajuntament. Dimecres a mitjanit acaba el termini per presentar les instantànies a l'enllaç que trobareu al web de l'entitat i el pròxim 4 d'octubre al Mítel Música i Dansa s'entregaran els premis. El municipi de Blanes acollirà el pròxim dissabte 3 d'octubre la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, una cita que celebrarà per primera vegada a les comarques gironines. L'esdeveniment organitzat per la Federació Catalana de Societats Musicals i la banda Coble Santa Maria de Blanes reunirà 17 formacions i més de 750 músics. I també hem celebrat la victòria de la ciclista palafollenca Sandra Sardina, que s'ha proclamat campiona d'Espanya Màster 50 a la modalitat de cronorrellotge durant la prova disputada a Talavera de la Reina aquest cap de setmana. L'esportista va completar el recorregut pla de 13 quilòmetres amb un temps de 19 minuts i 51 segons, un resultat que li permet agafar confiança de cara a futures cites europees o mundials. De moment és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Per més informació, podeu adreçar-vos a les xarxes socials de Ràdio Palafolls, tant a Instagram com també al Facebook. I si no, a la nostra pàgina web www.radiopalafolls.cat. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu. En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
12: Bona tarda, benvinguts i benvingudes avui dilluns a Palafolls en xarxa, aquí a Ràdio Palafolls. Com cada dia després dels informatius us portem l'agenda cultural de la zona perquè no s'escapi ni una sola proposta, actuacions, exposicions, actes, xerrades i tot el que té a veure amb la cultura a Palafolls i els voltants. Avui parlarem del Consell de Joventut que prepara l'Ajuntament de Palafolls, aquí als estudis amb la Marta Martí, dinamitzadora de l'àrea de joventut. I com més dilluns, també arriba la secció d'història amb Xavier Salicru. Tenim doncs el programa carregadet avui. Anem ràpid a la xarxa cultural.
13: Xarxa cultural.
12: A l'església parroquial de Sant Genís seguim pendent

dijous 1 d'octubre, l'Ajuntament celebra el Dia Internacional de la Gent Gran amb una caminada urbana a les 4 de la tarda, que sortirà de la plaça de l'Església i arribarà al Parc de Can Campassol. Allà, a les 5, començarà una festa amb música i berenar. A més, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arribarà a Malgrat aquesta tardor amb la Gran Pantalla, unes sessions de Cinefòrum contra l'edatisme. És una prova pilot que l'Ajuntament posa en marxa gràcies a la Diputació de Barcelona. Properament us informarem de les sessions d'octubre. I ens quedarem a Malgrat perquè l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina organitza el 52è Aplec de la Sardana. Dissabte a les 6 de la tarda hi ha revetlla al Parc de Can Campassol amb la Cobla Ciutat de Granollers. Diumenge 4 d'octubre l'aplec començarà a les 11 del matí al mateix parc amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 4 de la tarda al Parc Francesc Macià actuaran la Cobla Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Pineda de Mar viu des d'avui també la Setmana de la Gent Gran, que durarà fins diumenge 4 d'octubre. Hi ha activitats de tota mena, com estiraments amb canyes de bambú, torneig de rumicup i domino, bingo musical, tallers de cuina saludable i sessions de curtmetratges. Els majors de 65 anys tenen entrada lliure al complex esportiu Can Xauvet, cada dia de 9 del matí a 3 de la tarda. La setmana acabarà diumenge amb una ruta de 8 quilòmetres. Els tres masos i les dues ermites, que sortirà de la plaça de les Mèlies a les 9 del matí. Algunes activitats necessiten inscripció prèvia. Girem pàgina fins a Tordera. El Teatre Claver arriba Per fi me'n vaig, de Carles Sans, L'Extricicle. Una comèdia codirigida amb José Corbacho que planteja què farà en Carles quan baixi dels escenaris. Serà aquest diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda, amb una entrada anticipada a 20 euros. I acabem a Blanes, que dissabte 3 d'octubre acull la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, amb 16 bandes i més de 750 músics. És la primera vegada que se celebra a les comarques gironines. A les 11 del matí començaran 4 cercaviles que convergiran a l'Ajuntament. I a la tarda hi haurà habaneres amb rock cremat, música llatina i jazz, un tastet de sardanes de la Cobla Santa Maria de Blanes. Fins aquí l'agenda cultural d'avui. Dilluns continuem amb el programa.

0: de setmana s'han obert les inscripcions per triar els nous representants del Consell d'Infants i, com a novetat, el primer consell és d'adolescents de Palafolls. Tots dos projectes busquen que els més joves del municipi tinguin un espai on expressar les seves idees i fer propostes per millorar la vila. I per parlar-ne tenim la Marta Martí, dinamitzadora juvenil de Can Batlle. Benvinguda, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Abans de res, primera pregunta genèrica, què és el Consell d'Adolescents?
1: Bueno, doncs com bé deies, no? El Consell d'Adolescents ve a ser un espai on tots aquells adolescents del municipi, en aquest cas els joves que cursen entre primer i segon d'ESO, puguin venir i expressar els seus neguits, les seves propostes, això, no? Com dèiem, el que volen per Palafolls, com el millorarien, i a partir d'aquí que realment puguin tenir veu, puguin ser escoltats, i que aquestes propostes, conjuntament amb l'alcalde, que és el que presideix aquest òrgan, no, de consulta i de decisió, doncs puguin triar un projecte i tirar-lo endavant amb alguna cosa que realment en els adolescents els motivi i els interessi, i com deien, ho vegin com algo positiu i una millora pel municipi.
0: Molt bé. Qui es pot presentar? Cal estudiar a l'Institut Font del Ferro o també poden optar joves que estudiin fora del poble?
1: No cal estudiar a l'Institut Font del Ferro, simplement han d'estar empadronats al Palafolls, això sí, i són tots aquells adolescents que dèiem, que tinguin l'edat de cursar entre primer i segon d'ESO. Llavors, simplement amb una sol·licitud que sí que si estudiaven a l'Institut Font del Ferro, doncs els hi hem repartit a les mateixes aules, i si no, que poden trobar en el mateix local jove, la vénen a buscar, l'omplen. És important que vinguin amb un tutor o tutora legal, pare, mare, el que sigui, no? Perquè sí que han de, els tutors legals en aquest sentit han de donar l'autorització perquè el menor es presenti.

0: intentin aquest consell, però és una fulla molt senzilla a emplenar i ja estaria.
1: Quin perfil de representant esteu buscant? Què cal tenir? Experiència prèvia, ganes de liderar?
0: Experiència prèvia, òbviament, no fa falta. Vull dir, no fa falta que siguin adolescents que hagin participat prèviament en el Consell d'Infants. Simplement joves amb moltes ganes d'això, no? De pensar pel municipi, de treballar en algun projecte per millorar Palafolls... També que tinguin molt clar que són joves que, no, això ho he intentat repetir molt, que no venen a títol personal, sinó que són representants de tots i totes les adolescents del municipi i que a vegades pues, hauran d'arribar a consensos, a fer un treball en equip on potser les seves idees no sortiran com superrepresentades o al final no seran les que més es tiraran endavant, però hauran d'acceptar que hi ha altres propostes, altres maneres de fer i, no, sobretot això, joves que estiguin molt disposats a fer aquesta adaptació al grup i a triar realment, a pensar pel municipi, a pensar per tots els adolescents i les adolescents i triar aquell projecte que realment creguin que és el millor, no? Al final no deixa de ser un òrgan polític que formarà part, no, del funcionament, fins i tot de l'Ajuntament. I per tant, com bé fa l'alcalde o qualsevol regidor de l'Ajuntament, pensen al final en tot el municipi i el que és el millor, no? Pues ells hauran de fer exactament el mateix.
1: M'agradaria que ens expliquessis una miqueta, perquè tenim l'experiència del Consell d'Infants, si més enllà de l'edat canvia el tipus de temes que es tractaran, la mecànica...
0: Bueno, entenem que sí, o sigui, tot i que seguim el mateix model, no? I al final la finalitat del Consell ve a ser una mica la mateixa amb el Consell d'Infants. Nosaltres sempre els diem, no? Quan passen a l'ESO, que ja no són nens, per tant, hauran de fer molt més treball segurament, o s'hauran de posar, d'implicar moltíssim més... però venen a fer això, venen a escollir allò que pels adolescents de Palafolls creuen que és important, que, ostres, pues això serà un benefici per tots i totes els adolescents, i per tant venen a treballar amb això. Sí que és veritat que també ho farem en el local jove, que ja és un lloc que és molt seu, perquè a més farem que no, creiem que fent aquest consell farem que encara se'l sentin més seu, que és un lloc específic pels i les adolescents. Llavors, bueno, la dinàmica canviarà una mica, però pel simple fet de que ells també han crescut i, per tant, no, ja no són infants, sinó són adolescents amb unes altres capacitats, amb unes altres inquietuds, i venim a recollir això i, com es diu, és que ara em surt la paraula, enfatitzar, no? En plan, que això encara sigui més potent i que totes aquelles habilitats que hagin pogut desenvolupar, doncs potser des que feien cinquè de primària, pues ara, no, totes les capacitats que hagin guanyat i així, pues explotar-les al màxim.
1: Clar, que sempre sol passar que arribar a l'Ajuntament amb una proposta qualsevol i millorarem tal, farem a tal servei i tal, i arriben els adolescents dient, ostres, doncs això potser no ho volíem, o ho volíem d'una altra manera, o ho volíem així en comptes d'així.
0: Exacte, sí, venim 100% a fer això, no? Com dèiem, que siguin... ells els hem explicat, no? El fet de que siguin escoltats és un dret que tenen com a adolescents i per tant venim a fer 100% això, a escoltar-los des de primera mà, no? Que no siguem les persones adultes les que acabem decidint què els hi pot interessar o què no els hi pot interessar als i les adolescents, sinó ells tenen una veu i han de ser, tenen el dret de ser escoltats i escoltades, i per tant el Consell ve a ser aquest òrgan on ells poden expressar-se, poden reunir-se, poden arribar a aquests consensos i aquesta manera de fer, perquè potser també tenen una manera de fer específica i entre tots pues, intentar tirar tots els projectes endavant, sempre i quan siguin això, per millorar el municipi i la convivència entre tots i totes.
1: Doncs hem passat una miqueta per sobre, però m'agradaria que ens diguessis, un cop tancades les inscripcions, com serà el procés d'eleccions, si hi ha una campanya electoral?
0: Doncs sí, com et deia, no? és un òrgan, al final és un òrgan polític, el Consell, I per tant hi ha una campanya electoral potser una mica més adaptada no, a infants i adolescents en aquest cas, però hauran de fer uns vídeos on es presentin per què es volen presentar, quines motivacions els porten a voler ser aquest representant dels i les adolescents del municipi, i llavors la resta d'adolescents tindran un període de votacions i ens sortiran un total d'entre 10 com a mínim i 20 com a màxim adolescents que podran ser aquests representants, i animem a tots aquells adolescents que per si per qualsevol cosa aquest any no surten escollits, que no es frustrin, que no passa res, no vol dir que no siguin persones supervàlides a l'hora de representar i a l'hora de liderar els projectes. Simplement els animem a pues, l'any que ve tornar-ho a intentar. Al final la vida es tracta d'això, no, una mica d'anar intentant les coses, i és això, tenim la mala sort que tenim un límit, no, de 20 adolescents màxim, perquè si no seria incontrolable, i és això, vull dir, potser aquest any no surten i l'any que ve sí, i ja està, simplement que no ho agafin com una frustració personal ni un atac, simplement, ostres, doncs pues mira, aquest any no ha acabat de sortir, hi havia millors persones potser per fer aquesta feina, doncs pues l'any que ve ja em tocarà i ja ho faré i ja me'n sortiré, vull dir, no, cap problema amb això.
1: Tenim Tenim previst quan es preveu que el Consell comenci a treballar, una miqueta d'agenda?
0: Sí, el Consell comença al desembre, no et puc dir les dates exactes d'aquest període d'eleccions, perquè sí que les tenim marcades però no me les sé de memòria ara mateix, però sí que tenim molt marcat que el Consell començarà al desembre amb la seva reunió de Constitució, que com dèiem, hi haurà l'alcalde, els regidors i així, que és on es constitueix el Consell, i llavors tenim una reunió mensual que és el primer dimarts de cada mes, si no vaig equivocada, des de les 4:30 fins a les 6 de la tarda allà al local jove, que aquestes reunions duren fins al juny, que és quan es finalitza el Consell.
1: Molt bé, per anar tancant, què li diries a un noi o noia de primer, segon d'ESO que dubta si presentar-se o no?
0: Que si està dubtant és que ja té el coquet a dintre, i per tant que faci el pas endavant, que serà una experiència super enriquidora, que poder treballar pel municipi i veure com projectes que tu havies pensat que treballes i que hi poses tota la teva energia és super, bueno, no sé, és una experiència de veritat que costa d'expressar en paraules, sinó que s'ha de viure. I això, vull dir, que facin el pas, que tirin endavant i que ho vulguin viure.
1: Molt bé. Per qui ens escolti i tingui curiositat, fem una miqueta de on trobar joventut, Can Batlle, xarxes, web.
0: Sí, ens poden trobar si són adolescents o joves, que esperem que tirin més cap a joves, que tinguin xarxes socials, ens poden trobar sempre a Instagram, TikTok, al WhatsApp, als estats de WhatsApp també, i si ens volen parlar per WhatsApp també el tenim sempre obert. Si no, al web de l'Ajuntament de Palafolls, no? Que potser els adolescents ens han de buscar més per aquí, també es van publicant totes les notícies, sobretot aquestes relacionades amb el Consell, fins i tot al web de la ràdio, que també aneu penjant tot el que anem fent, i si no, com et deia, cada tarda de 3:30 a 7:30 ens poden trobar allà al local, que poden venir a parlar amb nosaltres, a explicar-nos, a preguntar-nos sobre el Consell, i nosaltres els intentarem resoldre tots els dubtes que puguin tenir, i si no, fins i tot si no es poguessin acostar al local, ens tenen tots els dimecres a l'hora del pati del mateix institut, del Font del Ferro, que també ens poden expressar tots els seus neguits, i intentarem donar-los totes les respostes possibles.
1: Per opcions no serà, eh?
0: Exacte, per opcions no.
1: Doncs moltíssimes gràcies, seguirem la pista de com evoluciona el Consell d'Adolescents de Palafolls. Marta Martí, dinamitzadora juvenil de Can Batlle, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
3: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
4: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
5: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
6: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
7: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
8: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
9: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
10: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
13: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
14: Aquesta gent necessita de tot. La roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
15: Bueno, els robatoris continuen. Tot el que és la Baixa Tordera.
16: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
2: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
17: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
2: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
18: per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
2: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen amb marxes militars uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Palafolls en xarxa. Avui dilluns tenim la secció d'història, com cada setmana. Tenim a nosaltres a Xavier Salicru. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Albert.
0: Què tenim avui? Avui parlarem de pirates?
1: Parlarem de pirates. Pirates a Palafolls. Però abans d'entrar en context amb, no, de quin és el vincle amb els pirates en Palafolls, fem una mica de context durant una època, doncs, que tota aquesta costa, no, aquesta costa catalana, costa del Maresme i costa, doncs, de la Costa Brava i cap a Barcelona, doncs durant un temps, fins al segle XIV, va ser una costa, el mar Mediterrani va ser aquesta zona nostra va ser molt tranquil·la pel domini que tenia la Corona d'Aragó, però a partir del segle XIV això comença a canviar i arriba un moment, podem dir un moment àlgid, que és el segle XVI, que tota aquesta costa és constantment atacada per pirates, no pirates que venien a conquerir el territori, sinó el que venien a fer era ràtzies, no? Pirates que anaven amb bandera de la mitja lluna, eren d'origen barbarès, no? Que venien de la zona de l'Alger, tota aquella zona de la costa africana, no? I el que feien això, ràtzies. I el que fa, no, les autoritats del moment, amb Felip II al davant, és, doncs, fortificar, no, amb torres tota aquesta costa catalana.
0: La resposta de la defensa és: anem a construir per evitar aquests atacs.
1: Més que per evitar els atacs, perquè tampoc no acabaven de ser efectives, perquè el que els va fer va ser tota una sèrie de torres, no? que tinguessin visió del mar endins, però esclar, tampoc hi havia una força massa organitzada, no teníem un exèrcit aquí instal·lat, sinó que l'exèrcit estava lluny, i quan realment aquest exèrcit arribava, els pirates, no? Aquests que eren corsaris, perquè sempre tenien algun govern, no? Sobretot tenien a darrere el govern otomà, no? que els subvencionava, no? Perquè castiguessin aquests, no, aquests regnes cristians, diguéssim. Doncs aquestes torres no eren massa efectives, la població sí que s'alertava i la gent corria, tocaven campanes, no? Tothom s'amagava, intentaven protegir-se muntanyes amunt, però quan arribaven algun destacament per aquí a la vora, no? Que si a Mataró hi havia un destacament, alguna ciutat de per aquí a la vora, quan arribava aquí els pirates ja havien agafat el botí, havien segrestat algú, segurament, perquè era un dels objectius també, segrestar algú, endur-se'l a dins del vaixell, llavors reclamar un rescat, no? Aquest és el seu objectiu.
0: La intenció dels pirates no era conquerir territori, era el material que teniu, qualsevol cosa,
1: un botí, des de joies, des d'armes, des d'aliments, des de bestiar, qualsevol cosa era bona per ells. I el que feia, no, el sistema d'aquestes torres, doncs hi havia un vigia a dalt, quan guaitava, no, veles que ja els identificava com a, no, amb bandera de la mitja lluna, doncs a tocar l'arma, i el que feia la gent era o marxar cap a les muntanyes, perquè ells ja no s'intuïen cap a dins de l'interior. Segles anteriors sí que penetraven cap a l'interior, però en aquella època només castigaven la costa. Per tant, la gent es protegia cap a les vinyes interiors o es amagaven en aquestes torres, també. I aquestes torres eren unes torres, una tipologia, no estaven pensades per armament, per artilleria, tot i que aquell moment ja teníem artilleria, però aquests pirates no venien amb artilleria. La gent el que feia es protegien, eren torres amb una entrada a la primera planta, es tancaven a dintre, i aquests pirates tampoc no volien assetjar la torre perquè no volien perdre temps, i el que feien era saquejar les cases i tot el que tenien per allà, no?
0: Llavors no era qüestió de defensar-se, sinó que protegim-nos, que facin el que hagin de fer, que facin el mínim possible i que marxin ràpid.
1: Sí, guaita i protecció, i la prova és que en tenim diferents exemples, perquè abans que es decretés, no, des del virrei de Catalunya, que va manar a aixecar aquestes torres, tenim documentades moltes ràtzies i que van fer molt de mal. Tenim, per exemple, a Badalona el 1527 varen fer molt de mal, tenim a Palamós el 1544, i més proper tenim a Pineda el 1540 5, que és un poder dels relats més interessants, perquè en l'església de Pineda, en la façana sobre la portalada de l'església, hi ha tot un text escrit a la pedra on relata, no, que aquest corsari dragut el 1545 doncs, va saquejar pràcticament tota la vila, no? I per tant, a partir d'això és quan es manen construir torres, i en el cas nostre s'aixequen doncs, dues torres a lo que és ara el municipi de Palafolls.
0: Això t'anava a dir, si es comprem encara més cap a casa, quins exemples tenim d'aquestes torres?
1: Doncs mira, tenim dues torres, són les dues úniques que tenim. En el terme del castell n'hi havia d'altres, però el que ara, no, entenem com a Palafolls ara, teníem aquestes dues, i situades a Sant Genís totes dues, i a més en dues casuístiques molt, molt diferents, perquè una la va manar construir la universitat, no? No? Recordem que la universitat seria una mica, per dir-ho, per posar-nos en aquell moment, doncs, com l'Ajuntament actual, no? Qui regia i qui organitzava una mica, doncs, no? Que era la parròquia, doncs ells manen construir una torre enganxada, no? En l'església parroquial. Aquella torre el que servia era per protegir, doncs, la gent que vivia per allà d'entorn de Sant Genís, no? El que anomenàvem la cellera en aquell moment, aquelles 5 o 6 cases de vora l'església, aquesta gent es podia protegir allà dintre, i algunes coses de valor, no masses, perquè ho poguessin carregar. I llavors, com que també hi havia, doncs, hi havia famílies benestants, no? I una d'aquestes grans famílies benestants eren els Vall de Juli, que a partir de que van construir la torre se'ls va anomenar Vall de Juli de la Torre, i abans d'això eren els Vall de Juli de Vall, perquè hi havia una altra família que es deien, no?, Vall de Juli, però per tant la torre era una cosa important i van acabar adoptant com a cognom, no?, Vall de Juli de la Torre, i ells construeixen la seva torre a la, al costat de la Masia, no?, que totes dues es conserven, eh? I que, per tant, com a gent, doncs, benestant, construeixen la seva torre. Entenem, no ho tenim massa documentat, però entenem que sí, que alguna masia de l'entorn, doncs, també podia anar a protegir-se a casa dels Vall de Juli, no? I és el que feien quan s'alertaven pirates, si des de Blanes veien pirates, feien senyal de fum o tocaven campanes, i tothom de la zona, doncs, cap a Guarissa, dins de la torre.
0: No era una ordre de les autoritats de llavors, sinó que era pura iniciativa privada, que deia, ens defensarem nosaltres per protegir-ho nostre.
1: Autodefensa, no?, que es podria dir. Exacte. Això, cada universitat, no?, malgrat ja tenien la seva universitat llavors, per tant, cada un gestionava, tenien gent que feia guàrdies al de la torre, perquè el pas d'aquestes, no?, d'aquests corsaris per la costa era molt sovint, per tant, calia sempre tenir gent vigilant una o altra, ja feien torns. Per tant, quan es divisava alguna vela, ja la veien sospitosa, doncs tothom amagassa, ja, perquè no hi havia, tot i que la universitat havia creat com un grup de defensa, no?, hasta es havia organitzat jeràrquicament, no?, els que estaven, els jurats de la universitat eren com els capitans, anaven per carrers, al cas de la Vilanova, que hi havia més concentració de gent, estaven organitzats, però davant d'aquests pirates, no?, una gent molt bèl·lica, amb armes, i no estaven preparats per combatre'ls, i el que acabaven fent era córrer, amagar-se i protegir el que podien, no?
0: Hem parlat de la torre dels Vall de Juli, parlem de l'església.
1: Doncs l'església, com et deia, doncs la universitat va manar a construir, no? Per tant, tota la població, el que llavors era la Universitat i Parròquia de Sant Genís, que s'anomenava, doncs va col·laborar en aquesta construcció, i és una torre que així adjacent a l'església, és molt diferent que la de Vall de Juli, perquè ella està sola, però aquesta està enganxada a l'església i s'accedeix per dintre l'església. Per tant, quan, no?, hi havia cas d'una ràtzia d'aquestes, entraven a l'església i es tancaven a dintre la torre a l'església. És una torre que ha estat una mica modificada, encara es conserven tres espitlleres, que des de dintre veus les tres zones on es pot accedir a l'església, i el que s'ha modificat molt és la part de dalt. Allà ens imaginem que hi havia d'haver, perquè totes aquestes torres tenien una tipologia semblant, un terrat, no?, perquè també ajudava per vigilar i també ajudava per defensar-se, no?, des de dalt al terrat, i aquí va ser, no sabem en quin moment, no?, de l'època va ser transformada, i ara hi ha un teulat de teules, per tant s'ha modificat, però sí que el tenim ben documentada, no?, el moment de la seva construcció, doncs al segle XVI, no?
0: I si anem fins a l'actualitat, al segle XXI, al present d'aquest patrimoni, actualment en quin estat està, què es pot visitar i què no?
1: No, totes dues estan en molt bon estat. Tant la de l'església de Sant Genís, hi ha aquesta, quan puges per accedir a la torre, no?, accedim a l'església, pugem unes escales al cor de l'església, i allà al cor, amb un racó, amb una cantonada, hi ha una porta amb una arcada, i accedim amb una sala rodona on tenim les tres espitlleres, que està ben perfectament, no?, transformada, però es conserva molt bé. I també la de Vall de Juli també ha patit alguna transformació, tot i que té aquesta estructura de la torre tal qual com era originària al segle XVI, però s'ha fet alguna obertura més. Aquestes torres no? Abans he dit que s'accedia per la primera planta per dificultar, no? Quan venien a peu per baix, dificultar l'accés, no? Per tant, per la primera planta, i ells en el moment que això estava en ús accedien a través d'una escala de fusta. Un cop eren a dintre, recollien l'escala i es tancaven a dintre. Per tant, accedir des de fora costava més perquè havien de pujar una planta. I el que es va fer, això ja ho tenim documentat a finals del segle XIX, es va fer com un pont, però això és el segle XIX, quan ja no tenien utilitat aquestes torres com a defensives, i van unir des de la masia de Vall de Juli a la torre a través d'un pont per comoditat, no, dels propietaris, per accedir a la torre, que llavors era com una estança més de la casa, no? I hi ha aquest pont, que és un pont molt maco, no, que el veus curiós perquè és del segle XIX, però que no formava part de l'element defensiu perquè seria poc defensable aquest pont per accedir en la torre, no?
0: Posar una entrada, no, als pirates.
1: Clar, pels atacs. Obrir-los una mica el camí, no? La de l'església forma part del que és el patrimoni de, no, bé cultural d'interès nacional, no, un vecin que es diu, perquè ja forma part de l'església, i la torre de Vall de Juli, com també és un element defensiu, això ja a mitjans del segle XX es va decretar des del Ministeri que totes les fortificacions o cases o, bueno, o edificis que tinguessin elements defensius fossin declarats bé culturals d'interès nacional, i per tant la torre de Vall de Juli també s'ha declarat bé cin com a no, com a element defensiu d'èpoques passades, no?
0: Però continua sent privat.
1: Sí, sí, és una finca privada totalment, sí, sí, sí.
0: Jo volia preguntar si tenim idealitzada aquesta figura del pirata, si creus que som com tenim nosaltres la imatge actualment.
1: Clar, el nostre relat sempre és, no, aquests pirates que venien al segle XVI eren els dolents de la pel·lícula i nosaltres érem els bons. Això és el que la idea que tenim tots, però de la mateixa manera, no, que aquella gent de l'altra banda del Mediterrani venien aquí a fer ràtzies, nosaltres, els catalans, per dir-ho d'alguna manera, també anàvem a fer ràtzies allà. Molta gent que oficialment consta com a mercaders o pescadors, no? Podríem dir embarcacions més grosses, oficialment constaven com això, però també anaven allà a fer ràtzies i a buscar botins de guerra, no? Per tant, era una dualitat, no? Per el relat explicat des de l'altra banda, ells són els bons i els dolents érem nosaltres, perquè tot aquell mal que feien aquella gent que venia aquí, que sí, s'emportava gent segrestada, s'enduien valor, degollaven algú que resistia, tot això, nosaltres, no? Per dir-ho així, genèricament, els catalans també fèiem el mateix a les seves coses, no? Per tant, era una època on aquesta gent sota bandera...

0: La Biblioteca Enric Miralles cerca voluntaris per al projecte Lèxic. Es tracta d'un projecte de caràcter educatiu que té per objectiu la millora de la comprensió lectora dels infants, estimular la seva imaginació, potenciar el seu pensament crític i crear un vincle emocional positiu amb la lectura i el que contribueix al seu èxit educatiu. En concret, es busquen voluntaris que vulguin acompanyar i que puguin acompanyar a un alumne de primària a una hora a la setmana per millorar la seva comprensió lectora. En parla l'Anna Miralles, que és directora de la Biblioteca Palafollenca.
1: La idea és molt senzilla. Una persona voluntària acompanya un infant una hora a la setmana per compartir lectures, conversar, descobrir llibres i, sobretot, gaudir de la lectura. No cal ser especialista ni tenir experiència com a docent. El més important és tenir ganes d'acompanyar, d'escoltar i de compartir una estona amb un infant. L'any passat vam començar aquesta aventura a la biblioteca i l'experiència ha estat molt positiva. Per això aquest curs hi tornem, amb ganes de continuar fent créixer el projecte i d'arribar a més infants.
0: Aquest és el segon any que l'Àrea d'Educació i la Biblioteca Enric Miralles uneixen esforços després de l'èxit de l'any anterior. Tots els voluntaris interessats en participar d'aquesta iniciativa es poden posar en contacte amb la Biblioteca de Palafolls per correu electrònic bealta.palafolls.em@diva.cat o al telèfon 93 765 7908. L'equipament els informarà de les possibilitats que tenen les formacions que s'han de fer abans de poder-hi participar i de tot el relacionat amb aquest nou projecte. I Blanes acollirà la 42a trobada de bandes de música de Catalunya. Blanes, de fet, serà el pròxim dissabte 3 d'octubre l'escenari de la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, que se celebrarà per primera vegada a les comarques gironines. La jornada, que reunirà 17 bandes d'arreu de Catalunya i més de 750 músics, està organitzada per la Federació Catalana de Societats Musicals amb la banda i cobla Santa Maria de Blanes com a formació anfitriona i compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament. Els actes començaran a les 11 del matí amb concerts, un vermut i diverses cercaviles que sortiran de diferents punts de la ciutat i acabaran confluint davant de l'Ajuntament. Des d'allà, les bandes es desplaçaran fins al Passeig de Mar, on interpretaran conjuntament el pas doble Azcàrrega. La programació continuarà a la tarda amb havaneres, música llatina i també jazz, i es tancarà amb una actuació de la Cobla Santa Maria de Blanes, que oferirà un repertori de sardanes. En total, la trobada mobilitzarà més d'un miler de persones d'entre músics i acompanyants i coincidirà amb la commemoració del 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. De moment és tot. Més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Negociacions a contrarrellotge entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada. El decret no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc l'avala Sumar com a soci de govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez, advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
1: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent el decret es continua sentint amb força al carrer a Madrid amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol i que recorda a les protestes del 15M i a Barcelona amb talls de carrer aquest matí. Un front de pluges que afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada podria provocar incidències. Protecció Civil activat en fase d'alerta al pla Inuncat d'aquest episodi que es podria allargar unes 24 hores. La subdirectora de Protecció Civil, Sílvia Soler, Imma Soler, explica que segons el Servei Meteorològic de Catalunya es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana.
3: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
1: El front recorrerà el país de sud a nord. Aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el Quartet Casals també participaran a l'homenatge. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Comença l'Hora Maresme.
5: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, és dilluns 28 de setembre. Comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui parlem sobre els diners. Arribem a final de mes i moltes vegades ens preguntem on han anat a parar els diners, entre el lloguer o la hipoteca, la compra, els rebuts, sortir a menjar fora, les subscripcions o aquelles petites despeses del dia a dia. El compte bancari va baixant gairebé sense adonar-nos-en i és que sovint tenim la sensació que controlem el que gastem, però potser no en som tan conscients com pensem. Un cafè per aquí, una compra impulsiva per allà, una subscripció que gairebé no utilitzem, petites quantitats que sumades poden acabar pesant més del que sembla. Així que avui a l'Hora Maresme posem la lupa sobre la nostra butxaca. Ens fixarem en què gastem més, en com podem controlar millor les nostres despeses i quins hàbits ens poden ajudar a estalviar.
5: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
4: Doncs bé, ja tenim el tema situat i com que parlem dels diners, en Sergi Ferrer, des de Ràdio Calella Televisió, ens té preparat un experiment amb un dels nostres companys, un dels nostres locutors. Bona tarda, Sergi.
6: Bona tarda, Gemma. Jo crec que començar amb Money de Pink Floyd és ideal pel programa, ja que parlem de diners. I com tu dius, farem una espècie d'experiment que l'he anomenat On han anat els meus diners? M'agradaria saludar primer en Martí Capçada. Què tal, Martí? Serà el nostre company avui que farà l'experiment.
7: Hola, hola, Sergi. Què tal? Com estem? Una mica nerviós, una mica nerviós, perquè jo també m'agradaria saber on han anat els meus diners. Així que a veure si m'ajudes a resoldre-ho.
6: Vinga, ara ho descobrirem. T'aniré proposant situacions i el que busquem és quina seria la teva opinió al respecte. Participes tu, Martí. Gemma, quan tu vulguis aportar qualsevol cosa, doncs benvinguda.
4: Perfecte.
6: Comencem amb la primera. Martí, imagina't que durant un mes només pots eliminar una despesa de la teva vida. Una. No pots deixar de comprar menjar, evidentment, però sí que pots escollir una cosa. Els cafès fora de casa, els sopars, les compres per internet, la roba, el menjar a domicili, subscripcions... Et pregunto, quina eliminaries tu?
7: Uf, doncs mira, molt bona pregunta, Sergi, perquè et diria que la meva economia no és que sigui la millor, i per tant ja no és que m'estigui de molts capricis, vull dir, els gastos que tinc són els essencials, però potser et diria, ara potser quedo una mica malament, de dir això a la ràdio, però aquelles consumicions que es prenen a les discoteques a altes hores de la nit, que et foten una clatellada que et fa caure de cul i et lleves el dia següent i veus. Això per què? Doncs mira, poder començaríem per aquí, perquè més enllà d'això, i no és que surti molt, però sí que quan surto passa, però més enllà jo crec que tampoc tinc molts gastos innecessaris.
6: A veure, poca broma, però que de festa es gasten diners, eh? O sigui, és el que comentes, eh?
7: Molt. O sigui, bueno, ja intentem nosaltres amb el meu grupet d'anar a lo més barat i fer-nos-ho a la nostra manera, eh? Però sí que aquest punt concret que t'he anomenat sempre marca bastant la diferència i sí que l'eliminaria. De fet, el vull començar a eliminar, si pot ser, a partir de ja.
6: Vinga, va, anem amb una situació més radical. Arriba el dia que cobres, un dia feliç per a molta gent, podríem dir, i abans de poder gastar-te ni un euro has d'agafar una part del sou i posar-la en un compte que no pots tocar durant un any. Quants diners hi posaries? Si parlem en tant percents, un 5%, un 10%, un 20% fins i tot?
7: Ui, doncs... no sé què dir-te, perquè, insisteixo, si trec molt percentatge em quedarà a rep. Mira, un 10% et dic així de primeres, el guardarem un 10% a part.
6: Creus que hi ha gent que podria arribar, ni que sigui posar un 5%, o que avui en dia estem bastant limitats en aquest sentit?
7: Home, jo crec que sí, que déu-n'hi-do. A veure, clar, és que depèn molt de la situació de cadascú. Suposo que com més cobris, més pots retirar pels estalvis. Però suposo que els experts ens ho dirien millor, però ni que sigui un 5% sí que hauríem de procurar d'apartar-lo, perquè en un futur ho agrairem.
6: Va, vinga, anem amb l'última. Vinga, va, durant 30 dies només pots comprar coses que realment necessites. Res de, allò, vas pel carrer i m'ha agradat una cosa, res de, estava d'oferta, res de, va, ja que hi soc, m'ho compro. Si no ho necessites, no ho compres. Quines coses consideres que ho necessites i quines són un caprici? Poso un exemple. Vols comprar-te uns pantalons perquè els que tens et van grans? Això per tu seria una necessitat o un caprici?
7: Clar, depèn del fons d'armari i depèn de lo malament que em quedin aquells pantalons grans, perquè si és allò de que te'ls has comprat una talleta més grossa i ja no els pots tornar, doncs mira, jo tiraria endavant. Ara bé, clar, si semblo pràcticament un pallasso, llavors sí que et diria que seria de necessitat comprar-me'n uns.
6: No sé si la Gemma vol dir la seva, ja que té la secció de moda, doncs si parlem, sí, de pantalons, doncs què en penses sobre aquest tema?
4: Clar, tu preguntes quines coses consideres que necessites i quines són un caprici. Completament són un caprici en el meu cas. Tot el que és cosmètica, cremes de la cara, xampús, sabons, tot el que és de perfumeria i de botiga de drogueria, tot això és caprici.
6: O sigui, tot i que la roba et vagi gran i sigui necessària en aquest sentit, que és el que li preguntava en Martí al final, per tu seria un caprici això?
4: Comprar-me roba perquè la que tinc no em va bé? És que tinc massa,
6: exacte,
4: roba, Sergi. O sigui, és impossible. O sigui, és impossible que no tingui roba per vestir-me. Clar, hi ha gent que té 5 pantalons i potser li manca comprar-ne uns de nous, no? Perquè els que té, pues, no li fan servei. Però en el meu cas, el que hauria de fer és deixar de comprar roba. Clar, tinc massa
6: bueno, cadascú
4: roba.
6: Té les seves coses, no? Fa uns dies parlàvem de hobbies, entenc que aquí doncs, hi va una mica en els capricis. La Gemma ha comentat el tema de la cosmètica. Martí, a part dels pantalons, veus un caprici que tu doncs, compris habitualment?
7: Estava reflexionant perquè just avui m'he apuntat al gimnàs i ja porto... No, perquè tot el contrari. Perquè ja porto apuntat a molts gimnasos diferents i no hi acabo anant mai. Llavors, clar, si jo tingués una responsabilitat amb mi mateix i hi anés al gimnàs, et diria que és una necessitat. Però com que m'hi apunto i no hi acabo anant mai, llavors crec que amb aquesta casuística es converteix en un caprici, perquè no li trec partit. Llavors, bueno, espero que aquest cop doncs, no sigui un caprici i sigui realment una necessitat.
6: Esperem que no. Gràcies, Martí, per els teus... Bé, i també Gemma, no?, per aquesta informació, aquests consells també per estalviar diners. Deixeu-me fer una reflexió final, i és que per mi penso que estalviar doncs, no consisteix tant doncs, en deixar de fer grans despeses, que és al final el que comentàvem, sinó començar a mirar totes aquestes petites coses, petites despeses que fem sense pensar-hi, perquè un cafè, una comanda, una compra per internet, separats, semblen poca cosa, però quan els ajuntes tots a final de mes, potser entens una mica millor on han anat els diners.
4: Molt bé, doncs seguim parlant dels diners, però ara ho fem des d'Ona Malgrat amb la nostra companya, la Laura Espanyol, a qui saludem. Laura, bona tarda.
8: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, seguirem parlant de diners perquè hem volgut preguntar a diferents persones que com s'organitzen o com gestionen ells doncs justament els diners i també com ho fan per evitar compres compulsives, ja que podríem pensar tots gestionem els diners de la mateixa manera, però veient les respostes de tan sols 3 persones, totes són diferents entre 5, ni que sigui una mica. Fixem-nos primer en el que dèiem, en què ens han dit sobre les compres impulsives. Escoltem, per exemple, què fa la Laia Ocaña.
9: La meva manera d'evitar compres compulsives és pensar si realment necessito aquella cosa o no, i normalment em deixo com un temps de reflexió, i en cas que m'adoni que realment ho necessito o que sí que ho vull, si m'ho puc permetre i tal, doncs ho compro.
8: Una tècnica similar a la d'en David Depà, de qui també hem entrevistat.
10: Normalment el que faig em dono un marge de temps i, per exemple, doncs una setmana o dos, si encara segueixo pensant en aquell producte, doncs me'l compro. Però sempre intentaré buscar-li que pugui amortitzar-lo i que l'utilitzi en un cert temps i que no sigui algú d'utilitzar-lo un cop i ja està.
8: En canvi, també hem preguntat a la Laia Solà i la manera en què ella explica com controla aquestes despeses impulsives és més en relació amb els diners que porta gastats i no tant amb si ho vol o si s'espera. Escoltem-la.
11: I per evitar compres impulsives, doncs una mica em baso en l'Excel i en el compte que tinc, on hi vaig afegint diners. Si veig que he afegit diners 4 vegades en menys d'una setmana, vol dir que estic gastant molts diners. Si aquests gastos no són en coses vitals com sigui menjar o salut, intento restringir-me més les compres.
8: Com veus, 3 maneres diferents d'evitar gastar per gastar. No sé si vols compartir amb nosaltres, Gemma, quines són les teves tècniques.
4: Doncs mira, Laura, sincerament no tinc cap tècnica. O sigui, de fet, n'haig de trobar alguna tècnica, algun mètode eficaç per controlar millor les despeses. Sé que existeixen aplicacions del mòbil que t'ajuden a controlar una mica doncs, on van a parar els diners. Mm-hmm. També la mateixa aplicació del banc et diu en percentatges en què gastes, oci, menjar, no? Salut, o sigui, més o menys et pots fer una idea. Clar, el tema és ser conscient. Jo sóc superconscient de que haig d'estalviar, no? I de que gasto massa en tonteries, però és que és molt difícil, perquè a mi em fa feliç comprar tonteries. No sé tu, si tens tècniques, Laura.
8: Jo que faig és una mica un equilibri entre esperar-me uns dies per veure si realment allò que avui que penso que ho necessito moltíssim a la meva vida, si realment és veritat que ho necessito tant, i també em restringeixo més la compra si he gastat molts diners, perquè hi ha com aquest sentiment de culpabilitat. Llavors, és un equilibri entre el que deien la Laia i en David i després també l'altra Laia.
4: Molt bé, Laura, moltes gràcies. Ui. Digue'm. Digues.
8: Res, que hem preguntat també com s'ho fan per controlar les diferents despeses.
4: Vale. Doncs seguim. Sí.
8: Tenim també a la Laia Solà, que ja ella esmentava que es basa en un Excel. Escoltem com és aquest Excel.
11: La gestió dels diners mensuals, doncs el que faig és tinc un compte on jo vaig ingressant diners i aquest compte em serveix per poder pagar doncs tot allò que no tinc domiciliat, ja siguin compres setmanals de menjar, compres de roba, compres de higiene, salut. I llavors, a part d'aquest compte que em serveix com per tenir una mica més al cap els diners que em vaig gastant diàriament en coses que necessito, tinc un Excel on de tant en tant intento que sigui mensualment, però a vegades ho faig bimensual o trimestralment, vaig apuntant totes aquestes despeses i em permet saber què m'he gastat en cada cosa. Ho tinc separat per diferents temàtiques en columnes.
8: En canvi, la Laia Ocaña també ens ha explicat el seu control i el seu es basa en repartir les despeses més grans en despeses mensuals. Escoltem-la també.
9: L'únic control que tinc de despeses així en general és sobre les despeses més grosses que tinc anuals, que sí que hauré de pagar sí o sí, i el que faig és separar-los més a més en guardioles virtuals. Per exemple, les despeses del cotxe o de vacances o així, doncs cada mes poso la part proporcional del que em suposarà a l'any, i llavors quan tinc la despesa ho traspasso al compte general. Per altra banda, així en general, cada mes tinc les mateixes despeses perquè així les més grosses ja les tinc controlades i llavors més o menys estalvio el mateix, i els diners que he estalviat durant el mes els traspasso en un compte d'estalvis.
8: I respecte a aquest control també tenim en David, que ha comentat que el que fa ell és intentar que li baixin el preu de les factures de llum, aigua i gas.
10: Jo hi ha molts gastos que, per exemple, la gent no té molt en compte, com les factures de la llum, del mòbil, de l'aigua no, perquè no es pot, i totes aquestes tarifes planes. Recurrentment estic trucant als jocs perquè pugui baixar-me-les, perquè hi ha molta gent que no ho fa, i si fas trucades de tant en quant, doncs pots aconseguir bones rebaixes.
8: Doncs ja ho veu, Gemma, hi ha moltes maneres de gestionar els diners i com els gastem també. No sé si dona temps a preguntar-te com gestiones tu els diners. Bueno, més o menys ja ho has dit abans, no?
4: Sí, és que clar, és un repte que tinc, d'aquests reptes, no, de setembre. Ja estem pràcticament acabant el mes, però sí, haig de buscar un mètode. Laura, tu no sé si tens algun mètode com aquesta noia que ens ha explicat que té un Excel o alguna cosa semblant.
8: Sí, jo justament tinc un Excel on vaig apuntant tot el que gasto, i sí que no em faig pressupostos, però talment sempre dic, bueno, intentem no passar d'això, o intentem, depèn del mes, de si, per exemple, a Nadal hi ha més despeses, doncs no tindré el mateix pressupost per Nadal, per desembre, que per setembre, no? Però sí que vaig mirant.
4: I això de fer-te un Excel, al final, és a dir, ho poses tot el que gastes, o arriba un moment que fa mandra apuntar cada despesa, o ho fas de forma religiosa?
8: No, jo ho faig de forma religiosa. A vegades faig abans l'Excel que el Bizum que li he de fer a l'amic. Vull dir...
4: Ah, molt bé.
8: Però també depèn de com siguis. Vull dir, jo perquè porto aquest control que potser l'hauria de rebaixar una mica, però...
4: No, jo crec que està bé, Al final és millor gastar poc que massa. O ser conscient del que gastes que no ser-ho. Clar, jo crec que si has d'escollir entre una de les dues postures, és molt millor tenir un control com el que fas tu.
8: Sí, a mi funciona, perquè... Ui, perdona.
4: No, a tu et funciona, doncs endavant, segueix fent-ho. Molt bé, doncs Laura, gràcies com sempre, fins ara.
8: A tu, merci.
4: I si parlem d'estalviar, doncs també podem mirar què passa quan anem de compres, perquè renovar l'armari no necessàriament ha de significar gastar molts diners. Per això n'hem parlat amb la Judit Jiménez, la nostra experta en moda, i li hem demanat alguns consells per comprar millor i gastar menys. Una primera opció que ens ha explicat és que cada vegada té més pes, que una opció que cada vegada té més pes és donar una segona vida a la roba. Així que comprar de segona mà ens pot permetre trobar peces a preus més baixos. Escoltem a la Judit.
12: En primer lloc, parlem del meravellós món de la segona mà i la reutilització. Xulíssim el pla d'anar per botigues vintage a passejar per Barcelona o per alguna ciutat que us agradi i anar buscant les botigues més emblemàtiques que tenen roba de segona mà, que tornen la arreglen, la tenen neta, reetiquetada i que pots trobar verdaderes joies vintage a qui sigui fan i li encantin aquestes coses. Si ets una miqueta més mandruset i vols fer-ho des de casa, doncs també pots amb les aplicacions digitals de confiança tipus Vinted o Wallapop, que ja sabeu que hi ha vegades que trobes increïbles, o sigui, coses increïbles que fins i tot poden arribar a portar l'etiqueta encara.
4: I també hem de tenir en compte que no sempre cal comprar. Una altra alternativa són els mercats d'intercanvi, on podem renovar part de l'armari aprofitant peces que altres persones ja no utilitzen.
12: Hi ha també, dintre d'aquesta primer grup, hi ha també una cosa que és molt xula, que són els mercats d'intercanvi, els mercats locals. O sigui, vas als mercats, normalment les peces de roba són més econòmiques, són molt xules. I a més també ara s'anomena swishing. El swishing és que amb les famílies o les amigues fas un mercat, un mercadillo i feu intercanvi de roba. És gratuït, sostenible i és molt divertit, la veritat. Que us ho recomano, per això ho he fet jo, i és molt xulo, molt xulo.
4: També és molt important pensar una mica més quan comprem, és a dir, tenir presents les èpoques de rebaixes i promocions ens pot ajudar a evitar pagar de més.
12: La segona part, la segona clau seria aprofitar bé el calendari de rebaixes per fer una mínima estratègia, no? Nosaltres ja sabem que sempre hi ha gener i l'estiu que són els intocables, que és quan hi ha els canvis de... O sigui, a gener normalment fan la liquidació de la roba de la temporada, després a l'estiu hi ha un altre cop la liquidació de roba, i llavors aquí és on hem d'aprofitar, i si hi ha alguna cosa que realment ens fa falta, comprar-la, perquè encara que no la faci servir fins l'any següent, quan obris l'armari i ho trobis, t'asseguro que et donaràs una alegria molt grossa pensar que t'has comprat super econòmic i no t'has de gastar molts diners. Per exemple, unes botes, que al millor l'estiu no te les posaries, però les compraràs a l'estiu molt més econòmiques que no pas a l'hivern quan és la seva temporada, sabeu? Això està superbé, la veritat.
4: I tot seguit, hi ha un punt molt important, que és abans de treure la targeta o obrir la cartera, ens hem de fer una pregunta molt senzilla que ens pot estalviar més d'una compra. I la pregunta és, ja l'haureu escoltat més d'una vegada, si realment ho necessitem.
12: I ara la tercera clau, que és que és una miqueta dir que el secret no és on ho compres, sinó com ho fas, eh? Hi ha tres coses que us vull explicar. La primera és que us recomano el fet de tenir la regla de les 48 hores. Si vosaltres hi ha alguna cosa que us voleu comprar i no sabeu si realment ho necessiteu o no, espereu 48 hores abans de fer la compra. Deixeu-ho a la cistella de compra i espereu-vos, perquè això us anirà superbé, perquè hi ha vegades que sense voler direu, ai, això era una impulsivitat, no ho necessitava, llavors no ho fareu. Però si realment veieu que us persisteix, doncs vinga, va, llavors us podeu donar el capritxi. Però és una miqueta aquesta la llei aquesta.
4: Seguim amb els consells que ens ha donat la Judit. Igual que quan fem una llista quan anem al supermercat, també ho podem fer quan anem de botigues. Saber què busquem i marcar-nos un pressupost ens pot ajudar a controlar millor la despesa.
12: Una cosa molt important també és fer una llista i fixar un pressupost. Si vosaltres feu una llista com quan aneu a comprar amb el menjar, no? O sigui que sempre diuen aneu a comprar el menjar i quan ja hagueu dinat, no aneu amb gana, perquè si compreu coses que no fan falta, doncs el mateix. Feu una llista del que necessiteu, fer un pressupost del que us voleu gastar i intentar no passar-vos-a gaire i no caure en el parany de bueno, va, només són 5 euros més del que jo m'havia dit, o sigui, va, 5 euros més, no passa res, perquè al final 5 sumen bastant i podeu acabar fent una compra molt cara sense necessitar-ho. Les despeses s'han de mirar molt bé també.
4: I molta atenció també, perquè internet ens dona eines per comprar i també per buscar oportunitats, i la Judit ens dona un consell molt, molt, molt útil, que és mirar si existeixen descomptes o promocions en línia que ens permetin pagar una mica menys.
12: Una cosa que està molt bé i és un consell express que us donem ara aquí des de la ràdio, que va superbé, és que abans de fer una compra online mireu un momentet a veure si podeu trobar descompte en apuntar-vos o fer la newsletter de la botiga o alguna cosa, perquè moltes vegades us regalen un 10 o un 15% només pel fet de ser la primera vegada, i és una cosa que crec que val la pena.
4: I acabarem amb una idea que resumeix bona part d'aquests consells. Potser estalviar no consisteix només a buscar el preu més baix, sinó també a comprar menys i comprar millor.
12: I per últim, us dic, sobretot pugeu el nivell de qualitat, intenteu comprar menys però comprar més bo, perquè al final una peça bàsica és molt millor que sigui bona i que us duri més que no que agafeu tres peces barates que en una temporada s'us fan malbé només en quan rentis quatre vegades. Així que bueno, aquestes són els meus tips per anar de compres i estalviar. Què us han semblat? Vinga, un petó a tots!
4: Doncs bé, sens dubte, amb tot el que hem parlat, bona part dels diners se'ns en van comprant coses a vegades necessàries i de primera necessitat, i a vegades coses més secundàries, supèrflues, que ni ens calen o que ni ens aporten massa cosa. Saber comprar, tant en el nostre dia a dia com per campanyes especials, per exemple per Nadal o també per èpoques com el Black Friday, és essencial per controlar el que gastem. D'això se'n diu, de fet, fer la compra de forma responsable. Oriol Leo.
13: Doncs sí, Gemma, se'n diu així, i bàsicament, ho hem anat escoltant al llarg d'aquest programa d'avui, és aplicar un bon criteri, aplicar la reflexió, aplicar el sentit comú quan anem a comprar, i això, hi ha trucs per fer-ho, n'heu explicat uns quants, són trucs si no som capaços de controlar-nos sols, davant les ofertes o els prestatges atractius de les botigues. Ara ho podem parlar des del punt de vista més professional, podríem dir, perquè podem parlar amb Oriol Contreras, que és advocat de l'Oficina Municipal del Consumidor d'Arenys, i el tenim en línia. Oriol, bona tarda.
14: Bona tarda a tothom.
13: Bé, Oriol, això que dèiem, com podem fer una compra, doncs, això, de forma conscient, de forma responsable? Què és el que hem de tenir en compte quan anem a comprar perquè no se'ns en vagin els diners i no sabem ni per on?
14: Bé, com tu dius, més que buscar a vegades els preus, que això és de tota la vida, és bàsic, saber comprar amb uns bons preus, és doncs sortir de casa, però ja no només el dia a dia, sinó pues, quan arriben els Black Fridays, quan arriben els Nadals, quan arriben els aniversaris, les vacances, sempre tenir una llista, i cada cop tenim més facilitat per tenir accés a la informació i per tant saber quan anem a comprar què és el que volem comprar, sobretot quan no es tracta de productes de primera necessitat. Però tot i així, amb els productes de primera necessitat està claríssim que no té res a veure, i això, tot i que sigui antiquat, no?, de les nostres mares, de les nostres àvies, anar amb una llista, és molt important realment anar amb una llista. Per què? Perquè, entre altres coses, normalment quan anem a comprar i fem una llista, el que fem és obrir la nevera, per exemple, quan comprem productes frescos i de primera necessitat, i també és la manera de regenerar els productes de la nevera, com per exemple és posar els productes nous en darrere i treure els productes antics endavant. És la manera de reciclar, la manera de no tirar res, perquè quan comprem, i tal com dius tu, no?, d'una manera intel·ligent, a part d'intentar estalviar, doncs és una manera de protegir doncs, l'ecologia, de protegir el medi ambient, de no tirar productes. Llavors és molt important sempre fer aquesta llista, sobretot pels productes de primera necessitat i més frescos, doncs per anar regenerant també, no?, la posició dels productes a la nevera, que he llegit coses i que és curiós llegir-les, és molt interessant, doncs, perquè no hi pensem, però no, només que passessis, no?, els productes més antics a punt de caducitat cap endavant, només que els posessis en un nivell, en una estanteria diferent dintre la nevera, doncs aprofitaries molt més el menjar i després seria més fàcil fer aquesta llista de la compra.
13: I ens ho apuntaves també, Oriol, sobretot de cara a grans campanyes comercials quan venen festes, ho deies, quan ve el Black Friday, quan ve la campanya de Nadal, que tot ho tenim aquí ja a la cantonada. Això també, ser responsables, ser conscients, que moltes vegades aquí la publicitat hi fa molt, i hi ha gent que acaba comprant coses que no necessita i a més de forma desmesurada.
14: Sí, jo faig més, normalment des dels organismes de consum, organismes públics de consum, fem més incidència en aquest tipus de compra, no? La compulsivitat, la desmesura, el no pensar, el no calcular, el comprar allò que no ens fa falta, s'acostuma a donar més, doncs, amb aquest tipus de producte i de compra estacionària, de, doncs, el que deia, no?, del Black Friday, les festes de Nadal, les rebaixes. Llavors, bueno, això d'anar a comprar només, i se sent encara aquesta frase, qui no l'ha sentit, d'un veí, d'un familiar o d'un mateix, perquè estava a comprar perquè estava bé de preu, doncs crec que això no va, no? Una mica acorde amb el que estem, parlant. S'ha de comprar allò que necessitem, que també forma part de la necessitat, que diuen que es té un capritxo, no? També forma part de la necessitat d'un capritxo, però sempre en la mesura i sempre doncs de manera calculada, no? I de manera prevista, no? No, perquè això d'anar de rebaixes i dir, pues, compro aquests tres productes perquè, bueno, estaven al 70%, ja, però realment ens feien falta, i si és aquest capritxo, que digui entre cometes, val un, però tampoc tres, no? I llavors noto les campanyes sobre aquesta consciència, no?, de la compra més mesurada, més meditada, la fem normalment en aquestes temporades.
13: Oriol Contreras, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona a l'Hora Maresma. Ens quedem amb aquesta recomanació, eh? Anar a comprar amb una llista, que no és antic, no és una cosa d'abans, i si, mira, ens sembla molt antiga, doncs no ho fem en un paper, ho fem en el mòbil, que sembla més modern, però fem la llista.
14: Sí, home, perdona, l'altre dia vaig estar, mira, a casa de la meva cosina,

0: contacte online i s'ompliran elles mateixes.
1: Mira, a mi això tampoc és que... O sigui, potser sí que ens facilita la vida, però també, no sé, que decideixi la nevera...
0: No?
1: Sí, perquè potser, no sé, estàs acostumat a fer un tipus de compra, però vols canviar. O vols...
0: Haurem de menjar el que vulguin les màquines.
1: Sí, sí, no, m'ha deixat sorpresa. Oriol, com sempre, gràcies.
0: Gràcies, fins ara.
1: I tot seguit nosaltres doncs arribem a la meitat del programa i ens fixem en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
2: Hola, bona tarda. Avui finalment hem tingut una jornada, en general podríem dir que força tranquil·la, amb núvols més abundants al matí, més trencats a la tarda. En qualsevol cas, tenim una situació d'inestabilitat que demà ens ha de portar xàfecs i tempestes que poden afectar qualsevol punt de la comarca, sobretot entre mig matí i les primeres hores de la tarda és quan esperem el màxim d'inestabilitat. Tot això amb unes temperatures que avui han baixat en relació a les d'ahir, tot i que amb una certa sensació de xafogor per la humitat ambiental elevada, de cara a demà encara baixaran de forma més clara, amb aquests xàfecs que, com dèiem, de distribució irregular, però localment d'intensitat forta i poden ser també molt abundants. Pel que fa als vents, tant pel que queda el dia d'avui com també per demà, continuaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima dominada pel marejol.
3: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: I després a la previsió del temps fem un breu repàs a les xarxes socials, començant destacant alguna cosa rellevant al Maresme. El cas de la Mari Carmen, el desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut més de 7 dècades al mateix pis de Madrid, ha impulsat noves mobilitzacions pel dret a l'habitatge. A Mataró, després d'una assemblea veïnal celebrada aquest passat diumenge al barri de Cerdanyola, s'ha convocat una concentració aquest dilluns 28 de setembre a les 7 del vespre davant de l'Ajuntament sota el lema Contra els desnonaments. La convocatòria és oberta a tota la ciutadania i busca traslladar a Mataró el moviment sorgit arran del cas madrileny i fomentar una organització veïnal continuada al voltant de l'habitatge. En paral·lel, Barcelona també acull mobilitzacions aquest dilluns convocades pel Sindicat de Llogateres, que reclama mesures com la renovació indefinida dels contractes, la congelació dels preus i també garanties contra els desnonaments de persones vulnerables. Això pel que fa doncs al Maresme. En clau internacional, una inusual tempesta hivernal a sota Nova York i altres punts de la costa est dels Estats Units. El temporal ha deixat pluges torrencials, ratxes de vent de fins a 130 km per hora i onades de més de 6 metres. A Nova York i Nova Jersey s'ha declarat l'estat d'emergència en diversos comtats. Les inundacions han afectat carrers i habitatges, centenars de milers de persones s'han quedat sense electricitat i també s'han suspès centenars de vols. I el tema curiós del dia, això curiós també bastant, sí que ho és molt, perquè un casament a la localitat de Gómez-Sende, a Ourense, va acabar en una batalla campal entre els nuvis i diversos convidats. Segons la premsa local, el conflicte hauria començat durant el banquet per una discussió econòmica. La núvia hauria reclamat al marit 40.000 euros dels regals de noces, suposadament acordats prèviament, però ell s'hi hauria negat. La tensió va anar augmentant i altres convidats es van afegir a l'enfrontament, que va acabar amb plats i cristalleria trencats. La Guàrdia Civil va arribar quan la baralla ja havia finalitzat, per sort. No es van presentar denúncies i el pare del nuvi es va oferir a assumir els desperfectes. Segons les informacions publicades, la núvia també hauria tingut un embolic amb un treballador de l'organització. Per tant, doncs, més enllà d'aquesta disputa econòmica, també hi havia unes banyes entremig. Això doncs, pel que fa a les xarxes socials. I a continuació, la pregunta del dia. Com no podia ser d'una altra manera, en relació al tema del dia, els diners, us preguntem quants diners estalvieu a finals de mes. No volem saber si estalvieu o no estalvieu, volem que ens expliqueu la xifra exacta i que us mulleu i ens digueu, doncs, això, quants diners estalvieu quan acaba el mes. En tot cas, ho preguntarem també als locutors de l'Hora Maresme, si dona temps, quants diners estalvien ells quan acaba el mes. De fet, estem a 28 de setembre, per tant, és una pregunta que ens ve molt bé. Fins ara.

0: Posem les agendes sobre la taula, obrim la setmana perquè anem a omplir les agendes d'activitats amb els millors plans que en Martí Capçada ens porta a aquesta hora cada dia. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Què tal? Com anem?
0: Molt bé, amb ganes de que ens expliquis què podem fer aquests dies.
1: Vinga, doncs sí, com tu bé has dit, posem les agendes sobre la taula i a mi sempre m'agrada portar activitats diferents, activitats d'aquelles que potser no estem acostumats a fer de tant en quant, i la primera de totes la trobem el divendres a Cabrils i es tracta d'una sessió d'inner dance a Escalma. I us preguntareu, què és exactament això? Doncs bé, l'inner dance és una experiència de connexió interior, moviment energètic i benestar. La Marcela, facilitadora i formadora d'Inner Dance a Espanya, Mèxic i als Estats Units, torna a Escalma de Cabrils per oferir una sessió de connexió i exploració interior. Una proposta per dedicar-te un temps, connectar amb la teva essència i també afavorir l'alliberament emocional mitjançant una experiència de moviment i consciència. La sessió convida a explorar el món interior, mobilitzar l'energia i trobar un espai de serenitat i equilibri. Així que, Gemma, crec que és una activitat que et podria agradar, a tu, o què?
0: Sí, perquè és rotllo espiritual, energètic... No, depèn, potser sí. El que passa és que amb una amiga vam provar una sessió de ioga, també molt enfocada en el tema espiritual i energètic, i era poc convencional, no?, el ioga aquest, i per tant ens va sorprendre.
1: Hi deu haver de tot, hi ha moltes disciplines, però sí que mira, jo com que aquí a Sant Vicenç parlem molt, doncs just quan he escollit aquesta activitat he pensat, mira, la veig bastant per la Gemma, si més no, la veig més que la que vindrà ara, o si no, corregeix-me si m'equivoco.
0: Aviam, sorprèn-me.
1: Doncs mira, el diumenge i a Calella, és a dir, que et quedaria a propet si fos el cas, trobem la Ironman de Barcelona a Calella. Es tracta d'un esdeveniment esportiu que ofereix un gran desafiament a principis de temporada gràcies a la natació al mar, un circuit de ciclisme pla i molt ràpid i un circuit de cursa a peu també al pla del llarg de la platja de Calella. Per als que no estigueu o el cas del que és un Ironman, perquè, Gemma, t'he fet la broma a tu, però això, vamos, crec que ho podria aplicar absolutament a tots els locutors d'aquí de l'Ona Maresma, començant per mi, perquè ho trobo una aberració, et diria, ja que sí. Un Ironman tracta de 3,8 quilòmetres de natació, que es diu ràpid, 180 quilòmetres en ciclisme i 42,2 quilòmetres de carrera a peu. Això fa un total de 226 quilòmetres amb un temps límit de 17 hores. És a dir, que no és una simple carrera, és una... jo ho trobo de veritat, una barbaritat.
0: Jo també. No, ho trobo una cosa gairebé inhumana.
1: Sí, gairebé impossible. O sigui, ha de ser de què? Perquè molta gent ara que s'està posant de moda el sortir a córrer, el fer esport, doncs la gent s'acostuma a posar de meta una marató i ja és moltíssim fer una marató, que si no m'equivoco són uns 50 i pico quilòmetres. Però és que clar, això són 40 i pico quilòmetres sumat a 180 en bici i a 4 en natació, és a dir, palabras mayores.
0: Una animalada, eh?
1: Una animalada, exacte, tu ho has dit bé, una animalada.
0: Més coses, Martí, perquè aquí com a molt podem anar a veure i donar suport als esportistes, a participar-hi crec que no. Què més podem fer aquests dies?
1: Però també és maco, de veure. O sigui, jo allà on visc fan moltes curses normalment i mira, anar allà a treure-hi el cap també és una experiència. Ens anem ara, Gemma, a Alella, el diumenge, que trobem una sortida de natura a les fonts d'Alella. És una activitat que s'hi pot anar amb els més petits i que, a part de la sortida aquesta per les fonts, també hi haurà una excursió que ens parlaran dels aqüífers, de la importància de l'aigua, del seu aprofitament, de la localització de les fonts, del relleu i la vegetació. També es farà una parada a la font de l'esquerda per esmorzar, s'hi explicaran llegendes de dones d'aigua i d'éssers màgics relacionats amb aquests entorns i d'altres coses. La podrem tenir, aquesta aquesta excursió a les 10 del matí a Alella i tindrà un recorregut aproximat d'uns 5 quilòmetres amb 130 metres de desnivell, amb una durada de 3 horetes.
0: Molt bé, Martí, quantes activitats ens queden?
1: Doncs mira, te'n puc dir una última, si et sembla, que no la tenia preparada, però com que estem aquí a Sant Vicenç, doncs aquest diumenge tindrem el quart concurs de paelles al Parc dels Germans Gabrielistes. Serà una jornada que començarà a les 11 del matí i les paelles s'hauran d'estar preparades a les 2 del migdia, quan el jurat les tastarà i també les valorarà. Per qui vulgui apuntar-s'hi, encara s'hi poden apuntar fins al dia 2 d'octubre, és a dir, que no sé si els nostres oients són especialistes en paelles, però mira, si fos el cas, potser poden optar d'algun premi també aquí a Sant Vicenç, i la festa doncs acabarà amb el lliurament de premis i també un bingo musical per fer una miqueta d'ambient a més d'aquest concurs, Gemma.
0: Molt bé, Gresca i Xerinola a Sant Vicenç de Montalt aquest cap de setmana. Martí, t'agrada la paella a tu?
1: Ui, sí. Jo sóc una mica com un porquet, amb el menjar. O sigui, et diria que m'agrada tot. I una bona paella, bueno, són dels plats màxims. O sigui, si una paella es fa ben feta, bueno, pràcticament poques coses crec que la poden superar.
0: Molt bé, Martí, gràcies. Fins ara.
1: A tu, Gemma. Adéu, adéu.
0: I aquest dilluns no intervé la nostra col·laboradora habitual, la Txell Rubio, per tant, doncs, no tenim la recepta de cuina habitual. Tot i així, tocarem un tema també molt interessant, les emocions i el tipus d'emocions que existeixen. Els coneixem totes les emocions? Segur que no, i per això tenim a la Mònica Aldegunde i també el nostre company Marc Tres Serres per tractar aquesta temàtica. Endavant, companys.
2: Hola, bona tarda, Gemma, i també donem la benvinguda a la Mònica. Què tal, Mònica? Com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Bé, primer de tot, donar-te la benvinguda altra vegada, però no és el primer cop que participes ja a l'Ona Maresma. Havies col·laborat també i amb la Txell.
3: Sí, sí, exactament. L'any passat i l'anterior també vam fer alguns programes i sí, molt contenta de tornar-hi. Moltes gràcies.
2: Doncs no, les gràcies te les donem a tu per ser-hi. De fet, avui canviarem una mica el tema perquè tu i jo ja ho hem parlat. Evidentment poden estar molt relacionades també el com ens alimentem amb les nostres emocions. Això ho tenim claríssims. Per exemple, de vegades estem de mal humor, no?, quan tenim molta gana. I com ha dit la Gemma, el tema d'avui és interessant perquè parlarem de les emocions, els tipus que hi han, però, Mònica, que ets coach ontològica, també parlarem d'una cosa que m'has comentat que jo no et sabria descriure, a veure els nostres oients si ho saben, ja en parlarem, sobre la diferència entre una emoció i un estat d'ànim. Comencem, però, Mònica, per què són les emocions i quin tipus hi ha, perquè m'has dit que n'hi ha unes que van dins d'unes altres.
3: Exacte. Bueno, això és tan ampli. Mira, quan parlem d'emocions, a vegades utilitzem paraules així com molt generals, no? Estic bé, estic malament, estic nerviosa... I a mi, personalment, una de les coses que m'apassiona molt és poder distingir, sí? Perquè a vegades posem nom a el que ens està passant, però també si li posem aquest nom reconeixent-les, el que podem és fer alguna cosa amb això que ens està passant, sí? Quan parlem d'emocions, tal com tu em deies abans, pues parlem, no hi ha ni bones ni dolentes, són, sí? I a partir d'aquí, pues, que una emoció que és algo que amb un impacte, sigui el que sigui, en desperta una reacció que va unida corporalment, no? Té un impacte i podem tenir alegria, podem tenir tristesa, podem tenir altres que ara després jo t'enumeraré les bàsiques, sí? Perquè després de cada una surten altres i en definitiva hi ha metodologies o disciplines que comenten que tenim més de 180 emocions. Sí?
2: 180 emocions?
3: Sí.
2: Ara sí que m'has matat. Jo em conec, sí. Potser te'n podria dir 15 o 20.
3: Bueno, però en principi sí. Què diem? O sigui, vull reprendre el tema, eh? Quan parlem d'emocions, és això que és instantani. Pot tenir ràbia, puc tenir por, tristor, alegria, impacte, sí? Però a partir d'aquí també hi ha algú que s'instal·la en nosaltres. I és un comportament o és algú que arrel d'això pues, s'instal·la i des d'aquí puc funcionar. Entonces és com obrir la porta a algú que entra a casa i li fem una habitació i s'instal·la, sí?
2: Vale.
3: Entonces mirem des de o la desconfiança o mirem des de la melancolia, mirem des de la rancúnia, sí?
2: Aquestes, que perdona, aquestes tres que m'acabes de dir venen posterior a les principals.
3: Exacte.
2: Val.
3: Sí, i això seria quan s'instal·len i li obro la porta i faig una habitació, aquest seria un estat d'ànim, sí? Anem per parts. Mira, les bàsiques quines són? Les bàsiques són la por, la ràbia, la tristesa, l'alegria, la tendresa i l'erotisme, sí? Moltes, si tu busques en un llibre o busques en internet, te diuen que l'asco, però això ve d'una pel·lícula que vam ficar i d'un model d'un senyor que ho va treure, però l'asco és una reacció a algo, però jo no la, dintre de la meva metodologia no fico com una emoció, sí? Me quedo en les bàsiques. Vale? Entonces, per exemple, te defineixo perquè entenguem què és el que ens passa. Per exemple, la por. La por no és una emoció dolenta, és una emoció que ens protegeix, ens alerta de que això pot ser una amenaça, sí? O necessitem aprendre alguna cosa o no. La ràbia també té molta força, perquè apareix quan necessitem algú ha traspassat un límit o quan necessitem aquest impuls per reaccionar. Vinga, va, ja prou, continuo cap a davant, sí?
2: Sí, sí.
3: Què més? La tristesa pues, també ens porta cap a dins, a reflexionar, a fer un dol, a estar també amb nosaltres mateixos. És una emoció que ens convida a la reflexió i a connectar cap a dins.
2: La
3: sí?
2: melancolia seria una, estaria sota de la,
3: un
2: de la tristesa?
3: Un estat d'ànim.
2: Ah, un estat d'ànim.
3: La melancolia seria un estat d'ànim, perquè o sigui, una cosa és, no sé, he perdut, no sé, un familiar, un gat, un algo, me dona molta tristesa, faig un dol, però quan me quedo amb el record i no surto d'aquesta part, estic amb la melancolia. Entonces miro la vida amb tristor, miro la vida amb mancança, això que me falta, això que no tinc. Sí?
2: Sí, tant.
3: S'entén, eh?
2: Sí.
3: Vale. I l'alegria ens expandeix, ens obre, ens connecta amb el disfrut, la celebració, el compartir, les idees, la creativitat, sí? I la tendresa ens apropa al cuidado, a l'afecte, a la protecció, a aquella capacitat de trobar-nos amb l'altre des d'un lloc molt amorós, molt tendre, sí? Una mare, amb el teu gos, amb la teva parella, però d'aquesta part també molt amorosa, de que m'inspira tendresa, no?
2: Però per tant, Mònica, si tu... Digues.
3: Dime. Sí, no, tant... ja està.
2: Si per tant, Mònica, sents l'emoció de tendresa, quin estat d'ànim et pot portar més endavant? En aquest cas.
3: Quan estàs a la tendresa, pues, això de no, un estat d'ànim que s'instal·la a la tendresa no és ni bon ni dolent, és aquest espai de sempre estar
2: de
3: molt acollidora, claro, tu tens una mirada i una forma de ser de molta cura, d'acompanyar els altres, sí? Això podria ser un estat d'ànim que també és bo, sí?
2: Sí, i m'has parlat també a l'inici sempre... de tot de l'erotisme.
3: Ara te diré. I aquí vull fer un petit incís. L'erotisme no està mirat només si parlem de la sexualitat. Jo l'entenc des d'aquest lloc de, com te diria, d'atracció, de seduir.
2: Val.
3: Ara mateix jo t'estic seduint en el meu discurs.
2: Sí. D'acord. Tu ho compro.
3: És això, no? No té que veure amb el sexe, amb la sexualitat, té que veure, vaig a buscar feina, i estic seduint a l'altre, no? Porto tot el que tinc al servei de lo que tinc davant, això que vull, això que me porta amb això que desitjo que vull obtenir, sí?
2: I amb quin estat d'ànim després
3: clar, no
2: li pot quedar aquella persona?
3: Sabia que me preguntaries això. Què s'instal·la aquí? Doncs pues podríem anar, depèn a un extrem, no? De lo que té que veure, o sigui, ser una mica, ho dic amb pinces, des del narcisisme, des de l'ego, des de jo vull, aconsegueixo tot el que vull, vaig amb això, no? Sense escoltar, podríem dir-ho, no? O s'instal·la aquesta cosa de seduir permanentment, no?
2: Carai.
3: I aquí seria un estat d'ànim des d'aquí. Ah, és ampli, eh?
2: Hosti, sí, és ampli. I a més ja només n'hem tocat uns pocs, perquè ja has dit que n'hi havia 180 o més. Mònica, i el problema és que se'ns ha acabat el temps, però crec que ens ha quedat ja... tenim una base, tenim una base.
3: Mira, a partir d'aquí, mirem que el nostre univers emocional és tan gran que podem parlar des de frustració, culpa, vergonya, gratitud, entusiasme, resignació, ressentiment, confiança, inseguretat, sí? I podríem dir quantes emocions són capaços, però deixem la porta oberta a poder distingir quantes emocions vivim en un sol dia, si les puguem distingir d'això que vam parlar.
2: Important, això s'hauria de... Perfecte, Mònica Aldegunde, moltíssimes gràcies. Això s'haurà de tractar perquè crec que és molt important per tothom. Que vagi molt bé, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres. Adeu, gràcies.

0: I seguim amb tu, Marc, perquè és el moment de la tertúlia esportiva amb tu i la resta de companys per conèixer tota l'actualitat d'aquest passat cap de setmana. Endavant.
1: Doncs vinga, som-hi, anem per feina. Dani Grau i Martí Capçada, bona tarda, companys.
2: Bona tarda, com estem?
1: El Dani el tenim per aquí, a veure... De moment,
2: Tirem tu i jo, Marc.
1: Tirem tu i jo, exacte. I si en Sergi damunt s'hi vol afegir, si no en Dani quan arribi ja parlem amb ell. Primer de tot, Martí Capçada, anem amb una de les notícies més destacades. Volia començar amb l'actualitat del bàsquet, que la piloteta taronja ja ha començat a rodar de forma oficial a la Lliga, amb victòries i derrotes pels equips catalans. Però primer anem una miqueta més a la part de tertúlia, de discrepàncies, és a dir, de punts de vista. Amb el partit d'Israel i Irlanda de la Lliga de les Nacions de Futbol, recordem que la Lliga està aturada, i anem directament al gra per aprofitar aquesta estona que podem conversar, i és que Irlanda, amb suport total a Palestina, va decidir pràcticament suspendre el seu partit de Lliga de les Nacions, i finalment el va acabar jugant, però amb molts matisos. Primer de tot, braçalets negres tots els jugadors. Quan va sonar l'himne d'Israel, van abaixar el cap en senyal de zero respecte cap a ells. El capità d'Irlanda va negar la salutació al capità israelita, i al final això va comportar que fins i tot ministres d'Israel critiquessin el comportament d'Irlanda, que això, Martí, no és el primer cop que passa al món de l'esport ja.
2: Doncs mira, em sembla molt bé que, sobretot en el món de l'esport, que sempre sembla que costa posicionar-se, doncs que una selecció com Irlanda hagi donat aquest pas i s'hagi mostrat tan contundent a l'hora de disputar aquest partit. I a més, si no m'equivoco, Marc, crec que els hi van fotre una bona tunda a Israel, perquè diria que van quedar 0-3, pot ser? O,
1: sí, ho dius bé, 0-3, exacte. I de fet, Martí, ara ho comentaves, dius que et sembla bé que s'hi posicionin els equips de futbol. Creus que Irlanda, el fet de ser de per si, ja, és que entrem aquí en política, eh? Ja no és només futbol, ja ho sabem tots com funciona això. Creus que Irlanda, al ser un país més, entre cometes, apartat, que no se l'escolta massa, que no pren decisions extremadament importants, li permet aquest fet de, com que no està dins dels peixos grossos, actuar d'aquesta manera?
2: Home, doncs sí, Marc, és el que tu dius, ara entraríem en un debat polític, però està clar la depressió que hi ha sobretot a Europa i arreu del món amb aquests temes, i està clar que si ets un país que et mantens una miqueta al marge, doncs suposo que això també et dona una certa llibertat, com per exemple amb l'exemple que ens has plasmat tu, Marc. Bé, no sé, aplaudir aquesta iniciativa i a veure com evoluciona o com es comporten els següents rivals que tindrà Israel.
1: Sí, exacte. De fet, el proper rival que tindrà Israel, t'ho dic de seguida, a veure si, perquè tinc per aquí allò de les lligues de les nacions, serà, mira, el dijous contra Kosovo. No ho sé, Kosovo, si actuarà igual que Irlanda.
2: Veurem exacte. A veure què tal.
1: I per últim, Martí, abans de tancar la tertúlia, perquè és gairebé l'hora, del bàsquet, alguna sorpresa o algun resultat que et sorprengués dels equips catalans? Victòries de Girona, Barça i Lleida, i derrotes de Manresa i Penya.
2: Home, sense cap mena de dubte, la gran sorpresa ha sigut la de l'Ilerna Lleida al camp del València Bàsquet. Crec que el Lleida té un superprojecte amb un dels millors entrenadors de la Lliga, o inclús m'atreveixo
1: a dir... Sí, tu creus que sí, que Lleida té millor equip aquest any.
0: Acabem, 30 segons.
2: Jo crec que aquest any el Lleida serà l'equip revelació de la Lliga ACB, així a primeres, però veurem, a veure com va.
1: Molt bé, doncs ho seguirem comentant. Martí, moltes gràcies.
2: A tu, Marc.
1: I fins la setmana que ve.
2: Que vagi bé.
0: Molt bé, doncs gràcies a tots vosaltres també per escoltar-nos, i demà tornem amb un nou programa. Adeu, fins demà.
3: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: La palafollenca Sandra Sardina és campiona d'Espanya Màster 50 en cronorrellotge de ciclisme. Es tracta d'una prova curta de 13 quilòmetres, molt plana i molt ràpida, que es va celebrar a Talavera de la Reina aquest passat cap de setmana. La palafollenca, que va fer un temps de 19 minuts 51 segons, admet que aconseguir aquesta fita ha permès a la palafollenca agafar confiança per poder participar en campionats europeus o inclús als mundials, tot i que la mateixa esportista ha comentat a Ràdio Palafolls que s'ho pren més com un hobby.
1: Doncs per aquest any ja està. Jo la veritat és que m'ho prenc molt com un hobby, no tant com tan en sèrio com el meu home, que sí, si ho prenc molt en sèrio. Jo no. Però sí que m'agrada anar proposant-me reptes a mig, llarg plaç, i vaig fent com puntes de qualitat de forma per poder anar aquests reptes amb els deures fets. Ja aquest any ja acabem i suposo que l'any que ve, doncs, també en els campionats de Catalunya i d'Espanya, però potser em plantejo també fer el de ruta, no només el de contrarrellotge.
0: La casualitat i l'esforç ha fet també que fa un parell de setmanes la seva parella i ella mateixa participessin al campionat classificatori de gravel de 109 quilòmetres amb 1.500 de desnivell. Antoni Mateos quedava campió de la seva categoria i Sandra Sardina quedava segona. La fita per al campionat del món és Austràlia, tot i que no tenen molt clar si podran anar. I la Biblioteca Enric Miralles cerca voluntaris per al projecte Lèxic. Es tracta d'un projecte de caràcter educatiu que té per objectiu la millora de la comprensió lectora dels infants, estimular la seva imaginació, potenciar el seu pensament crític, crear un vincle emocional positiu amb la lectura i contribueix també al seu èxit educatiu. En concret, es busquen voluntaris que puguin acompanyar a un alumne de primària una hora a la setmana per millorar la seva comprensió lectora. Aquest és el segon any que l'Àrea d'Educació i la Biblioteca Enric Miralles uneixen esforços després de l'èxit de l'any anterior. Tots els voluntaris interessats en participar d'aquesta iniciativa es poden posar en contacte amb la Biblioteca de Palafolls per correu electrònic o al telèfon de l'equipament. De moment això és tot. Més informació en una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: Dani, a tu t'hagués agradat ser llibreter o crític literari?
4: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres, i per exemple estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses. I m'agrada, perquè em deixo sorprendre, i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot. De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo, i llegir és el que desperta.
3: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
4: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno, però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances. O sigui, m'emporto un llibre per dia, literal. Sí, m'agrada recomanar, perquè crec que si jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor, però bueno, ho soc, però crec que per llegir i per la vida sobretot avui en dia has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etc, però sobretot de com es construeix un relat, perquè el que ens venen sempre són relats. I això, perdó, ja que ho vaig aprendre molt, L'any passat, quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar de jurat internacional, sota les bombes, a la guerra, i que me n'adonava que és que realment és que estem molt absorbits per relats que ens venen amb imatges i ens repeteixen, i que no dic que tot sigui mentida, no estic dient això, però simplement que has de viure les coses, has de tenir un pensament crític.
3: Jo crec que ho hauries fet genial de llibreter, però en lloc d'això doncs vas optar per la dramatúrgia i la direcció teatral. No t'ha anat malament, de moment. Llegir ajuda, no?, a crear millor, ens deies.
4: 100%. De fet, jo l'únic que generalment no llegeixo de vacances és teatre. Ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, a canviar el teu eix.
3: Dani Meyer fa molt que va pel món, però ho va, com diuen els joves, petar, sí, amb Vaca, que va ser un exitàs. Vas recollir un premi de teatre de Barcelona, 2 Macs, 4 butaques, s'ha editat com a llibre, l'han traduït a no sé quants idiomes i s'ha presentat o s'ha representat a diversos països, i tot amb un text escrit en una nit a raig. I sempre escrius així, no? O no?
4: Sí. Sí, no en una nit, però sí. És que jo crec que... però això és una cosa meva, eh? O sigui, hi ha altres fórmules. A mi em serveix molt... Crec que és el fet creatiu... a mi em serveix impulsivament. Després està el fet artesanal, que també un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal. El fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase, això sí que és un fet de moltes revisions posteriors. Però l'impuls, crec que és important que sigui a raig per mi, perquè si no és molt intel·lectual i això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
3: Ara tornes, sí, amb una altra obra, Crash, sí, que és un musical musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, he notat que tu, la banda sonora, sempre hi tens una especial cura. De què va Crash?
4: Bueno, a veure, és un musical que diré que és un musical musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals, també, perquè és que jo, hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que no tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen no, és infantil, per quina edat té? És que jo no ho entenc, perquè a mi em genera interès qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però això musical em ve que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre. Abans d'aprendre a escriure castellà, perquè sóc d'Argentina, jo vaig aprendre a escriure música. Jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat més un FP de productor musical, i després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo no, o sigui, jo quan escric, de fet, hi han coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfecte, jo no tinc ni idea. Ho sé fer, ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí, evidentment, sí que és un musical, hi ha cançons, tot i que a Scratch també hi havia cançons.
3: És veritat.
4: 3 cançons, i era una DJ que estava punxant 45 minuts. Però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història. Aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa, perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivim massa, faig spoiler. que estan superbé, estan celebrant el quart aniversari, tenen un projecte comú que és tenir una família. Entren en el debat perquè no és... la gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill, superfàcil, sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores tenen el debat de si fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa en unes coses que no són. Bueno, i tenen aquest debat, i hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps, i aleshores aquesta obra per mi va del temps. De vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no, o estic fent per inèrcia? Per mi va d'això aquesta obra. I també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem moguts una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre el que és bonic és que és un fet comunitari, i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estant en un lloc no del tot còmode és una manera d'aprendre. Aleshores, està l'Arbel Barreu, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical, està la Diana Roig, que és la meva actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita, fent una obra de dues persones, no, el gran musical, Mireia Morera, compositora, però que és super nova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots, bueno, i un equip creatiu meravellós de tot.
3: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària, i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
4: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte. O sigui, jo vaig escriure una primera versió així, va, venga, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant, això no veig, no sé què, va tal, aleshores, i després començava a composar, i jo també, això no, podem fer això, tal, i anava a canviar també les lletres, i era com un toma daca, que és, això és lo guai del teatre. O sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego. Si deixes de banda això, és que tot és guai, perquè aprens i dius, ai, mira que guai.
3: I has creat Crash, però encara et queda molta feina, perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
4: Sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre, i començo a dirigir-la d'aquí a dues setmanes, bueno, els assajos, i estic molt content, i sí, amb moltes ganes, sí.
3: Tu sí que no pares, no sé els protagonistes de l'obra, no em facis spoiler, però
4: no,
3: tu no pares.
4: Jo no paro, no, perquè tinc, sí, sempre m'agrada fer coses, sí, estic escrivint a la vegada, estic intentant enviar coses fora per intentar que es facin coses fora, perquè crec que si no també ens tornem molt endogàmics. S'estan traduint obres meves i per veure si es poden fer en altres llocs del món, perquè, mira, ja hi tornem als llibres, és una mica el Byung Chun Han, no? És que l'alteritat ho és tot. O sigui, si vols viatjar i saber on està el Sahara, doncs no viatgis, o vols entendre l'idioma, no viatgis. Aquesta dificultat d'intentar entendre l'altre, fer aquest esforç, és el que et fa millor.
3: Comenceu els assajos, ens ho has dit, en 15 dies?
4: Sí.
3: I abans d'aquests 15 dies deus tenir moltes coses. Què s'ha de fer abans d'entrar en una sala amb els actors?
4: S'ha de fer moltes coses. Per exemple, moltes reunions amb so, per exemple. Perquè l'espai sonor a la vegada també té a veure en aquest, perquè jo també ho entenc així, amb les cançons. Fer la producció musical, que és, està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments. Després, reunions amb escenografia, que et fan un plantejament de com s'imaginen l'escenografia, el vestuari, aleshores, bueno, sí, però ens serveix per aquesta escena, no, pressupostos per veure quan costarà això, i reunions de producció amb el teatre de comunicació, està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer de tot.
3: I el primer dia és el 5 d'octubre?
4: 5 d'octubre, sí.
3: I què, com va un primer dia d'assaig? Què feu?
4: Molta il·lusió. Generalment fas una primera lectura i per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases de el que vols generar com a equip. Perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra és el mateix que en un bar, d'igual si et posen bueno, no d'igual, però és sobretot com generes aquesta energia, i per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix, o sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
3: Dani, jo volia, a tota aquesta feinada que tens per endavant, afegir-te'n un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa, que es diu Rambla 54, i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica des del dia del primer assaig, o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem al dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
4: Clar, i tant. Sí, sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no?, el que parlàvem de som creatius i som artesans. Abans un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster, doncs aleshores això també s'ha de fer en el teatre.
3: És un superlux això, Una cosa, una última cosa, Dani, quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal, i encara menys a l'estudi, que penso que nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. Tu em vas de seguida a adreçar aquesta llibreria, el Tom Iris, que és on som, i hem començat parlant de llibres i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
4: Val, hi ha molts. Molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és L'any del pensament màgic de Joan Didon, però en aquesta obra, tot i que és musical, hi ha molt de silenci, és molt important el silenci, i vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres també el discurs de Mallorca del silenci quan el van fer acadèmic, però hi ha un que, ja que estem al Tom Iris, que és la Helena és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però ja li he dit que s'ho va llegir, que es diu No és indiferència sobre los silencios políticos, d'Eva Mayer. No sé si està en català, és de l'editorial Cats, i a mi em va flipar molt. No té molt a veure amb Crash directament, però sí té a veure, del que hem estat parlant. Té a veure sobre que hi ha silencis que no són silencis, o que és gent que està silenciada. Per exemple, parla de per què no fem els debats d'ecologia en el bosc, perquè és que potser no estem sentint unes veus. No estic dient una cosa esotèrica, estic dient una realitat tangible. O per què no, quan parlem de certes coses, de vegades estem silenciats, estem objectivitzant a subjectes, i parla d'això, i crec que és molt important, i sí, en certa manera crec que també representa Crash.
3: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueixi acabar-lo.
4: I tant, jo crec que et fliparà.
3: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies. Parlem aviat.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Hola, Anna, sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i mira, et volia proposar un tema. Resulta que sóc veïna d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, doncs decoren, fan el portar la mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no, no és pintar en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any i així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop i bueno, cada any ho han anat renovant, però clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat!
6: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.

0: Gemma Bufies, ben tornada al Rambla 54.
1: Moltes gràcies. Escolta, comencem en dilluns, ben potents.
0: Sí, els nois de Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
0: A tu, per ser aquí.
1: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
2: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors jo, a través d'aquestes dues vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau. I bueno, aquí estem, després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana, pues aquest any per fi he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut pues algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
1: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè a més és una feina altruista, i tu, sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
2: Sí, jo sempre m'emociono, perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida, o que no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar tu és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
0: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
2: Sí, és, a part de que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o potser perquè jo és la meva
0: que sí.
2: Passió, que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, pues sempre els veig que sobresurten, tenen algo especial, i potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
0: Goretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per festa major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
2: Sí, Anna, mira, és d'aquells comentaris de dinar de festa major que agradarà o no agradarà, aguantarà, no aguantarà, tindrà una bona acceptació, serà massa modern, serà potser massa arriscat, però sí, del pentinat de la geganta se'n parla, no tant del gegant, però de la geganta és un tema habitual de conversa, i la gent, pues, realment, aquests dies te trobes gent que, a veure, gent saludada, però que hi tens no masses paraules i que et feliciten, o et diuen no m'ha agradat, o et diuen m'ha agradat. Te trobes una mica de tot.
1: De fet, Anna, sàpigues que el pentinat de la geganta, segons m'ha explicat la Goretti, marcava tendència entre les montblanquines, no?
2: Sí,
1: en una època.
2: Sí, en una època que clar, la gent portava... És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto, perquè clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades els recollits eren el que més es portava al ball de festa major. Llavors marcava una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
0: Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que efectivament, tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen, o vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal.
2: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes, o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant, perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta i l'altra és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit, perquè el cap de la geganta és molt gran i si no hi fiques molt de volum se li veuria el capet molt petit a comparació de lo que és el seu cos, perquè és una dona amb curves, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
1: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no, poder els oients, la geganta du com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
2: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració enguany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració. Vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era per assentar-les al cabell vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30, i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant. Clar, no és un capet d'una persona, clar, que pot fer un pam.
0: Més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o
2: no,
0: fent un secador, una planxa?
2: No, a la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i al cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de gent.
0: Clar.
2: I és aquí on hi ha la gran dificultat, perquè clar, tu intentes fer una progressió però t'ha de respondre al cabell. El cabell està de costat, un arrissat amb un estirat. Llavors, quan ho vols manipular, has d'anar molt al tanto. Has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé, se't desfaria.
0: Clar.
1: I de fet, un altre dels reptes és el temps.
2: Sí.
1: Perquè clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà. Li porten com poden, perquè també tenen una agenda molt plena, llavors la Goretti corre a fer pentinats.
2: Sí, això és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos, les has d'acabar fent en 30 dies o en molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant ni la geganta.
0: Clar.
2: Perquè, clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els hi condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors hem de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és el més...
0: I amb la clientela habitual, suposo, també.
2: Sí, bueno, clar. És que això són hores extres.
0: Clar,
2: això
0: clar.
2: Són les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
0: Goretti,
2: això ho fas a hores mortes.
0: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?

0: una descoberta.
1: Bueno, moltes gràcies.
0: I Gemma, gràcies a tu també. Parlem aviat, una abraçada.
2: A reveure. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
1: Hi ha oficis que desapareixen sense fer soroll. Un dia hi ha un taller, després en queda un altre, fins que arriba un moment que ja no queda cap que es dediqui a aquell ofici. I això és precisament el que ha passat a Cal Hipòlit, a la Selva del Camp. Un antic taller de terrissa que avui s'ha convertit en el centre d'interpretació dels ullers. Un espai que permet entrar literalment dins la història d'un dels oficis artesans que més han marcat la vila. A la Selva del Camp, l'ofici d'uller ja està documentat des del segle XIII. Els terrissaires es van concentrar fins i tot en un espai concret del municipi, l'actual carrer dels Ullers. La terrissa formava part de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, tupins... objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ullers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp l'any 2022. Posteriorment, l'espai es va restaurar i museïtzar, conservant les estructures i els elements originals. I també s'hi van inventariar més de 1.200 peces de ceràmica, entre olles, tupins, casetes de nines i altres objectes. Ens parla de tot això l'encarregada de la museïtzació del Cal Hipòlit, la Pepi Sans.
2: Tu ben bé ho has dit, és un centre d'interpretació dels ullers, terrissaires, però que la selva, a l'ofici i el treball era d'uller. Hi ha matisos i diferències entre terrissaire i uller que expliquem amb aquest centre d'interpretació, i bàsicament també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, la Eva Viciedo, i també conèixer a l'ofici, evidentment, a l'ofici d'uller, i també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'uller.
1: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim uller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
2: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per la Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella es va especialitzar molt amb el dibuix, ella feia dibuix amb els mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles, doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'envernissava i l'Hipòlit s'encarregava de coure-ho.
1: Van començar treballant peces funcionals, tupins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí, l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes... Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una

0: Cosa molt important, la memòria de com es treballava el fang.
1: Molta gent de la que, del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà, doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven, i, però veien més l'obrador, el taller. I els forns eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els forns. I se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per fer la cuita de les obres, és un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar, de l'ofici. Vull dir, penseu que les peces entraven a coure, es tenien que arribar a una certa temperatura, entraven dos vegades, la manera que tenien que envernissar, les treien per dalt, incandescents, és molt... és molt curiós i és molt bonic de veure-ho i de saber-ho.
0: És aquesta memòria la que avui podem trobar a Cal Hipòlit. L'espai conserva l'antic obrador i bona part dels elements originals.
1: Tot aquest espai que la Eva va cedir al poble de la Selva, què es va haver de fer amb aquest espai? Doncs es va tindre que retirar, ubicar, fotografiar més de 1.200 peces, que eren les que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar amb aquest espai. Es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció amb aquest espai per poder ser visitable. Són petites intervencions com a baranes a les escales, unes llums perquè se vegin els desnivells de tot l'espai, però mínimes. S'han fet mínimes perquè el que realment volíem és que quan entressis amb aquest taller, amb aquest espai, poguessis veure o sentir l'essència del fang, del treball, de la vida dels ullers.
0: Hi trobem el torn, les eines, els forns de cocció i diferents utensilis relacionats amb el treball de l'argila. No és un museu construït de zero per explicar un ofici desaparegut. És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar i això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
1: Aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on aquests panells, l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
0: La Pepi Sans va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
1: Hi havia moltes coses allà perquè, bueno, també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia doncs, per desembrassar i tal. Llavors dius, oh, quin munt de peces i tal. Però, bueno, vas anant fent. I clar, t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, no? És com que te vas estimant les cosetes, les peces... I llavors, bàsicament, surt, no? Explicar-ho. Estàs explicant el que tu has... la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
0: Cal Hipòlit és, en definitiva, molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que amb el temps va acabar desapareixent.
1: Hi ha gent que realment els tupins, que és una peça única de la selva, a les visites ho dic, els tupins només se feien a la selva, els tupins que podeu trobar a fora vila segur que estan fets a la selva. Ells també restauraven, reciclaven, això del reciclatge, jo també ho dic, vull dir, tot això de nou del reciclatge, la gent ja reciclava per força, perquè totes aquestes peces eren peces d'utilitat necessària, eren peces per cuinar o eren peces per menjar, eren bàsiques i necessàries, llavors tothom les havia de tenir.
0: Sobretot, és un recordatori que, de vegades, per entendre un territori, no cal buscar grans monuments. a la Selva del Camp, aquella història encara té casa. I aquella casa és Cal Hipòlit.

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això, perquè... Vinga.
2: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
3: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
4: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot... Ah, i el cranc americà.
3: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia?
4: I tant, i tant.
3: Ara el comercialitzen per fer sopa i ei, que sembla que li dona un toc genial.
4: Ah, doncs ja trigues a fer-ne una, eh?
3: Va, vinga, quan faci una mica més de fred us porto un dia un tàper amb un caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia aquells paisatges tan bonics del Delta, són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
5: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
3: Gràcies a tu, per ser-hi.
5: Te veig avui molt gastronòmica per això, i molt poètica també, eh? Mira, sí. M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa supertípica, que són les barraques.
3: Ostres!
5: Tot i que t'he de dir que també és cert que cada cop se'n veuen menys, i això... que són molt interessants, encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a Ramblejar amb nosaltres.
6: Gràcies a vosaltres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica.
3: Bueno.
6: D'acord? Bueno.
3: Fem el matís. Arquitecte tècnica. Bueno, per nosaltres ets una persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet posant-hi allà Barraques de l'Ebre i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats així com de, com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova adoptada a Barcelona o de Barcelona vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
6: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta, i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com a element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pellofa d'arròs i la calç. És a dir, que si haguéssim de, no, d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
3: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts, sí, com que s'eleven,
6: sí,
3: molt, no?
6: Sí, sí, són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat. Això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però per altra banda també dificulta com cosir este borró a les cobertes i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat, s'ha de fer des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda i a més a la part de dintre de la barraca, doncs de vegades a la part més alta, esta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
3: Clar,
6: sí, així és.
3: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
6: No, estan encalades. i són precisament pues barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
3: Sí, exacte.
6: La barraca tradicional de pedra seca, que per exemple a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. I, però no, en este cas la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. Sí, totalment diferent.
3: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
6: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc., i té teula ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra pues hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada, de manera que per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on n'hi havien, no? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi han?
3: No, des de quan hi havia? O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que són, que venen de molt, molt lluny.
6: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havien unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
3: Ostres, quina davallada.
6: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi hauran a l'any 2100, no? De fet, el projecte es diu 2100. Però sí, és una construcció vernacla, tradicional, molt pobra, que aprofitava els materials que tenien a l'abast i, per tant, estan documentades des del segle passat, sí, des de principis del segle passat.
5: I aquestes barraques, per tant, estem parlant d'una construcció que és molt rellevant pel seu lligat històric, però també entenc, Tere, pel que ens estàs dient, que també des del punt de vista arquitectònic, clar.
6: Sí, perquè formen part del paisatge i el paisatge sense barraques pues, no seria el mateix i perquè paisatge pues, també és arquitectura, no? Penseu que dins d'aquest projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada, des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors, entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen, que tinguen pues el que es mereix, no? Com a construcció tradicional, i a més que puguen. Ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals, de mestres, artesans, etc. No? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers, en queden molt pocs. I realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la van posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots estos materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i d'alguna manera que aguante més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
5: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
6: Sí, sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat, i esta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals, però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal, i que són, jo que sé, pues, les obertures envidrades, orientades a la façana sud per a aprofitar tota l'aportació del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
3: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
6: Tant de bo, tant de bo. Sí, sí. De fet, ja el que és l'arquitectura tradicional hivernacle sempre s'ha menystingut i, en canvi, tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
3: I, a més, recuperar aquestes barraques, és a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50, és a dir, que en tornem a tenir 100.
6: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més, tant de bo.
3: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques. Apunta Arnau, igual podem baixar i ajudar.
6: Tere, moltes gràcies.
3: Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que doncs volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
5: Fins a
6: gràcies. Gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia, l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data. Sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests 2 dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests 2 dies de festa, sí, han anat molt bé.
0: 2 dies
2: sí,
0: de festa, un cap de setmana, quatre
2: sempre
0: dies.
2: s'aprofiten, sempre
0: Bé,
2: s'aprofiten,
0: no?
2: i tant, i tant.
0: I el Francesc, bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient, bé, una mica de nervis, però...
2: Que va, és un crac, que va, sí, no, no, està encantat i s'ho ha passat superbé, o sigui que res, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer
2: Sí,
0: vacances.
2: ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem a l'Ivan i al Francesc, que és
2: Vale, vinga,
0: possible.
2: som tots.
0: Vinga, ben tornat.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada
2: Sí.
0: i fins demà.
2: Perfecte.

0: La Regidoria d'Igualtat presenta el nou cicle Dones i Esport. Conjuntament amb l'àrea d'esports, des de l'Ajuntament, es vol posar consciència en el cos i en el benestar mitjançant activitats setmanals dedicades a dones, però també al públic en general. En concret, es programen dues activitats, la marxa nòrdica i l'estretching, que es faran tots els caps de setmana d'octubre i novembre de manera alterna dissabtes i diumenges. Una activitat cada cap de setmana. Per realitzar les activitats no fa falta inscripció prèvia, sols ha de ser el dia i hora programat per iniciar l'activitat. Des de l'àrea d'igualtat recalquen que, tot i ser propostes enfocades a dones, hi pot participar tothom. Escoltem a Marta Martí.
1: Va dedicat a tothom, repetim, eh? Potser el títol és Esports i dones. Som conscients que la càrrega mental, no?, actualment, de les coses de la llar i aquest sentit encara recau molt sobre les dones, i per això es dedica a aquest espai més a elles. Però si un home vol venir endavant, està super convidat, és super enriquidor que aquests espais siguin espais compartits per absolutament tothom. Llavors, obert a tota la població de Palafolls.
0: Aquest cicle se suma a totes les activitats que l'àrea treballa per crear espais i propostes segures per compartir el nostre municipi. El cicle comença aquest dissabte amb marxa nòrdica. El punt de trobada serà a les 10 del matí des de la plaça de l'Ajuntament. I últims dies per participar al primer concurs de fotografies de la Festa Major. Un cop viscuts els dies de celebració als carrers, el termini de presentació de fotografies de Festa Major encara la seva recta final. Demà passat, dimecres, és l'últim dia per poder entregar les fotos. La iniciativa organitzada per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració de l'Ajuntament de Palafolls, sota el lema Captura l'essència de la nostra festa, convida tant a veïns com a visitants a immortalitzar la alegria, el moviment, el color i les tradicions dels dies de Festa Major. En parla Joan Manvibres, membre de FIC Blanes.
2: El concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls Captura la nostra essència entra a la recta final. Encara teniu dos dies per participar. Recordeu, el dia 30, dimecres, tancarem les inscripcions. Per participar és molt fàcil. Us recomanem entrar a la web de FIC i allà trobareu una informació que us portarà i us facilitarà el procés de participació. Important, hi ha dues categories, la categoria infantil fins a 15 anys i la categoria adult, on ja tenim forces fotografies recollides, però encara en volem més.
0: Recordem que, tal com es detalla a les bases, un mateix autor no podrà obtenir més d'un premi en el certamen. En cas de coincidir, es concedirà el guardó de quantia més alta. El lliurament de les fotografies es farà exclusivament de manera digital a través del web Pixar, on cal fer un registre gratuït. Els arxius s'han de presentar format JPG amb una mida màxima de 3.000 píxels al costat llarg i un pes de l'arxiu que no superi els 3 megabytes. A diferència del concurs tradicional, el veredicte serà públic, obert i en directe. La cita és el pròxim diumenge 4 d'octubre a partir de les 10 del matí a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls, que acollirà la deliberació del jurat i el lliurament de premis, que es farà de forma immediata en acabar les puntuacions. Això és tot. Més informació d'aquí una hora.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Qui diu que la tardor és trista és que no escolta res.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent. A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabte es mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
2: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
4: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
2: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir el vehicle.
6: Avançar les eleccions no són bones notícies.
7: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
8: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: La Biblioteca Enric Miralles cerca voluntaris per al projecte Lèxic. Es tracta d'un projecte de caràcter educatiu que té per objectiu la millora de la comprensió lectora dels infants, estimular la seva imaginació, potenciar el seu pensament crític i crear un vincle emocional positiu amb la lectura i el que contribueix al seu èxit educatiu. En concret, es busquen voluntaris que vulguin acompanyar i que puguin acompanyar a un alumne de primària a una hora a la setmana per millorar la seva comprensió lectora. En parla l'Anna Miralles, que és directora de la Biblioteca Palafollenca.
1: La idea és molt senzilla. Una persona voluntària acompanya un infant una hora a la setmana per compartir lectures, conversar, descobrir llibres i, sobretot, gaudir de la lectura. No cal ser especialista ni tenir experiència com a docent. El més important és tenir ganes d'acompanyar, d'escoltar i de compartir una estona amb un infant. L'any passat vam començar aquesta aventura a la biblioteca i l'experiència ha estat molt positiva. Per això aquest curs hi tornem, amb ganes de continuar fent créixer el projecte i d'arribar a més infants.
0: Aquest és el segon any que l'Àrea d'Educació i la Biblioteca Enric Miralles uneixen esforços després de l'èxit de l'any anterior. Tots els voluntaris interessats en participar d'aquesta iniciativa es poden posar en contacte amb la Biblioteca de Palafolls per correu electrònic bealta.palafolls.em@diva.cat o al telèfon 93 765 79 08. L'equipament els informarà de les possibilitats que tenen les formacions que s'han de fer abans de poder-hi participar i de tot el relacionat amb aquest nou projecte. I Blanes acollirà la 42a trobada de bandes de música de Catalunya. Blanes, de fet, serà el pròxim dissabte 3 d'octubre l'escenari de la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, que se celebrarà per primera vegada a les comarques gironines. La jornada, que reunirà 17 bandes d'arreu de Catalunya i més de 750 músics, està organitzada per la Federació Catalana de Societats Musicals amb la banda i cobla Santa Maria de Blanes com a formació anfitriona i compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament. Els actes començaran a les 11 del matí amb concerts, un vermut i diverses cercaviles que sortiran de diferents punts de la ciutat i acabaran confluint davant de l'Ajuntament. Des d'allà les bandes es desplaçaran fins al Passeig de Mar, on interpretaran conjuntament el pas doble Azcàrrega. La programació continuarà a la tarda amb havaneres, música llatina i també jazz, i es tancarà amb una actuació de la Cobla Santa Maria de Blanes, que oferirà un repertori de sardanes. En total, la trobada mobilitzarà més d'un miler de persones d'entre músics i acompanyants i coincidirà amb la commemoració del 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. De moment és tot. Més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: La palafollenca Sandra Sardina és campiona d'Espanya Màster 50 en cronorellotge de ciclisme. Es tracta d'una prova curta de 13 quilòmetres, molt plana i molt ràpida, que es va celebrar a Talavera de la Reina aquest passat cap de setmana. La palafollenca, que va fer un temps de 19 minuts 51 segons, admet que aconseguir aquesta fita ha permès a la palafollenca agafar confiança per poder participar en campionats europeus o inclús als mundials, tot i que la mateixa esportista ha comentat a Ràdio Palafolls que s'ho pren més com un hobby.
1: Doncs per aquest any ja està. Jo la veritat és que m'ho prenc molt com un hobby, no tan, com, tan en sèrio com el meu home, que sí, si ho prenc molt en sèrio. Jo no, però sí que m'agrada anar proposant-me reptes a mig, llarg plaç i vaig fent com puntes de qualitat de forma per poder anar aquests reptes amb els deures fets. Ja aquest any ja acabem i suposo que l'any que ve doncs, també en els campionats de Catalunya i d'Espanya, però potser em plantejo també fer el de ruta, no només el de contrarrellotge.
0: La casualitat i l'esforç ha fet també que fa un parell de setmanes la seva parella i ella mateixa participessin al campionat classificatori de gravel de 109 quilòmetres amb 1.500 de desnivell. Antoni Mateos quedava campió de la seva categoria i Sandra Sardina quedava segona. La fita per al campionat del món és Austràlia, tot i que no tenen molt clar si podran anar. I la Biblioteca Enric Miralles cerca voluntaris per al projecte Lèxic. Es tracta d'un projecte de caràcter educatiu que té per objectiu la millora de la comprensió lectora dels infants, estimular la seva imaginació, potenciar el seu pensament crític, crear un vincle emocional positiu amb la lectura i contribueix també al seu èxit educatiu. En concret, es busquen voluntaris que puguin acompanyar a un alumne de primària una hora a la setmana per millorar la seva comprensió lectora. Aquest és el segon any que l'Àrea d'Educació i la Biblioteca Enric Miralles uneixen esforços després de l'èxit de l'any anterior. Tots els voluntaris interessats en participar d'aquesta iniciativa es poden posar en contacte amb la Biblioteca de Palafolls per correu electrònic o al telèfon de l'equipament. De moment això és tot. Més informació en una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

La voluntat de promoure el benestar físic i la consciència corporal, la iniciativa inclou dues activitats principals, la marxa nòrdica i l'estretching, que s'aniran alternant durant els caps de setmana d'octubre i novembre. Les sessions estan adreçades especialment a dones, però obertes també a tota la ciutadania sense necessitat de fer cap mena d'inscripció prèvia. Avui és 28 de setembre. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls.

Aquest és el que hem volgut que avui sigui el titular principal de la jornada, però n'hi ha d'altres. Us els expliquem ara en aquesta primera part. La Biblioteca Enric Miralles i l'Àrea d'Educació de Palafolls cerquen persones voluntàries per impulsar per segon any consecutiu el projecte educatiu L'Èxit. La proposta té com objectiu principal millorar la comprensió lectora, estimular la imaginació i fomentar el pensament crític dels infants de primària mitjançant un acompanyament d'una hora a la setmana. Després de l'èxit aconseguit a l'edició anterior, les persones interessades a participar-hi doncs poden contactar amb l'equip per correu electrònic o també per telèfon per rebre la informació i la formació prèvia necessària. Recta final del primer concurs de fotografia de festa major organitzat per la FIC i l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres a mitjanit acaba el termini per presentar les instantànies a l'enllaç que trobareu al web de l'entitat i el pròxim 4 d'octubre al MIT s'entregaran els premis. També anirem fins a Blanes perquè el municipi acollirà el pròxim dissabte 3 d'octubre la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, una cita que se celebrarà per primera vegada a les comarques gironines. L'esdeveniment organitzat per la Federació Catalana de Societats Musicals i la banda i cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes reunirà 17 formacions i més de 750 músics. La jornada s'iniciarà al matí amb cercaviles i la interpretació conjunta del Pas Doble Azcàrrega al Passeig de Mar i continuarà la tarda amb actuacions de jazz, música llatina, havaneres i sardana. I avui també haurem de parlar d'esport.

0: I pel que fa a la previsió meteorològica, la setmana comença amb cel força nuvolat a tota la comarca. Uns núvols que es faran més abundants entre mig matí i el migdia. Cap al final del matí no es descarta alguna gotellada puntual, poca cosa a la comarca. Vents fluixos, força de 0 a 2 i molt variables. Mar arrissada amb àrees de marejol cap al migdia. Les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 17 als 22 graus. Aquests eren els principals titulars de la jornada. Moment ara d'ampliar informació. Som-hi, comencem. La Regidoria d'Igualtat presenta el nou cicle Dones i Esport. Conjuntament amb l'àrea d'esports des de l'Ajuntament es vol posar consciència en el cos i en el benestar mitjançant activitats setmanals dedicades a dones, però també al públic en general. En concret, es programen dues activitats, la marxa nòrdica i l'estretching, que es faran tots els caps de setmana d'octubre i novembre de manera alternativa, els dissabtes i els diumenges, una activitat cada cap de setmana. Per realitzar les activitats no fa falta inscripció prèvia, sols s'ha de ser el dia i l'hora en el lloc programat per iniciar aquesta activitat. Des de l'àrea d'igualtat recalquen que, tot i ser propostes enfocades a dones, hi pot participar tothom. Escoltem a Marta Martí.
1: Va dedicat a tothom, repetim, eh? Potser el títol és Esports i dones. Som conscients que la càrrega mental, no, actualment, de les coses de la llar i aquest sentit encara recau molt sobre les dones, i per això es dedica a aquest espai més a elles. Però si un home vol venir endavant, està super convidat, és super enriquidor que aquests espais siguin espais compartits per absolutament tothom. Llavors, vull dir, obert a tota la població de Palafolls.
0: Aquest cicle se suma a totes les activitats que l'àrea treballa per crear espais i propostes segures per compartir el nostre municipi. El cicle comença aquest dissabte amb la sessió de marxa nòrdica. El punt de trobada serà a les 10 del matí des de la plaça de l'Ajuntament. Anem ara fins a la Biblioteca Enric Miralles, perquè l'edifici municipal busca voluntaris per al projecte Lèxic. Es tracta d'un projecte de caràcter educatiu que té per objectiu la millora de la comprensió lectora dels infants, estimular la seva imaginació, potenciar el seu pensament crític, crear un vincle emocional positiu amb la lectura i contribuir al seu èxit educatiu. En concret, es busquen voluntaris que puguin acompanyar a un alumne de primària una hora a la setmana per millorar la seva comprensió lectora. En parla Anna Miralles, que és directora de la Biblioteca Municipal.
2: La idea és molt senzilla. Una persona voluntària acompanya un infant una hora a la setmana per compartir lectures, conversar, descobrir llibres i, sobretot, gaudir de la lectura. No cal ser especialista ni tenir experiència com a docent. El més important és tenir ganes d'acompanyar, d'escoltar i de compartir una estona amb un infant. L'any passat vam començar aquesta aventura a la biblioteca i l'experiència ha estat molt positiva. Per això aquest curs hi tornem, amb ganes de continuar fent créixer el projecte i d'arribar a més infants.
0: Aquest és el segon any que l'àrea d'educació i la Biblioteca Enric Miralles uneixen esforços després de l'èxit de l'any anterior. Tots els voluntaris interessats en participar d'aquesta iniciativa es poden posar en contacte amb la Biblioteca Palafollenca per correu electrònic. El recordem, bealta.palafolls.em@diva.cat o al telèfon 93 765 7908. L'equipament els informarà de les possibilitats que tenen, les formacions que s'han de fer abans de poder-hi participar i de tot el relacionat amb aquest nou projecte. Seguim a Palafolls i recordem les activitats de Festa Major. Últims dies per participar al primer concurs de fotografia de la Festa Major. Un cop viscuts els dies de celebració als carrers, el termini de presentació de fotografies de Festa Major encara la seva recta final. Demà passat, dimecres, és l'últim dia per poder entregar aquestes fotos. La iniciativa organitzada per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls, sota el lema Captura la de la nostra festa, convida tant els veïns com a visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquell

0: aquests dies de festa major. En parla Joan Membrives, membre de FIC Blanes.
1: El concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls captura la nostra essència, entra a la recta final. Encara teniu 2 dies per participar. Recordeu, el dia 30, dimecres, tancarem les inscripcions. Per participar és molt fàcil. Us recomanem entrar a la web de FIC i allà trobareu una informació que us portarà i us facilitarà el procés de participació. Important, hi ha 2 categories, la categoria infantil fins a 15 anys i la categoria adult, on ja tenim forces fotografies recollides, però encara en volem més.
0: Recordem que, tal com es detalla les bases, un mateix autor no podrà obtenir més d'un premi en el certamen. En cas de coincidir, es concedirà el guardó de quantia més alta. El lliurament de les fotografies és exclusivament de manera digital a través del web Pixar i aquestes inscripcions, recordem, encara són obertes fins dimecres, on cal fer un registre gratuït. Els arxius s'han de presentar en format JPG, amb una mida màxima de 3.000 píxels al costat llarg i un pes de l'arxiu que no superi els 3 megabytes. A diferència dels concursos tradicionals, el veredicte serà públic, obert i en directe. El diumenge 4 d'octubre del 2026, a partir de les 10 del matí, a l'Escola de Música i Dansa, s'acollirà aquesta deliberació del jurat i el lliurament de premis es farà de forma immediata en acabar aquestes puntuacions i deliberacions. Canviem de municipi. Anem ara fins a Blanes, que acollirà la 42a trobada de bandes de música de Catalunya. Blanes serà el pròxim dissabte 3 d'octubre l'escenari de la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, que se celebrarà per primera vegada a les comarques gironines. La jornada, que reunirà 17 bandes d'arreu de Catalunya i més de 750 músics, està organitzada per la Federació Catalana de Societats Musicals, amb la banda i cobla Santa Maria de Blanes com a formació anfitriona i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament Blanenc. Els actes començaran a les 11 del matí amb concerts, un vermut i diverses cercaviles que sortiran de diferents punts de la ciutat i acabaran confluint davant de l'Ajuntament. Des d'allà les bandes es desplaçaran fins al Passeig de Mar, on interpretaran conjuntament el pas doble Azcàrrega. De fet, és una de les activitats que tenen més importància d'aquesta trobada de bandes. La programació continuarà a la tarda amb habaneres, música llatina i jazz, i es tancarà amb una actuació de la cobla Santa Maria de Blanes, que oferirà un repertori de sardanes. En total, la trobada mobilitzarà més d'un miler de persones entre músics i acompanyants i coincidirà amb la commemoració del 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. I tornem a Palafolls, però ho fem per canviar de categoria. Parlem d'esports. La palafollenca Sandra Sardina, campiona d'Espanya Màster 50 en cronorrellotge de ciclisme. Es tracta d'una prova curta, de 13 quilòmetres, molt plana i molt ràpida, que es va celebrar a Talavera de la Reina aquest passat cap de setmana. La palafollenca, que va fer un temps de 19 minuts 51 segons, admet que aconseguir aquesta fita ha permès, doncs, a la palafollenca agafar confiança per poder participar en campionats europeus o inclús els mundials, tot i que la mateixa esportista ha comentat a Ràdio Palafolls que s'ho pren més com un hobby. Escoltem-la.
2: Doncs per aquest any ja està. Jo la veritat és que m'ho prenc molt com un hobby, no tant com tan en sèrio com el meu home, que sí, ell s'ho pren molt en sèrio. Jo no, però sí que m'agrada anar proposant-me reptes a mig llarg plaç i vaig fent com puntes de qualitat de forma per poder anar aquests reptes amb els deures fets. Ja aquest any ja acabem i suposo que l'any que ve, doncs, que també en els campionats de Catalunya i d'Espanya, però potser em plantejo també fer el de ruta, no només el de contrarrellotge.
0: La casualitat i l'esforç ha fet també que fa un parell de setmanes la seva parella i ella mateixa participessin al campionat classificatori de gravel de 109 quilòmetres amb 1.500 de desnivell. Antoni Mateos, com dèiem, la seva parella, quedava campió de la seva categoria i Sandra Sardina quedava segona. La fita per la campiona del món és Austràlia, tot i que no tenen molt clar si hi podran anar.

Doncs ara sí, el que hem de fer és donar una ullada enrere i consultar què destacava Ràdio Palafolls tal dia com avui, però d'altres anys. Anem un any enrere, al 2025. Destacàvem que en Edmont creava una bassa a Can Givert per afavorir la creació de punts d'aigua al delta de la Tordera. L'Associació de Naturalistes del Mont Negre i la Tordera estava creant aquells dies una bassa a la finca de Can Givert, i és que un dels requisits que van posar els seus propietaris abans de donar la finca a l'Ajuntament de Palafolls, abans de morir, va ser la conservació d'aquesta finca. La intenció, a banda de la conservació d'aquest espai, era la recuperació d'espais per afavorir la creació de punts d'aigua al delta de la Tordera. Aquesta bassa s'estava creant en el marc del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafolls i Natmont. En aquest conveni s'incloien actuacions per donar a conèixer i restaurar la biodiversitat al nostre municipi. Entre d'altres, també s'estava treballant al molí d'en Puigverd. I anem un pèl més enrere, al 2021. Aquesta casa destacava que prop de 600 persones visitaven a l'arxiu de Malgrat de Mar l'exposició sobre la Guerra Civil. Tot i que la mostra es podria veure a l'arxiu malgratenc fins a finalitzar aquell mes, l'Ajuntament de Malgrat havia fet un recompte provisional dels visitants que, fins aquell dilluns, havien passat per l'exposició Enemic a la vista, la defensa de la costa al Maresme, 1936-1936. 39. Fins llavors, doncs, prop de 600 persones ja havien passat a veure aquesta mostra cedida pel Museu d'Arenys de Mar i que s'havia instal·lat a la sala d'actes Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal del municipi des d'aquell 30 de maig. Segons informava el consistori, a l'exposició també s'hi podien veure documents relacionats amb el vaixell Ciudad de Barcelona, enfonsat davant la costa de Malgrat l'any 1937 i amb el projecte Solidarity Park. I 10 anys enrere, aquesta emissora us explicava l'expedient per un policia local de Lloret que anava a treballar després de consumir drogues. Van ser els propis companys del policia qui, en detectar una conducta anormal, van decidir fer-li el test de drogues i d'alcohol. Va ser llavors quan l'agent de servei va donar positiu en drogues. Segons explicava el diari de Girona, els fets es remuntaven aquella mateixa setmana, feia uns dies, i un cop es va determinar el positiu, se li va retirar l'arma i se'l va apartar del servei a peu de carrer, encara que, de moment, aquells dies encara estava destinat a oficines, ja que els terminis de l'expedient disciplinari que se li va obrir doncs impedien fer-lo fora del cos d'un dia per l'altre. Ara sí, enviada la mostra del drogotest a un laboratori que confirmés el resultat de forma més adequada, cosa que donaria pes jurídic a l'exposició de la gent del cos de policia local. Segons el diari, fa 10 anys explicava que, amb els resultats del laboratori a la mà, la gent seria convocat davant d'una comissió perquè presentés les seves al·legacions i pogués ser interrogat en relació amb aquesta falta. Fetes, doncs, les explicacions i viatjant en el temps a la nostra hemeroteca, què tal si ara el que fem és parlar de cultura a Ràdio Palafolls?

0: Com cada dia més o menys a aquesta hora, el que ens toca ara és donar una ullada a les diferents activitats culturals de Palafolls i Rodalies. De fet, qui en té tota la informació d'aquestes primeres activitats de la setmana és el nostre company Albert Quiruga. De fet, avui ens porta una nova proposta. Molt bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Doncs just avui hem entrat a la setmana de la gent gran i tenim un munt d'activitats relacionades i anirem a parar a Malgrat de Mar, on aquest dijous 1 d'octubre, que és ja no la setmana, sinó que és el Dia Internacional de la Gent Gran, l'Ajuntament organitza una celebració que començarà amb una caminada urbana amb el suport del grup excursionista malgratenc, que sortirà de la plaça de l'Església i acabarà al parc de Can Campassol. I al mateix parc, a les 5 de la tarda, començarà una festa a càrrec de Maria Muñó i un berenar popular.
0: Gràcies, Albert. De fet, setmana de la gent gran que nosaltres encara estem celebrant a Palafolls. Aquesta tarda encara hi ha diferents actes amb l'activista Brigitte Lamour, però també el pròxim 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, també hi haurà la lectura del manifest, la caminada tradicional al Molí d'en Puigverd i l'homenatge a les parelles que fan doncs 50 anys de casats. A la tarda hi haurà també concert amb la Coral Palatiolo. Per tant, activitats per tothom en aquesta setmana de la gent gran que hem repassat. Gràcies, Albert. Ens retrobem en una estoneta dins el programa Palafolls en xarxa. Nosaltres ara ja canviem de tema i parlem de la previsió meteorològica.

0: Doncs vinga, va, que és l'hora de mirar al cel. Sembla que aquesta setmana sí que esperem pluges a la comarca. Com a mínim, les temperatures s'han notat que han baixat i tenim núvols al cel. Ampliem tota aquesta informació des del Consell Comarcal del Maresme, des de l'àrea de meteorologia, amb el nostre company Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Aquest migdia, la nuvolositat abundant fa que tinguem avui temperatures més baixes, unes màximes que, en relació a les d'ahir, baixaran entre 4 i 5 graus. Per tant, de mica en mica les temperatures es van normalitzant. Sembla que aquesta seria una mica la tònica dominant pels pròxims dies. I fins i tot els mapes ens indiquen que començarem el mes d'octubre amb un temps més propi de la tardor que no pas de l'estiu, que és el que hem tingut fins ara. De moment, mentre això no arriba, avui el temps, com dèiem, ennuvolador, no es descarta algun xàfec puntual, molt puntual, poca cosa. Bàsicament, cap aquest migdia, després a la tarda, continuaríem amb núvols força abundants, però d'entrada sense precipitacions. Els vents bufaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima s'ha de mantenir, com fins ara, força tranquil·la, a marees de marejol aquesta tarda. De cara a demà, el temps es complica. Demà tindrem el cel força més tapat i amb precipitacions en forma de xàfecs que de forma irregular podran afectar qualsevol punt de la comarca, amb unes temperatures que, evidentment, demà podran baixar una miqueta més, sobretot les màximes. El vent s'ha de mantenir fluix de mar cap a terra i la situació marítima dominada pel marejol. De cara a dimecres, el temps millora, tindrem moltes més estones amb sol, això farà que puguin pujar una mica les temperatures màximes. Dijous, sembla que cap a la tarda podríem tornar a tenir algun xàfecs, encara no és segur. Ho haurem d'anar confirmant, però, al llarg dels pròxims dies i entre divendres i dissabte, el temps es podria tornar a complicar.
0: Gràcies, Quim. Ho haurem d'anar veient, doncs, sobre la previsió meteorològica. De moment, avui, poques gotetes, això sí, veurem què pot passar demà. Seguirem connectant amb el Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme.

0: Per part d'aquesta redacció anem tancant la proposta. Això sí, repassem doncs en format titular les informacions que us hem explicat avui dins l'informatiu. Comença un nou cicle d'activitats a Palafolls que porta per títol Dones i Esport, amb la voluntat de promoure el benestar físic i la consciència corporal. La iniciativa inclou dues activitats principals, la marxa nòrdica i l'estretching, que s'aniran alternant durant els caps de setmana d'octubre i de novembre. Les sessions estan adreçades especialment a dones, però obertes a tota la ciutadania, sense necessitat de fer cap inscripció prèvia. La Biblioteca Enric Miralles i l'Àrea d'Educació de Palafolls cerquen persones voluntàries per impulsar per segon any consecutiu el projecte educatiu L'Èxit. La proposta té com a objectiu principal millorar la comprensió lectora, estimular la imaginació i fomentar el pensament crític dels infants de primària mitjançant un acompanyament d'una hora a la setmana. Després de l'èxit aconseguit en l'edició anterior, les persones interessades a participar-hi poden contactar amb l'equipament per correu electrònic o telèfon per rebre la informació i la formació prèvia necessària. Avui, que també hem destacat la recta final del primer concurs de fotografia de Festa Major, organitzat per la FIC i per l'Ajuntament. Dimecres a mitjanit acaba el termini per presentar les instantànies a l'enllaç que trobareu al web de l'entitat i el pròxim 4 d'octubre, al Mital Música i Dansa, s'entregaran els premis. El municipi de Blanes acollirà el pròxim dissabte 3 d'octubre la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, una cita que celebrarà per primera vegada a les comarques gironines. L'esdeveniment organitzat per la Federació Catalana de Societats Musicals i la banda Coble Santa Maria de Blanes reunirà 17 formacions i més de 750 músics. I també hem celebrat la victòria de la ciclista palafollenca Sandra Sardina, que s'ha proclamat campiona d'Espanya Màster 50 a la modalitat de cronorrellotge durant la prova disputada a Talavera de la Reina aquest cap de setmana. L'esportista va completar el recorregut pla de 13 quilòmetres amb un temps de 19 minuts i 51 segons, un resultat que li permet agafar confiança de cara a futures cites europees o mundials. De moment és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Per més informació, podeu adreçar-vos a les xarxes socials de Ràdio Palafolls, tant a Instagram com també al Facebook. I si no, a la nostra pàgina web www.radiopalafolls.cat. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
9: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Èxits un rere l'altre.
11: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
12: You can't take my youth away. Soul and mind will never pay. As long as I wake up today.
10: Senzillament som així i ens agrada.
13: I love it!
10: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
11: 107.7 FM.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
6: Minut a Minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
7: Bon vespre, Palafolls. Si esteu escoltant això és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i com que sabem que voleu tenir el millor resum de tot el que ha passat en matèria esportiva aquest cap de setmana a Palafolls, al llarg d'aquest programa us ho portarem. Així que no espereu a que us ho expliquin i tingueu sintonitzat el 107.7 de la FM per rebre de la primera mà tota l'actualitat esportiva municipal. Recordeu que també es podeu escoltar a www.radiopalafolls.cat. Així que obrim marcador, engeguem el cronòmetre i donem la xiuleta inicial a un nou capítol del Minut a Minut. Atenció i pareu bé les orelles si no us voleu perdre cap detall del que ha passat, del que està passant i sobretot del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, no només parlarem del nostre esport preferit, sinó de totes les disciplines esportives palafollenques, que ja veureu que n'hi ha molt variades. Repassarem resultats, classificacions, protagonistes i també comentarem les notícies més destacades dins els pavillons, camps i pistes locals. I tindrem en directe els protagonistes de tot això per poder comentar-ho amb ells. I com que no hi pot haver comentaris sense un comentador, em veig obligat a presentar amb un fort aplaudiment per al que m'acompanyen en aquest programa. Amb moltes ganes de parlar i no deixar un minut de lloc sense comentar, tenim a Nico Galván. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal?
7: Que como ha ido el fin de semana.
8: Bien, tranquilo de momento. Todavía
7: ha faltado fútbol, ¿no?
8: Sí, el parón de selecciones, la verdad que 3 semanas no tocan.
7: ¿No te gustan las selecciones?
8: Sí, pero me mola el Mundial, la Eurocopa, la Nations League, la verdad que
7: te sobra.
8: Sí.
7: Y más como estaba el Barça en racha, ¿eh?
8: Sí, la verdad que sí, nos han frenado un poquillo.
7: Y una vegada més a la meva dreta, ha sigut ben còmoda, tinc el senyor Eudald Vallicrosa. Senyor Negreta, ¿eh?
9: Senyor Negreta, perquè no.
7: Que quedi ben clar.
9: Bona tarda a tots. Què, avui la presentació era una cursa d'obstacles, eh? T'anàvem ficant
7: sí,
9: aquí trampes.
7: Sí, sí, sí, sí. Ja en parlarem, ja.
9: Ja en parlarem, perquè...
7: Perquè això la setmana passada amb el futbol sala no va passar, eh?
9: No, és veritat, era molt més tranquil, el programa molt més pausat. De moment
7: sí, no.
9: ha començat el dia i ha revolucionat.
7: Ja m'han agafat l'ordinador, no sé què fer, ja no sé per on seguir. Què, com ha anat el cap de setmana?
9: Doncs molt bé, la veritat, ple d'esport, no?, com sempre. I...
7: Sí, ple d'esport?
9: Sí.
7: Què has fet?
9: Doncs realment, estirar molt falfallo. Vaig anar al gimnàs també, és veritat. M'he aficionat ara, bueno, no m'he aficionat, van a fer una invitació per anar al gimnàs, però no pensis tampoc que va ser com esport, en si vas anar a fer una mica d'exercici i poc més.
7: Bé, està bé.
9: Home.
7: Avui és un bon dia per tornar a demanar un joc al senyora del bàsquet, eh?
9: Un com vos diu? Ah,
7: un
9: ja.
7: Joc, un joc a la banqueta o a la pista.
9: I creus que hi haurà contracte o no?
7: Jo veig un paper per aquí a sobre, eh?
9: Ficaré la xifra i seguirem.
7: Ja el que també hem de presentar que no falla mai és el nostre estimat Jordi Pratsavalls des del control de so. I ara sí, doncs, com sempre, farem la repassadeta a l'esport català en general. Nico, ja hemos comentado que no ha habido liga. Selecciones, que hizo España esa selección llena de catalanes?
8: Pues empezó bien, pero tuvo que remontar porque
7: Inglaterra metió dos goles.
8: Pero yo vi el partido y lo que es jugar, para mí jugaron mejor que Inglaterra. Lo que pasa es que claro, al final tienen tienen un equipazo que ganarle a Inglaterra para mí no tendría que ser lo normal. O sea, llevamos una racha al menos de la selección que no perdemos desde, no sé si desde la Eurocopa. Y si había un partido para perder, era este y en Wembley. Y no hemos perdido, o sea que yo le veo...
7: Y además con un gol de un catalán, como es Lamine Yamal.
8: Lamine Yamal de Mataró.
7: Audal, futbol femení, que han dit que en futbol femení no està gaire...
9: Doncs sí que hi ha hagut lligues, i en aquest cas victòria del Barça, empat de l'Espanyol i derrota del Badalona.
7: Un de cada.
9: Exacte.
7: El Barça a lo seu, eh?
9: Sí,
7: una victòria més.
9: En un altre nivell.
7: A futbol sala, el Barça va empatar a casa contra el Cartagena i el Santa Coloma va perdre a Manzanares. Nico, ¿t'adries con el bàsquet o no estàs informado?
8: Pues la verdad que yo, si quieres, te leo el guión, porque estar informado no lo estoy.
7: Vale, Nico, sí, ya has desvelado nuestros secretos.
8: En bàsquet ja tenim la primera jornada de la Lliga, on el Barça, Lleida i Girona s'han emportat la victòria i per contra el Joventut i Manresa cauen contra els seus rivals.
7: Perfecte, Nico. ¿Ves? No era tan difícil.
8: No era.
7: Audal, alguna cosa més?
9: Doncs vols que t'expliqui... Ja comencem amb categoria multisport, no?
7: Això t'encanta, tu, eh?
9: Per exemple, vols en vol?
7: Sí.
9: Vols, doncs mira, que sàpigues que el Barça es classifica sobradament per la final del Mundial de Clubs.
7: Perfecte.
9: Contra un equip...
7: A veure si la guanyen.
9: Exacte. Bueno, sí, de fet, no sé com està el nivell fora d'Europa, però jo crec que ha de ser molt més baix que els campions actuals.
8: Da igual la categoria, sempre és sobradament. Eso, fútbol, bueno, básquet a lo mejor no mucho, pero por lo general el Barça gana sobradamente.
7: Bueno, Nico, la Champions no hizo lo mismo. I en ciclisme, cal donar la mala notícia de la setmana, és que Paula Blasi va abandonant el Mundial de Montreal després d'una dura caiguda. I ara ja sí, ja hem fet aquesta repassada i anem a fer una breu introducció de la mà dels titulars palafollencs.
10: Els titulars palafollencs.
7: I arriba el moment dels titulars palafollencs. Avui ens posem en moda rebaixes, perquè tenim ofertes per a tots els gustos. Victòries, medalles, nous fitxatges i alguna que altra promoció esportiva. Així que agafeu la cartera, prepareu la targeta i esteu atents, perquè avui l'esport palafollenc està que ho regala. I senyor Audal Vallicrosa, comencem?
9: Va, comencem. Perquè sàpigues que avui ens visiten el president del Club Bàsquet Palafolls i el seu nou entrenador. Noves cares, nous projectes i moltes ganes de començar. Dues noves incorporacions al nostre aparador esportiu.

La Vilaneta suma una nova victòria des del punt de penal. Sembla que han trobat una oferta difícil de rebutjar. Penal a favor, gol al sac i 3 punts cap a casa. El Sant Lluís té un debut complicat a Tercera Nacional. Sembla que l'estrena de categoria venia sense descompte, però tranquils que la temporada tot just comença. Unai Osuna guia el bàsquet Palafolls cap a la primera victòria. Lideratge, punts i una actuació de categoria. Una oferta de les bones. Unai posa el joc i l'equip s'emporta els 2 punts.

0: Sandra Sardina es proclama campiona d'Espanya de ciclisme en contrarrellotge. Aquí no hi ha rebaixes que valguin. L'or és seu i el títol també. La petanga a la Figuerassa s'imposa a un dels seus grans rivals. Victòria de prestigi i una partida que surt a compte. Aquesta vegada, el millor negoci se l'endú la Figuerassa. I el taekwondo Avellaneda suma noves medalles internacionals. Els nostres esportistes continuen ampliant el palmarès i portant el nom del Palafolls ben amunt. Un èxit que no necessita cap etiqueta de preu.
1: Doncs ja tenim els titulars. Moda rebaixa, és una mica en honor a nosaltres, eh? Que l'Ajuntament i la ràdio el va agafar en oferta, 100% de descompte, totalment gratuït, i aquí estem. I ara anem cap als Cius de Palafolls, que tinc aquí dos convidats que ens estan esperant.

0: Doncs avui tenim a l'estudi Maria Sabatera, el president del Club Bàsquet Palafolls, l'Eloi Alarger, i el seu nou entrenador, del senyor A, en Pol Pont. Audal, avui estaràs més còmode, no?, amb el bàsquet.
1: Molt còmode, però hi ha aquest nervi que teníem abans també amb aquest programa. Saps que aquest nervi, com que hi havia algú aquí, com que ens apretava sempre i d'això, doncs el torno a tenir avui. Es nota que aquí hi ha...
0: Sí?
1: Veterans en el programa.
0: A veure, si vols m'encarrego jo, però jo crec que ja ets un expert en entrevistes, hauries de continuar tu.
1: Ho farem igualment, jo segueixo, no? Però...
0: Doncs vinga, va, tot teu.
1: Doncs bé, bona tarda, Eloi. Benvingut de nou al programa aquest, bé, teu i nostre, que ja saps que aquí sempre esperem que estiguis ben rebut i que estiguis còmode i com a casa. I bona tarda.
2: Bona nit, bona nit.
1: Tarda nit, sí. Bona nit.
2: Sí, ara ja tarda nit. Passa que a mi, a un programa de rebaixes que vinguem nosaltres... Saps què vull dir?
0: Casualitat.
2: Sí, no, ja. Fent el guió al senyor de Puigsal, ja m'explicaràs.
1: Exacte.
2: No, és el que toca. ¿O no, Nico?
3: La tímica, no sabia que...
2: ¿Te siguen tratando bien o todavía no...?
3: Yo, la verdad que me da igual. Vale. No me traten. Yo vengo aquí y hago lo mío. Doy mi 100% y me da igual. El trato es secundario.
2: Vale, perfecto. ¿Estás bien, con estas mechas?
3: Sí.
2: Sí.
1: I bona tarda i bona nit també a tu, Pol. Primera vegada al programa, que esperem que sigui la primera de moltes. És la teva primera vegada a la ràdio?
4: Bona tarda, nit, i gràcies per la rebuda. No és la meva primera vegada a la ràdio.
1: Ah, doncs així llavors ja ho tens d'això, o ja saps de què va, no et preocupis.
4: Sí, sí, esperem que surti un bon programa. Sí.
2: Home, segur, estem nosaltres dos, ja m'explicaràs.
1: Home, i amb el pel·lícula que teniu jo estic convençut que...
2: Aquí no s'acaba això, dius?
4: No us deixarem parlar.
2: Aquest home ha d'anar a entrenar, que ara m'ha agafat la bona línia.
1: Ara en parlarem d'això, perquè...
0: Audal, has d'anar a entrenar?
1: No. No, programa...
2: No sé el que és això.
1: Programa i a dormir.
0: Molt bé.
2: Mira que bé.
1: I bé, primer volia atacar el tema del memorial Cristóbal Roa.
2: Sí.
1: Em agradaria saber parlar, en què va consistir, què és el que vau fer. Sí que em vau parlar una mica aquí a la ràdio, vau enviar també algun van fer algun àudio vostre. Expliqueu-me, sisplau, com va anar el memorial.
2: El memorial Cristóbal Roa, a part de fer memòria al Cristóbal Roa, que va ser un personatge odiat per molts i estimat per molts també, perquè per la seva filosofia de bàsquet, és el que volem fer, és el tret de sortida de la temporada del Club Bàsquet Palafolls. Bàsicament està centrat molt en temes de categories inferiors, el que passa que aprofitem la vinentesa perquè els sèniors o equips més grans, en el seu cas, doncs facin el típic partit de pretemporada perquè puguin agafar rodatge, perquè puguin agafar coses tant en positiu com o en negatiu, i si són en negatiu, doncs de cara a seguir treballant.
1: Llavors estem parlant de torneig com a, diguéssim, com un triangle, una lliga triangular, o com si fos un torneig amb un guanyador, o estem parlant, diguéssim, en el cas dels sèniors, d'un amistós i llavors en categories inferiors d'algun altre tipus diferent de torneig?
2: En el cas dels petits és més que res perquè hagin agafat una mica de rodatge i sàpiguen el que és competir, que se'n recordin que hi ha una persona que va de gris i que és un àrbit i que se li ha de respectar i totes aquestes coses, que ho fan. I del cas dels sèniors és més que res perquè feien un amistós i entrar ja una mica, també ha de donar a conèixer una mica el que és la parròquia del bàsquet Palafolls, que vagin cares noves com el cas d'en Pol, fitxatges nous, com ja ho explicarem, i bàsicament és això.
1: És ben bé l'aparador abans de començar la temporada, que
2: correcte.
1: Estàvem fent lo de les rebaixes i estava...
2: Sí, sí, això de les rebaixes ja m'ho explicareu bé, per això... Uri?
4: Sí, correcte, ha sigut una sort, ha donat la casualitat de que, no sé si ho feu intencionadament o a nosaltres en concret, amb el sènior, ens ha anat de meravella perquè ha sigut justament el cap de setmana anterior al primer partit. Llavors sí que és veritat que era un amistós, però ja anàvem en sèrio perquè el que volíem era veure a quin punt estàvem de cares al que ha sigut aquest primer partit aquest cap de setmana. És a dir, que ens va anar molt bé el timing del torneig.
2: Sí, sí.
1: Recordeu-me, sisplau, contra quins equips vau portar?
2: Vam portar el Club Bàsquet Abrera, que és de la tercera territorial, però de Barcelona.
4: Segona territorial de Barcelona.
2: Segona, correcte. Sí. Segona territorial de Barcelona, que Barcelona és una mica... Hi ha com dos marxes més, potser, no, Pol?
4: No n'estic tan segur, eh? No té per què, eh?
2: Nosaltres hem fet una part temporada espectacular i estem que en sortim, vull dir, el primer partit de Lliga ja guanyem de 16, i imagina't.
4: Sí, sí, sí.
2: I això que ni va portar ell.
1: Ja ens estàs destrossant el guió. Tu no sabies que ja havíem de parlar d'això després?
2: Bueno, però és igual, tu ja saps que aquí jo foto i entro i faig el que em dóna la gana, perquè això
3: és... És nuevo, no sabe com va.
2: Clar, ara ja les hau.
1: I si m'estaves comentant que va venir l'Abrera, no? De llavors, pel sènior B, contra qui va jugar?
2: El Club Bàsquet Bàscaro, un clàssic de tercera territorial, que, bueno, ells també fan... Fa molt de temps que sempre estan en aquest grupet i, bueno, van jugar...
1: És també un perfil similar al sènior B, no? Amb jugadors
2: sí,
1: amb molta experiència.
2: Sí, jugadors grandets, que, bueno, que volen seguir jugant a bàsquet i passant-s'ho bé, i, bueno, de fet, bueno, tampoc no és una... El sènior B és una colla d'amics que s'ho passen bé jugant a bàsquet i ja està. No hi ha un nivell de competitivitat com pot ser el sènior A, per exemple.
1: Clar. I llavors va haver-hi també categoria premi, i quins equips va venir?
2: La veritat és que estem bastant contents perquè de les extraescolars del Mas Prats i Ferreries hem pogut treure un equipet de preminis que els apuntarem a Escobol, que Escobol és una lliga una mica més laxa a nivell de competitivitat, és a dir, que arriba un punt de que els punts no s'anoten, l'arbitratge és una mica més didàctic, és una mica per entrar una mica el que seria conèixer el món de la competició, equips rivals, respecte, valors, etc. No? Llavors, com que el nostre nivell és una mica zero, pràcticament, i ja estem treballant perquè si de cara al maig de l'any que ve sigui 10, doncs a partir d'aquí doncs que vagin competint i vagin fent coses, però bé.
1: Clar.
2: Vam portar el premini del Pineda, un premini del Badrona Girona, vam portar el premini del Canet. Moltes gràcies a tots els clubs per haver col·laborat amb nosaltres, perquè a més coincidia també amb la Diada del Bàsquet de Tordera i és una mica complicat treure equips perquè puguin venir a competir.
1: Clar, clar. Vau tenir també una mica de feedback d'aquests equips que van arribar sobre com havia anat, coses a millorar, alguna cosa que els hagués agradat?
2: La veritat és que a través del David Osambela, el coordinador, van acabar bastant contents per l'organització, per la manera de fer els partits i totes aquestes coses, i llavors crec que pot ser que, home, segurament l'any que ve hi hagi tercera edició del Memorial del Cristóbal Roa. De fet, és un torneig que ve per quedar-se. Lògicament s'han d'escollir les dates i tota la història, però bé, en principi el que volem és fer això, que sigui un torneig que vingui a quedar-se i a competir, doncs, amb els amistosos.
1: Home, i tant, i sala, i com deia en Pol també, que és un torneig que va molt bé per començar la temporada i per agafar una mica de ritme, que per cert, ara que dèiem això, tu com vas veure el nivell de joc del sènior? Vas veure que encara faltava alguna mica també de treball? Què creus que s'hauria de millorar de cares ara a la temporada?
4: Sí. No, la veritat és que pel moment, bueno, la pretemporada ha sigut, els entrenaments, el ritme i la millora ha sigut excel·lent. Estic molt content amb la voluntat, la disciplina, les ganes que hi estan posant tots els jugadors, i tot comença sobretot doncs, pel volum de jugadors que hi ha per entrenament. Tinc entès que no era un dels punts forts i de moment aquesta primera nota està sent un excel·lent. Fora d'això, jo he volgut implementar una mica, adaptant-me al nivell de joc i el que jugaven, jo he volgut implementar el meu estil de joc, i els jugadors també s'hi han adaptat molt, molt bé, i sí, ens ha anat de meravella aquest últim amistós. La setmana anterior de fer aquest amistós ja veníem de fer-ne un altre contra el Blanes B, que això és una categoria encara més amunt, és primera territorial, i també ens va anar molt bé per veure en quin punt estàvem, i els dos primers amistosos, la veritat és que va ser una puesta a punto, no?, que diuen, excel·lent. Sí, excel·lent. Llavors, aquesta última setmana, abans d'iniciar la Lliga, els entrenos també van anar molt, molt bé, i bé, no faig spoiler de com ha anat aquest primer partit. A l'Eloi se li ha escapat abans, però vaja, això us ho deixaré vosaltres, però de moment tot segueix vient en popa.
1: Pol, tu vens d'estar entrenant a categories superiors també, en el Lloret. Uh-huh. Què t'ha convençut d'aquest projecte que t'hagin volgut portar cap aquí?
4: Sí, correcte. Jo, de fet, vinc d'una categoria que ja estem parlant de bàsquet semiprofessional, que és Supercopa Catalunya. No era el primer entrenador, estava de segon entrenador, però sí, vinc de categories altes, a part de que també portava el sènior B del Lloret, aquí sí que sent el primer entrenador, a tercera territorial, que vam quedar campions l'any passat i també vam pujar a segona territorial. Llavors, què m'ha convençut? Bé, bàsicament el lloc on visc. jo soc un palafollenc ja fa 6 anys, visc en el cor del poble, i el president, que el tinc ara mateix aquí a la dreta, també viu...
2: Que és un passat i un
4: cocó. També viu al cor del poble. Llavors, d'anar-nos trobant, al final doncs, bueno, molt content he acabat cedint, perquè al final era una cosa que per naturalesa podia arribar. Fora d'això, també és tot va iniciar-se a través d'un contacte comú d'en
2: Pere Salomó,
4: que ha estat molts anys en el club, i jo tinc molt bona relació des de fa molts anys amb ell, i ens vam trobar de casualitat. M'ho va mig proposar, em va dir que em seiés amb l'Eloi, i així va ser, i molt bé. Ara, de moment, aquest primer mes que portem, molt content.
1: Així que podríem dir que ha sigut també una mica de pescar talent local i de tornar-lo a portar cap aquí, no, Eloi?
2: No, hem tingut una xurra, tio, espectacular. O sigui, portem l'entrenador, que jo ja més o menys el tenia vist, i que m'agrada la manera com feia les coses i tot això, que a sobre visqui en el cor del poble i a sobre em digui que sí, doncs jo ja no compro la grossa, vull dir, ja m'ha tocat, i bueno, a partir d'aquí el que faci falta.
4: Merci, moltes gràcies.
1: Pol, tu notes diferència entre aquests dos perfils d'equip, diguéssim, com a Lloret, un equip més de competir, que és professional, amb molts més equips, i el Palafolls, molt més petit, molt més familiar? Tu notes, veus diferència també a l'hora d'entrenar?
4: A l'hora d'entrenar et diria més que no que sí, per un motiu, perquè el grup que hi ha en l'equip que jo porto, és a dir, si jo estigués portant el sènior B, que abans ha definit l'Eloi, potser sí que et diria que sí, perquè aquest perfil d'equip potser no interessa en un club on hi hagi molts d'equips i on es treballi molt la base i on es busqui que el primer equip estigui molt, molt amunt, però sí que és veritat que si hagués de parlar només pel que fa al grup de jugadors que porto jo en el sènior A, el compromís que hi ha és molt semblant, i les ganes de voler guanyar, el nivell d'entrenament, la intensitat que hi posen és molt semblant a l'equip que portava l'any passat a Lloret. Sí que és veritat que hi ha una gran diferència, que Lloret fa aproximadament uns 5-6 anys fitxen jugadors, llavors això ja fa que els jugadors ja no vagin a jugar a bàsquet només per passar-ho bé, sinó que llavors ja és un compromís que has de complir, doncs, perquè tens un salari, i això també fa que llavors la base vinguin jugadors de molt de talent, perquè no ho sé, per ficar un exemple, però potser un jugador que sigui del Blanes de 16 anyets, si sap que el Lloret té un sènior a Supercopa, doncs aquest jugador és molt possible que decideixi venir a un cadet, a un júnior a Lloret per al dia de demà poder tenir aspiracions a jugar al Supercopa, que si tu no tens un primer equip a unes categories molt altes, doncs llavors no et vindrà, tu anirà al club que tingui un primer equip a categories molt altes.
1: Fa llavors molt bona publicitat, no, també tenir un club que fitxa, que competeix al nivell, no?
4: Sí.
1: per agafar talent.
4: Sí, home, està clar, sí, perquè us feu una idea de l'equip que portava l'any passat. Jo portava un grup de jugadors molt treballador, que eren jugadors del sènior del Lloret, llavors tenia dos nois de 16-17 anyets juniors, que l'objectiu era a curt termini fer-los pujar al Supercopa, i diguéssim, l'esglaó per pujar al Supercopa era el meu sènior B, i llavors també teníem un fitxatge que va ser l'MVP de la Lliga, que venia de Brasil, que el van portar a través d'un representant, i era l'objectiu era que únicament jugués al Supercopa, però per adaptar-se a la Lliga, al bàsquet europeu, als contactes que permeten els àrbits, el vam tenir en el sènior B, i clar, era un luxe. Tens un jugador que és pràcticament un jugador, no sé si ho acabarà aconseguint, però que d'aquí 5-6 anys pot acabar sent professional, el tens en un tercera territorial de Girona. És un luxe.
1: Bueno, doncs en aquest cas estem parlant ja de bàsquet en majúscules, realment. Vull dir, ja són coses que a tu t'has trobat, no, també, com que també t'han format molt com a entrenador, i que t'has tingut una oportunitat de poder gaudir del bàsquet d'una manera molt diferent, segurament, a la que ho faràs ara. Per això m'agradaria preguntar-te quins són els teus distintius com a entrenador, quina és la teva manera d'estructurar el joc?
4: Vale, sí. Aviam, clar, per començar, jo ara tinc 34 anys, i fa des dels 15 que sóc entrenador, havent-ho deixat 2 anys, més aviat recentment, però vull dir que he palpat molt de bàsquet, no? Però el meu distintiu com a entrenador, potser jo diria que el primer punt que es treballa és, així en termes generals, una defensa molt, molt intensa, per sortir després atacant, si pot ser un contraatac, però que el rival se senti molt ofegat per tenir defenses molt, molt, molt intensos. Llavors, un altre distintiu que va agafat de la mà amb el que us estic dient, doncs he tingut la sort de trobar-me un equip amb 16 jugadors a la plantilla, quan en un partit de bàsquet només hi poden anar 12. Llavors això et permet tenir un nivell d'entrenament molt alt, perquè òbviament tots els jugadors volen ser part dels 12 que vagin al partit, i llavors després, quan tens 12 jugadors en una banqueta, que en aquest tipus de categories no sol ser habitual, a vegades vas amb 8, a vegades vas amb 10, i si tens sort tens 11, llavors tenint-ne sempre 12, dona molta sort de cares a que si tu demanes molta intensitat en defensa, pots fer molta rotació de canvis. Llavors jo potser em caracteritzaria més per ser un entrenador que m'agrada molt fer rotar els jugadors que estan a pista perquè tothom estigui fresc, i que la defensa sigui molt intensa i que l'atac sigui molt ràpid, molt directe, diríem.
1: Sí, llavors estem parlant d'un joc ràpid, amb intensitat en defensa, segur, molt contraatac també, t'agrada?
4: Sí, jo sempre dic als jugadors que passin, és a dir, que un cop s'agafi el rebot, que corrin que passin a l'atac per córrer i no per jugar estàtic. Que després no surt bé el córrer, doncs es para i es juga. Però si es pot córrer, apretem. També és veritat que aquest equip ho permet. Tenim un equip amb molt bon físic, molt bones cames, nanos molt joves que es cultiven molt a nivell del seu extra món laboral, diguéssim. Tots hi ha molt de quilo de musculatura, sobretot pel que fa en aquesta categoria, i això ho hem de fer valdre.
1: I ara que, doncs, que comences també amb aquests jugadors joves, hi han hagut fitxatges nous, no?, aquesta temporada pel que s'ha pogut veure. Podeu repassar una mica també les noves gent que ha entrat a l'equip?
4: Sí, per suposat, sí. Si no vaig equivocat ara, estem parlant de 5 jugadors nous. Un és l'Eloi Osuna, és precisament el germà de l'Unai Osuna que acabeu de parlar ara, que va ser l'MVP aquest partit fent 29 punts en només 23 minuts, una actuació excel·lent. Llavors, l'Eloi és el seu germà petit, si no vaig equivocat té 21 anys, un base molt intens, una gran incorporació, però més aviat és una immensa recuperació perquè és de la casa, i sempre dona gust recuperar primer a nanos que siguin de Palafolls i després que s'hagin criat en el bàsquet de la casa, no? Que hagin volgut marxar, pel que dèiem abans, doncs en el seu cas va marxar al Malgrat, doncs perquè tenia un equip sènior molt alt i perquè tenia intencions de voler volar molt amunt, però hòsties, és un goig que decideixin tornar a casa. Fora de l'Eloi hem incorporat també el Néstor i el Zeus, que són dos jugadors que provenen del sub-25 del Calella, per contactes. En aquest cas el Néstor és un base molt intens, molt treballador, és el que a mi m'agrada escriure com a soldat, és un nano molt treballador. I després en Zeus també és un noi molt treballador, en aquest cas és pivot, estem parlant d'un jugador que deu fer un 92, una cosa així, i bé, que sap fer anar molt bé el seu cos, i quilos i alçada sempre va bé en el bàsquet. En portem 3. La següent incorporació seria en Francesc Cujolín. És una ala pivot que aquest l'he portat jo del Lloret, l'he entrenat a categories inferiors i també treballa molt bé, deu fer un 88, un 90 potser. Molt bona esquena, molts quilos de musculatura i ens ha anat molt bé perquè treballa molt bé.
2: Llavors
4: és en Fede l'última incorporació de la que podríem parlar. Que és un base veterà, en aquest cas ens va molt bé perquè estem parlant d'un jugador que ha jugat a bàsquet semiprofessional a Argentina, i el ser un equip, com definia abans, molt jove i amb moltes ganes de córrer, de voler anar molt ràpid, en els moments en què necessitis un jugador que et faci calmar el joc i distribuir, és la peça clau que ens feia falta per complementar aquest
1: equip. Sí, que aquest any no només s'ha incorporat també talent jove, nois joves i això, sinó que també hi ha hagut experiència, no?, que ha pogut entrar a l'equip per intentar ordenar una mica, a part de les velles glòries que ja hi havia a l'equip, no?
4: Correcte. És la cirereta del pastís és en Fede, en el cas de les noves incorporacions.
1: Eloi, com s'ha arribat a segona territorial? L'any passat no vam...
2: Si ja tenim l'entrenador campió de Lliga de Tercera Territorial de la temporada passada, doncs hi ha molts clubs que pugen bàsicament per mèrits, perquè ha quedat a 2-3 a la Lliga dalt, i llavors, clar, arriba un punt que s'han de plantejar, hi ha nanos que els hi marxen, no construeixen un equip allò en plan B... Bueno,
1: això, no sé, coses de tècnica,
2: coses de directe de Ràdio Palafolls. Llavors què passa? Doncs que finalment no volen la plaça de segona territorial. Llavors la federació ens va trucar, què, el setembre, va ser, Pol, sembla? Ens va trucar setembre, no, finals d'agost, setembre.
4: Sí, finals d'agost, setembre.
2: Hi ha
4: no?
2: un
4: sí.
2: parell de forats a segona territorial, a veure... I llavors, clar, va ser deixar-ho anar al grup de WhatsApp i tothom, sí, i pop, l'entenc.
1: Home, amb aquesta plantilla, amb aquest entrenador, amb les
2: Home,
1: ganes que
2: jo,
1: hi ha...
2: Home, si jo, si no haguéssim pujat a segona territorial i haguéssim jugat a tercera, jo crec que haguéssim plegat gent per avorriment. No, i no em vull fer el xulo, si és que és així, vull dir, el tema, o sigui, jo crec que segona territorial, per la plantilla que hi ha, està més que suficient. Depèn del mes de desembre com anien les coses. Ara s'ha guanyat el primer partit, la setmana que ve anem a Palamós a veure què passa, i si anem agafant una dinàmica que és com tots els equips, i tu ho saps, quan un equip agafa una dinàmica positiva i guanyadora, hi ha assistència als entrenos, la gent va trempadíssims com a animals, i llavors les coses surten perfectes. Vull dir, però clar, falta arribar fins a aquest típic mes de desembre, l'aturada abans de Nadal, a veure que, com estem i com arribarem. Jo, doncs jo crec que estarem top 5, diria.
1: Ara ja estem parlant d'objectius, no? Objectius, doncs?
2: Home, a veure, si, és el que dèiem abans amb el Lloret, si tu tens un equip a dalt, lògicament la canalla del voltant voldrà veure què passa amb el club bàsquet Palafolls. Vull dir, nosaltres hem tingut la desgràcia que ha marxat un equip preinfantil cap a Blanes, i amb tot el respecte del món mundial, que es queixi pogut fer les coses d'una altra manera, sí, però bueno, els pares han decidit que la millor opció pels seus fills era anar a Blanes, doncs endavant, tota la sort del món, etc. I el que nosaltres volem és anar a partir de les extracolars, anar traient talent i a partir d'aquí anar nodrint i anar implint tots els forats que tenim ara per les categories, fins a arribar a un sènior que et diguis, bueno, doncs un sènior què podem fer amb 4 anys? Primera catalana?
4: Aviam, primera catalana som...
2: Ara, escolta, ja posats a demanar...
4: Seria rècord històric, no?
2: Pues, no sé rècord si... històric, tu, escolta, mira...
4: No sé si ja hem arribat a estar mai.
1: Mira,

0: a segona territorial per mèrits propis. Doncs, doncs d'aquests 6 que hem pujat a una lliga per sobre, un d'ells jugaven entre ells, que és el Fornells Massanet. Per tant, no tots 6 podien guanyar. Hi havia 5...
1: Candelano.
0: Fornells Candelano, perdona. Doncs dels altres... És a dir, va guanyar el Fornells. Ja tenim una victòria d'un que pujava de tercera a segona. Doncs dels altres 4 partits, 3 hem guanyat, i no és només que haguem guanyat, sinó que per diferència de punts, els 4 primers ara mateix que estem a la classificació som els 4 que l'any passat estàvem a segona. No es poden treure conclusions perquè acabem de pujar ens hem de trobar encara... Clar, nosaltres hem tingut també, per sort, que el primer partit sigui a casa, després aquest mateix partit al camp del Sant Joanenc que hem jugat, otro gallo hubiera cantado, però... No. Però pel moment, ostres, sembla que els equips que... No vull dir que arribaran a dominar, però que sí que és veritat que el Lloret, l'equip que portava jo l'any passat, ha guanyat el primer partit 116-48 contra un equip que l'any passat estava segona territorial. És a dir, que sí, han pujat i han guanyat molt còmodes.
2: Sí, que és possible també, com que el nivell de la categoria també hagi pujat, no veient també els resultats de la gent que ha mateix pujat a segona.
0: Sí, sí. És a dir, el nivell... Jo considero que l'any passat a tercera territorial, no sé si a l'Oina estaràs d'acord, però que a tercera territorial hi havia molt de nivell per ser un tercera territorial, sí. I eren equips que s'havien fet nous, on l'objectiu estava clar que eren pujar. I han pujat, i el que us he dit, el Lloret que ha guanyat d'una pallissa abismal aquesta primera jornada, però el Llagostera, que és el que l'any passat va quedar segon, és el que l'any passat va quedar segon de tercera terri, el primer partit l'ha guanyat de 18 punts també contra un equip de segona, nosaltres l'hem guanyat de 14 contra un equip també que va quedar mitja taula segona. Sembla, tot i que és molt d'hora per parlar, que els equips que estaran a la taula alta són els que l'any passat estaven a tercera. Que és curiós, això, normalment el que puja és el que pateix.
2: Clar, clar, no,
0: i
2: tant.
0: I no volem cantar abans d'hora, jo de moment crec que és molt d'hora per fixar-nos els objectius, però l'inici de moment està sent molt bo.
2: Bueno, esperem també des d'aquí poder-nos donar molt bons resultats aquí, donar bones notícies, no? Que sempre hi haurà alguna derrota també, però que siguin les mínimes possibles.
0: Sí.
2: Eloi, en quin lloc tenim aquest any la resta de categories del club? Que és,
3: Bàsicament tenim el Premi Nic, que t'he comentat abans, que estava a Escobol, que és una lliga més didàctica de cara als nanos, que els anirà molt bé, i després el Sènior B, que està a tercera territorial. I que no allò.
2: I què creus que s'ha de fer per com per mantenir aquest Premi Nic?
3: Home, té bastanta bona pinta.
2: Sí, consolidar-lo, saps? Com que sigui
3: consolidar-lo,
2: un projecte...
3: doncs, intentar treballar-lo bé, que ja s'està fent, intentar buscar noves incorporacions a través de companys de classe, d'amiguets i tal i qual que vulguin provar, que ja estic fart de futbol sala i vull venir... Tot. I saps que sempre em foto l'Uri, vull dir que ja... Que ho he dit milions de vegades, a mi el model de futbol sala s'hauria d'exportar a tots els clubs de Palafolls, i ho saps, sí, i ho he dit per entera mil vegades. El que passa que, bueno, és futbol sala.
4: Molt, la competència que teniu vosaltres és dura.
3: Ah, esteu on esteu i tots els nanos de Palafolls volen fer futbol sala. Pues vale, perfecte, però és el que parlàvem abans amb el tema del Lloret. Però bueno, nosaltres estem supercontents perquè, per exemple, aquest any començarà les escolars el pròxim dilluns 12 nano.
2: Sí, llavors se segueix, diguéssim, amb el projecte a les escoles, no?, per aconseguir,
3: sí, sí,
2: més urpes, no?
3: Evidentment, els urpes han de buscar una marca personal a tot el Ferreries i Masprat. Vull dir, a partir d'aquí, doncs, sempre hi ha els pares que, bueno, anar a buscar els del nanos a les 6 de la tarda em va molt bé, perquè així no haig de demanar permís a ningú i no haig d'involucrar les iaies i els avis i tot el que sigui, i lògicament quan arriba el tema de competir, doncs sempre es tiren una mica enrere, perquè el que volen fer amb tot el dret del món és que el seu cap de setmana els disfrutin els seus nanos. El que passa que jo també faig així una crida a tots els pares, que ja que estàs apostant pel bàsquet, que estan aprenent els valors, que estan intentant aprendre a competir, aprendre a conviure, aprendre el que és el companyerisme i tot això, doncs el cap de setmana també hi ha un plus, que és una competició, que és un partit, que el nano sempre va molt bé que intenti competir, que vegi que hi ha una figura que s'ha de respectar, que és un àrbit, i tot aquest tipus de coses també curteixen els nanos i també els hi infonen valors de cara al seu creixement personal.
2: Jo crec, Eloi, que també ara és un moment per fer tall publicitari,
3: sí,
2: i que diguis quan són aquests entrenos, el lloc i
3: però
2: tot el que vulguis donar.
3: Un minut de publicitat i volveu ser seguida? O com va ser?
4: No.
2: Te'l donem a tu, el tall.
3: A sac pac. Doncs això, aviam, els...

0: Preminich entren a la Figuerassa de 5 a 6 i mitja dilluns, el dimecres i el divendres al Palauet, també amb la mateixa franja horària, i els nanos que vulguin anar a l'extraescolars, doncs de 4:45 fins a les 6 a Ferreries. Aquest any ens ha tocat Ferreries, que vagin a provar. Tenim un equipàs d'entrenadors que saben de què va i han tocat molts nanos a nivell de tot el tema d'intentar-los inculcar com es vota, com es passa, com, o sigui, van ben treballadets, i llavors a partir d'aquí doncs que ho provin, que disfrutin, que gaudeixin, i si volen començar a passar la forma a part dels urpes, pa'lante.
1: Fantàstic, doncs jo amb això, amb aquesta, amb el fet publicitari, jo ja preguntaria, no sé si vosaltres teniu alguna cosa més a comentar.
0: No parlem del partit, eh?
2: No, perquè parlem després.
1: Ah, vale.
0: Llavors, quan fotem el camp és quan venen les punyades. Sí.
2: Correcte,
0: vale.
2: Res, per...
0: Que no se passen.
2: Nico, ja que està, la pregunta clàssica, va, per acabar.
3: La que hacemos a todos.
2: Sí. ¿Te la sabes o no?
3: El deseo, ¿no?
2: Sí.
3: Un deseo para final de temporada, porque volveréis y veremos si se ha cumplido o no.
0: Que, bueno, jo com a presi, doncs que el senyor es mantingui a les quatre primeres posicions de la Lliga. Si guanyem la Lliga, molt millor, que no ho dubtaria mai. Que de les extraescolars en surtin tres equips més, si pot ser femení, millor. I que, bueno, que anem creixent com a club, doncs, i que anem fent les coses bé, i que comptem amb gent que ens s'hi comprometi, que li fot el coll, vull dir que, i que el Pol em duri 50 anys.
2: I el desig d'en Pol?
4: Sí, bueno, a nivell de club també, que aconseguir nutrir aquesta base, que a partir d'ara ja sempre hi hagi un premini, que tots els nanos que han començat de premini, que segueixin volent jugar, i de cares a l'equip que portem, doncs escolta, sí, tant de bo mantenir-nos a les posicions altes, i si estem parlant de desitjos, doncs hòstia, no voldré ser tan avariciós com dir que serem els campions, però tant de bo que poguéssim pujar de categoria.
2: Doncs perfecte, dit queda, i moltes gràcies per venir i us esperem properament.
0: Molta sort a vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Futsal.
2: Gràcies.
0: Sí. Aquest any... Està guapo, per això, aquest any.
2: Sí. Ja ho veurem.
0: Bueno, escolta, sí. que com deia aquell, que os quita lo bailao.
2: Exacte. Doncs anem a l'actualització de marcadors.

0: nosaltres al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Actualitzem marcadors.
2: Empezamos como siempre por el fútbol.
3: Pues sí, segunda victoria consecutiva en dos jornadas del primer equipo. Esta vez ganaron 1-0 al San Feliu de Guíxols. Gol realizado por Jaume Parera a través de un penalti en el minuto 80. El otro equipo que disputó partido de competición oficial fue el Caete Sub-15, que debutaba en la primera catalana y lo hizo con resultado negativo. Derrota de 11-1, el gol de honor lo hizo Winder Alfredo. Por otro lado, el cadete femenino jugó amistoso con derrota 0-7 contra el Canet y el cadete sub-16 que ganó su amistoso 1-3 al Calella.
4: Bueno, la primera etapa de momento 6-6, posiciones delanteras y a ver cómo va la temporada, a ver si hay ascenso.
3: Como cada año, empiezan bien, a ver cómo acaba.
4: Veremos. Aguado, hem fet una mica de spoiler a l'entrevista del bàsquet, però m'acabes de rematar la info.
5: Clar que sí, perquè no només ha sigut del senyor A. O sigui, de moment en podem parlar de l'inici de la Lliga pel senyor A i el senyor B. Pel B hi ha hagut derrota contundent per 51-81 contra el Fornells. Sembla que Roger Ayat seguirà siguent un referent ofensiu per l'equip amb 16 punts en 25 minuts. Jordi Roca, capi, també, va anotar-ne 12. Per part del senyor A, que ja ho estàvem comentant abans, recordem que competeix a la segona territorial, estrenen la Lliga amb una victòria per 76-62 davant del Sant Joanenc. Partit disputat com a local al Palauet. Excel·lent actuació de Tonai Osuna, que nota 29 punts.
4: A més, com ha dit en Pol Pont, en 23 minuts, eh? Que sí, tampoc sí. Va jugar una bogeria de minuts i...
5: No, els minuts que va estar a pista van ser seus.
4: I a sobre, 5 triples, eh? Déu-n'hi-do. Nico, jo crec que ja estàs adaptat al futbol sala. Crec que un dia més me lo puedes explicar com ha ido.
3: Pues empezaremos con los tres partidos de competición oficial que se jugaron este fin de semana. El Senior A, que debutaba en Tercera Nacional y lo hizo con derrota 6-10 contra el Mataró. Un partido que los nuestros levantaron hasta en dos ocasiones, pero que no pudieron con una tercera. Pau Vilella hizo 4 goles, David Cabezas 1 e Iker García otro. Uriol Parra un poco flojito. El Infantil A empató a 8 en la primera jornada de División de Honor contra el Manresa. Una auténtica locura de partido en el que los goles locales fueron de Pon Almirón con un doblete. También anotaron 2 goles Geray Alier y Ángel Gasco. Y los 2 restantes fueron de Mario Jiménez y Kilian Casas. El Alevina, por su parte, le tocó debutar en División de Honor en una pista complicada y perdió 6-0 en las Corts. Y pasamos ahora a los partidos amistosos que se jugaron. El Senior B perdió en Santa Susana 4-1. El Juvenil B perdió en casa contra el Arrels por 0-2. El Juvenil C también fue derrotado 3-2 en la pista del Fontcuberta. El Juvenil Femenino ganó 2-7 al Tosa. Cadete A ganó en el Palauet 4-0 al Arrels. Cadete B perdió por la mínima 1-0 en San Julià. Infantil B también perdió en San Julià por 3-0. Infantil C perdió 1-7 contra San Julià de Ramis. El Alevín B ganó a domicilio a l'Arenys de Mar 1-5. Por contra, el Alevín C fue superado por el San Julià con resultado 2-12. El Benjamín perdió en Palamos 8-3 y por último el Prebenjamín ganó 6-1 al San Julià.
4: Perfecto, Nico, puedes descansar un poco.
3: Pues sí, porque...
4: y...
3: tela
4: sí,
3: de fútbol.
4: Sí. I Audal, anem a un dels esports que més t'agrada, que és el ciclisme, que ja vam comentar la setmana passada que teníem campionat d'Espanya.
5: Vam intentar fer una mica de quiniela, aviam si es compleix, eh? Perquè aquest cap de setmana és important pel ciclisme palafollenc, amb els campionats d'Espanya Màster que es van celebrar a Talavera de la Reina. I començarem repassant els resultats del grup ciclista Palafolls. Miquel Carmona va aconseguir quarta posició. Manel Seco també va ser quart a la Crono Master 50. Fran Orante, que ja en vam parlar MVP de l'anterior programa i del primer. També,
4: sí,
5: no?
4: Portava 2-2.
5: Va afegir també una quarta posició al club, en el seu cas, a ruta Master 50.
4: Què, amb aquesta quarta posició creieu que pot ser MVP una altra vegada?
5: És bona posició, no sé si veiem també la gent que hi ha hagut avui amb podis, amb premis...
4: I el que queda.
5: Exacte. A veure si entra com a MVP. Edu Pérez va entrar amb el pelotón de Master 50. Remedios Tavero, de Master
4: 50. Aquest nom és nou, eh?
5: Sí, nou fitxatge del ciclisme. Almenys és bo saber que també fa bones posicions. Va ser quart en crono i va entrar amb el pelotón a ruta. I Imma Valle, de Master 50, va ser quarta a la crono i segona ruta. Per tant, subcampiona d'Espanya.
4: Bé, molt bé.
5: Per tant, sí, bé. Vicky López, nou fitxatge per la propera temporada, va ser tercera en ruta de Master 50 i tornem a tenir un nom que sempre ens ha donat moltes alegries.
4: A mi m'encanta.
5: Úrsula Espina, que se li va sortir la cadena a principi de la prova de ruta, però que va remuntar fins a arribar a la quarta posició de la Master 50.
4: Bé, bones posicions. Ja estima que falta alguna medalla d'or, no? Hi ha moltes quartes posicions, l'Imma Valle pujant al podi, però ha faltat.
5: A més, ells tenen actitud de guanyador, volen una mica més, no? Però, bueno, això no és tot, no, Uri?
4: Ah, no?
5: No, perquè...
4: Tenim sorpreses,
5: que queden sempre pel final. Perquè recordem que tenim una ciclista palafollenca competint pel Fernando Torres, que és la Sandra Sardina, i que, atenció, perquè es va convertir en campiona d'Espanya de Màster 50 en crono.
4: Ara sí, tenim la medalla d'or que volia.
5: La volies.
4: No la tenim pel Club Ciclista Palafolls, però la té una palafollenca.
5: Que al final, aquí el que ens interessa a nosaltres és...
4: Tot el que sigui Palafolls.
5: Ara. I, per cert, que setmana passada no tenim la informació, per tant, però tant la Sandra com la seva parella, Antoni i Martín, van participar al classificatori pel Campionat del Món de modalitat de gravel. La Sandra va ser segona de la seva categoria i Antoni, primer de la seva categoria.
4: Clar, és que això de que no corrin pel Club Ciclista Palafolls, a vegades se'ns escapa la informació, eh?
5: Haurien d'anar directes a la font. Jo crec que els hauries de preguntar directes amb ells, trucar-los, escolta, sí, aquest cap de setmana, què ha passat?
4: O això, o tornar a insistir perquè fitxin pel Club Ciclista Palafolls i tot queda a casa.
5: És la nostra feina, eh? Sempre apretar, aviam si venen cap aquí.
4: Nico Galván. Después de un empate en la primera jornada, ¿qué me dices de esta segunda de la petanca a la Figuerasa?
3: Nos comenta Pedro que esta semana jugaron en casa contra uno de los mejores equipos de la liga, como es el Rieis. Y así fue el partido. En la primera ronda se impusieron los visitantes 1-3. En la segunda hubo empate a 2. En la tercera 4-0 para la Figuerasa. Y en la última y definitiva volvieron a empatar a 2. Por lo tanto, resultado final de 9-7 a favor de los de San Luis.
4: Pues perfecto, primera victoria, sumado al empate de primera jornada, pues buen arranque de liga. Audal, ja feia temps que no parlaven d'ells o que no tenien resultats seus, perquè els vam tenir presents amb la Festa de l'Esport, i estem parlant del Taekwondo Villaneda.
5: Tens tota la raó, perquè recordeu que és un dels clubs més exitosos del nostre municipi, que amb el Taekwondo Villaneda, i aquest cap de setmana ens ha portat a diversos combats, no arreu d'Espanya, arreu d'Europa.
4: Déu-n'hi-do, han agafat avió.
5: Exacte, han agafat avió, perquè primer tenim la Mariona Regi, que ha fet medalla de bronze a l'Open de Dubnitsa, Bulgària, en cadet femení, en menys de 41 quilos.
4: Molt bé.
5: Per altra banda, tenim també que van competir a Sant Pere de Ribes.
4: Aquest ja en cotxe, no? Segurament.
5: Aquest ja cotxe, o tren, si, no sé, si ets aficionat. En plata, per Adrià Elias, en cadet, menys 33 quilos, masculí. Emma Becerra, bronze, en cadet 37, menys 37, femení. I Jessica Elias, bronze, en sènior, menys 62 quilos, femení.
4: Déu-n'hi-do, eh? 4 medalles més per les vitrines del Taekwondo Villaneda. Y Nico, acabaremos con el pádel, que hoy será cortito.
3: Hoy será más corto de lo habitual, ya que solo uno de sus equipos tuvo partido y fue el femenino C, que se impuso por 3-0 al Santa Susana.
4: Bueno, jornada corta, pero al menos con una buena victoria.
3: Eficiente.
4: Doncs ja tenim els marcadors actualitzats i ja només queda anar cap a l'MVP de la jornada.

0: L'MVP de la jornada.
1: Doncs arriba un dels moments més esperats de la setmana, que és debatre i decidir qui ha sigut i qui s'emporta aquest premi MVP de la jornada minut a minut. Nico, empezamos con tu nominado. ¿Vas a decir Fran Orante o vas a cambiar?
2: Voy a cambiar, porque...
1: No lo tienes claro, si fuera, ¿eh?
2: No, no, lo tengo claro, pero a lo mejor no es lo que se diría en la situación de hoy. Pero yo voy a decir Unai Osuna, para empezar, porque no es Usain Bolt y no creo que tengamos, que tal vez sí, pero no creo que tengamos estas jornadas de 21 puntos.
1: Yo creo que con Unai Osuna 23 se puede repetir, ¿eh?
2: 20, ya, sí, pero quiero valorar esta jornada de Unai Osuna.
1: Sí, por supuesto.
2: Y mi voto es para Unai Osuna con estos 23 puntos.
1: ¿Aval?
3: A mí me agradaría tornar a votar a Fran Orante.
2: Sí, iba a decir que mi segunda opción era Fran Orante, también me gusta decirlo. Y la tercera, Oriol Parra.
3: De fet, a mi m'agradaria Fran Orante perquè, home, es mereixia el hat-trick. De fet, em feia il·lusió que ho fes algú del ciclisme.
1: Bueno, encara queda temporada, eh?
3: Va, però tu creus que hi haurà una altra oportunitat com aquesta?
2: Tres seguides.
1: Sí, segur que sí.
3: I al final tampoc és una mala posició, quart al campionat d'Espanya. O sigui, que ja ens agradaria tots nosaltres
1: ja,
3: també.
1: Ja, però tenim gent que ho ha fet, us podria dir que millor, no? O una
3: sí,
1: millor posició.
3: Tu no creus també que la Sandra Sardina, com a campiona d'Espanya de Chronomaster 50, també es mereix MVP?
1: És la teva nominada?
3: No, el meu nominat és Unai Osuna. Jo només
1: també?
3: La volia comentar també perquè s'ho mereixia, però també vull votar Unai Osuna perquè vull escombrar cap a casa, la veritat.
1: Perfecte, jo votaria a la Sandra Sardina perquè al final ser campió d'Espanya és més que ser MVP d'un partit de Lliga normal. Però bé, al final, avui no faré el que em doni la gana i donaré per vàlid aquest 2-1.
2: És un detall per tu part, la democràcia.
1: I per tant, MVP de la jornada, Unai Osuna.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: I fins aquí l'edició 576. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 de la vespre d'avui mateix, o demà a partir de les 2 del migdia, o a www.radiopalafolls.cat, a l'apartat de podcast. Allà trobareu tots els programes de la temporada. I si no, també els podeu trobar a l'Spotify. A l'edició i producció del programa hem tingut a Nico Galván, l'Eudald Vallcrosa i un servidor, Oriol Parra. Al control de so hem tingut a Jordi Pratsavalls. Ja ens hi tornarem a posar el proper dilluns, a la mateixa hora de sempre, amb tota la informació esportiva palafollenca. Bona setmana, Eudald.
2: Molt bona setmana, Uri, i a tots els dies.
1: Que per cert, ara m'he donat compte, Hem presentat a en Jordi, hem dit que el control de so està en Jordi, però està acompanyat, que està l'Albert també.
2: Porta la L de pràctiques, no? Com els conductors novells.
1: Correcte. Serà de l'Hospitalet també, la L. Bona setmana, Nico.
3: Bona setmana.
1: I bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu.

0: Simplement la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
4: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
5: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
6: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
3: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
7: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
3: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
8: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
3: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Comença el nou cicle d'activitats a Palafolls titulat Dones i esport.

La voluntat de promoure el benestar físic i la consciència corporal, la iniciativa inclou dues activitats principals, la marxa nòrdica i l'estretching, que s'aniran alternant durant els caps de setmana d'octubre i novembre. Les sessions estan adreçades especialment a dones, però obertes també a tota la ciutadania sense necessitat de fer cap mena d'inscripció prèvia. Avui és 28 de setembre. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls.

la voluntat de promoure el benestar físic i la consciència corporal, la iniciativa inclou dues activitats principals, la marxa nòrdica i l'estretching, que s'aniran alternant durant els caps de setmana d'octubre i novembre. Les sessions estan adreçades especialment a dones, però obertes també a tota la ciutadania sense necessitat de fer cap mena d'inscripció prèvia. Avui és 28 de setembre. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Aquest és el que hem volgut que avui sigui el titular principal de la jornada, però n'hi ha d'altres. Us els expliquem ara en aquesta primera part. La Biblioteca Enric Miralles i l'Àrea d'Educació de Palafolls cerquen persones voluntàries per impulsar per segon any consecutiu el projecte educatiu L'Èxit. La proposta té com objectiu principal millorar la comprensió lectora, estimular la imaginació i fomentar el pensament crític dels infants de primària mitjançant un acompanyament d'una hora a la setmana. Després de l'èxit aconseguit a l'edició anterior, les persones interessades a participar-hi doncs poden contactar amb l'equip per correu electrònic o també per telèfon per rebre la informació i la formació prèvia necessària. Recta final del primer concurs de fotografia de festa major organitzat per la FIC i l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres a mitjanit acaba el termini per presentar les instantànies a l'enllaç que trobareu al web de l'entitat i el pròxim 4 d'octubre al MIT s'entregaran els premis. També anirem fins a Blanes perquè el municipi acollirà el pròxim dissabte 3 d'octubre la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, una cita que se celebrarà per primera vegada a les comarques gironines. L'esdeveniment organitzat per la Federació Catalana de Societats Musicals i la Banda i Copla del Col·legi Santa Maria de Blanes reunirà 17 formacions i més de 750 músics. La jornada s'iniciarà al matí amb cercaviles i la interpretació conjunta del Pas Doble Azcàrrega al Passeig de Mar i continuarà la tarda amb actuacions de jazz, música llatina, havaneres i sardana. I avui també haurem de parlar d'esports perquè la ciclista palafollenca Sandra Sardina s'ha proclamat campiona d'Espanya Màster 50 en la modalitat de cronorellotge durant la prova disputada a Talavera de la Reina. L'esportista va completar el recorregut pla de 13 quilòmetres amb un temps de 19 minuts i 51 segons, un resultat que li permet agafar confiança de cara a futures cites europees o mundials. Aquest èxit se suma a la segona posició aconseguida fa poques setmanes al campionat classificatori de gravel de 109 quilòmetres, on la seva parella també, Toni Mateos, va assolir el títol de la segona de la seva categoria. I pel que fa a la previsió meteorològica, la setmana comença amb cel força nuvolat a tota la comarca. Uns núvols que es faran més abundants entre mig matí i el migdia. Cap al final del matí no es descarta alguna gotellada puntual, poca cosa a la comarca. Vents fluixos, força de 0 a 2 i molt variables. Mar arrissada amb àrees de marejol cap al migdia. Les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 17 als 22 graus. Aquests eren els principals titulars de la jornada. Moment ara d'ampliar informació. Som-hi, comencem. La Regidoria d'Igualtat presenta el nou cicle Dones i Esport. Conjuntament amb l'àrea d'esports des de l'Ajuntament es vol posar consciència en el cos i en el benestar mitjançant activitats setmanals dedicades a dones, però també al públic en general. En concret, es programen dues activitats, la marxa nòrdica i l'estretching, que es faran tots els caps de setmana d'octubre i novembre de manera alternativa, els dissabtes i els diumenges, una activitat cada cap de setmana. Per realitzar les activitats no fa falta inscripció prèvia, sols s'ha de ser el dia i l'hora en el lloc programat per iniciar aquesta activitat. Des de l'àrea d'igualtat recalquen que tot i ser propostes enfocades a dones hi pot participar tothom. Escoltem a Marta Martí.
1: Va dedicat a tothom, repetim, potser el títol és Esports i dones, som conscients que la càrrega mental, no?, actualment de les coses de la llar i aquest sentit encara recau molt sobre les dones i per això es dedica a aquest espai més a elles, però si un home vol venir endavant, està superconvidat, és superenriquidor que aquests espais siguin espais compartits per absolutament tothom, llavors obert a tota la població de Palafolls.
0: Aquest cicle se suma a totes les activitats que l'àrea treballa per crear espais i propostes segures per compartir el nostre municipi. El cicle comença aquest dissabte amb la sessió de marxa nòrdica. El punt de trobada serà a les 10 del matí des de la plaça de l'Ajuntament. Anem ara fins a la Biblioteca Enric Miralles, perquè l'edifici municipal busca voluntaris per al projecte Lèxic. Es tracta d'un projecte de caràcter educatiu que té per objectiu la millora de la comprensió lectora dels infants, estimular la seva imaginació, potenciar el seu pensament crític, crear un vincle emocional positiu amb la lectura i contribuir al seu èxit educatiu. En concret, es busquen voluntaris que puguin acompanyar a un alumne de primària una hora a la setmana per millorar la seva comprensió lectora. En parla Anna Miralles, que és directora de la Biblioteca Municipal.
2: La idea és molt senzilla. Una persona voluntària acompanya un infant una hora a la setmana per compartir lectures, conversar, descobrir llibres i, sobretot, gaudir de la lectura. No cal ser especialista ni tenir experiència com a docent. El més important és tenir ganes d'acompanyar, d'escoltar i de compartir una estona amb un infant. L'any passat vam començar aquesta aventura a la biblioteca i l'experiència ha estat molt positiva. Per això aquest curs hi tornem, amb ganes de continuar fent créixer el projecte i d'arribar a més infants.
0: Aquest és el segon any que l'àrea d'educació i la Biblioteca Enric Miralles uneixen esforços després de l'èxit de l'any anterior. Tots els voluntaris interessats en participar d'aquesta iniciativa es poden posar en contacte amb la Biblioteca Palafollenca per correu electrònic, el recordem, bealta.palafolls.em@diva.cat o al telèfon 93 765 7908. L'equipament els informarà de les possibilitats que tenen, les formacions que s'han de fer abans de poder-hi participar i de tot el relacionat amb aquest nou projecte. Seguim a Palafolls i recordem les activitats de Festa Major. Últims dies per participar al primer concurs de fotografia de la Festa Major. Un cop viscuts els dies de celebració als carrers, el termini de presentació de fotografies de Festa Major encara la seva recta final. Demà passat, dimecres, és l'últim dia per poder entregar aquestes fotos. La iniciativa organitzada per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls, sota el lema Captura la de la nostra festa, convida tant els veïns com a visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquells dies de Festa Major. En parla Joan Membrives, membre de FIC Blanes.
3: El concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls, Captura la nostra essència, entra a la recta final. Encara teniu dos dies per participar. Recordeu, el dia 30... dimecres tancarem les inscripcions. Per participar és molt fàcil. Us recomanem entrar a la web de FIC i allà trobareu una informació que us portarà i us facilitarà el procés de participació. Important, hi ha dues categories, la categoria infantil fins a 15 anys i la categoria adult, on ja tenim forces fotografies recollides, però encara en volem més.
0: Recordem que, tal com es detalla les bases, un mateix autor no podrà obtenir més d'un premi en el certamen. En cas de coincidir, es concedirà el guardó de quantia més alta. El lliurament de les fotografies és exclusivament de manera digital a través del web Pixar i aquestes inscripcions, recordem, encara són obertes fins dimecres, on cal fer un registre gratuït. Els arxius s'han de presentar en format JPG, amb una mida màxima de 3.000 píxels al costat llarg i un pes de la arxiu que no superi els 3 megabytes. A diferència dels concursos tradicionals, el veredicte serà públic, obert i en directe. El diumenge 4 d'octubre del 2026, a partir de les 10 del matí, a l'Escola de Música i Dansa, s'acollirà aquesta deliberació del jurat i el lliurament de premis es farà de forma immediata en acabar aquestes puntuacions i deliberacions. Canviem de municipi. Anem ara fins a Blanes, que acollirà la 42a trobada de bandes de música de Catalunya. Blanes serà el pròxim dissabte 3 d'octubre l'escenari de la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, que se celebrarà per primera vegada a les comarques gironines. La jornada, que reunirà 17 bandes d'arreu de Catalunya i més de 750 músics, està organitzada per la Federació Catalana de Societats Musicals, amb la banda i cobla Santa Maria de Blanes, com a a formació anfitriona i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament Blanenc. Els actes començaran a les 11 del matí amb concerts, un vermut i diverses cercaviles que sortiran de diferents punts de la ciutat i acabaran confluint davant de l'Ajuntament. Des d'allà les bandes es desplaçaran fins al Passeig de Mar, on interpretaran conjuntament el pas doble Azcàrrega. De fet, és una de les activitats que tenen més importància d'aquesta trobada de bandes. La programació continuarà a la tarda amb habaneres, música llatina i jazz i es tancarà amb una actuació de la Cobla Santa Maria de Blanes que oferirà un repertori de sardanes. En total, la trobada mobilitzarà més d'un miler de persones entre músics i acompanyants i coincidirà amb la commemoració del 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. I tornem a Palafolls, però ho fem per canviar de categoria. Parlem d'esports. La palafollenca Sandra Sardina, campiona d'Espanya Màster en d'Espanya Màster 50 en cronorrellotge de ciclisme. Es tracta d'una prova curta de 13 quilòmetres, molt plana i molt ràpida, que es va celebrar a Talavera de la Reina aquest passat cap de setmana. La palafollenca, que va fer un temps de 19 minuts 51 segons, admet que aconseguir aquesta fita ha permès a la palafollenca agafar confiança per poder participar en campionats europeus o inclús els mundials, tot i que la mateixa esportista ha comentat a Ràdio Palafolls que s'ho pren més com un hobby. Escoltem-la.
4: Doncs per aquest any ja està. Jo la veritat és que m'ho prenc molt com un hobby, no tan, com, tan en sèrio com el meu home, que sí, si ho prenc molt en sèrio. Jo no, però sí que m'agrada anar proposant-me reptes a mig llarg plaç i vaig fent com puntes de qualitat de forma per poder anar aquests reptes amb els deures fets. Ja aquest any ja acabem i suposo que l'any que ve doncs, que, també en els campionats de Catalunya i d'Espanya, però potser em plantejo també fer el de ruta, no només el de contrarrellotge.
0: La casualitat i l'esforç ha fet també que fa un parell de setmanes la seva parella i ella mateixa participessin al campionat classificatori de gravel de 109 quilòmetres amb 1.500 de desnivell. Antoni Mateos, com dèiem, la seva parella, quedava campió de la seva categoria i Sandra Sardina quedava segona. La fita per la campiona del món és Austràlia, tot i que no tenen molt clar si hi podran anar.

Doncs ara sí, el que hem de fer és donar una ullada enrere i consultar què destacava Ràdio Palafolls tal dia com avui, però d'altres anys. Anem un any enrere, al 2025. Destacàvem que en Edmon creava una bassa a Can Givert per afavorir la creació de punts d'aigua al delta de la Tordera. L'Associació de Naturalistes del Mont Negre i la Tordera estava creant aquells dies una bassa a la finca de Can Givert, i és que un dels requisits que van posar els seus propietaris abans de donar la finca a l'Ajuntament de Palafolls, abans de morir, va ser la conservació d'aquesta finca. La intenció, a banda de la conservació d'aquest espai, era la recuperació d'espais per afavorir la creació de punts d'aigua al delta de la Tordera. Aquesta bassa s'estava creant en el marc del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafolls i Natmont. En aquest conveni s'incloien actuacions per donar a conèixer i restaurar la biodiversitat al nostre municipi. Entre d'altres, també s'estava treballant al molí d'en Puigverd. I anem un pèl més enrere, al 2021. Aquesta casa destacava que prop de 600 persones visitaven a l'arxiu de Malgrat de Mar l'exposició sobre la Guerra Civil. Tot i que la mostra es podria veure a l'arxiu malgratenc fins a finalitzar aquell mes, l'Ajuntament de Malgrat havia fet un recompte provisional dels visitants que, fins aquell dilluns, havien passat per l'exposició Enemic a la vista, la defensa de la costa al Maresme, 1936-1939. Fins llavors, doncs, prop de 600 persones ja havien passat a veure aquesta mostra cedida pel Museu d'Arenys de Mar i que s'havia instal·lat a la sala d'actes Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal del municipi des d'aquell 30 de maig. Segons informava el consistori, a l'exposició també s'hi podien veure documents relacionats amb el vaixell Ciudad de Barcelona enfonsat davant la costa de Malgrat l'any 1937 i amb el projecte Solidarity Park. I 10 anys enrere, aquesta emissora us explicava l'expedient per un policia local de Lloret que anava a treballar després de consumir drogues. Van ser els propis companys del policia qui, en detectar una conducta anormal, van decidir fer-li el test de drogues i d'alcohol. Va ser llavors quan l'agent de servei va donar positiu en drogues. Segons explicava el diari de Girona, els fets es remuntaven aquella mateixa setmana, feia uns dies, i un cop es va determinar el positiu, se li va retirar l'arma i se'l va apartar del servei a peu de carrer, encara que, de moment, aquells dies encara estava destinat a oficines, ja que els terminis de l'expedient disciplinari que se li va obrir doncs impedien fer-lo fora del cos d'un dia per l'altre. Ara sí, enviada la mostra del drogotest a un laboratori que confirmés el resultat de forma més adequada, cosa que donaria pes jurídic a l'exposició de la gent del cos de policia local. Segons el diari, fa 10 anys explicava que, amb els resultats del laboratori a la mà, la gent seria convocat davant d'una comissió perquè presentés les seves al·legacions i pogués ser interrogat en relació amb aquesta falta. Fetes, doncs, les explicacions i viatjant en el temps a la nostra hemeroteca, què tal si ara el que fem és parlar de cultura a Ràdio Palafolls?

0: Com cada dia més o menys a aquesta hora, el que ens toca ara és donar una ullada a les diferents activitats culturals de Palafolls i Rodalies. De fet, qui en té tota la informació d'aquestes primeres activitats de la setmana és el nostre company Albert Quiruga. De fet, avui ens porta una nova proposta. Molt bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Doncs just avui hem entrat a la setmana de la gent gran i tenim un munt d'activitats relacionades i anirem a parar a Malgrat de Mar, on aquest dijous 1 d'octubre, que és ja no la setmana, sinó que és el Dia Internacional de la Gent Gran, l'Ajuntament organitza una celebració que començarà amb una caminada urbana amb el suport del grup excursionista malgratenc, que sortirà de la plaça de l'Església i acabarà al parc de Can Campassol. I al mateix parc, a les 5 de la tarda, començarà una festa a càrrec de Maria Muñó i un berenar popular.
0: Gràcies, Albert. De fet, setmana de la gent gran que nosaltres encara estem celebrant a Palafolls. Aquesta tarda encara hi ha diferents actes amb l'activista Brigitte Lamour, però també el pròxim 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, també hi haurà la lectura del manifest, la caminada tradicional al Molí d'en Puigverd i l'homenatge a les parelles que fan, doncs, 50 anys de casats. A la tarda hi haurà també concert amb la Coral Palatiolo. Per tant, activitats per tothom en aquesta setmana de la gent gran que hem repassat. Gràcies, Albert. Ens retrobem en una estoneta dins el programa Palafolls en Xarxa. Nosaltres ara ja canviem de tema i parlem de la previsió meteorològica.

0: Doncs vinga, va, que és l'hora de mirar el cel. Sembla que aquesta setmana sí que esperem pluges a la comarca. Com a mínim, les temperatures s'han notat que han baixat i tenim núvols al cel. Ampliem tota aquesta informació des del Consell Comarcal del Maresme, des de l'àrea de meteorologia, amb el nostre company Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Aquest migdia, la nuvolositat abundant fa que tinguem avui temperatures més baixes, unes màximes que, en relació a les d'ahir, baixaran entre 4 i 5 graus. Per tant, de mica en mica les temperatures es van normalitzant. Sembla que aquesta seria una mica la tònica dominant pels pròxims dies. I fins i tot els mapes ens indiquen que començarem el mes d'octubre amb un temps més propi de la tardor que no pas de l'estiu, que és el que hem tingut fins ara. De moment, mentre això no arriba, avui el temps, com dèiem, ennuvolador, no es descarta algun xàfec puntual, molt puntual, poca cosa. Bàsicament, cap aquest migdia, després a la tarda, continuaríem amb núvols força abundants, però d'entrada sense precipitacions. Els vents bufaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima s'ha de mantenir, com fins ara, força tranquil·la, a marees de marejol aquesta tarda. De cara a demà, el temps es complica. Demà tindrem el cel força més tapat i amb precipitacions en forma de xàfecs que de forma irregular podran afectar qualsevol punt de la comarca, amb unes temperatures que, evidentment, demà podran baixar una miqueta més, sobretot les màximes. El vent s'ha de mantenir fluix de mar cap a terra i la situació marítima dominada pel marejol. De cara a dimecres, el temps millora, tindrem moltes més estones amb sol, això farà que puguin pujar una mica les temperatures màximes. Dijous, sembla que cap a la tarda podríem tornar a tenir algun xàfec, encara no és segur. Ho haurem d'anar confirmant, però al llarg dels pròxims dies i entre divendres i dissabte, el temps es podria tornar a complicar.
0: Gràcies, Quim. Ho haurem d'anar veient, doncs, sobre la previsió meteorològica. De moment, avui, poques gotetes, això sí, doncs veurem què pot passar demà. Seguirem connectant amb el Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme.

0: Per part d'aquesta redacció anem tancant la proposta. Això sí, repassem doncs en format titular les informacions que us hem explicat avui dins l'informatiu. Comença un nou cicle d'activitats a Palafolls que porta per títol Dones i Esport, amb la voluntat de promoure el benestar físic i la consciència corporal. La iniciativa inclou dues activitats principals, la marxa nòrdica i l'estretching, que s'aniran alternant durant els caps de setmana d'octubre i de novembre. Les sessions estan adreçades especialment a dones, però obertes a tota la ciutadania, sense necessitat de fer cap inscripció prèvia. La Biblioteca Enric Miralles i l'Àrea d'Educació de Palafolls cerquen persones voluntàries per impulsar per segon any consecutiu el projecte educatiu L'Èxit. La proposta té com a objectiu principal millorar la comprensió lectora, estimular la imaginació i fomentar el pensament crític dels infants de primària mitjançant un acompanyament d'una hora a la setmana. Després de l'èxit aconseguit en l'edició anterior, les persones interessades a participar-hi poden contactar amb l'equipament per correu electrònic o telèfon per rebre la informació i la formació prèvia necessària. Avui, que també hem destacat la recta final del primer concurs de fotografia de Festa Major, organitzat per la FIC i per l'Ajuntament. Dimecres a mitjanit acaba el termini per presentar les instantànies a l'enllaç que trobareu al web de l'entitat i el pròxim 4 d'octubre, al Mítel Música i Dansa, s'entregaran els premis. El municipi de Blanes acollirà el pròxim dissabte 3 d'octubre la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, una cita que celebrarà per primera vegada a les comarques gironines. L'esdeveniment organitzat per la Federació Catalana de Societats Musicals i la banda Coble Santa Maria de Blanes reunirà 17 formacions i més de 750 músics. I també hem celebrat la victòria de la ciclista palafollenca Sandra Sardina, que s'ha proclamat campiona d'Espanya Màster 50 a la modalitat de cronorrellotge durant la prova disputada a Talavera de la Reina aquest cap de setmana. L'esportista va completar el recorregut pla de 13 quilòmetres amb un temps de 19 minuts i 51 segons, un resultat que li permet agafar confiança de cara a futures cites europees o mundials. De moment és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Per més informació, podeu adreçar-vos a les xarxes socials de Ràdio Palafolls, tant a Instagram com també al Facebook. I si no, a la nostra pàgina web www.radiopalafolls.cat. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda, benvinguts i benvingudes avui dilluns a Palafolls en xarxa, aquí a Ràdio Palafolls. Com cada dia, després dels informatius, us portem l'agenda cultural de la zona perquè no s'escapi ni una sola proposta, actuacions, exposicions, actes, xerrades i tot el que té a veure amb la cultura a Palafolls i als voltants. Avui parlarem del Consell de Joventut que prepara l'Ajuntament de Palafolls, aquí als estudis amb la Marta Martí, dinamitzadora de l'àrea de joventut. I com més dilluns, també arriba la secció d'Història amb Xavier Sadicru. Tenim doncs el programa carregadet avui. Anem ràpid a la xarxa cultural.
3: Xarxa cultural.
2: A l'església parroquial de Sant Genís seguim pendents del cicle Clàssica a Sant Genís, que organitzen conjuntament la parròquia, la Puput i l'Hora de Música Contrapunt de Malgrat de Mar. I arribem al tercer i últim concert, un homenatge a Pau Casals, a càrrec del violoncel·lista malgratenc Biel Garriga. Serà divendres 2 d'octubre a les 9 del vespre. Les entrades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt, reservar per WhatsApp al 658-854-693, ho repetirem, 658-854-693, o es poden aconseguir el mateix dia del concert, si queden localitats. Anem fins a Malgrat de Mar. Dijous 1 d'octubre, l'Ajuntament celebra el Dia Internacional de la Gent Gran amb una caminada urbana a les 4 de la tarda, que sortirà de la plaça de l'Església i arribarà al Parc de Can Campassol. Allà, a les 5, començarà una festa amb música i berenar. A més, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arribarà a Malgrat aquesta tardor amb la Gran Pantalla, unes sessions de Cinefòrum contra l'edatisme. És una prova pilot que l'Ajuntament posa en marxa gràcies a la Diputació de Barcelona. Properament us informarem de les sessions d'octubre. I ens quedarem a Malgrat perquè l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina organitza el 52è aplec de la sardana. Dissabte a les 6 de la tarda hi ha revetlla al Parc de Can Campassol amb la Cobla Ciutat de Granollers. Diumenge 4 d'octubre l'aplec començarà a les 11 del matí al mateix parc amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 4 de la tarda, al Parc Francesc Macià, actuaran la Cobla Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Pineda de Mar viu des d'avui també la Setmana de la Gent Gran, que durarà fins diumenge 4 d'octubre. Hi ha activitats de tota mena, com estiraments amb canyes de bambú, torneig de rumicup i domino, bingo musical, tallers de cuina saludable i sessions de curtmetratges. Els majors de 65 anys tenen entrada lliure al complex esportiu Can Xauvet, cada dia de 9 del matí a 3 de la tarda. La setmana acabarà diumenge amb una ruta de 8 quilòmetres. Els tres masos i les dues ermites, que sortirà de la plaça de les Mèlies a les 9 del matí. Algunes activitats necessiten inscripció prèvia. Girem pàgina fins a Tordera. El Teatre Claver arriba Per fi me'n vaig, de Carles Sans, L'Estricicle. Una comèdia codirigida amb José Corbacho que planteja què farà en Carles quan baixi dels escenaris. Serà aquest diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda, amb una entrada anticipada a 20 euros. I acabem a Blanes, que dissabte 3 d'octubre acull la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, amb 16 bandes i més de 750 músics. És la primera vegada que se celebra a les comarques gironines. A les 11 del matí començaran 4 cercaviles que convergiran a l'Ajuntament. I a la tarda hi haurà habaneres amb rock cremat, música llatina i jazz, un tastet de sardanes de la Cobla Santa Maria de Blanes. Fins aquí l'agenda cultural d'avui. Dilluns continuem amb el programa.

0: aquesta setmana s'han obert les inscripcions per triar els nous representants del Consell d'Infants i, com a novetat, el primer consell és d'adolescents de Palafolls. Tots dos projectes busquen que els més joves del municipi tinguin un espai on expressar les seves idees i fer propostes per millorar la vila. I per parlar-ne tenim la Marta Martí, dinamitzadora juvenil de Can Batlle. Benvinguda, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Abans de res, primera pregunta genèrica, què és el Consell d'Adolescents?
1: Bueno, doncs com bé deies, no? El Consell d'Adolescents ve a ser un espai on tots aquells adolescents del municipi, en aquest cas els joves que cursen entre primer i segon d'ESO, puguin venir i expressar els seus neguits, les seves propostes, això, no? Com dèiem, el que volen per Palafolls, com el millorarien, i a partir d'aquí que realment puguin tenir veu, puguin ser escoltats, i que aquestes propostes, conjuntament amb l'alcalde, que és el que presideix aquest òrgan, no, de consulta i de decisió, doncs puguin triar un projecte i tirar-lo endavant amb alguna cosa que realment en els adolescents els motivi i els interessi, i com deien, ho vegin com algo positiu i una millora pel municipi.
0: Molt bé, qui es pot presentar? Cal estudiar a l'Institut Font del Ferro o també poden optar joves que estudiin fora del poble?
1: No cal estudiar a l'Institut Font del Ferro, simplement han d'estar empadronats al Palafolls, això sí, i són tots aquells adolescents que dèiem, que tinguin l'edat de cursar entre primer i segon d'ESO. Llavors, simplement amb una

0: que siguin adolescents que hagin participat prèviament en el Consell d'Infants. Simplement joves amb moltes ganes d'això, no? De pensar pel municipi, de treballar en algun projecte per millorar Palafolls. També que tinguin molt clar que són joves que, no, això ho he intentat repetir molt, que no venen a títol personal, sinó que són representants de tots i totes les adolescents del, del municipi i que a vegades pues, hauran d'arribar a consensos, a fer un treball en equip on potser les seves idees no sortiran com superrepresentades o al final no seran les que més es tiraran endavant, però hauran d'acceptar que hi ha altres propostes, altres maneres de fer i, no, sobretot això, joves que estiguin molt disposats a fer aquesta adaptació al grup i a triar realment, a pensar pel municipi, a pensar per tots els adolescents i les adolescents i triar aquell projecte que realment creguin que és el millor, no? Al final no deixa de ser un òrgan polític que formarà part, no, del funcionament fins i tot de l'Ajuntament. I per tant, com bé fa l'alcalde o qualsevol regidor de l'Ajuntament, pensen al final en tot el municipi i el que és el millor, no? Pues ells hauran de fer exactament el mateix.
1: M'agradaria que ens expliquessis una miqueta, perquè tenim l'experiència del Consell d'Infants, si més enllà de l'edat canvia el tipus de temes que es tractaran, la mecànica...
0: Bueno, entenem que sí, o sigui, tot i que seguim el mateix model, no? I al final la finalitat del Consell ve a ser una mica la mateixa amb el Consell d'Infants. Nosaltres sempre els diem, no? Quan passen a l'ESO, que ja no són nens, per tant, hauran de fer molt més treball segurament, o s'hauran de posar, d'implicar moltíssim més, però venen a fer això, venen a escollir allò que pels adolescents de Palafolls creuen que és important, que, ostres, pues això serà un benefici per tots i totes les adolescents, i per tant venen a treballar amb això. Sí que és veritat que també ho farem en el local jove, que ja és un lloc que és molt seu, perquè a més farem que no, creiem que fent aquest consell farem que encara se'l sentin més seu, que és un lloc específic pels i les adolescents. Llavors, bueno, la dinàmica canviarà una mica, però pel simple fet que ells també han crescut i per tant no, ja no són infants sinó són adolescents amb unes altres capacitats, amb unes altres inquietuds i venim a recollir això i amb, com es diu, és que ara no surt la paraula, enfatitzar, no? En plan que això encara sigui més potent i que totes aquelles habilitats que hagin pogut desenvolupar, doncs potser des que feien cinquè de primària, pues ara, no, totes les capacitats que hagin guanyat i així, pues explotar-les al màxim.
1: Clar que sempre sol passar que arribar a l'Ajuntament amb una proposta qualsevol i millorarem tal, farem a tal servei i tal, i arriben els adolescents dient, ostres, doncs això potser no ho volíem, o ho volíem d'una altra manera, o ho volíem així en comptes d'així.
0: Exacte, sí, venim 100% a fer això, no? Com dèiem, que siguin, ells els hem explicat, no? El fet de que siguin escoltats és un dret que tenen com a adolescents i per tant venim a fer 100% això, a escoltar-los des de primera mà, no? Que no siguem les persones adultes les que acabem decidint què els hi pot interessar o què no els hi pot interessar als i les adolescents, sinó ells tenen una veu i han de ser, tenen el dret de ser escoltats i escoltades, i per tant el Consell ve a ser aquest òrgan on ells poden expressar-se, poden reunir-se, poden arribar a aquests consensos i aquesta manera de fer, perquè potser també tenen una manera de fer específica i entre tots pues, intentar tirar tots els projectes endavant sempre i quan siguin això, per millorar el municipi i la convivència entre tots i totes.
1: Doncs hem passat una miqueta per sobre, però m'agradaria que ens diguessis, un cop tancades les inscripcions, com serà el procés d'eleccions, si hi ha una campanya electoral?
0: Doncs sí, com et deia, no? és un òrgan, al final és un òrgan polític, el Consell, i per tant hi ha una campanya electoral, potser una mica més adaptada no? A infants i adolescents en aquest cas, però hauran de fer uns vídeos on es presentin per què es volen presentar, quines motivacions els porten a voler a ser aquest representant dels i les adolescents del municipi, i llavors la resta d'adolescents tindran un període de votacions i ens sortiran un total d'entre 10 com a mínim i 20 com a màxim adolescents que podran ser aquests representants, i animem a tots aquells adolescents que per qualsevol cosa aquest any no surten escollits, que no es frustrin, que no passa res, no vol dir que no siguin persones supervàlides a l'hora de representar i a l'hora de liderar els projectes, simplement els animem a l'any que ve tornar-ho a intentar.

0: al final la vida es tracta d'això, no, una mica d'anar intentant les coses, i és això, tenim la mala sort que tenim un límit, no, de 20 adolescents màxim, perquè si no seria incontrolable, i és això, vull dir, potser aquest any no surten i l'any que ve sí, i ja està, simplement que no ho agafin com una frustració personal ni un atac, simplement, ostres, doncs mira, aquest any no ha acabat de sortir, hi havia millors persones potser per fer aquesta feina, doncs l'any que ve ja em tocarà i ja ho faré i ja me'n sortiré, vull dir, no, cap problema amb això.
1: Tenim tenim previst quan es preveu que el Consell comenci a treballar una miqueta d'agenda?
0: Sí, el Consell comença al desembre, no et puc dir les dates exactes d'aquest període d'eleccions, perquè sí que les tenim marcades però no me la sé de memòria ara mateix, però sí que tenim molt marcat que el Consell començarà al desembre amb la seva reunió de Constitució, que com dèiem, hi haurà l'alcalde, els regidors i així, que és on es constitueix el Consell, i llavors tenim una reunió mensual, que és el primer dimarts de cada mes, si no vaig equivocada, des de les 4:30 fins a les 6 de la tarda, allà al local jove, que aquestes reunions duren fins al juny, que és quan es finalitza el Consell.
1: Molt bé, per anar tancant, què li diries a un noi o noia de primer, segon d'ESO que dubta si presentar-se o no?
0: Que si està dubtant és que ja té el coquet a dintre, i per tant que faci el pas endavant, que serà una experiència super enriquidora, que poder treballar pel municipi i veure com projectes que tu havies pensat que treballes i que hi poses tota la teva energia és super, bueno, no sé, és una experiència de veritat que costa d'expressar en paraules, sinó que s'ha de viure. I això, vull dir, que facin el pas, que tirin endavant i que ho vulguin viure.
1: Molt bé. Per qui ens escolti i tingui curiositat, fem una miqueta de on trobar joventut, Can Batlle, xarxes, web.
0: Sí, ens poden trobar, si són adolescents o joves, que esperem que tirin més cap a joves, que tinguin xarxes socials, ens poden trobar sempre a Instagram, TikTok, al WhatsApp, als estats de WhatsApp també, i si ens volen parlar per WhatsApp també el tenim sempre obert. Si no, al web de l'Ajuntament de Palafolls, no? Que potser els adolescents ens han de buscar més per aquí, també es van publicant totes les notícies, sobretot aquestes relacionades amb el Consell, fins i tot al web de la ràdio, que també aneu penjant tot el que anem fent, i si no, com et deia, cada tarda de 3:30 a 7:30 ens poden trobar allà al local, que poden venir a parlar amb nosaltres, a explicar-nos, a preguntar-nos sobre el Consell, i nosaltres els intentarem resoldre tots els dubtes que puguin tenir, i si no, fins i tot si no es poguessin acostar al local, ens tenen tots els dimecres a l'hora del pati del mateix institut, del Font del Ferro, que també ens poden expressar tots els seus neguits, i intentarem donar-los totes les respostes possibles.
1: Per opcions no serà, eh?
0: Exacte, per opcions no.
1: Doncs moltíssimes gràcies, seguirem la pista de com evoluciona el Consell d'Adolescents de Palafolls. Marta Martí, dinamitzadora juvenil de Can Batlle, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
3: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
4: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
5: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti,
6: facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats al establiment.
7: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
8: Durant aquest mes he sortit el mínim possible, el mínim del mínim i amb mascareta.
9: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
10: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
11: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
0: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
13: oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
14: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
15: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
16: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
2: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
17: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
2: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos.
18: Per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
2: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Palafolls en xarxa. Avui dilluns tenim la secció d'història, com cada setmana. Tenim a nosaltres a Xavier Salicru. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Albert.
0: Què tenim avui? Avui parlarem de pirates?
1: Parlarem de pirates. Pirates a Palafolls. Però abans d'entrar en context amb, no, de quin és el vincle amb els pirates en Palafolls, fem una mica de context durant una època, doncs, que tota aquesta costa, no, aquesta costa catalana, costa del Maresme i costa, doncs, de la Costa Brava i cap a Barcelona, doncs, durant un temps, fins al segle XIV, va ser una costa, el mar Mediterrani va ser aquesta zona nostra, va ser molt tranquil·la pel domini que tenia la corona d'Aragó, però a partir del segle XIV això comença a canviar i arriba un moment, podem dir un moment àlgid, que és el segle XVI, que tota aquesta costa és constantment atacada per pirates, no pirates que venien a conquerir el territori, sinó el que venien a fer era ràtzies, no? Pirates que anaven amb bandera de la mitja lluna, eren d'origen barbarès, no? Que venien de la zona de l'Alger, tota aquella zona de la costa africana, no? I el que feien això, ràtzies. I el que fa, no, les autoritats del moment, amb Felip II al davant, és, doncs, fortificar, no, amb tot tota aquesta costa catalana.
0: La resposta de la defensa és: anem a construir per evitar aquests atacs.
1: Més que per evitar els atacs, perquè tampoc no acabaven de ser efectives, perquè el que els va fer va ser tota una sèrie de torres, no? que tinguessin visió del mar endins, però és clar, tampoc hi havia una força massa organitzada, no teníem un exèrcit aquí instal·lat, sinó que l'exèrcit estava lluny, i quan realment aquest exèrcit arribava, els pirates, no? Aquests que eren corsaris, perquè sempre tenien algun govern, no? Sobretot tenien a darrere el govern otomà, no? que els subvencionava, no? Perquè castiguessin aquests, no, aquests regnes cristians, diguéssim. Doncs aquestes torres no eren massa efectives, la població sí que s'alertava i la gent corria, tocaven campanes, no, tothom s'amagava, intentaven protegir-se muntanyes amunt, però quan arribaven algun destacament per aquí a la vora, no, que ho havia, si a Mataró hi havia un destacament, alguna ciutat de per aquí a la vora, quan arribava aquí els pirates ja havien agafat el botí, havien segrestat algú, segurament, perquè era un dels objectius també, segrestar algú, endur-se'l a dins del vaixell, llavors reclamar un rescat, no? Aquest és el seu objectiu.
0: La intenció dels pirates no era conquerir territori, era el material que teniu, qualsevol cosa,
1: un botí, des de joies, des d'armes, des d'aliments, des de bestiar, qualsevol cosa era bona per ells. I el que feia, no, el sistema d'aquestes torres, doncs hi havia un vigia dalt, quan guaitava, no, veles que ja els identificava com a, no, amb bandera de la mitja lluna, doncs a tocar l'arma, i el que feia la gent era o marxar cap a les muntanyes, perquè ells ja no s'introduïen cap a dins de l'interior. Segles anteriors sí que penetraven cap a l'interior, però en aquella època només castigaven la costa, per tant la gent es protegia cap a les vinyes interiors o es amagaven en aquestes torres també. I aquestes torres eren unes torres, una tipologia, no estaven pensades per armament, per artilleria, tot i que aquell moment ja teníem artilleria, però aquests pirates no venien amb artilleria. La gent el que feia es protegien, eren torres amb una entrada a la primera planta, es tancaven a dintre, i aquests pirates tampoc no volien assetjar la torre perquè no volien perdre temps, i el que feien era saquejar les cases i tot el que tenien per allà, no?
0: Llavors no era qüestió de defensar-se, sinó que protegim-nos, que facin el que hagin de fer, que facin el mínim possible i que marxin ràpid.
1: Sí, guaita i protecció, i la prova és que en tenim diferents exemples, perquè abans que es decretés, no, des del virrei de Catalunya, que va manar a aixecar aquestes torres, tenim documentades moltes ràtzies i que van fer molt de mal, Tenim per exemple a Badalona el 1527 varen fer molt de mal, tenim a Palamós el 1544 i més proper tenim a Pineda el 1540 que és un poder dels relats més interessants, perquè en l'església de Pineda, en la façana sobre la portalada de l'església, hi ha tot un text escrit a la pedra on relata, no, que aquest corsari dragut el 1545 doncs va saquejar pràcticament tota la vila, no? I per tant, a partir d'això és quan es manen construir torres, i en el cas nostre doncs s'aixequen dues torres a el que és ara el municipi de Palafolls.
0: Això t'anava a dir, si es comprem encara més cap a casa, quins exemples tenim d'aquestes torres?
1: Doncs mira, tenim dues torres, són les dues úniques que tenim. En el terme del castell n'hi havia d'altres, però el que ara, no, entenem com a Palafolls ara, teníem aquestes dues, i situades a Sant Genís totes dues, i a més en dues casuístiques molt, molt diferents, perquè una la va manar construir la universitat, no? Recordem que la universitat seria una mica, per dir-ho, per posar-nos en aquell moment, doncs com l'Ajuntament actual, no? Qui regia i qui organitzava una mica, doncs, no? Que era la parròquia, doncs ells manen construir una torre enganxada, no? En l'església parroquial. Aquella torre el que servia era per protegir, doncs, la gent que hi havia per allà d'entorn de Sant Genís, no? El que anomenàvem la cellera en aquell moment, aquelles 5 o 6 cases de vora l'església, aquesta gent es podia protegir allà dintre, i algunes coses de valor, no masses, perquè ho poguessin carregar. I llavors, com que també hi havia, doncs, hi havia famílies benestants, no? I una d'aquestes grans famílies benestants eren els Vall de Juli, que a partir de que van construir la torre se'ls va anomenar Vall de Juli de la Torre, i abans d'això eren els Vall de Juli de Vall, perquè hi havia una altra família que es deien, no? Vall de Juli, però per tant la torre era una cosa important i van acabar adoptant com a cognom, no? Vall de Juli de la Torre, i ells construeixen la seva torre a la costat de la Masia, no? que totes dues es conserven, eh? I que, per tant, com a gent, doncs, benestant, construeixen la seva torre. Entenem, no ho tenim massa de comentar, però entenem que sí, que alguna masia de l'entorn, doncs, també podia anar a protegir-se a casa dels Vall de Juli, no? I és el que feien quan s'alertaven pirates, si des de Blanes veien pirates, feien senyal de fum o tocaven campanes, i tothom de la zona, doncs, cap a Guarissa, dins de la torre.
0: No era una ordre de les autoritats de llavors, sinó que era pura iniciativa privada, que deia, ens defensarem nosaltres per protegir el nostre.
1: Autodefensa, no?, que es podria dir. Exacte. Això, cada universitat, no?, malgrat ja tenien la seva universitat llavors, per tant, cada un gestionava, tenien gent que feia guàrdies al de la torre, perquè el pas d'aquestes, no?, d'aquests corsaris per la costa era molt sovint, per tant, calia sempre tenir gent vigilant una o altra, ja feien torns. Per tant, quan es divisava alguna vela, ja la veien sospitosa, doncs tothom amagassa, ja, perquè no hi havia, tot i que la universitat havia creat com un grup de defensa, no? Hasta es havia organitzat jeràrquicament, no? Els que estaven, els jurats de la universitat eren com els capitans, anaven per carrers, el cas de la Vilanova, que hi havia més concentració de gent, estaven organitzats, però davant d'aquests pirates, no? Una gent molt bèl·lica, amb armes, i no estaven preparats per combatre'ls, i el que acabaven fent era córrer, amagar-se i protegir el que podien, no?
0: Hem parlat de la torre dels Vall de Juli, parlem de l'església.
1: Doncs l'església, com et deia, doncs la universitat va manar a construir, no? Per tant, tota la població, el que llavors era la Universitat i Parròquia de Sant Genís, que s'anomenava, doncs va col·laborar en aquesta construcció, i és una torre que dic així, adjacent a l'església, és molt diferent que la de Vall de Juli, perquè ella està sola, però aquesta està enganxada a l'església i s'accedeix per dintre l'església. Per tant, quan, no, hi havia cas d'una ràtzia d'aquestes, entraven a l'església i es tancaven a dintre la torre a l'església. És una torre que ha estat una mica modificada, encara es conserven tres espitlleres, que des de dintre veus les tres zones on es pot accedir a l'església, i el que s'ha modificat molt és la part de dalt. Allà ens imaginem que hi havia d'haver, perquè totes aquestes torres tenien una tipologia semblant, un terrat, no?, perquè també ajudava per vigilar i també ajudava per defensar-se, no?, des de dalt al terrat, i aquí va ser, no sabem en quin moment, no?, de l'època va ser transformada, i ara hi ha un taulat de teules, per tant s'ha modificat, però sí que el tenim ben documentada, no?, el moment de la seva construcció, doncs al segle XVI, no?
0: I si anem fins a l'actualitat, al segle XXI, al present d'aquest patrimoni, actualment en quin estat està, què es pot visitar i què no?
1: No, totes dues estan en molt bon estat. Tant la de l'església de Sant Genís, hi ha aquesta, com puges per accedint a la torre, no? Accedim a l'església, pugem unes escales al cor de l'església, i allà al cor, amb un racó, amb una cantonada, hi ha una porta amb una arcada, i accedim a una sala rodona on tenim les tres espitlleres, que està ben perfectament, no?, transformada, però es conserva molt bé. I també la de Vall de Juli també ha patit alguna transformació, tot i que té aquesta estructura de la torre tal qual com era originària al segle XVI, però s'ha fet alguna obertura més. Aquestes torres, no?, abans he dit que s'accedia per la primera planta per dificultar, no?, quan venien a peu per baix, dificultar l'accés, no?, per tant per la primera planta, i ells en el moment que això estava en ús, accedien a través d'una escala de fusta. Un cop eren a dintre, recollien l'escala i es tancaven a dintre, per tant accedir des de fora costava més perquè havien de pujar una planta. I el que es va fer, això ja ho tenim documentat a finals del segle XIX, es va fer com un pont, però això és el segle XIX, quan ja no tenien utilitat aquestes torres com a defensives, i van unir des de la masia de Vall de Juli a la torre a través d'un pont per comoditat, no?, dels propietaris per accedir a la torre, que llavors era com una estança més de la casa, no? I hi ha aquest pont, que és un pont molt maco, no?, que el veus curiós perquè és del segle XIX, però que no formava part de l'element defensiu perquè seria poc defensable aquest pont per accedir a la torre, no?
0: Posar una entrada, no?, als pirates.
1: Clar, pels atacs. Obrir-los una mica el camí, no? La de l'església forma part del que és el patrimoni de, no?, bé cultural d'interès nacional, no?, un vecin que es diu, perquè ja forma part de l'església, i la torre de Vall de Juli, com també és un element defensiu, això ja a mitjans del segle XX es va decretar des del Ministeri que totes les fortificacions o cases o edificis que tinguessin elements defensius fossin declarats bé culturals d'interès nacional, i per tant la torre de Vall de Juli també s'ha declarada bé cin com a element defensiu d'èpoques passades, no?
0: Però continua sent privat.
1: Sí, sí, és una finca privada totalment, sí.
0: Jo volia preguntar si tenim idealitzada aquesta figura del pirata, si creus que som com tenim nosaltres la imatge actualment.
1: Clar, el nostre relat sempre és, no?, aquests pirates que venien al segle XVI eren els dolents de la pel·lícula i nosaltres érem els bons. Això és el que la idea que tenim tots, però de la mateixa manera, no?, que aquella gent de l'altra banda del Mediterrani venien aquí a fer ràtzies, nosaltres, els catalans, per dir-ho d'alguna manera, també anàvem a fer ràtzies allà. Molta gent que oficialment consta com a mercaders o pescadors, no?, podíem enviar embarcacions més grosses, oficialment constaven com això, però també anaven allà a fer ràtzies i a buscar botins de guerra, no? Per tant, era una dualitat, no? Per el relat explicat des de l'altra banda, ells són els bons i els dolents érem nosaltres, perquè tot aquell mal que feien aquella gent que venia aquí, que sí, s'emportava gent segrestada, s'enduien valor, degullaven algú que resistia, tot això, nosaltres, no?, per dir-ho així, genèricament els catalans, també fèiem el mateix a les seves costes, no? Per tant, era una època on aquesta gent, sota bandera del país que els protegia, doncs, buscaven un botí fàcil, no?
0: Al cap i a la fi, tot és més complex del que sembla, ni els bons són tan bons, ni els dolents són tan dolents.
1: Correcte, correcte.
0: Xavier Salicru, moltíssimes gràcies.
1: Doncs moltes gràcies.

0: La Regidoria d'Igualtat presenta el nou cicle Dones i Esport. Conjuntament amb l'àrea d'esports, des de l'Ajuntament, es vol posar consciència en el cos i en el benestar mitjançant activitats setmanals dedicades a dones, però també al públic en general. En concret, es programen dues activitats, la marxa nòrdica i l'estretching, que es faran tots els caps de setmana d'octubre i novembre de manera alterna dissabtes i diumenges. Una activitat cada cap de setmana. Per realitzar les activitats, no fa falta inscripció prèvia, sol s'ha de ser el dia i hora programat per iniciar l'activitat. Des de l'àrea d'Igualtat recalquen que, tot i ser propostes enfocades a dones, hi pot participar tothom. Escoltem a Marta Martí.
1: Va dedicat a tothom, repetim, potser el títol és Esports i dones. Som conscients que la càrrega mental, no?, actualment, de les coses de la llar i aquest sentit encara recau molt sobre les dones, i per això es dedica a aquest espai més a elles. Però si un home vol venir endavant, està super convidat, és super enriquidor que aquests espais siguin espais compartits per absolutament tothom. Llavors, obert a tota la població de Palafolls.
0: Aquest cicle se suma a totes les activitats que l'àrea treballa per crear espais i propostes segures per compartir el nostre municipi. El cicle comença aquest dissabte amb marxa nòrdica. El punt de trobada serà a les 10 del matí des de la plaça de l'Ajuntament. I últims dies per participar al primer concurs de fotografies de la Festa Major. Un cop viscuts els dies de celebració als carrers, el termini de presentació de fotografies de Festa Major encara la seva recta final. Demà passat, dimecres, és l'últim dia per poder entregar les fotos. La iniciativa organitzada per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració de l'Ajuntament de Palafolls, sota el lema "Captura l'essència de la nostra festa", convida tant a veïns com a visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions dels dies de Festa Major. En parla Joan Manvibres, membre de FIC Blancs.
2: El concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls "Captura la nostra essència" entra a la recta final. Encara teniu dos dies per participar. Recordeu, el dia 30, dimecres, tancarem les inscripcions. Per participar és molt fàcil. Us recomanem entrar a la web de FIC i allà trobareu una informació que us portarà i us facilitarà el procés de participació. Important, hi ha dues categories: la categoria infantil fins a 15 anys i la categoria adult, on ja tenim forces fotografies recollides, però encara en volem més.
0: Recordem que, tal com es detalla a les bases, un mateix autor no podrà obtenir més d'un premi en el certamen. En cas de coincidir, es concedirà el guardó de quantia més alta. El lliurament de les fotografies es farà exclusivament de manera digital a través del web Pixar, on cal fer un registre gratuït. Els arxius s'han de presentar en format JPG amb una mida màxima de 3.000 píxels al costat llarg i un pes de l'arxiu que no superi els 3 megabytes. A diferència del concurs tradicional, el veredicte serà públic, obert i en directe. La cita és el pròxim diumenge 4 d'octubre a partir de les 10 del matí a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls, que acollirà la deliberació del jurat i el lliurament de premis, que es farà de forma immediata en acabar les puntuacions. Això és tot. Més informació d'aquí una hora.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
2: Bon vespre, Palafolls. Si esteu escoltant això és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i com que sabem que voleu tenir el millor resum de tot el que ha passat en matèria esportiva aquest cap de setmana a Palafolls, al llarg d'aquest programa us ho portarem. Així que no espereu a que us ho expliquin i tingueu sintonitzat el 107.7 de la FM per rebre de la primera mà tota l'actualitat esportiva municipal. Recordeu que també es podeu escoltar a www.radiopalafolls.cat. Així que obrim marcador, engeguem el cronòmetre i donem la xiuleta inicial a un nou capítol del Minut a Minut. Atenció i pareu bé les orelles si no us voleu perdre cap detall del que ha passat, del que està passant i sobretot del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, no només parlarem del nostre esport preferit, sinó de totes les disciplines esportives palafollenques, que ja veureu que n'hi ha molt variades. Representem resultats, classificacions, protagonistes i també comentarem les notícies més destacades dins els pavillons, camps i pistes locals. I tindrem en directe els protagonistes de tot això per poder comentar-ho amb ells. I com que no hi pot haver comentaris sense un comentador, em veig obligat a presentar amb un fort aplaudiment per al que m'acompanyen en aquest programa. Amb moltes ganes de parlar i no deixar un minut de lloc sense comentar, tenim a Nico Galván. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal?
2: ¿Qué, cómo ha ido el fin de semana?
3: Bien, tranquilo de momento. Todavía
2: ha faltado fútbol, ¿no?
3: Sí, el parón de selecciones, la verdad que tres semanas no tocan.
2: ¿No te gustan las selecciones?
3: Sí, pero me mola el Mundial, la Eurocopa, la Nations League, la verdad que...
2: ¿Te sobra?
3: Sí.
2: Y más como estaba el Barça en racha, ¿eh?
3: Sí, la verdad que sí, nos han frenado un poquillo.
2: I una vegada més, a la meva dreta, assegut ben còmode, tinc el senyor Eudald Vallicrosa. Senyor Negreta, eh?
4: Senyor Negreta, perquè...
2: Que quedi ben clar.
4: Bona tarda a tots. Què, avui la presentació era una cursa d'obstacles, eh? T'anàvem ficant aquí trampes.
2: Sí, sí, sí. Ja en parlarem, ja.
4: Ja en parlarem, perquè...
2: Perquè això la setmana passada amb el futbol sala no va passar, eh?
4: No, és veritat, era molt més tranquil, el programa molt més pausat. De moment, ha començat el dia i ja ha revolucionat.
2: Ja m'han agafat l'ordinador, no sé què fer, ja no sé per on seguir. Què, com ha anat el cap de setmana?
4: Doncs molt bé, la veritat. Ple d'esport, no?, com sempre.
2: Sí? Ple d'esport?
4: Sí.
2: Què has fet?
4: Doncs, realment, estirar molt el fallo. Vaig anar al gimnàs també, és veritat. M'he aficionat ara... Bueno, no m'he aficionat. Me van donar una invitació per anar al gimnàs, però no pensis tampoc que va ser com esport, en si vas anar a fer una mica d'exercici i poc més.
2: Bé, està bé.
4: Home.
2: Avui és un bon dia per tornar a demanar un joc al senyora del bàsquet, eh?
4: Com ho diu? Ah,
2: un
4: ja.
2: Joc, un joc a la banqueta o a la pista.
4: Creus que hi haurà contracte o no?
2: Jo veig un paper per aquí a sobre, eh?
4: Ficaré la xifra i seguirem.
2: Ja el que també hem de presentar, que no falla mai, és el nostre estimat Jordi Pratsavalls des del control de so. I ara sí, doncs, com sempre, farem la repassadeta a l'esport català en general. Nico, ya hemos comentado que no ha habido liga. ¿Selecciones que hizo España, esa selección llena de catalanes?
3: Pues empezó bien, pero tuvo que remontar. Porque
2: Inglaterra ha metido goles, sí.
3: Metió dos goles. Pero yo vi el partido y lo que es jugar, para mí, jugaron mejor que Inglaterra. Lo que pasa es que, claro, al final tienen un par de... Bueno, un par no, tienen un equipazo que ganarle a Inglaterra, para mí, no tendría que ser lo normal. O sea, llevamos una racha, al menos de la selección, que no perdemos desde... No sé si desde la Eurocopa. Y si había un partido para perder, era este... Y en Wembley, y no me has perdido, o sea que yo le veo...
2: Y además con un gol de un catalán, como es Lamine Yamal.
3: Lamine Yamal de Mataró.
2: Audal, futbol femení, que han dit que en futbol femení no està gaire...
4: Doncs sí que hi ha hagut lligues, i en aquest cas victòria del Barça, empat de l'Espanyol i derrota del Badalona.
2: Un de cada.
4: Exacte.
2: El Barça a lo seu, eh?
4: Sí,
2: una
4: sí.
2: Victòria més.
4: En un altre nivell.
2: A futbol sala, el Barça va empatar a casa contra el Cartagena i el Santa Coloma va perdre a Manzanares. Nico, ¿t'adries con el bàsquet o no estàs informado?
3: Pues la verdad que yo si quieres te leo el guión, porque estar informado no lo estoy.
2: Vale, Nico, sí, ya has desvelado nuestros secretos.
3: En bàsquet ja tenim la primera jornada de la Lliga, on el Barça, Lleida i Girona s'han emportat la victòria i per contra el Joventut i Manresa cauen contra els seus rivals.
2: Perfecto, Nico. No era tan difícil.
3: No era.
2: Audal, alguna cosa més?
4: Doncs vols que t'expliqui... Allà comencem amb categoria multisport, no?
2: Això t'encanta tu, eh?
4: Per exemple, vols en vol?
2: Sí.
4: Vols, doncs mira, que sàpigues que el Barça es classifica sobradament per la final del Mundial de Clubs.
2: Perfecte.
4: Contra un equip...
2: A veure si la guanyen.
4: Exacte, bueno, sí, de fet, no sé com està el nivell fora d'Europa, però jo crec que ha de ser molt més baix que els campions actuals.
3: Da igual la categoria, sempre és sobradament. Eso, fútbol, bueno, básquet a lo mejor no mucho, pero por lo general Barça gana sobradamente.
2: Bueno, Nico, la Champions no hizo lo mismo. I en ciclisme, cal donar la mala notícia de la setmana, és que Paula Blasi va abandonant el Mundial de Montreal després d'una dura caiguda. I ara ja sí, ja hem fet aquesta repassada i anem a fer una breu introducció de la mà dels titulars palafollancs.
5: Els titulars palafollencs.
2: I arriba el moment dels titulars palafollencs. Avui ens posem en moda rebaixes, perquè tenim ofertes per a tots els gustos. Victòries, medalles, nous fitxatges i alguna que altra promoció esportiva. Així que agafeu la cartera, prepareu la targeta i esteu atents, perquè avui l'esport palafollenc està que ho regala. I senyor Audal Vallicrosa, comencem?
4: Va, comencem. Perquè sàpigues que avui ens visiten el president del Club Bàsquet Palafolls i el seu nou entrenador. Noves cares, nous projectes i moltes ganes de començar. Dues noves incorporacions al nostre aparador esportiu.

La Vilaneta suma una nova victòria des del punt de penal. Sembla que han trobat una oferta difícil de rebutjar. Penal a favor, gol al sac i 3 punts cap a casa. El Sant Lluís té un debut complicat a Tercera Nacional. Sembla que l'estrena de categoria venia sense descompte, però tranquils que la temporada tot just comença. Unai Osuna guia el bàsquet Palafolls cap a la primera victòria. Lideratge, punts i una actuació de categoria. Una oferta de les bones. Unai posa el joc i l'equip s'emporta els 2 punts.

0: Sandra Sardina es proclama campiona d'Espanya de ciclisme en contrarrellotge. Aquí no hi ha rebaixes que valguin. L'or és seu i el títol també. La petanca de la Figuerassa s'imposa a un dels seus grans rivals, victòria de prestigi i una partida que surt a compte. Aquesta vegada, el millor negoci se l'endú la Figuerassa. I el taekwondo Avellaneda suma noves medalles internacionals. Els nostres esportistes continuen ampliant el palmarès i portant el nom del Palafolls ben amunt. Un èxit que no necessita cap etiqueta de preu.
1: Doncs ja tenim els titulars. Moda rebaixa, és una mica en honor a nosaltres, que l'Ajuntament i la ràdio el va agafar en oferta, 100% de descompte, totalment gratuït, i aquí estem. I ara anem cap als Cius de Palafolls, que tinc aquí dos convidats que ens estan esperant.

0: Doncs avui tenim a l'estudi Maria Sabatera, el president del Club Bàsquet Palafolls, l'Eloi Alarguer, i el seu nou entrenador, del senyor A, en Pol Pont. Eudal, avui estaràs més còmode, no?, amb el bàsquet.
1: Molt còmode, però hi ha aquest nervi que teníem abans també amb aquest programa, saps aquest nervi com que hi havia algú aquí com que ens apretava sempre i d'això? Doncs el torno a tenir avui, es nota que aquí hi ha...
0: Sí?
1: Veterans en el programa.
0: A veure, si vols m'encarrego jo, però jo crec que ja ets un expert en entrevistes, hauries de continuar tu.
1: Ho farem igualment, jo segueixo, no? Però...
0: Doncs vinga, va, tot teu.
1: Doncs bé, bona tarda, Eloi. Benvingut de nou al programa aquest, bé, bueno, teu i nostre, que ja saps que aquí sempre esperem que estiguis ben rebut i que estiguis còmode i com a casa. I bona tarda.
2: Bona nit, bona nit.
1: Tarda nit, sí. Bona nit.
2: Sí, ara ja tarda nit. Passa que a mi, a un programa de rebaixes que vinguem vosaltres... Saps què vull dir?
0: Casualitat.
2: Sí, no, ja. Fent el guió al senyor de Puigsal, però ja m'explicaràs.
1: Exacte.
2: No, és el que toca. O no, Nico?
3: La típica, no sabia què
2: fer. Una cosa, ¿te siguen tratando bien o todavía no...?
3: Yo, la verdad que me da igual. Vale. No me traten, yo vengo aquí y hago lo mío. Doy mi 100% y me da igual. El trato es secundario.
2: Vale, perfecto. ¿Estás bien, con estas mechas?
3: Sí.
2: Sí.
1: I bona tarda i bona nit també a tu, Pol, que primera vegada al programa, que esperem que sigui la primera de moltes. Era la teva primera vegada a la ràdio?
4: Bona tarda, nit, i gràcies per la rebuda. No, no és la meva primera vegada a la ràdio.
1: Ah, doncs així llavors ja ho tens d'això, ja saps de què va, no et preocupis.
4: Sí, home. Sí, esperem que surti un bon programa. Sí.
2: Home, segur, estem una tarda dos, ja m'explicaràs.
1: Home, i amb el pel·lí que teniu jo estic convençut,
2: bueno,
1: que...
2: Aquí no s'acaba això, dius?
4: No us deixarem parlar.
2: Aquest home ha d'anar a entrenar, que ara m'ha agafat la bona línia.
1: Ara parlarem d'això, perquè...
0: Eudal, has d'anar a entrenar?
1: No. Però programa...
2: No sé el que és això.
1: Programa i a dormir.
0: Molt bé.
2: Mira que bé.
1: I bé, primer volia atacar el tema del memorial Cristóbal Roa.
2: Sí.
1: M'agradaria saber parlar, bueno, en què va consistir, què és el que vau fer. Sí que em vau parlar una mica aquí a la ràdio, vau enviar també algun van fer algun àudio vostre. Expliqueu-me, sisplau, com va anar el
2: memorial. El memorial Cristóbal Roa, a part de fer memòria al Cristóbal Roa, que va ser un personatge odiat per molts i estimat per molts també, perquè per la seva filosofia de bàsquet, és el que volem fer, és el tret de sortida de la temporada del Club Bàsquet Palafolls. Bàsicament està centrat molt en temes de categories inferiors, el que passa que aprofitem la vida entesa perquè els sèniors o equips més grans en el seu cas, doncs facin el típic partit de pretemporada perquè puguin agafar rodatge, perquè puguin agafar coses tant en positiu com o en negatiu, i si són en negatiu, doncs de cara a seguir treballant.
1: Llavors estem parlant de torneig com a, diguéssim, com un triangle, una lliga triangular, o com si fos un torneig amb un guanyador, o estem parlant, diguéssim, en el cas dels sèniors, d'un amistós i llavors en categories inferiors d'algun altre tipus diferent de torneig?
2: En el cas dels petits és més que res perquè la gent fa una mica de rodatge i sàpiga el que és competir i que se'n recordi que hi ha una persona que va de gris i que és un àrbit i que se li ha de respectar i totes aquestes coses, que ho fan. I del cas dels sèniors és més que res perquè feien un amistós i entrar ja una mica, també ha de donar a conèixer una mica el que és la parròquia del bàsquet Palafolls, que vagin cares noves com el cas del Pol, fitxatges nous, com ja ho explicarem, i bueno, bàsicament és això.
1: És ben bé l'aparador abans de començar la temporada, que
2: correcte.
1: Estàvem fent de les rebaixes i estava...
2: Sí, sí, això de les rebaixes ja m'ho explicareu bé, perquè això... Euri...
4: Sí, correcte, ha sigut una sort, ha donat la casualitat de que, no sé si ho feu intencionadament o a nosaltres en concret, amb el sènior, ens ha anat de meravella perquè ha sigut justament el cap de setmana anterior el primer partit. Llavors sí que és veritat que era un amistós, però ja anàvem en sèrio perquè el que volíem era veure a quin punt estàvem de cares al que ha sigut aquest primer partit aquest cap de setmana. És a dir, que ens va anar molt bé el timing del torneig.
2: Sí, sí.
1: Recordeu-me, sisplau, contra quins equips vau portar?
2: Vam portar el Club Bàsquet Abrera, que és de la tercera territorial, però de Barcelona.
4: Segona territorial de Barcelona.
2: Segona, correcte, sí. Segona territorial de Barcelona, que Barcelona és una mica... Hi ha com dos marxes més, potser, no, Pol?
4: No n'estic tan segur, eh? No té per què,
2: eh? No, per hem fet una part temporada espectacular i estem que en sortim, vull dir, el primer partit de Lliga ja guanyem de 16, i imagina't.
4: Sí, sí, sí.
2: I això que ni va portar ell.
1: Ja ens estàs destrossant el guió. Tu no sabies que ja havíem de parlar d'això després?
2: Bueno, però és igual, tu ja saps que aquí jo foto i entro i faig el que em dóna la gana, perquè això
3: és... És nuevo, no sabe com va.
2: Claro, ara ja les hau.
1: I m'estaves comentant que va venir a l'Abrera, no? De llavors, amb el sènior B, contra qui va jugar?
2: El Club Bàsquet Bàscaro, un clàssic de tercera territorial, que, bueno, ells també fan... Fa molt de temps que sempre estan en aquest grupet i, bueno, van jugar...
1: És també un perfil similar al sènior B, no? Amb jugadors
2: sí,
1: amb molta experiència.
2: Sí, jugadors grandets, que, bueno, que volen seguir jugant a bàsquet i passant-s'ho bé, i, bueno, de fet, bueno, tampoc no és una... El sènior B és una colla d'amics que s'ho passen bé jugant a bàsquet i ja està. No hi ha un nivell de competitivitat com pot ser el sènior A, per exemple.
1: Clar. I llavors va haver-hi també categoria premini. Quins equips va venir?
2: La veritat és que estem bastant contents perquè de les extraescolars del Mas Prats i Ferreries hem pogut treure un equipet de preminis que els apuntarem a Escobol, que Escobol és una lliga una mica més laxa a nivell de competitivitat, és a dir, que arriba un punt de que els punts no s'anoten, l'arbitratge és una mica més didàctic, és una mica per entrar una mica el que seria conèixer el món de la competició, equips rivals, respecte, valors, etc. No? Llavors, com que el nostre nivell és una mica zero, pràcticament, i estem treballant perquè si de cara al maig de l'any que ve sigui 10, doncs a partir d'aquí doncs que vagin competint i vagin fent coses, però bé,
1: clar.
2: Vam portar el premini del Pineda, un premini del Badrona Girona, vam portar el premini del Canet. Moltes gràcies a tots els clubs per haver col·laborat amb nosaltres, perquè a més coincidia també amb la dia del bàsquet de Tordera i és una mica complicat treure equips perquè puguin venir a competir.
1: Clar, clar. Vau tenir també una mica de feedback d'aquests equips que van arribar sobre com havia anat, coses a millorar, alguna cosa que els hagués agradat?
2: La veritat és que a través del David Osambela, el coordinador, van acabar bastant contents per l'organització, per la manera de fer els partits i totes aquestes coses, i llavors crec que pot ser que, home, segurament l'any que ve hi hagi tercera edició del Memorial del Cristóbal Roa. A més, és un torneig que ve per quedar-se. Lògicament s'han d'escollir les dates i tota la història, però bé, en principi el que volem és fer això, que sigui un torneig que vingui a quedar-se i a competir, doncs, amb els amistosos.
1: Home, i tant, com deia en Pol també, que és un torneig que va molt bé per començar la temporada i per agafar una mica de ritme, que per cert, ara que dèiem això, tu com vas veure el nivell de joc del sènior? Vas veure que encara faltava alguna mica també de treball? Què creus que s'hauria de millorar de cares ara a la temporada?
4: Sí. No, la veritat és que pel moment, bueno, la pretemporada ha sigut, els entrenaments, el ritme, i la millora ha sigut excel·lent. Estic molt content amb la voluntat, la disciplina, les ganes que hi estan posant tots els jugadors, i tot comença sobretot doncs, pel volum de jugadors que hi ha per entrenament. Tinc entès que no era un dels punts forts i de moment aquesta primera nota està sent un excel·lent. Fora d'això, jo he volgut implementar una mica, adaptant-me al nivell de joc i el que jugaven, jo he volgut implementar el meu estil de joc, i els jugadors també s'hi han adaptat molt, molt bé, i sí, ens ha anat de meravella aquest últim amistós. La setmana anterior de fer aquest amistós ja veníem de fer-ne un altre contra el Blanes B, que això és una categoria encara més amunt, és primera territorial, i també ens va anar molt bé per veure en quin punt estàvem, i els dos primers amistosos, la veritat és que va ser una puesta a punto, no?, que diuen, excel·lent. Sí, excel·lent. Llavors, aquesta última setmana, abans d'iniciar la Lliga, els entrenos també van anar molt, molt bé, i bé, no faig spoiler de com ha anat aquest primer partit. A l'Eloi se li ha escapat abans, però vaja, això us ho deixaré a vosaltres.
2: Fem la prèvia, de
4: moment tot segueix vent en popa.
1: Pol, tu vens d'estar entrenant a categories superiors també, en el Lloret. Uh-huh. Què t'ha convençut d'aquest projecte que t'hagin volgut portar cap aquí?
4: Sí, correcte. Jo, de fet, vinc d'una categoria que ja estem parlant, de bàsquet semiprofessional, que és Supercopa Catalunya. No era el primer entrenador, estava de segon entrenador, però sí, vinc de categories altes, a part de que també portava el sènior B del Lloret, aquí sí que sent el primer entrenador, a tercera territorial, que vam quedar campions l'any passat i també vam pujar a segona territorial. Llavors, què m'ha convençut? Bé, bàsicament el lloc on visc. jo soc un palafollenc ja fa 6 anys, visc en el cor del poble, i el president, que el tinc ara mateix aquí a la dreta, també viu...
2: Que és un passat i un corcó.
4: També viu al cor del poble. Llavors, d'anar-nos trobant, al final doncs bueno, molt content, he acabat cedint, perquè al final era una cosa que per naturalesa podia arribar. Fora d'això, també és tot va iniciar-se a través d'un contacte comú d'en
2: Pere Salomó,
4: que ha estat molts anys en el club, i jo tinc molt bona relació des de fa molts anys amb ell, i ens vam trobar de casualitat. M'ho va mig proposar, em va dir que em seiés amb l'Eloi, i així va ser, i molt bé. Ara, de moment, aquest primer mes que portem, molt content.
1: Així que podríem dir que ha sigut també una mica de pescar talent local i de tornar-lo a portar cap aquí, no, Eloi?
2: No, hem tingut una xurra, tio, espectacular. O sigui, portem l'entrenador, que jo ja més o menys el tenia vist, i que m'agrada la manera com feia les coses i tot això, que a sobre visqui en el cor del poble, i a sobre em digui que sí, doncs jo ja no compro la grossa. Vull dir, ja m'ha tocat, i ja, bueno, a partir d'aquí... el que faci falta.
4: Merci, moltes gràcies.
1: Pol, tu notes diferència entre aquests dos perfils d'equip, diguéssim, com a Lloret, un equip més de competir, que és professional, amb molts més equips, i el Palafolls, molt més petit, molt més familiar? Tu notes, veus diferència també a l'hora d'entrenar?
4: A l'hora d'entrenar et diria més que no que sí, per un motiu, perquè el grup que hi ha en l'equip que jo porto, és a dir, si jo estigués portant el sènior B, que abans ha definit l'Eloi, potser sí que et diria que sí. Perquè aquest perfil d'equip potser no interessa en un club on hi hagi molts d'equips i on es treballi molt la base i on es busqui que el primer equip estigui molt, molt amunt, però sí que és veritat que si hagués de parlar només pel que fa al grup de jugadors que porto jo en el sènior A, el compromís que hi ha és molt semblant, i les ganes de voler guanyar, el nivell d'entrenament, la intensitat que hi posen, és molt semblant a l'equip que portava l'any passat a Lloret. Sí que és veritat que hi ha una gran diferència, que Lloret fa aproximadament uns 5-6 anys fitxen jugadors. Llavors això ja fa que els jugadors ja no vagin a jugar a bàsquet només per passar-ho bé, sinó que llavors ja és un compromís que has de complir, doncs, perquè tens un salari, i això també fa que llavors la base vinguin jugadors de molt de talent, perquè no ho sé, per ficar un exemple, però potser un jugador que sigui del Blanes de 16 anyets, si sap que el Lloret té un sènior a Supercopa, doncs aquest jugador és molt possible que decideixi venir a un cadet, a un júnior a Lloret, per al dia de demà poder tenir aspiracions a jugar al Supercopa, que si tu no tens un primer equip a unes categories molt altes, doncs llavors no et vindrà a tu, anirà al club que tingui un primer equip a categories molt altes.
1: Fa llavors... molt bona publicitat, no?, també tenir un club que fitxa, que competeix al nivell, no?,
4: sí.
1: per agafar talent.
4: Sí, home, està clar, sí, perquè us feu una idea de l'equip que portava l'any passat. Jo portava un grup de jugadors molt, molt treballador, que eren jugadors del sènior del Lloret, llavors tenia dos nois de 16-17 anyets júniors, que l'objectiu era a curt termini fer-los pujar al Supercopa, i diguéssim, l'esglaó per pujar al Supercopa era el meu sènior B, i llavors també teníem un fitxatge que va ser l'MVP de la Lliga, que venia de Brasil, que el van portar a través d'un representant, i era l'objectiu era que únicament jugués al Supercopa, però per adaptar-se a la Lliga, al bàsquet europeu, als contactes que permeten els àrbits, el vam tenir en el sènior B, i clar, era un luxe. Tens un jugador que és pràcticament un jugador, no sé si ho acabarà aconseguint, però que d'aquí 5-6 anys pot acabar sent professional, el tens en un tercera territorial de Girona. És un luxe.
1: Bueno, doncs en aquest cas estem parlant ja de bàsquet en majúscules, realment. Vull dir, ja són coses que a tu t'has trobat, no?, també, com que també t'han format molt com a entrenador, i que t'has tingut una oportunitat de poder gaudir del bàsquet d'una manera molt diferent, segurament, a la que ho faràs ara. Per això m'agradaria preguntar-te quins són els teus distintius com a entrenador, quina és la teva manera d'estructurar el joc?
4: Vale, sí. Aviam, clar, per començar, jo ara tinc 34 anys, i fa des dels 15 que sóc entrenador, havent-ho deixat 2 anys, més aviat recentment, però vull dir que he palpat molt de bàsquet, no? Però el meu distintiu com a entrenador, potser jo diria que el primer punt que es treballa és, així en termes generals, una defensa molt, molt intensa, per sortir després atacant, si pot ser un contraatac, però que el rival se senti molt ofegat per tenir defenses molt, molt, molt intensos. Llavors, un altre distintiu que va agafat de la mà amb el que us estic dient, doncs he tingut la sort de trobar-me un equip amb 16 jugadors a la plantilla, quan en un partit de bàsquet només hi poden anar 12. Llavors això et permet tenir un nivell d'entrenament molt alt, perquè òbviament tots els jugadors volen ser part dels 12 que vagin al partit, i llavors després, quan tens 12 jugadors en una banqueta, que en aquest tipus de categories no sol ser habitual, a vegades vas amb 8, a vegades vas amb 10, si tens sort tens 11, llavors tenint-ne sempre 12, dona molta sort de cares a que si tu demanes molta intensitat en defensa, pots fer molta rotació de canvis. Llavors jo potser em caracteritzaria més per ser un entrenador que m'agrada molt fer rotar els jugadors que estan a pista perquè tothom estigui fresc, i que la defensa sigui molt intensa i que l'atac sigui molt ràpid, molt directe, diríem.
1: Sí, llavors estem parlant d'un joc ràpid, amb intensitat en defensa, segur, molt contraatac també, t'agrada...
4: Sí, jo sempre dic als jugadors que passin, és a dir, que un cop s'agafi el rebot, que corrin que passin a l'atac per córrer i no per jugar estàtic. Que després no surt bé el córrer, doncs es para i es juga, però si es pot córrer, apretem. També és veritat que aquest equip ho permet. Tenim un equip amb molt bon físic, molt bones cames, nanos molt joves que es cultiven molt a nivell del seu extra món laboral, diguéssim. Tots, hi ha molt de quilo de musculatura, sobretot pel que fa en aquesta categoria, i això ho hem de fer valdre.
1: I ara que, doncs, que comences també amb aquests jugadors joves, hi han hagut fitxatges nous, no?, aquesta temporada, pel que s'ha pogut veure. Podeu repassar una mica també les noves gent que ha entrat a l'equip?
4: Sí, per suposat, sí. Si no vaig equivocat ara, estem parlant de 5 jugadors nous. Un és l'Eloi Osuna, és precisament el germà de l'Unai Osuna, que acabeu de parlar ara, que va ser l'MVP aquest partit, fent 29 punts en només 23 minuts, una actuació excel·lent. Llavors, l'Eloi és el seu germà petit, si no vaig equivocat té 21 anys, un base molt intens, una gran incorporació, però més aviat és una immensa recuperació perquè és de la casa, i sempre dona gust recuperar primer a nanos que siguin de Palafolls i després que s'hagin criat en el bàsquet de la casa, no? Que hagin volgut marxar, pel que dèiem abans, doncs en el seu cas va marxar al Malgrat, doncs perquè tenia un equip sènior molt alt i perquè tenia intencions de voler volar molt amunt, però hòsties, és un goig que decideixin tornar a la casa. Fora de l'Eloi hem incorporat també el Néstor i el Zeus, que són dos jugadors que provenen del sub-25 del Calella, per contactes. En aquest cas el Néstor és un base molt intens, molt treballador, és un, el que a mi m'agrada descriure com a soldat, és un nano molt treballador. I després en Zeus també és un noi molt treballador, en aquest cas és pivot, estem parlant d'un jugador que deu fer un 92, una cosa així, i bé, que sap fer anar molt bé el seu cos, i quilos i alçada sempre va bé en el bàsquet. En portem 3. La següent incorporació seria en Francesc Cujolín. És una ala pivot que aquest l'he portat jo del Lloret, l'he entrenat a categories inferiors i també treballa molt bé. Deu fer un 88, un 90 potser. Sí, molt bona esquena, molts quilos de musculatura, i ens ha anat molt bé perquè treballa molt bé.
2: Després hi ha el Fede.
4: Llavors, correcte, llavors és en Fede l'última incorporació de la que podríem parlar. Sí, correcte. Que és un base veterà, en aquest cas ens va molt bé perquè estem parlant d'un jugador que ha jugat a bàsquet semiprofessional a l'Argentina, i el seu un equip, com definia abans, molt jove i amb moltes ganes de córrer, de voler anar molt ràpid, en els moments en què necessitis un jugador que et faci calmar el joc i distribuir, és la peça clau que ens feia falta per complementar aquest
1: equip. Sí, que aquest any no només s'ha incorporat també talent jove, nois joves i això, sinó que també hi ha hagut experiència, no?, que ha pogut entrar, sí, a l'equip per intentar ordenar una mica, a part de les velles glòries que ja hi havia, sí, a l'equip, no?
4: Correcte, és la cirereta del pastís és en Fede, en el cas de les noves incorporacions.
1: Eloi, com s'ha arribat a segona territorial? L'any passat no vam...
2: Si ja tenim l'entrenador campió de Lliga de Tercera Territorial de la temporada passada, doncs hi ha molts clubs que pugen bàsicament per mèrits, perquè ha quedat 2-3 a la Lliga dalt, i llavors, clar, arriba un punt que s'han de plantejar, hi ha nanos que els hi marxen, no construeixen un equip allò en plan bé... Bueno,
1: això, no sé. Coses de tècnica.
2: Coses de directe de Ràdio Palafolls. Llavors, què passa? Doncs que finalment no volen la plaça de segona territorial. Llavors la federació ens va trucar, què, el setembre va ser, Pol? Sembla? Ens va trucar setembre, no, finals d'agost, setembre.
4: Sí, finals d'agost, setembre.
2: Hi ha un parell de forats a segona territorial, a veure... I llavors, clar, va ser deixar-ho anar al grup de WhatsApp i tothom, sí, i pop a l'entén.
1: Home, amb aquesta plantilla, amb aquest entrenador, amb les
2: home,
1: ganes que
2: jo,
1: hi ha...
2: Home, si jo, si no haguéssim pujat a segona territorial i haguéssim jugat a tercera, jo crec que haguéssim plegat gent per avorriment. No, i no em vull fer el xulo, si és que és així, vull dir, el tema, o sigui, jo crec que segona territorial, per la plantilla que hi ha, està més que suficient. Depèn del mes de desembre com anien les coses.

0: Lògicament, la canalla del voltant voldrà veure què passa amb el Club Bàsquet Palafolls. Nosaltres hem tingut la desgràcia que ha marxat un equip preinfantil cap a Blanes, i amb tot el respecte del món mundial. Que es queixi pogut fer les coses d'una altra manera? Sí, però bueno, els pares han decidit que la millor opció pels seus fills era anar a Blanes, doncs endavant, tota la sort del món, etc. I el que nosaltres volem és anar, a partir de les extraescolars, anar traient talent. I a partir d'aquí anar nodrint i anar implint tots els forats que tenim ara per ara per les categories. Fins a arribar a un sènior que et diguis, bueno, doncs un sènior què podem fer amb 4 anys? Primera catalana?
1: Aviam, primera catalana som...
0: Ah, escolta, som... ja posats a demanar...
1: Seria rècord històric, no?
0: Pues
1: no
0: sé rècord si... històric, tu, escolta, mira.
1: No sé si ja hem arribat a estar mai.
2: Mira, realment, us volia fer una pregunta, que és la que tinc aquí en el guió escrita, que era que si...
0: I que fa mitja hora que la pots tirar i no la pots tirar.
2: No, no, amb aquesta primera victòria, si us pot donar una sensació d'ofensió, fòria, com de cares a la temporada, però després d'aquest comentari jo ja veig que sí, jo ja veig que ja hi ha una sensació
0: veure, ara
2: de...
0: Ara toquem de peus a terra.
1: Sí, vale. I ara voldré fer una puntualització després.
0: Puntualitza sí. Tu i jo ho remato.
1: Sí? Sí, home, sí. Mira, relacionat amb el que estàvem dient, tinc, jo sóc un perfil molt estadístic i m'agraden molt les dades. I hi ha una dada molt curiosa. L'any passat, tres equips van pujar de tercera territorial per mèrits propis, és a dir, que si pujaven tres, doncs els tres que pujaven, i després en va haver tres més, nosaltres, el Palafolls, sent un d'ells, que no vam pujar a segona territorial per mèrits propis. Doncs d'aquests sis que hem pujat a una lliga per sobre, un d'ells jugaven entre ells, que és el Fornells Massanet. Per tant, no tots sis podíem guanyar. Hi havia cinc...
0: Candelano.
1: Fornells Candelano, perdona. Doncs dels altres... És a dir, va guanyar el Fornells. Ja tenim una victòria d'un que pujava de tercera a segona. Doncs dels altres quatre partits, tres hem guanyat, i no és només que haguem guanyat, sinó que per diferència de punts, els quatre primers ara mateix que estem a la classificació som els quatre que l'any passat estàvem a segona. No es poden treure conclusions perquè acabem de pujar i ens hem de trobar encara... Clar, nosaltres hem tingut també, per sort, que el primer partit sigui a casa, després aquest mateix partit al camp del Sant Joanenc que hem jugat, otro gallo hubiera cantado, però... No. Però pel moment, ostres, sembla que els equips que... No vull dir que arribaran a dominar, però que sí que és veritat que el Lloret, l'equip que portava jo l'any passat, ha guanyat el primer partit 116-48 contra un equip que l'any passat estava segona territorial. És a dir, que sí. Han pujat i han guanyat molt còmodes.
2: Sí, que és possible també com que el nivell de la categoria també hagi pujat, no veient també els resultats de la gent que ha mateix pujat a segona.
1: Sí, sí. És a dir, el nivell... Jo considero que l'any passat a tercera territorial, no sé si Eloi n'estaràs d'acord, però que a tercera territorial hi havia molt de nivell per ser un tercera territorial,
0: sí.
1: I eren equips que s'havien fet nous, on l'objectiu estava clar que eren pujar. I han pujat, i el que us he dit, el Lloret que ha guanyat d'una pallissa abismal aquesta primera jornada, però el Llagostera, que és el que l'any passat va quedar segon, és el que l'any passat va quedar segon de tercera terri, el primer partit l'ha guanyat de 18 punts també contra un equip de segona, nosaltres l'hem guanyat de 14 contra un equip també que va quedar mitja taula segona. Sembla, tot i que és molt d'hora per parlar, que els equips que estaran a la taula alta són els que l'any passat estaven a tercera. Que és curiós, això, normalment el que puja és el que pateix.
2: Clar, clar, no,
1: i
2: tant.
1: I no volem cantar abans d'hora, jo de moment crec que és molt d'hora per fixar-nos els objectius, però l'inici de moment està sent molt bo.
2: Bueno, esperem també des d'aquí poder-nos donar molt bons resultats aquí, donar bones notícies, no? Que sempre hi haurà alguna derrota també, però que siguin les mínimes possibles.
1: Sí.
2: Eloi, en quin lloc tenim aquest any la resta de categories del club? Que s'ha...
0: Bàsicament tenim el Premi Nic, que t'he comentat abans, que estava a Escobol, que és una lliga més didàctica de cara als nanos, que els anirà molt bé, i després el Sènior B, que està a tercera territorial. Vull dir que no allò.
2: I què creus que s'ha de fer per com per mantenir aquest Premi Nic?
0: Home, té bastanta bona pinta.
2: Sí, consolidar-lo, saps? Com que sigui un projecte...
0: Doncs, intentar treballar-lo bé, que ja s'està fent, intentar buscar noves incorporacions a través de companys de classe, d'amiguets i tal i qual que vulguin provar, que ja estic fart de futbol sala i vull venir... Tot... Ja saps que sempre em foto l'Uri, vull dir que ja... Okay. Ho he dit milions de vegades. A mi el model de futbol sala s'hauria d'exportar a tots els clubs de Palafolls, i ho saps. Sí, ho he dit per entera mil vegades. El que passa que, bueno, és futbol sala.
3: La competència que teniu vosaltres és dura.
0: Ah, esteu on esteu i tots els nanos de Palafolls volen fer futbol sala. Doncs pues vale, perfecte. Pues és el que parlàvem abans amb el tema del llibret. Però bueno, nosaltres estem supercontents perquè, per exemple, aquest any començarà les escolars el pròxim dilluns 12 nanos.
2: Sí, llavors...

0: se segueix, diguéssim, amb el projecte a les escoles, no?, per aconseguir més urpes, no?
1: Evidentment, els urpes han de buscar una marca personal a tot el Ferreries i Masprat. Vull dir, a partir d'aquí, doncs, sempre hi ha els pares que, bueno, anar a buscar els del nanos a les 6 de la tarda em va molt bé, perquè així puc, no haig de demanar permís a ningú i no haig d'involucrar les iaies i els avis i els, tot el que sigui, i lògicament quan arriba el tema de competir, doncs sempre es tira una mica enrere, perquè el que volen fer amb tot el dret del món és que el seu cap de setmana els disfrutin els seus nanos. El passa que jo també faig així una crida a tots els pares que, ja que estàs apostant pel bàsquet, que estan aprenent els valors, que estan intentant aprendre a competir, aprendre a conviure, aprendre el que és el companyerisme i tot això, doncs el cap de setmana també hi ha un plus, que és una competició, que és un partit, que el nano sempre va molt bé que intenti competir, que vegi que hi ha una figura que s'ha de respectar, que és un àrbit, i tot aquest tipus de coses també curteixen els nanos i també els hi infonen valors de cara al seu creixement personal.
0: Jo crec, Eloi, que també ara és un moment per fer tall publicitari,
2: sí,
0: i que diguis quan són aquests entrenos, el lloc i
1: però
0: tot el que vulguis donar.
1: Un minut de publicitat i volgueu ser seguida? O com va ser?
3: No.
0: Directe,
1: a saco, a sac pac. Doncs això, els preminis entren a la Figuerassa de 5 a 6 i mitja a dilluns, el dimecres i el divendres al Palauet, també amb la mateixa franja horària, i els nanos que vulguin anar a l'estat escolars, doncs de 4:45 fins a les 6 a Ferreries aquest any, ens ha tocat Ferreries, que vagin a provar. Tenim un equipàs d'entrenadors que saben de què va i han tocat molts nanos a nivell de tot el tema d'intentar-los inculcar com es vota, com es passa, com, o sigui, van ben treballadets, i llavors a partir d'aquí, doncs, que ho provin, que disfrutin, que gaudeixin, i si volen començar a passar la forma a part dels urpes, pa'lante.
0: Fantàstic, doncs jo amb això, amb el tall publicitari, jo ja preguntaria, no sé si vosaltres teniu alguna cosa més a comentar.
1: No parlem del partit, eh?
3: No, perquè parlem després.
0: Ah,
1: vale. Llavors, quan fotem el camp és quan venen les punyades. Sí.
3: Correcte.
1: Vale.
3: Res, per
1: Nico, res per... Que no se passi.
3: Nico, ja que està, haz la pregunta clàssica, va, per acabar.
4: La que hacemos a todos.
3: Sí. ¿Te la sabes o no?
4: El deseo, ¿no?
3: Sí.
4: Un deseo para final de temporada, porque volveréis y veremos si se ha cumplido o no.
1: Que, bueno, jo com a presid, doncs que el senyora es mantingui a les quatre primeres posicions de la Lliga. Si guanyem la Lliga, molt millor, que no ho dubtaria mai. Que de les extraescolars en surtin tres equips més, si pot ser femení, millor. I que, bueno, que anem creixent com a club, pues, ja, i que anem fent les coses bé, i que comptem amb gent que ens s'hi comprometi, que li fot el coll, i que el Pol em duri 50 anys.
3: I el desig d'en Pol?
5: Sí, bueno, a nivell de club també, que aconseguir nutrir aquesta base, que a partir d'ara ja sempre hi hagi un premini, que tots els nanos que han començat de premini que segueixin volent jugar, i de cares a l'equip que portem, doncs escolta, sí, tant de bo mantenir-nos a les posicions altes, i si estem parlant de desitjos, doncs hòstia, no voldré ser tan avariciós com dir que serem els campions, però tant de bo que poguéssim pujar de categoria.
3: Doncs perfecte, dit queda, i moltes gràcies per venir i us esperem properament.
1: Molta sort a vosaltres.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Futsal?
3: Gràcies.
1: Aquest any... Està guapo, per això, aquest any.
3: Sí. Ja ho veurem.
1: Bueno, escolta, sí. que com deia aquell, que os quita lo bailao.
3: Exacte. Doncs anem a l'actualització de marcadors.

0: Escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Actualitzem marcadors.
2: Empezamos como siempre por el fútbol.
3: Pues sí, segunda victoria consecutiva en dos jornadas del primer equipo. Esta vez ganaron 1-0 al San Feliu de Guíxols. Gol realizado por Jaume Parera a través de un penalti en el minuto 80. El otro equipo que disputó partido de competición oficial fue el Caete Sub-15, que debutaba en la primera catalana y lo hizo con resultado negativo. Derrota de 11-1, el gol de honor lo hizo Winder Alfredo. Por otro lado, el cadete femenino jugó amistoso con derrota 0-7 contra el Canet y el cadete sub-16 que ganó su amistoso 1-3 al Calella.
4: Bueno, la primera etapa de momento 6-6, posición de delanteras y a ver cómo va la temporada, a ver si hay ascenso.
3: Como cada año, empiezan bien, a ver cómo acaba.
4: Veremos. Audal, hem fet una mica de spoiler a l'entrevista del bàsquet, però m'acabes de rematar la info.
5: Clar que sí, perquè no només ha sigut del senyor A. O sigui, de moment en podem parlar de l'inici de la Lliga pel senyor A i el senyor B. Pel B hi ha hagut derrota contundent per 51-81 contra el Fornells. Sembla que Roger Ayat seguirà siguent un referent ofensiu per l'equip amb 16 punts en 25 minuts. Jordi Roca, capi, també, va notar-ne 12. Per part del senyor A, que ja ho estàvem comentant abans, recordem que competeix a la segona territorial, estrenen la Lliga amb una victòria per 76-62 davant del Sant Joanenc. Partit disputat com a local al Palauet. Excel·lent actuació de Tonai Osuna, que nota 29 punts.
4: A més, com ha dit en Pol Pont, en 23 minuts, eh? Que sí, tampoc sí. Va jugar una bogeria de minuts i...
5: No, els minuts que va estar a pista van ser seus.
4: I a sobre, 5 triples, eh? Déu-n'hi-do. Nico, yo creo que ya estás adaptado al fútbol sala. Creo que un día más me lo puedes explicar cómo ha ido.
3: Pues empezaremos con los tres partidos de competición oficial que se jugaron este fin de semana. El Senior A, que debutaba en Tercera Nacional, y lo hizo con derrota 6-10 contra el Mataró. Un partido que los nuestros levantaron hasta en dos ocasiones, pero que no pudieron con una tercera. Pau Vilella hizo 4 goles, David Cabezas 1 e Iker García otro. Uriol Parra un poco flojito. El Infantil A empató a 8 en la primera jornada de División de Honor contra el Manresa. Una auténtica locura de partido en el que los goles locales fueron de Juan Almirón con un doblete. También anotaron 2 goles Geray Alier y Ángel Gasco. Y los 2 restantes fueron de Mario Jiménez y Kilian Casas. El Alevina, por su parte, le tocó debutar en División de Honor en una pista complicada y perdió 6-0 en las Corts. Y pasamos ahora a los partidos amistosos que se jugaron. El Senior B perdió en Santa Susana 4-1. El Juvenil B perdió en casa contra el Arrels por 0-2. El Juvenil C también fue derrotado 3-2 en la pista del Fontcuberta. Juvenil Femenino ganó 2-7 al Tosa. Cadete A ganó en el Palauet 4-0 al Arrels. Cadete B perdió por la mínima 1-0 en San Julià. Infantil B también perdió en San Julià por 3-0. Infantil C perdió 1-7 contra San Julià de Ramis. El Alevín B ganó a domicilio al Arenys de Mar 1-5. Por contra, el Alevín C fue superado por el San Julià con resultado 2-12. El Benjamín perdió en Palamos 8-3 y por último el Prebenjamín ganó 6-1 al San Julià.
4: Perfecto, Nico, puedes descansar un poco.
3: Pues sí.
4: Y
3: tela de fútbol.
4: Sí. I Audal, anem a un dels esports que més t'agrada, que és el ciclisme, que ja van comentar la setmana passada que tenien campionat d'Espanya.
5: Vam intentar fer una mica de quiniela, aviam si es compleix, eh? Perquè aquest cap de setmana és important pel ciclisme palafollenc, amb els campionats d'Espanya Màster que es van celebrar a Talavera de la Reina. I començarem repassant els resultats del grup ciclista Palafolls. Miquel Carmona va aconseguir 4ª posició. Manel Seco també va ser 4th a la Crono Master 50. Fran Orante, que ja en vam parlar MVP de l'anterior programa i del primer també,
4: sí,
5: no?
4: Portava 2-2.
5: Va afegir també una 4ª posició al club, en el seu cas, a ruta Master 50.
4: Què bé, amb aquesta 4ª posició creieu que pot ser MVP una altra vegada?
5: És bona posició, no sé si veiem també la gent que hi ha hagut avui amb podis, amb premis...
4: I el que queda.
5: Exacte. A veure si entra com a MVP. Edu Pérez va entrar amb el pelotón de Master 50. Remedios Tavero, de Master
4: 50. Aquest nom és nou, eh?
5: Sí, nou fitxatge del ciclisme. Almenys és bo saber que també fa bones posicions. Va ser 4th en crono i va entrar amb el pelotón a ruta. I Imma Valle, de Master 50, va ser 4th a la crono i 2ª a ruta. Per tant, subcampiona d'Espanya.
4: Bé, molt bé.
5: Per, i tant, sí, bé. Vicky López, nou fitxatge per la propera temporada, va ser tercera en ruta de Master 50. I tornem a tenir un nom que sempre ens ha donat moltes alegries.
4: A mi m'encanta.
5: Úrsula Espina, que se li va sortir la cadena a principi de la prova de ruta, però que va remuntar fins a arribar a la quarta posició de la Master 50.
4: Bé, bones posicions. Ja s'hi ha que falta alguna medalla d'or, no? Hi ha moltes quartes posicions, l'Imma Valle pujant al podi, però...
5: No, ha faltat.
4: A més,
5: ells tenen actitud de guanyador, volen una mica més, no? Però, bueno, això no és tot, no, Uri?
4: Ah, no?
5: No, perquè...
4: Tenim sorpreses,
5: que queden sempre pel final. Perquè recordem que tenim una ciclista palafollenca competint pel Fernando Torres, que és la Sandra Sardina. I que, atenció, perquè es va convertir en campiona d'Espanya de Màster 50 en crono.
4: Ara sí, tenim la medalla d'or que volíem.
5: La volies.
4: No la tenim pel Club Ciclista Palafolls, però la té una palafollenca.
5: Que al final, aquí el que ens interessa a nosaltres és...
4: Tot el que sigui Palafolls...
5: Ara. I, per cert, que setmana passada no tenim la informació, per tant, però tant la Sandra com la seva parella, Antoni i Martín, van participar al classificatori pel Campionat del Món de modalitat de gravel. La Sandra va ser segona de la seva categoria i Antoni, primer de la seva categoria.
4: Clar, és que això de que no corrin pel Club Ciclista Palafolls, a vegades se'ns escapa la informació, eh?
5: Haurien d'anar directes a la font. Jo crec que els hauries de preguntar directes amb ells, trucar-los.
4: Correcte, escolta, sí.
5: Aquesta setmana, què ha passat?
4: O això, o torno a insistir perquè fitxin pel Club Ciclista Palafolls i tot queda a casa.
5: És la nostra feina, eh? Sempre apretar, aviam si venen cap aquí.
4: Nico Galván. Después de un empate en la primera jornada, ¿qué me dices de esta segunda de la petanca a la Figuerasa?
3: Nos comenta Pedro que esta semana jugaron en casa contra uno de los mejores equipos de la liga, como es el Rieis. Y así fue el partido. En la primera ronda se impusieron los visitantes 1-3. En la segunda hubo empate a 2. En la tercera, 4-0 para la Figuerasa. Y en la última y definitiva volvieron a empatar a 2. Por lo tanto, resultado final de 9-7 a favor de los de San Luis.
4: Pues perfecto, primera victoria, sumado al empate de primera jornada, pues buen arranque de liga. Audal, ja feia temps que no parlaven d'ells o que no tenien resultats seus, perquè els vam tenir presents amb la Festa de l'Esport, i estem parlant del Taekwondo Villaneda.
5: Tens tota la raó, perquè recordeu que és un dels clubs més exitosos del nostre municipi, que amb el Taekwondo Villaneda, i aquest cap de setmana ens ha portat a diversos combats, no arreu d'Espanya, arreu d'Europa.
4: Déu-n'hi-do, perquè, han agafat avió.
5: Exacte, han agafat avió, perquè primer tenim la Mariona Regi, que ha fet medalla de bronze a l'Open de Dubnitsa, Bulgària, en cadet femení, en menys de 41 quilos.
4: Molt bé.
5: Per altra banda, tenim també que van competir a Sant Pere de Ribes.
4: Aquest ja en cotxe, no? Segurament.
5: Aquest ja cotxe, o tren, si, no sé, si ets aficionat. En plata, per Adrià Elias, en cadet, menys 33 quilos, masculí. Emma Becerra, bronze, en cadet 37, menys 37, femení. I Jessica Elias, bronze, en sènior, menys 62 quilos, femení.
4: Déu-n'hi-do, eh? 4 medalles més per les vitrines del Taekwondo Villaneda. I, Nico, acabaremos con el pádel, que hoy será cortito.
3: Hoy será más corto de lo habitual, ya que solo uno de sus equipos tuvo partido y fue el femenino C, que se impuso por 3-0 al Santa Susana.
4: Bueno, jornada corta, pero al menos con una buena victoria.
3: Eficiente.
4: Doncs ja tenim els marcadors actualitzats i ja només queda anar cap a l'MVP de la jornada.

0: Doncs arriba un dels moments més esperats de la setmana, que és debatre i decidir qui ha sigut i qui s'emporta aquest premi MVP de la jornada minut a minut. Nico, empezamos con tu nominado. ¿Vas a decir Fran Orante o vas a cambiar?
1: Voy a cambiar, porque...
0: No lo tienes claro, sí,
1: parece. No, lo tengo claro, pero a lo mejor no es lo que se diría en la situación de hoy, pero yo voy a decir Unai Osuna, para empezar, porque no es Usain Bela y no creo que tengamos, que tal vez sí, pero no creo que tengamos estas jornadas de 21 puntos.
0: Yo creo que con Unai Osuna 23 se puede repetir,
1: Ya, sí, pero quiero valorar esta jornada de Unai Osuna.
0: Sí, por supuesto.
1: Y mi voto es para Unai Osuna con estos 23 puntos.
0: ¿Aval?
2: A mí me agradaría tornar a votar a Fran Orante.
1: Sí, iba a decir que mi segunda opción era Fran Orante, también me gusta. Y la tercera, Oriol Parra.
2: De fet, a mi m'agradaria Fran Orante perquè, home, es mereixia el hat-trick. De fet, em feia il·lusió que ho fes algú del ciclisme.
0: Bueno, encara queda temporada,
2: Va, però tu creus que hi haurà una altra oportunitat com aquesta?
1: Tres seguides.
0: Sí, segur que sí.
2: I al final tampoc és una mala posició, quart al campionat d'Espanya. O sigui, que ja ens agradaria a tots nosaltres.
0: Ja, però tenim gent que ho ha fet, pues podria dir que millor, no? O una millor posició.
2: Tu no creus també que la Santa Sardina, com a campionat d'Espanya de Chronomaster 50, també es mereix MVP?
0: És la teva nominada?
2: No, el meu nominat és Unai Osuna. Jo només també volia comentar també perquè s'ho mereixia, però també vull votar Unai Osuna perquè vull escombrar cap a casa, la veritat.
0: Perfecte, jo votaria a la Sandra Sardina perquè al final ser campió d'Espanya és més que ser MVP d'un partit de Lliga normal. Però bé, al final, avui no faré el que em doni la gana, i donaré per vàlid aquest 2-1.
1: És un detall per tu part, la democràcia.
0: I per tant, MVP de la jornada, Unai Osuna.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: I fins aquí l'edició 576. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 del vespre d'avui mateix, o demà a partir de les 2 del migdia, o a www.radiopalafolls.cat, a l'apartat de podcast. Allà trobareu tots els programes de la temporada. I si no, també els podeu trobar a l'Spotify. A l'edició i producció del programa hem tingut a Nico Galván, l'Eudald Vallcrosa i un servidor, Oriol Parra. Al control de so hem tingut a en Jordi Pratsavalls. Ja ens hi tornarem a posar el proper dilluns, a la mateixa hora de sempre, amb tota la informació esportiva per la Follenca. Bona setmana, Eudald.
2: Molt bona setmana, Uri, i a tots els dies.
1: Que per cert, ara m'heu de compte, eh? Hem presentat a en Jordi, hem dit que el control de so està en Jordi, però està acompanyat, eh? Que està l'Albert també.
2: Porta la L de pràctiques, no? Com els conductors novells.
1: Correcte. Serà de l'Hospitalet, també, la L. Bona setmana, Nico.
3: Bona setmana.
1: I bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

Voluntat de promoure el benestar físic i la consciència corporal, la iniciativa inclou dues activitats principals, la marxa nòrdica i l'estretching, que s'aniran alternant durant els caps de setmana d'octubre i novembre. Les sessions estan adreçades especialment a dones, però obertes també a tota la ciutadania sense necessitat de fer cap mena d'inscripció prèvia. Avui és 28 de setembre. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Aquest és el que hem volgut que avui sigui el titular principal de la jornada, però n'hi ha d'altres. Us els expliquem ara en aquesta primera part. La Biblioteca Enric Miralles i l'Àrea d'Educació de Palafolls cerquen persones voluntàries per impulsar per segon any consecutiu el projecte educatiu L'Èxit. La proposta té com objectiu principal millorar la comprensió lectora, estimular la imaginació i fomentar el pensament crític dels infants de primària mitjançant un acompanyament d'una hora a la setmana. Després de l'èxit aconseguit en l'edició anterior, les persones interessades a participar-hi doncs poden contactar amb l'equip per correu electrònic o també per telèfon per rebre la informació i la formació prèvia necessària. Recta final del primer concurs de fotografia de festa major organitzat per la FIC i l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres a mitjanit acaba el termini per presentar les instantànies a l'enllaç que trobareu al web de l'entitat i el pròxim 4 d'octubre al MIT s'entregaran els premis. També anirem fins a Blanes perquè el municipi acollirà el pròxim dissabte 3 d'octubre la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, una cita que se celebrarà per primera vegada a les comarques gironines. L'esdeveniment organitzat per la Federació Catalana de Societats Musicals i la banda i cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes reunirà 17 formacions i més de 750 músics. La jornada s'iniciarà al matí amb cercaviles i la interpretació conjunta del Pasdoble Azcàrrega al Passeig de Mar i continuarà la tarda amb actuacions de jazz, música llatina, havaneres i sardana. I avui també haurem de parlar d'esports perquè la ciclista palafollenca Sandra Sardina s'ha proclamat campiona d'Espanya Màster 50 en la modalitat de cronorellotge durant la prova disputada a Talavera de la Reina. L'esportista va completar el recorregut pla de 13 quilòmetres amb un temps de 19 minuts i 51 segons, un resultat que li permet agafar confiança de cara a futures cites europees o mundials. Aquest èxit se suma a la segona posició aconseguida fa poques setmanes al campionat classificatori de gravel de 109 quilòmetres, on la seva parella també, Toni Mateos, va assolir el títol de la segona de la seva categoria. I pel que fa a la previsió meteorològica, la setmana comença amb cel força nuvolat a tota la comarca. Uns núvols que es faran més abundants entre mig matí i el migdia. Cap al final del matí no es descarta alguna gotellada puntual, poca cosa a la comarca. Vents fluixos, força de 0 a 2 i molt variables. Mar arrissada amb àrees de marejol cap al migdia. Les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 17 als 22 graus. Aquests eren els principals titulars de la jornada. Moment ara d'ampliar informació. Som-hi, comencem. La Regidoria d'Igualtat presenta el nou cicle Dones i Esport. Conjuntament amb l'àrea d'esports des de l'Ajuntament es vol posar consciència en el cos i en el benestar mitjançant activitats setmanals dedicades a dones, però també al públic en general. En concret, es programen dues activitats, la marxa nòrdica i l'estretching, que es faran tots els caps de setmana d'octubre i novembre de manera alternativa, els dissabtes i els diumenges, una activitat cada cap de setmana. Per realitzar les activitats no fa falta inscripció prèvia, sols s'ha de ser el dia i l'hora en el lloc programat per iniciar aquesta activitat. Des de l'àrea d'igualtat recalquen que tot i ser propostes enfocades a dones hi pot participar tothom. Escoltem a Marta Martí.
1: Va dedicat a tothom, repetim, potser el títol és Esports i dones. Som conscients que la càrrega mental, no?, actualment de les coses de la llar i aquest sentit encara recau molt sobre les dones i per això es dedica a aquest espai més a elles, però si un home vol venir endavant, està superconvidat, és superenriquidor que aquests espais siguin espais compartits per absolutament tothom, llavors obert a tota la població de Palafolls.
0: Aquest cicle se suma a totes les activitats que l'àrea treballa per crear espais i propostes segures per compartir el nostre municipi. El cicle comença aquest dissabte amb la sessió de marxa nòrdica. El punt de trobada serà a les 10 del matí des de la plaça de l'Ajuntament. Anem ara fins a la Biblioteca Enric Miralles, perquè l'edifici municipal busca voluntaris per al projecte Lèxic. Es tracta d'un projecte de caràcter educatiu que té per objectiu la millora de la comprensió lectora dels infants, estimular la seva imaginació, potenciar el seu pensament crític, crear un vincle emocional positiu amb la lectura i contribuir al seu èxit educatiu. En concret, es busquen voluntaris que puguin acompanyar a un alumne de primària una hora a la setmana per millorar la seva comprensió lectora. En parla Anna Miralles, que és directora de la Biblioteca Municipal.
2: La idea és molt senzilla. Una persona voluntària acompanya un infant una hora a la setmana per compartir lectures, conversar, descobrir llibres i, sobretot, gaudir de la lectura. No cal ser especialista ni tenir experiència com a docent. El més important és tenir ganes d'acompanyar, d'escoltar i de compartir una estona amb un infant. L'any passat vam començar aquesta aventura a la biblioteca i l'experiència ha estat molt positiva. Per això aquest curs hi tornem, amb ganes de continuar fent créixer el projecte i d'arribar a més infants.
0: Aquest és el segon any que l'àrea d'educació i la Biblioteca Enric Miralles uneixen esforços després de l'èxit de l'any anterior. Tots els voluntaris interessats en participar d'aquesta iniciativa es poden posar en contacte amb la Biblioteca Palafollenca per correu electrònic. El recordem, bealta.palafolls.em@diva.cat o al telèfon 93 765 7908. L'equipament els informarà de les possibilitats que tenen, les formacions que s'han de fer abans de poder-hi participar i de tot el relacionat amb aquest nou projecte. Seguim a Palafolls i recordem les activitats de Festa Major. Últims dies per participar al primer concurs de fotografia de la Festa Major. Un cop viscuts els dies de celebració als carrers, el termini de presentació de fotografies de Festa Major encara la seva recta final. Demà passat, dimecres, és l'últim dia per poder entregar aquestes fotos. La iniciativa organitzada per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls, sota el lema Captura la de la nostra festa, convida tant els veïns com a visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquells dies de Festa Major. En parla Joan Membrives, membre de FIC Blanes.
3: El concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls Captura la nostra essència entra a la recta final. Encara teniu dos dies per participar. Recordeu, el dia 30, dimecres, tancarem les inscripcions. Per participar és molt fàcil. Us recomanem entrar a la web de FIC i allà trobareu una informació que us portarà i us facilitarà el procés de participació. Important, hi ha dues categories, la categoria infantil fins a 15 anys i la categoria adult, on ja tenim forces fotografies recollides, però encara en volem més.
0: Recordem que, tal com es detalla les bases, un mateix autor no podrà obtenir més d'un premi en el certamen. En cas de coincidir, es concedirà el guardó de quantia més alta. El lliurament de les fotografies és exclusivament de manera digital a través del web Pixar i aquestes inscripcions, recordem, encara són obertes fins dimecres, on cal fer un registre gratuït. Els arxius s'han de presentar en format JPG, amb una mida màxima de 3.000 píxels al costat llarg i un pes de l'arxiu que no superi els 3 megabytes. A diferència dels concursos tradicionals, el veredicte serà públic, obert i en directe. El diumenge 4 d'octubre del 2026, a partir de les 10 del matí, a l'Escola de Música i Dansa, s'acollirà aquesta deliberació del jurat i el lliurament de premis es farà de forma immediata en acabar aquestes puntuacions i deliberacions. Canviem de municipi. Anem ara fins a Blanes, que acollirà la 42a trobada de bandes de música de Catalunya. Blanes serà el pròxim dissabte 3 d'octubre l'escenari de la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, que se celebrarà per primera vegada a les comarques gironines. La jornada, que reunirà 17 bandes d'arreu de Catalunya i més de 750 músics, està organitzada per la Federació Catalana de Societats Musicals, amb la banda i cobla Santa Maria de Blanes, com a formació anfitriona i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament Blanenc. Els actes començaran a les 11 del matí amb concerts, un vermut i diverses cercaviles que sortiran de diferents punts de la ciutat i acabaran confluint davant de l'Ajuntament. Des d'allà les bandes es desplaçaran fins al Passeig de Mar, on interpretaran conjuntament el pas doble Azcàrrega. De fet, és una de les activitats que tenen més importància d'aquesta trobada de bandes. La programació continuarà a la tarda amb habaneres, música llatina i jazz i es tancarà amb una actuació de la Cobla Santa Maria de Blanes que oferirà un repertori de sardanes. En total, la trobada mobilitzarà més d'un miler de persones entre músics i acompanyants i coincidirà amb la commemoració del 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. I tornem a Palafolls, però ho fem per canviar de categoria. Parlem d'esports. La palafollenca Sandra Sardina, campiona d'Espanya Màster 50 en cronorrellotge de ciclisme. Es tracta d'una prova curta, de 13 quilòmetres, molt plana i molt ràpida, que es va celebrar a Talavera de la Reina aquest passat cap de setmana. La palafollenca, que va fer un temps de 19 minuts 51 segons, admet que aconseguir aquesta fita ha permès, a la palafollenca agafar confiança per poder participar en campionats europeus o inclús els mundials, tot i que la mateixa esportista ha comentat a Ràdio Palafolls que s'ho pren més com un hobby. Escoltem-la.
4: Doncs per aquest any ja està. Jo la veritat és que m'ho prenc molt com un hobby, no tant com tan en sèrio com el meu home, que sí, ho prenc molt en sèrio. Jo no, però sí que m'agrada anar proposant-me reptes a mig llarg plaç i vaig fent com puntes de qualitat de forma per poder anar aquests reptes amb els deures fets. Ja aquest any ja acabem i suposo que l'any que ve doncs, que també en els campionats de Catalunya i d'Espanya, però potser em plantejo també fer el de ruta, no només el de contrarrellotge.
0: La casualitat i l'esforç ha fet també que fa un parell de setmanes la seva parella i ella mateixa participessin al campionat classificatori de gravel de 109 quilòmetres amb 1.500 de desnivell. Antoni Mateos, com dèiem, la seva parella, quedava campió de la seva categoria i Sandra Sardina quedava segona. La fita per la campiona del món és Austràlia, tot i que no tenen molt clar si hi podran anar.

Doncs ara sí, el que hem de fer és donar una ullada enrere i consultar què destacava Ràdio Palafolls tal dia com avui, però d'altres anys. Anem un any enrere, el 2025. Destacàvem que en Edmon creava una bassa a Can Givert per afavorir la creació de punts d'aigua al delta de la Tordera. L'Associació de Naturalistes del Mont Negre i la Tordera estava creant aquells dies una bassa a la finca de Can Givert, i és que un dels requisits que van posar els seus propietaris abans de donar la finca a l'Ajuntament de Palafolls, abans de morir, va ser la conservació d'aquesta finca. La intenció, a banda de la conservació d'aquest espai, era la recuperació d'espais per afavorir la creació de punts d'aigua al delta de la Tordera. Aquesta bassa s'estava creant en el marc del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafolls i Natmon. En aquest conveni s'incloien actuacions per donar a conèixer i restaurar la biodiversitat al nostre municipi. Entre d'altres, també s'estava treballant al molí d'en Puigverd. I anem un pèl més enrere, al 2021. Aquesta casa destacava que prop de 600 persones visitaven a l'arxiu de Malgrat de Mar l'exposició sobre la Guerra Civil. Tot i que la mostra es podria veure a l'arxiu malgratenc fins a finalitzar aquell mes, l'Ajuntament de Malgrat havia fet un recompte provisional dels visitants que, fins aquell dilluns, havien passat per l'exposició Enemic a la vista, la defensa de la costa al Maresme, 1936-1939. Fins llavors, doncs, prop de 600 persones ja havien passat a veure aquesta mostra cedida pel Museu d'Arenys de Mar i que s'havia instal·lat a la sala d'actes Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal del municipi des d'aquell 30 de maig. Segons informava el consistori, a l'exposició també s'hi podien veure documents relacionats amb el vaixell Ciudad de Barcelona enfonsat davant la costa de Malgrat l'any 1937 i amb el projecte Solidarity Park. I 10 anys enrere, aquesta emissora us explicava l'expedient per un policia local de Lloret que anava a treballar després de consumir drogues. Van ser els propis companys del policia qui, en detectar una conducta anormal, van decidir fer-li el test de drogues i d'alcohol. Va ser llavors quan l'agent de servei va donar positiu en drogues. Segons explicava el diari de Girona, els fets es remuntaven aquella mateixa setmana, feia uns dies, i un cop es va determinar el positiu, se li va retirar l'arma i se'l va apartar del servei a peu de carrer, encara que, de moment, aquells dies encara estava destinat a oficines, ja que els terminis de l'expedient disciplinari que se li va obrir doncs impedien fer-lo fora del cos d'un dia per l'altre. Ara sí, enviada la mostra del drogotest a un laboratori que confirmés el resultat de forma més adequada, cosa que donaria pes jurídic a l'exposició de la gent del cos de policia local. Segons el diari, fa 10 anys explicava que, amb els resultats del laboratori a la mà, la gent seria convocat davant d'una comissió perquè presentés les seves al·legacions i pogués ser interrogat en relació amb aquesta falta. Fetes, doncs, les explicacions i viatjant en el temps a la nostra hemeroteca, què tal si ara el que fem és parlar de cultura a Ràdio Palafolls?

0: Com cada dia més o menys a aquesta hora, el que ens toca ara és donar una ullada a les diferents activitats culturals de Palafolls i Rodalies. De fet, qui en té tota la informació d'aquestes primeres activitats de la setmana és el nostre company Albert Quiruga. De fet, avui ens porta una nova proposta. Molt bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Doncs just avui hem entrat a la setmana de la gent gran i tenim un munt d'activitats relacionades i anirem a parar a Malgrat de Mar, on aquest dijous 1 d'octubre, que és ja no la setmana, sinó que és el Dia Internacional de la Gent Gran, l'Ajuntament organitza una celebració que començarà amb una caminada urbana amb el suport del grup excursionista malgratenc, que sortirà de la plaça de l'Església i acabarà al parc de Can Campassol. I al mateix parc, a les 5 de la tarda, començarà una festa a càrrec de Maria Muñó i un berenar popular.
0: Gràcies, Albert. De fet, setmana de la gent gran que nosaltres encara estem celebrant a Palafolls. Aquesta tarda encara hi ha diferents actes amb l'activista Brigitte Lamour, però també el pròxim 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, també hi haurà la lectura del manifest, la caminada tradicional al Molí d'en Puigverd i l'homenatge a les parelles que fan doncs 50 anys de casats. A la tarda hi haurà també concert amb la Coral Palatiolo. Per tant, activitats per tothom en aquesta setmana de la gent gran que hem repassat. Gràcies, Albert. Ens retrobem en una estoneta dins el programa Palafolls en Xarxa. Nosaltres ara ja canviem de tema i parlem de la previsió meteorològica.

0: Doncs vinga, va, que és l'hora de mirar el cel. Sembla que aquesta setmana sí que esperem pluges a la comarca. Com a mínim, les temperatures s'han notat que han baixat i tenim núvols al cel. Ampliem tota aquesta informació des del Consell Comarcal del Maresme, des de l'àrea de meteorologia, amb el nostre company Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Aquest migdia la nuvolositat abundant fa que tinguem avui temperatures més baixes, unes màximes que, en relació a les d'ahir, baixaran entre 4 i 5 graus. Per tant, de mica en mica les temperatures es van normalitzant. Sembla que aquesta seria una mica la tònica dominant pels pròxims dies. I fins i tot els mapes ens indiquen que començarem el mes d'octubre amb un temps més propi de la tardor que no pas de l'estiu, que és el que hem tingut fins ara. De moment, mentre això no arriba, avui el temps, com dèiem, ennuvolador, no es descarta algun xàfec puntual, molt puntual, poca cosa. Bàsicament, cap aquest migdia, després a la tarda, continuaríem amb núvols força abundants, però d'entrada sense precipitacions. Els vents bufaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima s'ha de mantenir, com fins ara, força tranquil·la, a marees de marejol aquesta tarda. De cara a demà, el temps es complica. Demà tindrem el cel força més tapat i amb precipitacions en forma de xàfecs que de forma irregular podran afectar a qualsevol punt de la comarca, amb unes temperatures que, evidentment, demà podran baixar una miqueta més, sobretot les màximes. El vent doncs, s'ha de mantenir, fluix, de mar cap a terra i la situació marítima dominada pel marejol. De cara a dimecres, el temps millora, tindrem moltes més estones amb sol, això farà que puguin pujar una mica les temperatures màximes. Dijous, sembla que cap a la tarda podríem tornar a tenir algun xàfec, encara no és segur. Ho haurem d'anar confirmant, però al llarg dels pròxims dies i entre divendres i dissabte, el temps es podria tornar a complicar.
0: Gràcies, Quim. Ho haurem d'anar veient, doncs, sobre la previsió meteorològica. De moment, avui, poques gotetes, això sí, doncs veurem què pot passar demà. Seguirem connectant amb el Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme.

0: Per part d'aquesta redacció anem tancant la proposta. Això sí, repassem doncs en format titular les informacions que us hem explicat avui dins l'informatiu. Comença un nou cicle d'activitats a Palafolls que porta per títol Dones i Esport, amb la voluntat de promoure el benestar físic i la consciència corporal. La iniciativa inclou dues activitats principals, la marxa nòrdica i l'estretching, que s'aniran alternant durant els caps de setmana d'octubre i de novembre. Les sessions estan adreçades especialment a dones, però obertes a tota la ciutadania, sense necessitat de fer cap inscripció prèvia. La Biblioteca Enric Miralles i l'Àrea d'Educació de Palafolls cerquen persones voluntàries per impulsar per segon any consecutiu el projecte educatiu L'Èxit. La proposta té com a objectiu principal millorar la comprensió lectora, estimular la imaginació i fomentar el pensament crític dels infants de primària mitjançant un acompanyament d'una hora a la setmana. Després de l'èxit aconseguit en l'edició anterior, les persones interessades a participar-hi poden contactar amb l'equipament per correu electrònic o telèfon per rebre la informació i la formació prèvia necessària. Avui, que també hem destacat la recta final del primer concurs de fotografia de Festa Major, organitzat per la FIC i per l'Ajuntament. Dimecres a mitjanit acaba el termini per presentar les instantànies a l'enllaç que trobareu al web de l'entitat i el pròxim 4 d'octubre, al Mital Música i Dansa, s'entregaran els premis. El municipi de Blanes acollirà el pròxim dissabte 3 d'octubre la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, una cita que celebrarà per primera vegada a les comarques gironines. L'esdeveniment organitzat per la Federació Catalana de Societats Musicals i la banda Coble Santa Maria de Blanes reunirà 17 formacions i més de 750 músics. I també hem celebrat la victòria de la ciclista palafollenca Sandra Sardina, que s'ha proclamat campiona d'Espanya Màster 50 a la modalitat de cronorrellotge durant la prova disputada a Talavera de la Reina aquest cap de setmana. L'esportista va completar el recorregut pla de 13 quilòmetres amb un temps de 19 minuts i 51 segons, un resultat que li permet agafar confiança de cara a futures cites europees o mundials. De moment és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Per més informació, podeu adreçar-vos a les xarxes socials de Ràdio Palafolls, tant a Instagram com també al Facebook. I si no, a la nostra pàgina web www.radiopalafolls.cat. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
1: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos.
9: Per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sendes, programa de ràdio que cada setmana porta a fer excursions, rutes senderistes i a conèixer llocs peculiars del planeta. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa comencem el capítol 578, que ve carregat amb tres continguts. Abans d'entrar en matèria, n'hem de fer un cop d'ull al sumari. Fa uns quants anys, l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà, va fer una guia d'espais de silenci. 25 indrets del municipi per gaudir de forma reposada. Una combinació de construccions històriques i racons naturals a cura de Pere Roure, historiador del poble. Hi hem contactat i de seguida ens en parla. Alpens, el Lluçanès, és conegut per les escultures de forja. Nosaltres també el reivindiquem pels paisatges. El Xavi Tió narra una ruta senderista que porta del poble al Puig Cornador, a la llista dels 100 cims de la FEC, i a les boniques esglésies de Santa Margarida i Sant Martí. I més muntanyes. Avui a llocs peculiars del món anem al fascinant Caucas. En concret, una de les regions de muntanya més personals d'aquesta serralada, Svaneti. Fem un trek de 4 dies des de Mèstia, la capital, i fins a l'enlairat Uxguli, el poble habitat més alt d'Europa. Ho explica l'Adela Miltenova. Presentats els continguts, comencem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: Hi ha paisatges que defineixen clarament una comarca i n'hi ha d'altres que en barregen dues o més. És el cas que avui ens ocupa, un municipi que s'allunya de la plana que tant caracteritza la seva comarca, l'Alt Empordà, i que s'allotja en una extensa vall sota les muntanyes protectores. Serres pirenenques, frontereres amb la Catalunya del Nord, allà on el nostre gran massís septentrional va perdent força abans de fusionar-se amb el Mediterrani. Avui anem a Maçanet de Cabrenys, vila de prop de 750 habitants del nord-oest de l'Alt Empordà, tocant el Vallespí i no massa lluny de l'Alta Garrotxa. Fusió de paisatges variats. Maçanet no és lloc de pas, sinó d'arribada. Potser per això, per atraure a qui els agrada badar i gaudir de l'entorn amb calma, l'Ajuntament va crear, fa aproximadament 8 anys, la guia Espais de Silenci. Un compendi de 25 indrets dins l'extens terme que aboquen el silenci, la contemplació pausada i el gaudi. Inclou construccions humanes, com ara ponts, fonts, molins, castells i ermites, i també espais naturals, rocs, boscos, arbres monumentals, pics, gos...

0: el Pere una selecció i n'ha triat un total de 7. Comencem per una font a la que hi arriba gent d'arreu de les comarques gironines i que va donar vida a una empresa embotelladora, les Creus.
1: La gent de Maçanet, abans la modellessin, ja anava a buscar l'aigua a les Creus, però curiosament anaven a buscar l'aigua a les Creus quan tenien algú malalt. Normalment l'aigua de Maçanet era molt bona, l'aigua que tenien del pou, de les fonts i inclús el rec, els recs que passaven per dins del poble, doncs quan anava a buscar l'aigua a les Creus es tenia algú malalt, algú maniàtic que volia beure aigua molt bona, anaven a buscar les Creus. És molt diurètica i les propietats que tenen sobretot la gent gran els anava molt bé.
0: De fonts n'hi ha unes quantes més. Can Poquet, en Coll, el Diví, l'Aranyó, les Salines o el Moixer. I també Can Seguer, amb un arbre espaterrant.
1: La font de Can Seguer era típic que els estiuejants que venien a Maçanet ja des de primers del segle XIX anaven a fer una berenada a la font de Can Seguer. Can Seguer és una casa pairal, una casa que fa 120 o 130 anys es va renovar, es va engrandir. I el més destacable de la font és la platana, que diem el plàtan, l'arbre, que a Maçanet deien platanes, que raja al costat de la font. Al costat de la font hi ha la platana, que té 5 branques i que ja es van tallar perquè simbolitzés com una mà amb els 5 dits que puja amunt, i té uns 6 metres de soca. És un arbre monumental. És un lloc, una caminada que des de fa més de 120 o 130 anys la gent hi va caminar. És una excursió típica que res, en un quart d'hora hi arribes des del poble.
0: Seguim parlant d'arbres dins la guia. Ara, d'una alzina surera, o suro, com se'n diu a l'Alt Empordà, que és prop del desaparegut suro de l'Areu, que va morir als anys 50 del segle passat i del que se'n va arribar a extreure, atenció, una tona de carbó. Prop d'ell, com dèiem, hi ha el suro de la Pubilla.
1: El peu de soca fa quasi 9 metres de circumferència. I aquest sí que figura en el registre d'arbres monumentals de Catalunya i se li calcula que té uns 220 o 230 anys. És un lloc que és molt de fàcil accés i passa el Gerra que va de Maçanet a la Vajol i és molt accessible i és molt visitat.
0: El suro de la Pubilla és dins d'un bosc molt peculiar. A la guia se'l coneix com a el bosc encantat. Una màgica combinació de sureres ben botorudes i de pedres granítiques enormes, a banda i banda del GR11.
1: El bosc encantat és una combinació que hi ha molta pedra d'ull de serp, que diuen pedra de granit, i són pedres molt arrodonides i és molt maco, que sembla que estigués en un lloc de màgic. Per això en diuen el bosc encantat, per la bellesa que hi ha tot l'entorn, i precisament és el camí al GR que va a la Pubilla. Per tant, si vas a la Pubilla, també abans et trobes amb el bosc encantat. Hi ha suros perquè diríem el propietari del bosc encantat, que són una família que mai han tallat els arbres. Fa 100 anys que no han tallat els arbres. I clar, et trobes en suros molt, molt importants, que tenen 2 metres de volta de soca. I alguns inclús moren de vells perquè no en tallen cap. És un lloc molt maco, molt recomanable d'anar-hi a passejar.
0: Remuntem ara cap al nord. Tocant la frontera amb França i prop del santuari de les Salines, hem d'apropar-nos a les restes de l'històric Castell de Cabrera, custodi de la vall.
1: El Castell de Cabrera és de l'any 1100, era del comte de Besalú, i després va passar a la família dels Cabrenys. Però es diu Castell de Cabrera perquè abans de fer-se el castell era la Roca de Cabrera. L'any 1000, doncs allà hi havia cabres salvatges que suposo devien ser isards o moflons, i després, curiosament, els amos del Castell de Cabrera van ser els Cabrenys, la família que eren els amos del poble, que eren originaris de les Torres de Cabrenys, a Serra Llonga, al Vallespí. Eren gent molt important que es van emparentar amb el Rocabertí de Parlada i van tenir aquest castell fins al 1500 o principis del 1600, que els van sortir les armes de foc i aquests castells ja van quedar en desús.
0: Explica en Pere que del castell avui en resten parts de les parets i la cisterna, amb una capacitat que tenia de prop de 15.000 litres. Seguint a la serralada, però ara cap a l'oest, proposa dues roques de grans vistes. La primera d'elles, el Roc de Frausa.
1: El Roc de Frausa és ben bé el roc que està ben bé al mig del massís de Frausa, perquè és com un anfiteatre, una antiga gelera, que té forma circular i recull les aigües i es forma el riu que passa pel poble, que es diu el Frausa, que ve de la muntanya de Frausa, que és el cim més emblemàtic de la carena, que és ben bé al mig. I aquest pic té 1318, una cosa així. No és el cim més alt, però com és al mig, doncs és el que se li dona el nom de tot el massís.
0: I escassament 200 metres en línia recta, al cim de Maçanet i de tot l'Alt Empordà, el Roc del Comte

0: El nom té una raó de ser que explica el Pere.
1: I en diuen el recomptador perquè hi pujaven els ramats de l'estiu, hi pujaven potser 2.000 ovelles o potser més, i també hi pujaven vaques. Llavors no hi havia tant d'arbres com ara, el clima era més dur. Tot era clavell que hi havia un pam d'herba, i per això els ramats pujaven allà. I ens deien el recomptador perquè aquests ramats que hi pujaven a l'estiu s'ho cuidaven 4 o 5 pastors. I aquests 4 o 5 pastors, quan acabava la temporada, havien de comptar les ovelles que s'havien emportat. Després passaven al roc del comptador, és un pas molt estret, i allà les ovelles havien de passar d'una a una o d'un dos en dos. I allà anava bé per comptar-les. I per això és molt maco, perquè el nom ha quedat.
0: Gaudiu d'aquests i d'altres punts, com la Gorga de les Dones, la Farga, els miradors de les Mines i la Gavarra, o la robusta ermita del Fau, que domina Maçanet des del sud i el Banyà al nord. També el Pic de les Salines o les Pedrisses, just a sobre del santuari, i els Colls dels Pous, el Pou de la Neu i Sant Martí. Tots i cadascun d'aquests 25 espais els trobareu a la guia, al web municipal maçanetdecabrenys.cat. Descarregueu-la primer i després gaudiu del silenci.
2: Sendes.
0: És temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
0: Molt bé, avui ens expliques una ruta compartida, podríem dir, perquè l'hem feta els dos integrants ara mateix que estem ara mateix en aquesta sala.
3: Just. I mira, retrobarem el Lluçanès, i el que farem és que des del punt més septentrional de la comarca, just al punt on s'ajunten Osona, el Berguedà i el Ripollès, anirem a fer un itinerari que des del Pens ens durà a pujar al Puig Cornadó, recórrer el Serrat del Castell fins a Santa Margarida de Vinyoles, passar per la gran masia de Portavella i la veïna església de Sant Martí de Vinyoles, baixar al Grau de l'Olla i anar a passar per la masia d'Enfruns en un recorregut circular en sentit horari que, a més, ens durà a visitar 6 fonts al llarg de tota l'excursió abans de tornar al Pens.
0: Doncs vinga, sense més dilació, anem fins a aquesta preciosa població del Lluçanès, on hi ha la Forja, les escultures de Forja, aquest certamen cada 2 anys que se celebra de tipus internacional, i on, a part de fer la visita al poble, és també el lloc de sortida, no?
3: Ah, això mateix. Anem a començar a caminar al pàrquing que hi ha a l'entrada del Pens, venint de Sant Quirze de Besora i Sant Agustí de Lluçanès. Passem per la plaça Major i sortim del poble, traspassant la carretera, al punt on hi ha una gran escultura dedicada a la cobla feta en forja per un ferrer del Pens, com tants d'altres monuments i detalls que trobem pertot de racons del poble i que, com deies, li han donat anomenada. De seguida deixem l'asfalt i trobem l'oratori de Sant Antoni de Pàdua, amb la font de Montjuïc a la part del darrere. Deixem també la pista i agafem un sender que s'endinsa al bosc entre boixos i pins i que ens du al rec de Matamosses. L'anem remuntant suau fins a sortir a una pista on fem una petita anada i tornada de 50 metres per anar a veure la Roca de Pena, una singular formació rocosa completament vertical.
0: Una muralla,
3: sí,
0: que pràcticament.
3: Es creu que és d'on ha derivat el nom del poble, Roca de Pena al Pens. Té la curiosa llegenda que explica que la roca té uns guardians, els encantats, i que a la nit de Sant Joan, amb lluna plena, se'ls pot sentir riure en una banda de la roca i plorar en l'altra. Bé, contemplada la roca, reprenem el camí i per la pista continuem torrent amunt, passem per la petita font de Matamosses i després de fer una tirada per dins d'una pineda anem a sortir al Coll Tallat. Aquí uns rètols ens orienten cap a l'esquerra per pujar fort per dins d'una fageda esplèndida fins anar a sortir al capdamunt del Puig Cornador, 1.229 metres d'alçada, un dels 100 cims de la FEC, quasi 400 metres per sobre del Pens, sostre de l'excursió d'avui, i on una clariana ens permet tenir vistes només cap a sud, sobre el Lluçanès, el Moianès i tot el Pla de Bages, tancat a l'horitzó per Montserrat, Sant Llorenç del Munt i el Montseny. Contemplat aquesta mica de panorama, baixem del cim fins al proper Coll Tallat i, seguint els senyals del GR1, continuem cap a llevant, enfilant-nos al Serrat del Castell, que recorrem de punta a punta per entre bosc fins a baixar al Coll Manegat. Aquí una petita pujada ens mena de seguida a Santa Margarida de Vinyoles, un santuari amb un gran edifici vora el cingle, erigit després del 1854 com a resultat d'un vot popular fet durant l'epidèmia de còlera d'aquell any, la qual cosa queda reflexada en una inscripció en una làpida que hi ha damunt de la porta de l'església que diu, literal, "La por de la pesta m'ha edificat, 1854. Aquí tenim una mica de vista cap a nord, sobre el Cadí, Port del Comte, tota la línia de Moixeró, Tossa d'Alp, Puig Llançada, el Montgrony, Puig Mali, fins al Puig Sacalm. I des d'aquí el que fem és continuem cap a llevant, fent un tros de la Serra de Santa Margarida fins al Collet de la Baga, i llavors ja comencem a baixar fort per entre Fageda fins a sortir al damunt de la gran masia de Portavella, una antiga casa senyorial, i al costat Cal Campaner i Sant Martí de Vinyoles.
0: Racó molt bonic, eh?
3: Raconet bonic per descansar-hi una mica. Canviem el sentit i agafem cap a ponent per una pista planera que, entre pastures, ens du al Coll Mercadal. Aquí girem a sud i baixem per un tram sense camí evident, on haurem de tirar de GPS fins a sortir en una pista, i en aquest punt, remuntant un centenar de metres al torrent, anem a veure el Salt del Grau de l'Olla, una gran cua de cavall, malauradament seca, i el que fem llavors és continuem pista avall, traspassem el rec del Masot i per l'Obaga seguim fins que la pista mor i es converteix en sender embardissat, on ens hem de barallar amb els esbarzers fins a sortir a Enfruns, una masia reconvertida en turisme rural. La pista que hi porta ens baixa a retrobar el rec de Matamosses, més avall que la primera vegada, fins a la Font de la Palmerola, i aquí, si seguíssim la pista, pujant, arribaríem de seguida al Coll de la Batallola i al Pens, però nosaltres agafem una altra pista a l'esquerra que, rec avall, ens du a passar per la Font de la Pixarrella, amagada sota una bauma, enllaçar amb una altra pista i després, per un senderó, enfilar-nos cap a la Font del Pi i, ara sí, anar a sortir al Coll de la Batallola, on retrobem la carretera un petit tram, passem per la Font de l'Asa, anem a fer un cop d'ull a l'ermita de Sant Sebastià i Sant Roc, al costat del cementiri, i acabem d'entrar al poble a recuperar el cotxe.
0: Doncs molt bé, després d'haver descrit aquesta ruta, anem a fer la corresponent fitxa tècnica, que comencem, com és habitual, amb la distància recorreguda.
3: Estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
0: Desnivell.
3: 615 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps?
3: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tota aquesta sèrie de llocs interessants per on passarem.
0: I el tros embardissat costa una mica, ens hem de prendre amb calma, és de mala petja. Grau de dificultat?
3: Doncs jo hi posaria un 1,5 sobre 5.
0: I quines referències trobarem a internet?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Alpens, Puig Cornadó, Santa Margarida de Vinyoles, Sant Martí de Vinyoles, Grau de l'Olla, Enfruns, Sant Sebastià i Sis Fonts, d'un usuari ja conegut d'altres propostes que es diu Teti Titu.
0: Molt bé, doncs un petit consell abans d'acabar, no feu com jo, que vaig anar amb pantaló curt i les bardisses en aquest tram del Grau de l'Olla, el tram final, m'han deixat unes quantes marques, sobretot pantaló llarg, si l'heu de fer, perquè està molt embardissat i és el camí que malauradament s'ha perdut una miqueta. Gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República!
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
0: Seguim explorant llocs màgics del nostre planeta. Avui, a la serralada del Caucas, un massís que fa de pont entre el Mar Negre i el Mar Caspi, entre l'Europa Oriental i l'Àsia Occidental. Gran part del massís central es troba a Geòrgia i una de les seves regions més autèntiques és Svaneti. Té un paisatge de muntanya excepcional. Altes muntanyes nevades, rius, una vegetació esclatant i única, combinada amb petits i rústecs pobles medievals, farcits d'altes i esbeltes torres de defensa que fa segles que continuen dempeus. L'Adela Miltenova hi va anar i explica tot seguit el trek de 4 dies que va fer fins a Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa, a 2.100 metres d'altitud. Ens inserim tot seguit a Svaneti.
4: vam arribar a Mèstia. Mèstia és la capital de la regió d'Svanètia, que és la regió del Caucas en el qual ens vam fer el trekking. És un poble extens en territori, perquè tots són casetes baixes, no hi ha cap edifici, i amb un parell de botigues de souvenir ja ens vam allotjar a cases particulars. Això va ser fantàstic, va ser una experiència brutal. A cada un dels pobles on vam anar a aquest trekking dormíem en una casa, com si fos el que podíem dir aquí una casa de pagès. A l'arribar a Mèstia, ja amb l'autobús, comencem a veure que els pobles tenen tot unes torres i ens comencen a explicar que aquesta regió, les cases, des de l'edat mitjaval fins al segle XIX, vivien amb torres, la gent. A baix tenien els animals, ells tenien un primer pis, i a dalt de tot eren torres defensives per tots els atacs dels turcs, de russos, de tots els pobles veïns que volien atacar aquestes regions. I llavors, clar, és espectacular veure els pobles, que totes les cases són torres, com si fossin campanars, però de fet sense la campana. Eren torres quadrades, totes idèntiques. D'aquesta zona d'Svanètia, és el símbol, és la torre aquesta. Totes les torres devien fer uns 30-40 metres, totes sense finestres, simplement a la part de dalt unes petites obertures per poder fer la part defensiva. Llavors ja posteriorment, ja al segle passat, van construir la casa al costat de la torre. El primer dia del trek vam sortir de Mèstia i vam anar a Mulahi. Vam començar el dia plovent, però una passada. Vam tenir que esperar, retrasar una mica la sortida, però finalment vam dir, hem de sortir. Evidentment vam sortir, ens va començar a ploure, però vaja, no va ser un dia molt dur de caminar, van ser unes 4-5 hores, no vam poder veure gaire el paisatge, però vam començar a intuir el terreny, que era amb unes pujades importants. Llavors vam arribar a la casa de Mulahi i aquella tarda estàvem tots molt mullats i amb molt de fred, i vam aprofitar perquè la nostra guia ens ensenyés danses tradicionals. El segon dia vam saltar al poble d'Adishi. Aquí ja vam caminar una miqueta més, potser 6 hores, també veient uns paisatges impressionants. Vam passar pel costat d'un glaciar, veient totes les muntanyes de 5.000, 5.000 i pico metres. Nosaltres anàvem, l'alçada del trekking, penso que eren cap als 2.500 metres d'alçada, i amb un paisatge molt verd, que ens va sorprendre moltíssim que l'herba verda arribava fins més o menys als 3.000 metres d'alçada, quan nosaltres aquí al Pirineu, als 2.500 metres, tot el que tenim és roca. Llavors venia el blanc de la neu, era un contrast de colors. Hi ha tantíssima aigua en allà, que és una terra boníssima, molt fèrtil, i que per això l'herba doncs puja més alçada. El tercer dia va ser d'Adishi a Iprali. Vam començar a fer el trekking d'hora i vam necessitar cavalls per creuar un riu. Hi havia uns cavalls allà esperant-nos i pujàvem al cavall, amb la persona que portava el cavall, un noi georgià al darrere, que ens guiava per creuar el riu, perquè si no era impossible de creuar aquell riu a peu. I això era un riu que pràcticament no tenia ni nom. O sigui, és que la quantitat d'aigua que tenen en aquest país, i el trekking, cada dia les botes mullades, no? O sigui, era un trekking per camins, però al mateix temps sempre mullats. També vam caminar unes 6-7 hores. Les pujades, déu-n'hi-do, jo penso que el trekking és d'un nivell mig, sobretot perquè les pujades són molt fortes des de l'inici. I també vam anar a parar a una altra casa, també ens van fer el menjar en allà, el mateix estil, fins que vam acabar el quart dia a Ousguli, que és la ciutat europea més alta, que està, em sembla que són a 2.400 i una miqueta més, de la qual té un casc antic, que és Patrimoni Mundial de la UNESCO, que ja l'estan començant a restaurar una mica, i a més amb tot el Caucas de fons, realment és que és fantàstic. Ousguli, penso que hi deu viure poca gent, però realment l'extensió és bastant gran i està com dividida com en sectors. Primer vam trobar el casc antic, i després sí, hi havia com unes agrupacions de cases. La part més nord hi havia un petit monestir amb un cementiri, amb unes vistes precioses a dalt d'un petit turonet, amb un monjo que ens va deixar entrar dintre d'un molt petit monestir, que encara hi havia pintures del segle XI... En allà vam visitar una torre per dins i vam veure doncs, com en el pis de baix vivien els animals, com en el primer pis vivien les persones i una mica doncs, els objectes casolans. Això és bastant semblant a el que tenim nosaltres, no? Els objectes per fer la llana, per escalfar el foc, per cuinar, les escales. D'aquí d'Usguli vam anar a fer un pic de 3.010 metres, que era el Gori. Vam pujar fins a dalt, la pujada, déu-n'hi-do, perquè és com tot el trekking, no? Era començar el camí i començar pujant. I quan vam arribar a dalt va ser impressionant. Teníem tota una carena del Caucas amb tres de les principals muntanyes davant nostra i érem impressionants. Els tres pics que vam veure eren Skhara, un altre era Ushba i l'altre era Tetnuldi. Eren tres muntanyes de més de 5.000 metres, totalment nevades, amb unes parets molt inclinades, molt escarpades. Realment allò era muntanya amb unes dificultats impressionants. Ushba era una mica semblant al Pedraforca nostre, perquè tenia com una espècie com de dos pics, com feia com una mica de forca, i ens va fer gràcia. Vam dir, mira, com el nostre Pedraforca, només cap amb 2.000 i pico metres més, però a part d'aquest petit detall, la forma era semblant al Pedraforca. La zona del Caucas, a mi em va robar el cor, mai havia vist unes muntanyes tan espectaculars, i per mi la foto seria una vall plena de torres amb les muntanyes al fons, nevades, amb els glaciars, perquè mostra l'espectacularitat d'aquell paisatge, i després perquè també mostra el poble i també mostra encara l'estructura molt tradicional, s'ensenya molt com és aquell país, i evidentment és que hi han d'haver-hi les muntanyes espectaculars, nevades, amb els glaciars de fons.

0: Doncs punt i final. En el proper capítol anirem a Sant Pere de Vilamajor, on coneixerem la Catedral del Vallès i la Torre Roja. Farem senderisme al voltant del Monte Perdido i explorarem un racó de món al Canadà. I ja sabeu, ens podeu escoltar a martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salutacions de l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Salut i que tingueu molt bona ruta.
1: Si 608-74-0404, anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
2: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls. 24 hores a tu.
3: Comença el nou cicle d'activitats a Palafolls titulat Dones i esport.

Voluntat de promoure el benestar físic i la consciència corporal, la iniciativa inclou dues activitats principals, la marxa nòrdica i l'estretching, que s'aniran alternant durant els caps de setmana d'octubre i novembre. Les sessions estan adreçades especialment a dones, però obertes també a tota la ciutadania sense necessitat de fer cap mena d'inscripció prèvia. Avui és 28 de setembre. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls.

0: Aquest és el que hem volgut que avui sigui el titular principal de la jornada, però n'hi ha d'altres. Us els expliquem ara en aquesta primera part. La Biblioteca Enric Miralles i l'Àrea d'Educació de Palafolls cerquen persones voluntàries per impulsar per segon any consecutiu el projecte educatiu L'Èxit. La proposta té com objectiu principal millorar la comprensió lectora, estimular la imaginació i fomentar el pensament crític dels infants de primària mitjançant un acompanyament d'una hora a la setmana. Després de l'èxit aconseguit en l'edició anterior, les persones interessades a participar-hi doncs poden contactar amb l'equip per correu electrònic o també per telèfon per rebre la informació i la formació prèvia necessària. Recta final del primer concurs de fotografia de Festa Major organitzat per la FIC i l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres a mitjanit acaba el termini per presentar les instantànies a l'enllaç que trobareu al web de l'entitat i el pròxim 4 d'octubre al MIT s'entregaran els premis. També anirem fins a Blanes perquè el municipi acollirà el pròxim dissabte 3 d'octubre la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, una cita que se celebrarà per primera vegada a les comarques gironines. L'esdeveniment organitzat per la Federació Catalana de Societats Musicals i la banda i cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes reunirà 17 formacions i més de 750 músics. La jornada s'iniciarà al matí amb cercaviles i la interpretació conjunta del Pasdoble Azcàrrega al Passeig de Mar i continuarà la tarda amb actuacions de jazz, música llatina, havaneres i sardana. I avui també haurem de parlar d'esports perquè la ciclista palafollenca Sandra Sardina s'ha proclamat campiona d'Espanya Màster 50 en la modalitat de cronorellotge durant la prova disputada a Talavera de la Reina. L'esportista va completar el recorregut pla de 13 quilòmetres amb un temps de 19 minuts i 51 segons, un resultat que li permet agafar confiança de cara a futures cites europees o mundials. Aquest èxit se suma a la segona posició aconseguida fa poques setmanes al campionat classificatori de gravel de 109 quilòmetres, on la seva parella també, Toni Mateos, va assolir el títol de la segona de la seva categoria. I pel que fa a la previsió meteorològica, la setmana comença amb cel força nuvolat a tota la comarca. Uns núvols que es faran més abundants entre mig matí i el migdia. Cap al final del matí no es descarta alguna gotellada puntual, poca cosa a la comarca. Vents fluixos, força de 0 a 2 i molt variables. Mar arritzada amb àrees de marejol cap al migdia. Les temperatures mínimes pujaran i aniran dels 17 als 22 graus. Aquests eren els principals titulars de la jornada. Moment ara d'ampliar informació. Som-hi, comencem. La Regidoria d'Igualtat presenta el nou cicle Dones i Esport. Conjuntament amb l'àrea d'esports des de l'Ajuntament es vol posar consciència en el cos i en el benestar mitjançant activitats setmanals dedicades a dones, però també al públic en general. En concret, es programen dues activitats, la marxa nòrdica i l'estretching, que es faran tots els caps de setmana d'octubre i novembre de manera alternativa, els dissabtes i els diumenges, una activitat cada cap de setmana. Per realitzar les activitats no fa falta inscripció prèvia, sols s'ha de ser el dia i l'hora en el lloc programat per iniciar aquesta activitat. Des de l'àrea d'igualtat recalquen que tot i ser propostes enfocades a dones hi pot participar tothom. Escoltem a Marta Martí.
1: Va dedicat a tothom, repetim, eh? Potser el títol és Esports i dones, som conscients que la càrrega mental, no?, actualment de les coses de la llar i aquest sentit encara recau molt sobre les dones i per això es dedica a aquest espai més a elles, però si un home vol venir endavant, està superconvidat, és superenriquidor que aquests espais siguin espais compartits per absolutament tothom, llavors obert a tota la població de Palafolls.
0: Aquest cicle se suma a totes les activitats que l'àrea treballa per crear espais i propostes segures per compartir el nostre municipi. El cicle comença aquest dissabte amb la sessió de marxa nòrdica. El punt de trobada serà a les 10 del matí des de la plaça de l'Ajuntament. Anem ara fins a la Biblioteca Enric Miralles, perquè l'edifici municipal busca voluntaris per al projecte Lèxic. Es tracta d'un projecte de caràcter educatiu que té per objectiu la millora de la comprensió lectora dels infants, estimular la seva imaginació, potenciar el seu pensament crític, crear un vincle emocional positiu amb la lectura i contribuir al seu èxit educatiu. En concret, es busquen voluntaris que puguin acompanyar a un alumne de primària una hora a la setmana per millorar la seva comprensió lectora. En parla Anna Miralles, que és directora de la Biblioteca Municipal.
2: La idea és molt senzilla. Una persona voluntària acompanya un infant una hora a la setmana per compartir lectures, conversar, descobrir llibres i, sobretot, gaudir de la lectura. No cal ser especialista ni tenir experiència com a docent. El més important és tenir ganes d'acompanyar, d'escoltar i de compartir una estona amb un infant. L'any passat vam començar aquesta aventura a la biblioteca i l'experiència ha estat molt positiva. Per això aquest curs hi tornem, amb ganes de continuar fent créixer el projecte i d'arribar a més infants.
0: Aquest és el segon any que l'àrea d'educació i la Biblioteca Enric Miralles uneixen esforços després de l'èxit de l'any anterior. Tots els voluntaris interessats en participar d'aquesta iniciativa es poden posar en contacte amb la Biblioteca Palafollenca per correu electrònic, el recordem, bealta.palafolls.em@diva.cat o al telèfon 93 765 7908. L'equipament els informarà de les possibilitats que tenen, les formacions que s'han de fer abans de poder-hi participar i de tot el relacionat amb aquest nou projecte. Seguim a Palafolls i recordem les activitats de Festa Major. Últims dies per participar al primer concurs de fotografia de la Festa Major. Un cop viscuts els dies de celebració als carrers, el termini de presentació de fotografies de Festa Major encara la seva recta final. Demà passat, dimecres, és l'últim dia per poder entregar aquestes fotos. La iniciativa organitzada per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls, sota el lema Captura la de la nostra festa, convida tant els veïns com a visitants a immortalitzar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquells dies de Festa Major. En parla Joan Membrives, membre de FIC Blanes.
3: El concurs de fotografia de la Festa Major de Palafolls Captura la nostra essència entra a la recta final. Encara teniu dos dies per participar. Recordeu, el dia 30, dimecres, tancarem les inscripcions. Per participar és molt fàcil. Us recomanem entrar a la web de FIC i allà trobareu una informació que us portarà i us facilitarà el procés de participació. Important, hi ha dues categories, la categoria infantil fins a 15 anys i la categoria adult, on ja tenim forces fotografies recollides, però encara en volem més.
0: Recordem que, tal com es detalla les bases, un mateix autor no podrà obtenir més d'un premi en el certamen. En cas de coincidir, es concedirà el guardó de quantia més alta. El lliurament de les fotografies és exclusivament de manera digital a través del web Pixar i aquestes inscripcions, recordem, encara són obertes fins dimecres, on cal fer un registre gratuït. Els arxius s'han de presentar en format JPG, amb una mida màxima de 3.000 píxels al costat llarg i un pes de l'arxiu que no superi els 3 megabytes. A diferència dels concursos tradicionals, el veredicte serà públic, obert i en directe. El diumenge 4 d'octubre del 2026, a partir de les 10 del matí, a l'Escola de Música i Dansa, s'acollirà aquesta deliberació del jurat i el lliurament de premis es farà de forma immediata en acabar aquestes puntuacions i deliberacions. Canviem de municipi. Anem ara fins a Blanes, que acollirà la 42a trobada de bandes de música de Catalunya. Blanes serà el pròxim dissabte 3 d'octubre l'escenari de la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, que se celebrarà per primera vegada a les comarques gironines. La jornada, que reunirà 17 bandes d'arreu de Catalunya i més de 750 músics, està organitzada per la Federació Catalana de Societats Musicals, amb la banda i cobla Santa Maria de Blanes, com com a formació anfitriona i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament Blanenc. Els actes començaran a les 11 del matí amb concerts, un vermut i diverses cercaviles que sortiran de diferents punts de la ciutat i acabaran confluint davant de l'Ajuntament. Des d'allà les bandes es desplaçaran fins al Passeig de Mar, on interpretaran conjuntament el pas doble Azcàrrega. De fet, és una de les activitats que tenen més importància d'aquesta trobada de bandes. La programació continuarà a la tarda amb habaneres, música llatina i jazz i es tancarà amb una actuació de la Cobla Santa Maria de Blanes que oferirà un repertori de sardanes. En total, la trobada mobilitzarà més d'un miler de persones entre músics i acompanyants i coincidirà amb la commemoració del 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. I tornem a Palafolls, però ho fem per canviar de categoria. Parlem d'esports. La palafollenca Sandra Sardina, campiona d'Espanya Màster 50 en cronorrellotge de ciclisme. Es tracta d'una prova curta, de 13 quilòmetres, molt plana i molt ràpida, que es va celebrar a Talavera de la Reina aquest passat cap de setmana. La palafollenca, que va fer un temps de 19 minuts 51 segons, admet que aconseguir aquesta fita ha permès, doncs, a la palafollenca agafar confiança per poder participar en campionats europeus o inclús els mundials, tot i que, doncs, la mateixa esportista ha comentat a Ràdio Palafolls que s'ho pren més com un hobby. Escoltem-la.
4: Doncs per aquest any ja està. Jo la veritat és que m'ho prenc molt com un hobby, no tant com tan en sèrio com el meu home, que sí, ho prenc molt en sèrio. Jo no, però sí que m'agrada anar proposant-me reptes a mig, llarg plaç, i vaig fent com puntes de qualitat de forma per poder anar aquests reptes amb els deures fets. Ja aquest any ja acabem i suposo que l'any que ve, doncs, que també en els campionats de Catalunya i d'Espanya, però potser em plantejo també fer el de ruta, no només el de contrarrellotge.
0: La casualitat i l'esforç ha fet també que fa un parell de setmanes la seva parella i ella mateixa participessin al campionat classificatori de gravel de 109 quilòmetres amb 1.500 de desnivell. Antoni Mateos, com dèiem, la seva parella, quedava campió de la seva categoria i Sandra Sardina quedava segona. La fita per la campiona del món és Austràlia, tot i que no tenen molt clar si hi podran anar.

Doncs ara sí, el que hem de fer és donar una ullada enrere i consultar què destacava Ràdio Palafolls tal dia com avui, però d'altres anys. Anem un any enrere, el 2025. Destacàvem que en Edmont creava una bassa a Can Givert per afavorir la creació de punts d'aigua al delta de la Tordera. L'Associació de Naturalistes del Mont Negre i la Tordera estava creant aquells dies una bassa a la finca de Can Givert, i és que un dels requisits que van posar els seus propietaris abans de donar la finca a l'Ajuntament de Palafolls, abans de morir, va ser la conservació d'aquesta finca. La intenció, a banda de la conservació d'aquest espai, era la recuperació d'espais per afavorir la creació de punts d'aigua al delta de la Tordera. Aquesta bassa s'estava creant en el marc del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafolls i Edmont. En aquest conveni s'incloien actuacions per donar a conèixer i restaurar la biodiversitat al nostre municipi. Entre d'altres, també s'estava treballant al molí d'en Puigverd. I anem un pèl més enrere, al 2021. Aquesta casa destacava que prop de 600 persones visitaven a l'arxiu de Malgrat de Mar l'exposició sobre la Guerra Civil. Tot i que la mostra es podria veure a l'arxiu malgratenc fins a finalitzar aquell mes, l'Ajuntament de Malgrat havia fet un recompte provisional dels visitants que, fins aquell dilluns, havien passat per l'exposició Enemic a la vista, la defensa de la costa al Maresme, 1936-1936. Fins llavors, doncs, prop de 600 persones ja havien passat a veure aquesta mostra cedida pel Museu d'Arenys de Mar i que s'havia instal·lat a la sala d'actes Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal del municipi des d'aquell 30 de maig. Segons informava el consistori, a l'exposició també s'hi podien veure documents relacionats amb el vaixell Ciudad de Barcelona enfonsat davant la costa de Malgrat l'any 1937 i amb el projecte Solidarity Park. I 10 anys enrere, aquesta emissora us explicava l'expedient per un policia local de Lloret que anava a treballar després de consumir drogues. Van ser els propis companys del policia qui, en detectar una conducta anormal, van decidir fer-li el test de drogues i d'alcohol. Va ser llavors quan l'agent de servei va donar positiu en drogues. Segons explicava el diari de Girona, els fets es remuntaven aquella mateixa setmana, feia uns dies, i un cop es va determinar el positiu, se li va retirar l'arma i se'l va apartar del servei a peu de carrer, encara que, de moment, aquells dies encara estava destinat a oficines, ja que els terminis de l'expedient disciplinari que se li va obrir doncs impedien fer-lo fora del cos d'un dia per l'altre. Ara sí, enviada la mostra del drogotest a un laboratori que confirmés el resultat de forma més adequada, cosa que donaria pes jurídic a l'exposició de la gent del cos de policia local. Segons el diari, fa 10 anys explicava que, amb els resultats del laboratori a la mà, la gent seria convocat davant d'una comissió perquè presentés les seves al·legacions i pogués ser interrogat en relació amb aquesta falta. Fetes, doncs, les explicacions i viatjant en el temps a la nostra hemeroteca, què tal si ara el que fem és parlar de cultura a Ràdio Palafolls?

0: Com cada dia més o menys a aquesta hora, el que ens toca ara és donar una ullada a les diferents activitats culturals de Palafolls i Rodalies. De fet, qui en té tota la informació d'aquestes primeres activitats de la setmana és el nostre company Albert Quiruga. De fet, avui ens porta una nova proposta. Molt bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Doncs just avui hem entrat a la setmana de la gent gran i tenim un munt d'activitats relacionades i anirem a parar a Malgrat de Mar, on aquest dijous 1 d'octubre, que és ja no la setmana, sinó que és el Dia Internacional de la Gent Gran, l'Ajuntament organitza una celebració que començarà amb una caminada urbana amb el suport del grup excursionista malgratenc, que sortirà de la plaça de l'Església i acabarà al parc de Can Campassol. I al mateix parc, a les 5 de la tarda, començarà una festa a càrrec de Maria Muñoz i un berenar popular.
0: Gràcies, Albert. De fet, setmana de la gent gran que nosaltres encara estem celebrant a Palafolls. Aquesta tarda encara hi ha diferents actes amb l'activista Brigitte Lamour, però també el pròxim 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, també hi haurà la lectura del manifest, la caminada tradicional al Molí d'en Puigverd i l'homenatge a les parelles que fan, doncs, 50 anys de casats. A la tarda hi haurà també concert amb la coral Palatiolo. Per tant, activitats per tothom en aquesta setmana de la gent gran que hem repassat. Gràcies, Albert. Ens retrobem en una estoneta dins el programa Palafolls en Xarxa. Nosaltres ara ja canviem de tema i parlem de la previsió meteorològica.

0: Doncs vinga, va, que és l'hora de mirar al cel. Sembla que aquesta setmana sí que esperem pluges a la comarca. Com a mínim, les temperatures s'han notat que han baixat i tenim núvols al cel. Ampliem tota aquesta informació des del Consell Comarcal del Maresme, des de l'àrea de meteorologia, amb el nostre company Quim Serra. Quim, bon dia.
1: Aquest migdia la nuvolositat abundant fa que tinguem avui temperatures més baixes, unes màximes que, en relació a les d'ahir, baixaran entre 4 i 5 graus. Per tant, de mica en mica les temperatures es van normalitzant. Sembla que aquesta seria una mica la tònica dominant pels pròxims dies. I fins i tot els mapes ens indiquen que començarem el mes d'octubre amb un temps més propi de la tardor que no pas de l'estiu, que és el que hem tingut fins ara. De moment, mentre això no arriba, avui el temps, com dèiem, ennuvolador, no es descarta algun xàfec puntual, molt puntual, poca cosa. Bàsicament, cap aquest migdia, després a la tarda, continuaríem amb núvols força abundants, però d'entrada sense precipitacions. Els vents bufaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima s'ha de mantenir, com fins ara, força tranquil·la, a marees de marejol aquesta tarda. De cara a demà, el temps es complica. Demà tindrem el cel força més tapat i amb precipitacions en forma de xàfecs que de forma irregular podran afectar qualsevol punt de la comarca, amb unes temperatures que, evidentment, demà podran baixar una miqueta més, sobretot les màximes. El vent s'ha de mantenir fluix de mar cap a terra i la situació marítima dominada pel marejol. De cara a dimecres, el temps millora, tindrem moltes més estones amb sol, això farà que puguin pujar una mica les temperatures màximes. Dijous, sembla que cap a la tarda podríem tornar a tenir algun xàfec, encara no és segur. Ho haurem d'anar confirmant, però al llarg dels pròxims dies i entre divendres i dissabte, el temps es podria tornar a complicar.
0: Gràcies, Quim. Ho haurem d'anar veient, doncs, sobre la previsió meteorològica. De moment, avui, poques gotetes, això sí. Doncs veurem què pot passar demà. Seguirem connectant amb el Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme.

0: Per part d'aquesta redacció anem tancant la proposta. Això sí, repassem doncs en format titular les informacions que us hem explicat avui dins l'informatiu. Comença un nou cicle d'activitats a Palafolls que porta per títol Dones i Esport, amb la voluntat de promoure el benestar físic i la consciència corporal. La iniciativa inclou dues activitats principals, la marxa nòrdica i l'estretching, que s'aniran alternant durant els caps de setmana d'octubre i de novembre. Les sessions estan adreçades especialment a dones, però obertes a tota la ciutadania sense necessitar de fer cap inscripció prèvia. La Biblioteca Enric Miralles i l'Àrea d'Educació de Palafolls cerquen persones voluntàries per impulsar per segon any consecutiu el projecte educatiu L'Èxit. La proposta té com a objectiu principal millorar la comprensió lectora, estimular la imaginació i fomentar el pensament crític dels infants de primària mitjançant un acompanyament d'una hora a la setmana. Després de l'èxit aconseguit en l'edició anterior, les persones interessades a participar-hi poden contactar amb l'equipament per correu electrònic o telèfon per rebre la informació i la formació prèvia necessària. Avui, que també hem destacat la recta final del primer concurs de fotografia de Festa Major, organitzat per la FIC i per l'Ajuntament. Dimecres a mitjanit acaba el termini per presentar les instantànies a l'enllaç que trobareu al web de l'entitat i el pròxim 4 d'octubre, al Mital Música i Dansa, s'entregaran els premis. El municipi de Blanes acollirà el pròxim dissabte 3 d'octubre la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, una cita que celebrarà per primera vegada a les comarques gironines. L'esdeveniment organitzat per la Federació Catalana de Societats Musicals i la banda Coble Santa Maria de Blanes reunirà 17 formacions i més de 750 músics. I també hem celebrat la victòria de la ciclista palafollenca Sandra Sardina, que s'ha proclamat campiona d'Espanya Màster 50 a la modalitat de cronorrellotge durant la prova disputada a Talavera de la Reina aquest cap de setmana. L'esportista va completar el recorregut pla de 13 quilòmetres amb un temps de 19 minuts i 51 segons, un resultat que li permet agafar confiança de cara a futures cites europees o mundials. De moment és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Per més informació, podeu adreçar-vos a les xarxes socials de Ràdio Palafolls, tant a Instagram com també al Facebook. I si no, a la nostra pàgina web www.radiopalafolls.cat. Acabeu de passar molt bona jornada. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
5: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
6: Bona tarda, benvinguts i benvingudes avui dilluns a Palafolls en xarxa, aquí a Ràdio Palafolls. Com cada dia després dels informatius us portem l'agenda cultural de la zona perquè no s'escapi ni una sola proposta, actuacions, exposicions, actes, xerrades i tot el que té a veure amb la cultura a Palafolls i els voltants. Avui parlarem del Consell de Joventut que prepara l'Ajuntament de Palafolls, aquí als estudis amb la Marta Martí, dinamitzadora de l'àrea de joventut. I com més dilluns també arriba la secció d'Història amb Xavier Salicru. Tenim doncs el programa carregadet avui. Anem ràpid a la xarxa cultural.
7: Xarxa cultural.
6: A l'església parroquial de Sant Genís seguim pendents del cicle Clàssica a Sant Genís, que organitzen conjuntament la parròquia, la Puput i l'Hora de la Música Contrapunt de Malgrat de Mar. I arribem al tercer i últim concert, un homenatge a Pau Casals, a càrrec del violoncel·lista malgratenc Biel Garriga. Serà divendres 2 d'octubre a les 9 del vespre. Les entrades es poden comprar a l'Aula de Música Contrapunt, reservar per WhatsApp al 658-854-693, ho repetirem, 658-854-693, o es poden aconseguir el mateix dia del concert, si queden localitats. Anem fins a Malgrat de Mar. Dijous 1 d'octubre, l'Ajuntament celebra el Dia Internacional de la Gent Gran amb una caminada urbana a les 4 de la tarda, que sortirà de la plaça de l'Església i arribarà al Parc de Can Campassol. Allà, a les 5, començarà una festa amb música i berenar. A més, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arribarà a Malgrat aquesta tardor amb la Gran Pantalla, unes sessions de Cinefòrum contra l'edatisme. És una prova pilot que l'Ajuntament posa en marxa gràcies a la Diputació de Barcelona. Properament us informarem de les sessions d'octubre. I ens quedarem a Malgrat perquè l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina organitza el 52è Aplec de la Sardana. Dissabte a les 6 de la tarda i a Revetlla al Parc de Can Campassol amb la Cobla Ciutat de Granollers. Diumenge 4 d'octubre l'Aplec començarà a les 11 del matí al mateix parc amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 4 de la tarda, al Parc Francesc Macià, actuaran la Cobla Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Pineda de Mar viu des d'avui també la Setmana de la Gent Gran, que durarà fins diumenge 4 d'octubre. Hi ha activitats de tota mena, com estiraments amb canyes de bambú, torneigs de rumicup i domino, bingo musical, tallers de cuina saludable i sessions de curtmetratges. Els majors de 65 anys tenen entrada lliure al complex esportiu Can Xauvet, cada dia de 9 del matí a 3 de la tarda. La setmana acabarà diumenge amb una ruta de 8 quilòmetres. Els tres masos i les dues ermites, que sortirà de la plaça de les Mèlies a les 9 del matí. Algunes activitats necessiten inscripció prèvia. Girem pàgina fins a Tordera. El Teatre Clavé arriba Per fi me'n vaig, de Carles Sans, L'Estricicle, una comèdia codirigida amb José Corbacho que planteja què farà en Carles quan baixi dels escenaris. Serà aquest diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda, amb una entrada anticipada a 20 euros. I acabem a Blanes, que dissabte 3 d'octubre acull la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, amb 16 bandes i més de 750 músics. És la primera vegada que se celebra a les comarques gironines. A les 11 del matí començaran 4 cercaviles que convergiran a l'Ajuntament. I a la tarda hi haurà habaneres amb rock cremat, música llatina i jazz, un tastet de sardanes de la Cobla Santa Maria de Blanes. Fins aquí l'agenda cultural d'avui. Dilluns continuem amb el programa.

0: aquesta setmana s'han obert les inscripcions per triar els nous representants del Consell d'Infants i, com a novetat, el primer consell és d'adolescents de Palafolls. Tots dos projectes busquen que els més joves del municipi tinguin un espai on expressar les seves idees i fer propostes per millorar la vila. I per parlar-ne tenim la Marta Martí, dinamitzadora juvenil de Can Batlle. Benvinguda, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Abans de res, primera pregunta genèrica, què és el Consell d'Adolescents?
1: Bueno, pues, com bé deies, no? El Consell d'Adolescents ve a ser un espai on tots aquells adolescents del municipi, en aquest cas els joves que cursen entre primer i segon d'ESO, puguin venir i expressar els seus neguits, les seves propostes, això, no? Com dèiem, el que volen per Palafolls, com el millorarien, i a partir d'aquí que realment puguin tenir veu, puguin ser escoltats, i que aquestes propostes, conjuntament amb l'alcalde, que és el que presideix aquest òrgan, no, de consulta i de decisió, doncs puguin triar un projecte i tirar-lo endavant amb alguna cosa que realment en els adolescents els motivi i els interessi, i, com deien, ho vegin com algo positiu i una millora pel municipi.
0: Molt bé. Qui es pot presentar? Cal estudiar a l'Institut Font del Ferro o també poden optar joves que estudin fora del poble?
1: No cal estudiar a l'Institut Font del Ferro, simplement han d'estar empadronats al Palafolls, això sí, i són tots aquells adolescents que, dèiem, que tinguin l'edat de cursar entre primer i segon d'ESO. Llavors, simplement amb una sol·licitud que sí que si estudiaven a l'Institut Font del Ferro, doncs els hi hem repartit a les mateixes aules, i si no, que poden trobar en el mateix local jove, la vénen a buscar, l'omplen. És important que vinguin amb un tutor o tutora legal, pare, mare, el que sigui, no? Perquè sí que els tutors legals en aquest sentit han de donar l'autorització perquè el menor es presenti en aquest consell, però és una fulla molt senzilla a emplenar i ja estaria.
0: Quin perfil de representant esteu buscant? Què cal tenir? Experiència prèvia? Ganes de liderar?
1: Experiència prèvia, òbviament, no fa falta. Vull dir, no fa falta que siguin adolescents que hagin participat prèviament en el Consell d'Infants. Simplement joves amb moltes ganes d'això, no? De pensar pel municipi, de treballar en algun projecte per millorar Palafolls... També que tinguin molt clar que són joves que, no, això ho he intentat repetir molt, que no venen a títol personal, sinó que són representants de tots i totes les adolescents del municipi, i que a vegades, pues, hauran d'arribar a consensos, a fer un treball en equip on potser les seves idees no sortiran com superrepresentades o al final no seran les que més es tiraran endavant, però hauran d'acceptar que hi ha altres propostes, altres maneres de fer, i, no, sobretot això, joves que estiguin molt disposats a fer aquesta adaptació al grup i a triar realment, a pensar pel municipi, a pensar per tots els adolescents i les adolescents, i triar aquell projecte que realment creguin que és el millor, no? Al final no deixa de ser un òrgan polític que formarà part, no, del funcionament fins i tot de l'Ajuntament. I per tant, com bé fa l'alcalde o qualsevol regidor de l'Ajuntament, pensen al final en tot el municipi i el que és el millor, no? Pues ells hauran de fer exactament el mateix.
0: M'agradaria que ens expliquessis una miqueta, perquè tenim l'experiència del Consell d'Infants, si més enllà de l'edat canvia el tipus de temes que es tractaran, la mecànica...
1: Bueno, entenem que sí, o sigui, tot i que seguim el mateix model, no? I al final la finalitat del Consell ve a ser una mica la mateixa amb el Consell d'Infants. Nosaltres sempre els diem, no? Quan passen a l'ESO, que ja no són nens, per tant hauran de fer molt més treball segurament, o s'hauran de posar d'implicar moltíssim més, però venen a fer això, venen a escollir allò que pels adolescents

0: utilitzar, no? En plan, que això encara sigui més potent i que totes aquelles habilitats que hagin pogut desenvolupar, doncs potser des que feien cinquè de primària, pues ara, no, totes les capacitats que hagin guanyat i així, pues explotar-les al màxim.
1: Clar, que sempre sol passar que arribar a l'Ajuntament amb una proposta qualsevol i millorarem tal, farem a tal servei i tal, i arriben els adolescents dient, ostres, doncs això potser no ho volíem, o ho volíem d'una altra manera, o ho volíem així en comptes d'així.
0: Exacte, sí, sí, venim 100% a fer això, no? Com dèiem, que siguin, ells els hem explicat, no? El fet de que siguin escoltats és un dret que tenen com a adolescents, i per tant venim a fer 100% això, a escoltar-los des de primera mà, no? Que no siguem les persones adultes les que acabem decidint què els hi pot interessar o què no els hi pot interessar als i les adolescents, sinó ells tenen una veu i han de ser, tenen el dret de ser escoltats i escoltades, i per tant el Consell ve a ser aquest òrgan on ells poden expressar-se, poden reunir-se, poden arribar a aquests consensos i aquesta manera de fer, perquè potser també tenen una manera de fer específica, i entre tots pues, intentar tirar tots els projectes endavant, sempre i quan siguin això, per millorar el municipi i la convivència entre tots i totes.
1: Doncs hem passat una miqueta per sobre, però m'agradaria que ens diguessis, un cop tancades les inscripcions, com serà el procés d'eleccions, si hi ha una campanya electoral?
0: Doncs sí, com et deia, no? és un òrgan, al final és un òrgan polític, el Consell, i per tant hi ha una campanya electoral, potser una mica més adaptada no? a infants i adolescents en aquest cas, però hauran de fer uns vídeos on es presentin per què es volen presentar, quines motivacions els porten a voler a ser aquest representant dels i les adolescents del municipi, i llavors la resta d'adolescents tindran un període de votacions i ens sortiran un total d'entre 10 com a mínim i 20 com a màxim adolescents que podran ser aquests representants, i animem a tots aquells adolescents que per qualsevol cosa aquest any no surten escollits, que no es frustrin, que no passa res, no vol dir que no siguin persones supervàlides a l'hora de representar i a l'hora de liderar els projectes. Simplement els animem a pues, l'any que ve tornar-ho a intentar. Al final la vida es tracta d'això, no, una mica d'anar intentant les coses, i és això, tenim la mala sort que tenim un límit, no, de 20 adolescents màxim, perquè si no seria incontrolable, i és això, vull dir, potser aquest any no surten i l'any que ve sí, i ja està, simplement que no ho agafin com una frustració personal ni un atac, simplement, ostres, doncs mira, aquest any no ha acabat de sortir, hi havia millors persones potser per fer aquesta feina, doncs l'any que ve ja em tocarà i ja ho faré i ja me'n sortiré, vull dir, no, cap problema amb això.
1: Tenim previst quan es preveu que el Consell comenci a treballar, una miqueta d'agenda?
0: Sí, el Consell comença al desembre, no et puc dir les dates exactes d'aquest període d'eleccions, perquè sí que les tenim marcades, però no me les sé de memòria ara mateix, però sí que tenim molt marcat que el Consell començarà al desembre amb la seva reunió de Constitució, que, com dèiem, hi haurà l'alcalde, els regidors i així, que és on es constitueix el Consell, i llavors tenim una reunió mensual, que és el primer dimarts de cada mes, si no vaig equivocada, des de les 4:30 fins a les 6 de la tarda, allà al local jove, que aquestes reunions duren fins al juny, que és quan es finalitza el Consell.
1: Molt bé, per anar tancant, què li diries a un noi o noia de primer, segon d'ESO que dubta si presentar-se o no?
0: Que si està dubtant és que ja té el coquet a dintre, i per tant que faci el pas endavant, que serà una experiència super enriquidora, que poder treballar pel municipi i veure com projectes que tu havies pensat que treballes i que hi poses tota la teva energia és super, bueno, no sé, és una experiència de veritat que costa d'expressar en paraules, sinó que s'ha de viure, i això, vull dir, que facin el pas, que tirin endavant i que ho vulguin viure.
1: Molt bé, per qui ens escolti i tingui curiositat, fem una miqueta de on trobar joventut, Can Batlle, xarxes, web.
0: Sí, ens poden trobar si són adolescents o joves, que esperem que tirin més cap a joves, que tinguin xarxes socials, ens poden trobar sempre a Instagram, TikTok, al WhatsApp, als estats de WhatsApp també, i si ens volen parlar per WhatsApp també el tenim sempre obert. Si no, al web de l'Ajuntament de Palafolls, no? Que potser els adolescents ens han de buscar més per aquí, també es van publicant totes les notícies, sobretot aquestes relacionades amb el Consell, fins i tot el web de la ràdio, que també aneu penjant

0: tot el que anem fent. I si no, com et deia, cada tarda de 3 i mitja a 7 i mitja ens poden trobar allà al local, que poden venir a parlar amb nosaltres, a explicar-nos, a preguntar-nos sobre el Consell, i nosaltres els intentarem resoldre tots els dubtes que puguin tenir. I si no, fins i tot si no es poguessin acostar al local, ens tenen tots els dimecres a l'hora del pati del mateix institut, del Font del Ferro, que també ens poden expressar tots els seus neguits, i intentarem donar-los totes les respostes possibles.
1: Per opcions no serà, eh?
0: Exacte, per opcions no.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Seguirem la pista de com evoluciona el Consell d'Adolescents de Palafolls. Marta Martí, dinamitzadora juvenil de Can Batlle, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul and mind will
2: never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
3: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
4: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
5: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti,
6: facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
7: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
8: Durant aquest mes he sortit el mínim possible, el mínim del mínim i amb mascareta.
9: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
10: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
11: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
0: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
13: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
14: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
15: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
16: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
2: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
17: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
2: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos.
18: Per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
2: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'ex-legionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Palafolls en xarxa. Avui dilluns tenim la secció d'història, com cada setmana. Tenim a nosaltres a Xavier Salicru. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Albert.
0: Què tenim avui? Avui parlarem de pirates?
1: Parlarem de pirates. Pirates a Palafolls. Però abans d'entrar en context amb, no, de quin és el vincle amb els pirates en Palafolls, fem una mica de context durant una època, doncs, que tota aquesta costa, no, aquesta costa catalana, costa del Maresme i costa doncs, de la Costa Brava i cap a Barcelona, doncs durant un temps, fins al segle XIV, va ser una costa, el mar Mediterrani va ser una zona, aquesta zona nostra va ser molt tranquil·la pel domini que tenia la corona d'Aragó, però a partir del segle XIV això comença a canviar i arriba un moment, podem dir un moment àlgid, que és el segle XVI, que tota aquesta costa és constantment atacada per pirates, no pirates que venien a conquerir el territori, sinó el que venien a fer era ràtzies, no? Pirates que anaven amb bandera de la mitja lluna, eren d'origen barbarès, no? Que venien de la zona de l'Alger, tota aquella zona de la costa africana, no? I el que feien això, ràtzies. I el que fa, no? Les autoritats del moment, amb Felip II al davant, és doncs fortificar, no? Amb torres tota aquesta costa catalana.
0: La resposta de la defensa és anem a construir per evitar aquests atacs.
1: Més que per evitar els atacs, perquè tampoc no acabaven de ser efectives, perquè el que els va fer va ser tota una sèrie de torres, no? que tinguessin visió del mar endins, però esclar, tampoc hi havia una força massa organitzada, no teníem un exèrcit aquí instal·lat, sinó que l'exèrcit estava lluny, i quan realment aquest exèrcit arribava, els pirates, no? Aquests que eren corsaris, perquè sempre tenien algun govern, no? Sobretot tenien a darrere el govern otomà, no? que els subvencionava, no? Perquè castiguessin aquests, no? Aquests regnes cristians, diguéssim, doncs aquestes torres no eren massa efectives. La població sí que s'alertava i la gent corria, tocaven campanes, no? Tothom s'amagava, intentaven protegir-se muntanyes amunt, però quan arribaven algun destacament per aquí a la vora, no? Que ho havia, si a Mataró hi havia un destacament, alguna ciutat de per aquí a la vora, quan arribava aquí els pirates ja havien agafat el botí, havien segrestat algú, segurament, perquè era un dels objectius també, segrestar algú, endur-se'l a dins del vaixell, llavors reclamar un rescat, no? Aquest és el seu objectiu.
0: La intenció dels pirates no era conquerir territori, era el material que teniu, qualsevol cosa,
1: un botí, des de joies, des d'armes, des d'aliments, des de bestiar, qualsevol cosa era bona per ells. I el que feia, no, el sistema d'aquestes torres, doncs hi havia un vigia a dalt, quan guaitava, no, veles que ja els identificava com a, no, amb bandera de la mitja lluna, doncs a tocar l'arma, i el que feia la gent era o marxar cap a les muntanyes, perquè ells ja no s'intuïen cap a dins de l'interior. Segles anteriors sí que penetraven cap a l'interior, però en aquella època només castigaven la costa, per tant la gent es protegia cap a les vinyes interiors o es amagaven en aquestes torres també. I aquestes torres eren unes torres, una tipologia, no estaven pensades per armament, per artilleria, tot i que aquell moment ja teníem artilleria, però aquests pirates no venien amb artilleria. La gent el que feia es protegien, eren torres amb una entrada a la primera planta, es tancaven a dintre, i aquests pirates tampoc no volien assetjar la torre perquè no volien perdre temps, i el que feien era saquejar les cases i tot el que tenien per allà, no?
0: Llavors no era qüestió de defensar-se, sinó que protegim-nos, que facin el que hagin de fer, que facin el mínim possible i que marxin ràpid.
1: Sí, guaita i protecció, i la prova és que en tenim diferents exemples, perquè abans que es decretés, no, des del virrei de Catalunya que va manar a aixecar aquestes torres, tenim documentades moltes ràtzies i que van fer molt de mal. Tenim per exemple a Badalona el 1527 varen fer molt de mal, tenim a Palamós el 1544 i més proper tenim a Pineda el 1540 5, que és un poder dels relats més interessants, perquè a l'església de Pineda, a la façana sobre la portalada de l'església, hi ha tot un text escrit a la pedra on relata, no, que aquest corsari dragut el 1545 doncs, va saquejar pràcticament tota la vila, no? I per tant a partir d'això és quan es manen construir torres, i en el cas nostre doncs s'aixequen dues torres a lo que és ara el municipi de Palafolls.
0: Això t'anava a dir, si es comprem encara més cap a casa, quins exemples tenim d'aquestes torres?
1: Doncs mira, tenim dues torres, són les dues úniques que tenim. En el terme del castell n'hi havia d'altres, però el que ara, no, entenem com a Palafolls ara, teníem aquestes dues, i situades a Sant Genís totes dues, i a més en dues casuístiques molt, molt diferents, perquè una la va manar construir la universitat, no? No? Recordem que la universitat seria una mica, per dir-ho, per posar-nos en aquell moment, doncs com l'Ajuntament actual, no? Qui regia i qui organitzava una mica, doncs, no? Que era la parròquia, doncs ells manen construir una torre enganxada, no? En l'església parroquial. Aquella torre el que servia era per protegir, doncs, la gent que vivia per allà d'entorn de Sant Genís, no? El que anomenàvem la cellera en aquell moment, aquelles 5 o 6 cases de vora l'església, aquesta gent es podia protegir allà dintre, i algunes coses de valor, no masses, perquè ho poguessin carregar. I llavors, com que també hi havia, doncs, hi havia famílies benestants, no? I una d'aquestes grans famílies benestants eren els Vall de Juli, que a partir de que van construir la torre se'ls va anomenar Vall de Juli de la Torre, i abans d'això eren els Vall de Juli de Vall, perquè hi havia una altra família que es deien, no?, Vall de Juli, però per tant la torre era una cosa important, i van acabar adoptant com a cognom, no?, Vall de Juli de la Torre, i ells construeixen la seva torre a la, al costat de la Masia, no?, que totes dues es conserven, eh? I que, per tant, com a gent, doncs, benestant, construeixen la seva torre. Entenem, no ho tenim massa de comentar, però entenem que sí, que alguna masia de l'entorn, doncs, també podia anar a protegir-se a casa dels Vall de Juli, no? I és el que feien quan s'alertaven pirates, si des de Blanes veien pirates, feien senyal de fum o tocaven campanes, i tothom de la zona, doncs, cap a Guarissa, dins de la torre.
0: No era una ordre de les autoritats de llavors, sinó que era pura iniciativa privada, que deia, ens defensarem nosaltres per protegir el nostre.
1: Autodefensa, no?, que es podria dir. Exacte. Això, cada universitat, no?, malgrat ja tenien la seva universitat llavors, per tant, cada un gestionava, tenien gent que feia guàrdies, el de la torre, perquè el pas d'aquestes, no?, d'aquests corsaris per la costa era molt sovint, per tant, calia sempre tenir gent vigilant un o altre, ja feien torns. Per tant, quan es divisava alguna vela, ja la veien sospitosa, doncs tothom amagassa, ja, perquè no hi havia, tot i que la universitat havia creat com un grup de defensa, no? Hasta es havia organitzat jeràrquicament, no? Els que estaven, els jurats de la universitat, eren com els capitans, anaven per carrers, en el cas de la Vilanova, que hi havia més concentració de gent, estaven organitzats, però davant d'aquests pirates, no, una gent molt bèl·lica, amb armes, i no estaven preparats per combatre'ls, i el que acabaven fent era córrer, amagar-se i protegir el que podien, no?
0: Hem parlat de la torre dels Vall de Juli, parlem de l'església.
1: Doncs l'església, com et deia, doncs la universitat va manar a construir, no? Per tant, tota la població, el que llavors era la Universitat i Parròquia de Sant Genís, que s'anomenava, doncs va col·laborar en aquesta construcció, i és una torre, dic, així, adjacent a l'església, és molt diferent que la de Vall de Juli, perquè ella està sola, però aquesta està enganxada a l'església i s'accedeix per dintre de l'església. Per tant, quan, no, hi havia cas d'una ràtzia d'aquestes, entraven a l'església i es tancaven a dintre la torre a l'església. És una torre que ha estat única modificada, encara es conserven tres espitlleres, que des de dintre veus les tres zones on es pot accedir a l'església, i el que s'ha modificat molt és la part de dalt. Allà ens imaginem que hi havia d'haver, perquè totes aquestes torres tenien una tipologia semblant, un terrat, no?, perquè també ajudava per vigilar i també ajudava per defensar-se, no?, des de dalt al terrat, i aquí va ser, no sabem en quin moment, no?, de l'època va ser transformada, i ara hi ha un teulat de teules, per tant s'ha modificat, però sí que el tenim ben documentada, no?, el moment de la seva construcció, doncs al segle XVI, no?
0: I si anem fins a l'actualitat, al segle XXI, al present d'aquest patrimoni, actualment en quin estat està, què es pot visitar i què no?
1: No, totes dues estan en molt bon estat. Tant la de l'església de Sant Genís, hi ha aquesta, com puges per accedir a la torre, no? Accedim a l'església, pugem unes escales al cor de l'església, i allà al cor, amb un racó, amb una cantonada, hi ha una porta amb una arcada, i accedim amb una sala rodona on tenim les tres espitlleres, que i està ben perfectament, no?, transformada, però es conserva molt bé. I també la de Vall de Juli també ha patit alguna transformació, tot i que té aquesta estructura de la torre tal qual com era originària al segle XVI, però s'ha fet alguna obertura més. Aquestes torres no? Abans he dit que s'accedia per la primera planta per dificultar, no? Quan venien a peu per baix, dificultar l'accés, no? Per tant, per la primera planta, i ells en el moment que això estava en ús accedien a través d'una escala de fusta. Un cop eren a dintre, recollien l'escala i es tancaven a dintre. Per tant, accedir des de fora costava més perquè havien de pujar una planta. I el que es va fer, això ja ho tenim documentat a finals del segle XIX, es va fer com un pont, però això és el segle XIX, quan ja no tenien utilitat aquestes torres com a defensives, i van unir des de la masia de Vall de Juli a la torre a través d'un pont per comoditat, no, dels propietaris, per accedir a la torre, que llavors era com una estança més de la casa, no? I aquest pont, que és un pont molt maco, no, que el veus curiós perquè és del segle XIX, però que no formava part de l'element defensiu perquè seria poc defensable aquest pont per accedir a la torre, no?
0: Posar una entrada, no, als pirates.
1: Clar, obrir-los una mica el camí, no? La de l'església forma part del que és el patrimoni de, no, bé cultural d'interès nacional, no, un vecin que es diu, perquè ja forma part de l'església, i la torre de Vall de Juli, com també és un element defensiu, això ja a mitjans del segle XX es va decretar des del Ministeri que totes les fortificacions o cases o, bueno, o edificis que tinguessin elements defensius fossin declarats bé culturals d'interès nacional, i per tant la torre de Vall de Juli també s'ha declarat bé cin com a no, com a element defensiu d'èpoques passades, no?
0: Però continua sent privat.
1: Sí, sí, és una finca privada totalment, sí, sí, sí.
0: Jo volia preguntar si tenim idealitzada aquesta figura del pirata, si creus que som com tenim nosaltres la imatge actualment.
1: Clar, el nostre relat sempre és, no, aquests pirates que venien al segle XVI eren els dolents de la pel·lícula i nosaltres érem els bons. Això és el que la idea que tenim tots, però de la mateixa manera, no, que aquella gent de l'altra banda del Mediterrani venien aquí a fer ràtzies, nosaltres, els catalans, per dir-ho d'alguna manera, també anàvem a fer ràtzies allà. Molta gent que oficialment consta com a mercaders o pescadors, no? Podíem enviar embarcacions més grosses, oficialment constaven com això, però també anaven allà a fer ràtzies i a buscar botins de guerra, no? Per tant, era una dualitat, no? Per el relat explicat des de l'altra banda, ells són els bons i els dolents érem nosaltres, perquè tot aquell mal que feien aquella gent que venia aquí, que sí, s'emportava gent segrestada, s'enduien valor, degollaven algú que resistia, tot això, nosaltres, no? Per dir-ho així, genèricament els catalans també fèiem el mateix a les seves costes, no? Per tant, era una època on aquesta gent, sota bandera del país que els protegia, doncs buscaven un botí fàcil, no?
0: Al cap i a la fi tot és més complex del que sembla, ni els bons són tan bons ni els dolents són tan dolents.
1: Correcte, correcte.
0: Xavier Salicru, moltíssimes gràcies.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
0: Aquest programa és una repetició.
4: El calaix,
5: el calaix, sobre li trobaràs cultura.
6: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
7: Cinema i literatura